hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a iCat.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions, a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. És l'última oferta que ha fet aquest dilluns el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per tirar endavant una moció de censura després dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. Feijóo ha dit a Telecinco que un govern monocolor servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
1: Feijóo s'aferra al fet que tant el PNB com Junts donen la legislatura per acabada, però fons dels dos partits subratllen que el seu no a Vox no ha canviat. Això calma el PSOE, que diu ja en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat, i acusa Feijóo d'apropiar-se, d'aprofitar-se de Traseras per arribar a la Moncloa. Malgrat que hi ha nervis per les novetats que puguin sortir dels casos Leire o Zapatero, la direcció dels socialistes ha tancat files amb la voluntat del president espanyol de resistir i arribar a l'estiu del 2027. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran.
1: Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria. Les institucions comunitàries validen que els estats puguin instal·lar a l'estranger centres de deportació d'immigrants irregulars. Copien així el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha volgut implementar a Albània.
3: El 18% dels mestres i professors ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La consulta durarà fins dijous i estan cridats més de 94.000 professionals. La consellera d'Educació avisa que si guanya el no, s'arribarà a un escenari de caos. Mentrestant, avui continuen al Barcelonès les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
1: Les produccions catalanes La Tercera Fuga, de Victoria Spunsberg, i No, de la companyia de dansa La Venidera, triomfen en els Premis Max que aquesta nit s'han entregat al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. L'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
3: Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals. A més, també té habitacions tipus apartament familiar, tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contrainfeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director general de l'Hospital Vall d'Hebron.
4: Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
3: S'han invertit prop de 7 milions i mig d'euros de fons públics i privats per dissenyar aquest espai mèdic capdavanter i més amable amb els infants malalts.
1: Esports. Aquesta matinada ha mort als 79 anys Rick Adelman, entrenador llegendari de la NBA i membre del Hall of Fame. Amb més de 1.000 victòries a la Lliga Nord-Americana, va ser el primer tècnic de Ricky Rubio als Estats Units i una figura clau en la història de les banquetes de la NBA.
3: L'Igualada situat empat a 1 a les semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins contra el Barça. Els igualadins s'han imposat al Palau Blaugrana per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 el Valdepeñas en el segon partit dels quarts de final, amb remuntada inclosa. A les semifinals, el Barça s'enfrontarà al Movistar Inter.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 2 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts el temps ens durà petites novetats. Per un costat, tindrem el cel blanquinós per núvols alts i per un altre, els ruixats de tarda seran més actius. De fet, seran localment intensos al Pirineu Oriental i a Osona. El dia serà menys calorós. Les màximes més altes del país no passaran dels 33 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Viladecans el sol sortirà a les 6:21 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 59 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Sempre és un bon dia per recordar això que va dir Freddie Mercury. No seré una estrella del rock, seré una llegenda. Vull ser recordat com un músic amb valor i substància.
0: I és que avui li posem una mica de màgia per començar el dimarts i si parlem, evidentment, de bandes màgiques, ells segur que ocuparien les primeres posicions.

0: Avui arrenquem el programa amb A King of Magic, i és que tal dia com avui, un 2 de juny, però de l'any 1986, es va publicar l'EP de Queen, que precisament donava títol a aquesta cançó. De fet, un bon grapat de les cançons del disc van formar part de la banda sonora dels Immortals. El disc es va convertir en un altre èxit de la banda i un fet molt destacable. Precediria l'última gran gira de Queen al costat de Freddie Mercury. I, de fet, recordar Mercury és pensar que sí, que hi ha persones que han estat tocats per una mà prodigiosa que els ha convertit en una espècie d'espècimen únic i irrepetible. Perquè la seva música perdura en el temps mentre el món segueix girant. I sí, nosaltres també us prometem una hora de ràdio per recordar. Arrenquem el dimarts, que no és poc, i ànims, que el dia només acaba de començar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai, el Roger, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimarts.
2: Bon dimarts, com estàs?
0: El dimarts.
2: És el pitjor dia de la setmana, però vaja.
0: Està batejadíssim com el pitjor dia de la setmana, almenys pel que fa aquest programa, aquest equip, la vida en general, la humanitat.
2: Per tant, per la gent normal. Vull dir, però no passa res. Si teniu avui un bon dia, felicitats, sou vosaltres, però aquí estem de dimarts, però escolta'm, nosaltres farem un programa com si fos divendres, dilluns, dimecres o qualsevol dia de la setmana, que ho donem tot. Perquè avui estarem molt pendents d'aquesta oferta del Partit Popular per una moció de censura instrumental. Avui Feijó està a Barcelona, en parlarem a l'hora del matí, tindrem el secretari general de Junts, en Jordi Turull, per respondre directament a Feijó i aquesta oferta que ha fet directament el partit de Carles Puigdemont. També tractarem el tema del Papa i el català, perquè hi ha certa polèmica, sí, per l'ús que farà del català a la Sagrada...
0: Mira, poqueta cosa, no?
2: Això diuen, que bon la benedicció dia serà en castellà i que només hi haurà un parell de frases en català durant la missa. Després tindrem a Jorge Dioni, que és autor del llibre Pornocràcia. Parlarem de ciència i tecnologia amb Rafa Vila-San Juan. Avui que fa... Bé, l'altre dia va ser el Dia Mundial Sense Tabac i en parlarem d'això al nostre espai de ciència i tecnologia. I a les 11:05 la teràpia Boomer amb Sergi Pàmies parlant d'expressions d'abans. Aquestes expressions com nasty de plasti i aquestes coses...
0: En estas container...
2: Exacte, de la teva generació, sí, Canalies. I amb tot això i més, doncs, fins que s'acabi aquest dimarts, aviam si arriba ràpid.
0: Està molt bé que parles de generacions quan acabes de fer 40 anys, eh?
2: Sí, però aquests 5 anys de diferència que ens portem a vegades es noten en certes coses, però bueno, aquí hi ha Damios, que diria un amic meu.
0: Ànims, bro, que el dia només acaba de començar. 6-7, Alex Boss, bon dia.
3: T'ho juro, i per Snoopy.
0: Hi ha moltes frases d'aquestes, no? Que sí, denoten clarament que som d'una altra generació.
3: Imagina't jo.
0: També et dic una cosa, la gent jove li passarà exactament el mateix, eh?
3: Sí.
0: Que això és una cosa recurrent,
3: pel camí, oi?
0: Clar, exactament. Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, si tens temps, dóna'm un parell de minuts avui, perquè t'explico una història que t'agradarà i que aquesta nit s'ha convertit en un fenomen absolutament global.
0: A veure.
3: Avui parlem d'una de les estrelles del Mundial de Futbol. Probablement no guanyarà la competició, entre altres coses, perquè juga amb Nova Zelanda, que ni tan sols ha guanyat mai un partit del Mundial, i segurament tampoc no marcarà cap gol, perquè, entre altres coses, juga amb el pitjor selecció i, a més és defensa. De fet, fins fa poc era un autèntic desconegut. Fa una setmana, amb prou feines, tenia 5.000 seguidors a Instagram, però la cosa ha canviat molt i ja t'ho explicaré per què.
0: A veure.
3: Es diu Tim Payne, és central, de 32 anys, de Nova Zelanda, i em preguntaràs què ha fet per convertir-se en estrella del món de la nit del dia?
0: M'ho pregunto jo i s'ho pregunten els oients que ens estan escoltant,
3: doncs,
0: ara mateix.
3: La resposta és res.
0: Molt bé, quina meravella, doncs.
3: Absolutament res. Ell no ha fet res. El secret el trobem a l'Argentina. Fa 6 dies un influencer, només 6 dies, eh? Un influencer que té ara mateix 979.000 seguidors, Valen Scarcini, llançava aquest repte.
4: ¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido? ¿Qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Claro, un futbolista que todos banquemos sin importar nuestra nacionalidad.
3: Doncs el repte, és a dir, era aquest, fer famós un futbolista absolutament desconegut que anés al Mundial.
0: Una espècie d'experiment a través de les xarxes,
3: escolta'm,
0: no?
3: Escolta'm, el repte ha caigut amb molta gràcia. El nombre de seguidors de Tim Payne ha anat creixent exponencialment dia a dia en els últims darrers 6 dies davant la sorpresa del mateix Payne, que ha vist com el seu nombre de seguidors anava creixent i bàsicament no entenia, des de la tranquil·litat de la seva localitat a Nova Zelanda, que tots fossin argentins.
0: T'imagines? Que clar.
3: Sí, bàsicament han començat a donar-li molts likes a les seves publicacions i a fer tot de comentaris per aconseguir que tingui molt de relleu. Ell ho agraïa fa 4 dies així.
5: Hola, todos. Muchas gracias por todo el pollo. Disculpen mi español, sigo practicando el Duolingo.
3: Fantàstic. La cosa s'ha sortit tant de mare,
0: sí,
3: que ja hi ha himne, una cúmbia, feta des de l'Argentina per animar a Tim Pei.

0: I no t'ho perdis, perquè el millor de tot, recordem que es diu Tim Payne, és la tornada. No pain, no gain, no pain, no gain.
1: No pain, no gain.
0: No,
1: o sigui,
0: pain, no gain.
1: Quina meravella.
0: Espera't, que avui ha aparegut un mural a Miami amb la imatge del jugador, de Tim Payne, i el lema, no pain, no gain.
1: Creure.
0: Que és que el fenomen és ja definitivament mundial. Aquesta matinada, Tim Payne ha sumat al seu seguidor 4 milions...
1: Què?
0: A Instagram.
1: De 5.000 a 4 milions?
0: En només 6 dies.
1: Mare meva.
0: De fet, ell, que és de Nova Zelanda, la gent s'ha posat a comparar. Resulta que té més seguidors ell tot sol que els All Blacks, que passen per ser l'equip esportiu més important de Nova Zelanda, l'equip de la selecció de rugby. I fins i tot ja han sortit gent que està reclamant que apareguin altres coses. Fins i tot un streamer espanyol ha proposat fer popular un altre jugador desconegut, en aquest cas Kay Trewin, lateral d'Austràlia, això ho ha fet aquesta nit, i diu que vol recrear així la rivalitat entre Messi i Ronaldo, portada a les xarxes.
1: Però escolta'm, és un experiment molt interessant, com algú que no és ningú aconsegueix en 6 dies...
0: I sense fer res.
1: I sense fer res.
0: No ha fet res absolutament per aconseguir ser viral.
1: 4 milions de seguidors, una cúmbia i un mural a Miami,
0: sí,
1: correcte?
0: Sí, i Cat Real també ha fet un petit vídeo amb música sobre ell, i vaja, de sobte hi ha un furor especial per veure el debut de Nova Zelanda al Mundial, que jo us comunico, que el seguirem en especial atenció, perquè és la matinada del 15 al 16, a les 3, i juga contra l'Iran.
1: Gràcies, Àlex.
0: Fins ara.
1: Quina meravella. Històries per començar el matí. Escolta, ho podríem fer amb els matiners, també t'ho dic, això. Podríem fer aquest experiment. Fantàstica la història que ens acaba d'explicar l'Àlex Bosch aquest matí per arrencar el programa. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè comença la Patum a Berga. I no només per això, sinó perquè ho fa amb la coneguda com a Patum de la Llar, protagonitzada per persones amb discapacitat que formen part d'aquesta fundació. A més, per quarta vegada, els salts de les comparses es faran a la plaça de Sant Pere, donant a aquesta Patum tota la solemnitat que es mereix.
1: Escafant motors per la Patum, recordem també, per cert, que aquí al programa vam estar comentant les trenes, aquestes sí. Trenes de la Patum, molt reforçades perquè, evidentment, noies, nois, persones amb els cabells llargs puguin gaudir de la Patum sense la molèstia dels cabells a la cara. I de què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs mireu, del JOMO, que és la Joy of Missing Out, és a dir, l'alegria de perdre's les coses, que substitueix el conegut FOMO, allò del pànic o terror a perdre't un pla o no sé el lloc exacte, que la resta. Si te quieres divertir...
1: Marta Viana, encara de ressaca del concert de Bad Bunny a Barcelona.
3: Jo sí, perquè hi vaig poder anar. Hi ha molta gent que, evidentment, no hi va poder anar.
1: Ah, vas anar?
3: I
1: no
3: tenia
1: sabia.
3: Dius, ara.
1: Dius?
3: Doncs, va... Sí, ah, sí, vaig ser les privilegiades.
1: Quina
3: vaig estar a la casita.
1: A la casita, però... també.
3: No, ah. No hi vaig estar. T'he de dir que molt millor l'agrada, jo
1: tant,
3: diria.
1: I tant, i tant.
3: En qualsevol cas, jo hi vaig anar, hi ha molta gent que no, per tant, hi ha molta gent que ha viscut amb el FOMO d'anar al concert de Bad Bunny, i ara el que ha nascut és aquest nou concepte, el JOMO, que és una mica una reacció a l'esgotament i a la pressió social d'estar sempre connectat. Sobretot es nota en la generació Z, pel que expliquen, el que volen ara és fer... doncs una migdiada, quedar-se a casa, i que ara la gent que fa tants i tants plans i que està sempre a tot, doncs els fa directament mandra.
1: Ah, em sembla estupendo, perquè és que vivim totalment enganxats a les xarxes i
3: m'agrada molt.
1: Sembla sí. Que haguem de fer sempre coses. Jo he de dir-te que porto molts caps de setmana fent coses i aquest cap de setmana no vull tenir cap plan.
3: Això és difícil, t'he de dir, però... perquè ja comença el bon temps i et diran, ai, anem a fer un vermutet.
1: Però el plaer de no tenir res planificat, que és diferent.
4: I de dir que no a un pla que et pot fer
1: mal. Que no.
3: Dir que no és molt important.
1: Però dic, estic una mica cansat de socialitzar.
3: Sí.
1: Per tant,
3: sí.
1: No em digueu res. No em digueu res
3: no molestarem.
4: No a tot.
3: No a tot.
1: Lara, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
5: Doncs a aquestes hores del matí us convidem a fer una visita al fons del mar. Bajo el mar, bajo el mar.
1: Contenta siendo sirena, eres feliz. ¿Qué pasó, Ariel? M'encanta, i per què viatgem al fons del mar?
5: Doncs mira, perquè la bona notícia d'avui és que els voluntaris de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el CRAM, han alliberat al mar 5 exemplars de tortuga marina recuperats al seu centre a la platja de la Pineda de Castelldefels. Els animals de l'espècie Careta Careta han caminat cap al mar acompanyades pels voluntaris i per un pescador davant l'expectació de centenars de persones que s'han reunit a la platja per veure aquestes tortugues.
1: Careta Careta es diu l'espècie.
5: Sí, l'espècie de tortuga, la Careta. Careta, Careta.
3: Una mica Sireni de la Lara, no? No? No t'agradaria? Amb aquests cabells llargs, sí, guapos que tens.
5: Jo seria una sirena.
1: I qui seria la Marta Viana?
3: Jo, el Cranc.
5: El Sebastián.
1: Jo qui soc?
5: El Flanders. El peix.
1: Escolta.
5: Un tauró.
1: Jo seria...
5: la Úrsula.
3: Que divertit, aquest personatge.
1: Jo seria Úrsula, no en tinc cap tipus de... I Ot Serra, qui seria Ot Serra?
5: El Flanders.
1: El príncep, no, el príncep, Ot Serra.
3: Sí, sí.
5: No, l'Andreu,
1: l'Andreu
5: no.
1: L'Andreu el príncep, no.
5: Doncs no.
3: El que digui la Úrsula, vull dir.
1: Quin motiu tenim per saltar del llit, Ot Serra? Bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als jubilats que voluntàriament vulguin reincorporar-se al mercat de treball és que cobraran més. El govern espanyol ha aprovat un nou decret que diu que aquells que treballin entre un 55 i un 80% d'una jornada ordinària sumaran un plus del 25% a la seva pensió un cop hagin passat 6 mesos. Si les jornades són d'entre un 30 i un 55%, l'increment a la pensió serà del 15%. Això sí, el complement es deixaria de percebre un cop arribi la jubilació definitiva.
1: Doncs vinga, bones notícies per arrencar el matí d'aquest dimarts 2 de juny. Amb 9 minuts arribem a 6:15 del matí, fent els matiners de Catalunya Ràdio. Moment de desplegar la nostra particular revista del cor. I amb què comencem?
5: Amb Amaia Romero.
3: Ai, jo!

0: La cantant en un concert a València aquest cap de setmana va agafar el mòbil a un fan i va gravar un vídeo a mig concert. Després aquest fan, que es diu Manu, va penjar el vídeo a les xarxes i evidentment s'ha fet molt viral.
1: Manu, mira, estoy aquí contigo, estamos aquí en el concierto. Mira, ahí estás. Y nada, ay, muchísimas gracias por haber venido. Espero que siempre te acuerdes de este día, que siempre quede en tu mente. Mira qué bonito ahora para...
2: És que no pot ser més meravellosa.
0: Som
2: fans d'Amaia Romero, dels seus directes, de la seva música i d'aquest feedback tan preciós que té amb els seus seguidors. I alerta, perquè el cor també batega amb Dua Lipa. Dua Lipa, que s'ha casat.
0: S'ha casat amb Callum Turner a Londres. Ho ha fet amb una cerimònia civil. Tots dos anaven guapíssims. No sé si ho veus a fotografies. Ella especialment amb un vestit jaqueta, una Pamela blanca, preciosa. Ha sigut, es veu, una boda més íntima. S'han casat a l'Ajuntament de Londres, on també es van casar, per cert, Paul McCartney, Ringo Starr o Liam Gallagher. Tot això ha sigut abans de la boda, d'aquesta macroboda que faran a Itàlia. S'esperen moltíssims convidats. La boda es veu que durarà uns 3 dies.
2: Mare meva!
0: I es farà a Palermo, a l'illa italiana de Sicília.
2: 3 dies. A mi m'encanta qui aguanta un casament de 3 dies. Jo amb un en tinc prou.
0: Sí, sí. Mig dia també.
2: Clar, perquè aquí has d'anar controlant molt, també t'ho dic, perquè els casaments que la gent, almenys aquí, la tradició és que la gent es despermi una miqueta.
0: Sí. I ara que hi fan allò de la preboda, boda... Uf,
2: quina mandra.
0: No? Un pal. Quants diners?
2: I quants looks?
0: Sobretot.
2: Looks,
0: clar,
2: diners.
0: Clar, molts diners, sí.
2: Temps de la temps lliure per tu, no.
0: No, clar, jomo, jomo.
3: Practiqueu jomo.
2: Quins sons deixa la ràdio aquest matí?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, Laura Fa va parlar-nos de la nova història amorosa de Lamine Yamal.
4: Lamine Yamal.
5: Què li passa?
4: Que té nòvia, no passa res, té nòvia. Jo l'únic que vull dir avui a Catalunya Ràdio és que té una nòvia que té 21 anys i, escolta, les dones i nòvies dels futbolistes és insuportable el nivell d'insults, assetjament...
5: Hi ha molt pressing, no?
4: Bueno, sí. Perquè es dona per suposat que van amb ells només perquè són futbolistes.
2: Bona reflexió de la Laura Fa, com sempre, al matí de Catalunya Ràdio. I amb només 6 minuts, 6:45.

0: so inviting.
1: Molts oients ara mateix despertant-se amb Catalunya Ràdio i ho han fet d'una manera, escolta'm, diria que per la porta grossa, Marta.
2: I tant, en Frank Sinatra, amb aquest tema Strangers in the Night, que arribava un dia com avui al número 1 de la llista del Regne Unit, amb aquest tema Sinatra va començar la seva segona etapa d'èxit, però com passa amb molts temes que fan història en el món de la música, ell no suportava cantar-la, tot i que li havien aconsellat que fer-ho li portaria molt bona acollida. Ell mateix va arribar a dir que era la pitjor cançó que havia escoltat en la seva vida i que directament era una merda. Això és el que recull en una biografia seva feta l'any 2006 per Anthony Summers i Robin Swan.
1: El millor és la cara de l'Anna García mentre escoltava.
3: Sí. Pues que és molt maca.
1: Home, és preciosa.
2: No, clar, és preciosa. Més boniques.
1: Però passa moltíssim, que els artistes moltes vegades la cançó que és tot un èxit és la que més odien cantar als seus directes. I quin dia ens espera astrològicament parlant? Sergi Tous, astrocat.cat, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 2 de juny, tenim la Lluna passant per Capricorn i això ens convida a tocar de peus a terra, posar ordre i mirar els nostres objectius amb més responsabilitat. No és un dia per dispersar-nos gaire, sinó per prioritzar, ser pràctics i fer allò que toca. A vegades, avançar no vol dir córrer més, sinó enfocar millor l'energia. Avui, seny, estructura i pas ferm. Que tingueu molt bon dimarts.
1: Doncs vinga, seny, estructura i pas ferm. Ens agafarem aquests conceptes perquè aquest dimarts passi una mica millor. I mentrestant, Lara García, qui bufarà espelmes avui?
2: Doncs avui, 2 de juny, felicitem a dues persones molt conegudes, però que són d'àmbits ben diferents.
1: A veure.
2: Per una banda, tenim a l'actor Pepe Villuela, que avui arriba als 63 anys. I per una altra banda, tenim la periodista de la premsa del Cor, Rosa Villacastín.
1: Que
2: avui...
1: En català, que és catalana.
2: Rosa Villacastín. No la conec.
1: Mira que és castiza, la Rosa Villacastín. No és de la teva època, Lara.
2: No.
1: No.
2: La Rosa Villacastín, que avui bufarà 79 espelmes.
5: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Xavi. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
6: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
1: I per arribar a dos quarts de sis del matí, música que és pura cafeïna. Arriben The Bangles.

0: Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 2 de juliol. Ana Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest matí. El Partit Popular, és una de les notícies d'aquestes últimes hores, ofereix un pacte a Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez arran dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE.
1: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, els demana el seu suport per tirar endavant una moció de censura i els promet un govern sense Vox que tindria com a objectiu netejar les institucions i posar les urnes. Declaracions Telecinco.
2: Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté en ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
0: Però el PNB i Junts no se'n refien.
1: No, per ells, Vox continua sent una línia vermella i això fa que el PSOE respiri alleugerit i ja diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa.
0: Recordem que aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull de Junts, per parlar precisament d'aquesta notícia, d'aquest pacte que proposa el Partit Popular. Mentrestant, l'excomissari Villarejo canvia de versió davant el tribunal del cas Kitchen.
1: Ara diu que va ser una operació legal per rastrejar els diners de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, a l'estranger. I assenyala que l'expresident Mariano Rajoy se'n va aprofitar per eliminar allò que el perjudicava.
3: El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
0: Pendents també de la situació a Ucraïna.
1: Rússia ha llançat aquesta matinada un important atac sobre Kiev i Dnipro. Els atacs russos s'han fet almenys 5 morts i desenes de ferits. Ucraïna també ha atacat la ciutat russa de Kursk amb un balanç encara provisional d'un mort, segons informacions russes.
0: Mentrestant, Donald Trump intenta salvar les converses amb l'Iran.
1: Assegura que podrien tancar un acord la setmana que ve i que s'obrirà l'estret d'Hormuz. Això contrasta amb la posició de Teheran, que ha suspès les negociacions amb Washington pels atacs d'Israel al Líban. Trump diu que Israel aturarà la seva ofensiva, però Netanyahu manté que continuarà al sud del país, des d'on la milícia xiïta ha llançat coets contra el nord d'Israel.
0: I Europa es posa d'acord per endurir la política migratòria.
1: Les institucions comunitàries donen llum verda perquè els estats de la Unió Europea puguin instal·lar en països estrangers centres per deportar immigrants irregulars, copiant així el model de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha volgut implementar a Albània. El Parlament Europeu i els governs comunitaris han tancat aquest dilluns l'acord definitiu per la nova llei que donarà cobertura legal als centres de deportació.
0: Els docents continuen votant si ratifiquen o no el preacord que divendres van firmar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària.
1: De moment, el 18% dels docents ja s'han pronunciat, una consulta que s'allargarà fins dijous al migdia. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegurava ahir al matí de Catalunya Ràdio que si guanya el no, diu que s'arribarà a un escenari caòtic.
4: Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical, però en tot cas no em poso gens en aquest escenari.
0: El papa recona el català en la seva visita a la Sagrada Família.
1: El Vaticà ha publicat el guió litúrgic del viatge del pontífex i hem sabut que Lleó XIV farà íntegrament en castellà la benedicció de la Torre de Jesús. La decisió ha generat malestar en alguns sectors del catolicisme català. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà, però en el fons, si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
0: En canvi, els Premis Max sí que tenen accent català.
1: Sí, els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Destaquen, sobretot, les produccions La tercera fuga, de Victoria Spunsberg, i no de la companyia de dansa La Venidera. Han estat protagonistes en la gala que s'ha fet al Teatre Romà de Mèrida.
0: La diferència entre l'art i la religió queda palès en aquestes dues últimes notícies. Gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dimarts a tots dos. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb Alberto Núñez Feijóo en bona part de les capçaleres del dia. Tant La Vanguardia com El Diari ara expliquen en portada que Feijóo ofereix al PNB i a Junts una moció de censura a Pedro Sánchez per convocar eleccions de seguida. També en parla avui a Madrid, El Diari El Mundo. És el seu principal tema de portada, on llegim que Feijóo atiarà la moció a Catalunya. No us conformeu amb el bloqueig, diu textualment. Ho farà avui, per cert, que serà a les jornades del Cercle d'Economia.
7: Parlant d'economia i de política, Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Ho llegim al periòdico. Per contra, l'Ara situa en portada l'anunci del president Illa de 3.300 milions d'euros en fons públics i privats per accelerar infraestructures.
6: Un altre nom propi de les portades és Donald Trump. La Vanguardia obre l'edició dient que el president nord-americà intenta contenir Israel per salvar la negociació amb l'Iran.
7: I per acabar, Gabriel Rufián. Llegim al País que Esquerra frena la seva intenció de controlar la llista al Congrés.
0: I, evidentment, avui la moció de censura plantejada per Alberto Núñez Feijóo ocupa bona part de les pàgines d'opinió dels diaris.
7: L'Ara hi dedica l'editorial i assegura que el PNB i Junts estan incòmodes tant amb Sánchez com amb Feijóo.
6: I afegeix que el líder del PP no deixarà de presentar bastó i pastanaga als nacionalistes catalans i bascos perquè no hi té res a perdre.
7: El periodista Joan Tàpia, membre de comitè editorial del periòdico, diu que el PSOE està pitjor que fa un any, però el PP no està pas més bé.
6: Tàpia recorda que el PNB i Junts demanen eleccions, però no volen que Feijóo ocupi la Moncloa.
7: El Mundo diu en l'editorial que Pedro Sánchez mostra victimisme en relació a la corrupció i bunkerització davant la demanda d'explicacions.
6: En relació al PSOE, lamenta que un partit que va representar la vertebració d'Espanya es comporti avui com una fortalesa assetjada al servei de l'interès particular del seu líder.
7: A El País, el catedràtic de Ciència Política Ignacio Sánchez Cuenca posa en dubte la imparcialitat dels jutges quan han de dirimir sobre casos polítics.
6: Alerta que les dues vares de mesurar de la justícia i la policia acaben erosionant la legitimitat d'un poder fonamental de l'Estat.
7: I per la seva part, La Vanguardia opta per dedicar l'editorial a

0: superior i és una mica més fàcil per poder veure. És una app per reduir el consum d'aigua embotellada, ja que Itàlia Canalia se situa al capdavant dels països que més en consumeixen.
1: Què temen els ocells?
2: Doncs les línies elèctriques, pobrets meus.
1: Sí, clar. No m'estranya.
2: En els últims 5 anys han mort gairebé 4.000 ocells a Catalunya, 4.000, eh? 3 de cada 4 són espècies protegides i entre un 1 i un 5% espècies amenaçades. Són dades de Seo BirdLife que llegim al Més Tarragona. La majoria d'ocells que moren electrocutats són el duc, l'astor comú o l'aligut comú.
1: Quins hospitals són els millors del món en tecnologies intel·ligents?
0: Doncs mira, al podi hi ha 3 centres dels Estats Units, la Clínica Mayo de Rochester a Minnesota, la Cleveland Clinic a Ohio i el Massachusetts General Hospital. L'Hospital Vall d'Hebron ja apareix en posició 27. A més, es consolida com el primer hospital intel·ligent gent de tota Espanya i el 5è d'Europa. A la llista dels millors també hi ha el Clínic Sant Joan de Déu i la Clínica Sagrada Família. Ho veiem al periòdico.
1: Que ja no tornarem a sentir igual.
2: El Cargol Treu Banya, una versió, no? Cargol Treu Banya.
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs mira aquesta versió.
1: Què?
2: Hi ha una versió que s'ha fet viral.
1: Com l'has feta, la cançó?
2: Cargol Treu Banya, puja a la muntanya, Cargol Treu Pi, puja al muntany. Records aquí a la meva mestra d'I3. Bueno, no, que en aquell moment era Pàrvols, que encara me'n recordo la cançó.
1: Escolta, molt bé, molt bé. Jo crec que l'has entonat molt bé per haver-ho fet així. De cop a sac, preguntant-ho d'aquesta manera.
3: Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marró.
1: Que, a veure, què està passant? Mira, prou ja, de aquesta... veritat. Jo és que baixo del 2026, me'n vaig.
2: Jo t'ho explico.
1: Explica-m'ho bé, perquè això...
2: El cargol treu banya que t'he cantat jo és el de fa 40 anys.
1: Sí, el de tota la vida.
2: Sí, tota la vida.
1: De tota la vida, Maria.
2: D'acord. Aquesta que sents és la versió que s'ha fet viral a TikTok. I a darrere hi ha en Naïm, que és un jove català d'origen marroquí.
1: Però és el mateix que ha cantat el Patufet?
0: Ah, exacte.
1: Ah,
2: sí,
1: val.
0: 3 o 4 ja.
1: No està malament, eh?
0: Molt bé.
2: De fet, mira, ara que ho dius, eh? En aquestes cançons ell barreja humor i ironia. I el Patufet, tinc aquí la lletra, eh?
1: A veure.
2: No te la puc cantar, això ja no, eh?
1: No.
2: Ara no, ja hem cantat
1: prou. Ja està. No abusem del teu art, tampoc. Maria.
2: Diu, gent, tinc una...
1: Digues.
2: Gent, tinc una mala notícia. En Mohamed ha matat el Patufet. Aquesta és la lletra. D'en Naïm.
1: Escolta, però molt bé.
0: Molt.
1: Sentit molt divertit. L'humor. Catalans.
0: Ja portarem més aquests dies.
1: Sí, està molt bé, està molt bé.
0: 3 o 4 ja les anirem portant.
1: Un dia d'aquests també farem repàs als matiners. I mentrestant, avui el temps una mica variable, Marc.
0: Sí, avui ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental localment intensos. La calor, com diem, afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
1: 5 minuts, arribem a 3:45 del matí. És la nostra cargoleta particular, Marta Viana, arribada des de Lleida. Centre neuràlgic del genocidi cargolí del cada any.
4: Sí, la veritat, per què negar-ho?
1: És que a veure si
4: és el que fem.
1: Si a la plec del cargol. Petoneta a tots els lleidatans que escolten aquest programa. Sempre parlem de Lleida o tot el que tingui
4: sí,
1: a veure amb
4: trobo
1: Lleida.
4: Trobo que parlem molt de Lleida, cosa que m'agrada molt i segur que els nostres oients també.
1: Hi ha alguna cosa culturalment a Lleida o no?
4: Sí, moltes coses.
1: Sense seria el cas d'avui.
4: No, avui no, però bueno, segur que hi ha alguna coseta que podríem rascar, però a mi sempre m'ha fet gràcia que l'aplec del cargol ho portem des de la secció de cultura i no des de la part d'economia, per
1: tirat.
4: Exemple.
1: Sí, senyor.
4: Perquè, bueno... Sí, bueno, és gastronomia, no sé,
1: sí,
4: sempre tinc dubtes.
1: Sí, però també és cultura, no? També és cultura popular.
4: Sí, clar.
1: Vull dir que la pleca està rodejat de cultura.
4: És com la Patum.
1: Ah, exactament.
4: No?
1: Però anem al carrer, que són alguns apunts culturals després sí. De la nostra reflexió sobre si... què és la pleca del cargol.
4: Què és la pleca, exacte. Ho hem repassat ara, a 2:15, però bones notícies pel que fa als premis Max, que s'han celebrat aquesta nit a Mèrida, perquè la tercera fuga de Victoria Spumberg s'han portat 3 guardons. De fet, el talent català ha estat reconegut amb 11 premis diferents. D'aquí una estona també el repassarem amb la Marta Vives, que és l'enviada especial a Mèrida. I si et sembla, fem 2 apunts musicals que jo crec que t'agradaran.
1: I alerta, perquè aquests apunts musicals comencen amb una de les veus més importants de la música dels últims anys, una artista estimadíssima que té com a nom i cognom Celine Dion. Mare meva, si algú està deprimit avui, que no escolti el By Myself, perquè... Sempre em recorda Bridget Jones, aquesta cançó.
4: Sí, és veritat. Doncs mireu, si la voleu anar a veure, ha anunciat 10 nous concerts a París, s'afegeixen els 16 que ja havia anunciat per la tarda vinent. Aquests nous concerts els farà del 8 al 29 de maig, davant la gran demanda sense precedents que hi ha hagut. Es veu que en la prevenda van superar

0: els 9 milions de persones que voldrien comprar entrades, per tant, déu-n'hi-do. I en total farà aquests 26 concerts, seran al pavelló La Defensa Arena de París, que té una capacitat de fins a 45.000 espectadors.
1: I alerta perquè acabem amb ella. Evidentment, us estem parlant de Taylor Swift.
0: Sí, perquè primer va ser Bad Bunny i ara li toca a la gran estrella del pop sumar-se a Toy Story 5.
1: Ah,
0: perquè en aquest cas la cantant no posarà veu a cap personatge, sinó que ha anunciat que farà un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. Es dirà I Knew It, I Knew You i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, el dia en què s'estrenarà la pel·lícula.
1: I a aquestes hores del matí, aproximant-nos ja a 6:15, volem moure el dial al juny del 1983. Un mes històric, perquè es va fer la primera emissió de Catalunya Ràdio i així incorporava la veu en les seves emissions.
2: Diuen que la màgia de la ràdio consisteix, en bona part, en la seva immediatesa. Una immediatesa que fa que avui, en aquest precís moment, en punt, encetem la nostra relació quotidiana amb tots vosaltres. Catalunya Ràdio es presenta. Aquells qui tenen la perspectiva dient, diran, potser, que aquest és un fet que marca una fita. S'arribarà a dir, tal vegada, que assistiu a un moment històric.
3: En tot cas, per a tots els qui formem l'equip de la primera emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, comença un compromís públic. Un compromís que assolim amb il·lusió, energia i rigor. Amb voluntat, sobretot, de servir-vos, dins les nostres possibilitats, el bo i millor.
2: I punt.
1: M'encanta recordant els inicis d'aquesta casa i sempre amb un clar objectiu, el de servei públic, aquest que segueix intacte. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de... Oh, buongiorno, des de Roma, Guillem Soler. Buongiorno, Guillermo.
4: Bon dia, matiners. La caiguda del feixisme després de la Segona Guerra Mundial va propiciar que els italians decidissin el 2 de juny del 46 entre república o monarquia. 80 anys després, avui celebren arreu del país la victòria de la República. És una festa amb una gran presència institucional i en què hi participen els cossos de seguretat i també l'exèrcit amb espectacles aeronàutics i desfilades. Per la població és un dia festiu i els balcons i els carrers s'omplen de banderes tricolori. El principal esdeveniment es fa aquí a Roma. És una gran desfilada militar i on tot ja està preparat, però per tot el país es fan diverses celebracions. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Roma pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem, amb aquesta feina impecable al voltant del món. I el Roger...
5: Qui estigués a Roma ara, eh?
1: Estava pensant aquí, l'únic que no es mou és mai el Roger.
5: Sí, aquí segueixo, la gent va i ve i jo aquí estic pringat, com sempre, però escolta...
1: No passa res, home.
5: Tota alegria.
1: I tant,
5: algú ha de mantenir aquesta casa.
1: Què passarà? En
5: aquesta casa hi ha molta gent, ja. Faig broma.
1: Va. A tothom et dirà, escolta'm, jo...
5: No, home, no faig broma, faig broma.
1: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio i avui amb Francesc Soler, per cert.
5: Sí, exactament. Mira, molt pendents d'aquesta nova oferta de moció de censura del Partit Popular que Feijóo concretarà a Barcelona. Tindrem a Jordi Turull, secretari general de Junts, perquè ens digui què en pensa. Per tant, potser abans que la faci, ja Feijóo la tindrà descartada. També parlarem de la visita del Papa i de la presència del català, que ha generat una certa polèmica, o la poca presència, en funció de qui ho miri. Després tindrem a un quart d'11 a Jorge Dioni, que ha escrit el llibre Pornocràcia. A la secció de Ciència i Tecnologia de Rafael de Sant Juan parlarem de tabac, perquè el dia 31, diumenge, va ser el Dia Mundial Sense Tabac, i encara hi ha molta gent que fuma, massa, però vaja, cadascú amb els seus vicis, ja ho saps. I després a la teràpia boomer de Sergi Pàmies, sí, les expressions... Què, eh?
1: Per què ho has dit, això?
5: Perquè hi ha gent que fuma en la seva llibertat i en la possibilitat que té per fer-ho. No, perquè hi ha gent que intenta deixar de fumar i després hi torna, i aquestes coses, són coses que passen. Ara ja
1: m'està escoltant la meva mare, ara m'enviarà un missatge i em dirà...
5: Però jo no estic parlant de tu, he dit hi ha gent, és un genèric.
1: Sí, sí,
5: quanta
1: clar.
5: Gent... Segur que hi ha algun matiner que ens està escoltant que ha intentat deixar de fumar
1: segur.
5: Que ha fracassat i ha tornat a fer-ho.
0: Segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit.
5: Exacte, segur que n'hi ha d'altres que ho han aconseguit i segur que n'hi ha d'altres que, ara mateix estan dutxant-se. No sé, hi ha matiners...
1: O fumant-se un cigarro.
5: Hi ha matiners per tot. O sigui que... El que segur que no n'hi ha cap que se sàpiga la dada que ve ara.
1: Ai. M'ho cus molt bé, però jo ja estic patint. Ja, si ens ho planteges d'aquesta manera, com a coach d'aquí a l'estudi, horrorós, Maiol.
5: Perquè, mira, vull que parlem de la poca presència del català a un lloc en concret, que és el discurs del papa,
1: sí.
5: O a la missa, millor dit. Una dada sobre el català.
6: Parlo sense vergonya, parlo en llibertat.
5: I si t'he escoltat, va, començar. En concret, avui, quantes persones parlen català a l'Aragó?
1: Uf, poquíssimes. Dues?
0: Tres.
1: A veure, a l'Aragó, molt poques. Milers? Poquet. Milers? No. Milers?
0: Milers.
1: La meva partner en la dada Maiol em pot mirar,
0: Sara,
1: sisplau?
0: Sara, milers? Busca a Google.
1: Milers, que la Sara té molta intuïció. 5.000? Més, més. 100.000. 100.000. Jo dic 100.000.
0: 100.000?
1: Va.
0: Són moltes.
7: Jo menys, jo menys.
1: Vinga, va.
0: 15.000.
7: 10.000.
5: Doncs mira, són dades del cens que s'ha fet més gran mai. L'aragonès i lo català en l'actualitat, anàlisi del censo de població de viviendes 2011, són dades antigues però molt concretes.
1: Val.
5: I la dada concreta són 55.513 persones.
1: M'hi apropo jo, no?
7: Sí, però clar, saps?
5: Jo crec... Algú ha dit 15.000?
0: Jo he dit 15.
5: Doncs crec que s'ha provat més la Marta perquè en té 40.000 la diferència i tu 45.000. Sí. Esteu més lluny que mai.
1: Jo
5: la majoria
1: optimista.
5: Són de la franja, perquè clar. Hi ha una gran part de la població que hi parla català. Bueno, de fet, és una petita part, però que encara s'hi parla català. Però hi ha una bona part que és a Saragossa, uns 12.000 parlants que són catalans que viuen a Saragossa i per tant parlen català.
0: Això no compta.
5: Per tant, aquesta... Avui sabia que fracassaríeu molt. 55.513. És una dada antiga. Aviam si algú s'anima a refer aquest...
1: Doncs sí, no serien gaire més optimistes, eh?
5: Perquè estava molt bé aquesta feina que es va fer el 2011.
1: Són dades realment tristes, al cap i a la fi.
5: Sí, perquè és una petita part de la franja, és la part de l'Aragó, però vaja, en fi...
1: Ens ho deixem d'aquí, que ara que la gent dirà...
0: Ara com aixequem, però volem saber les actuals, eh?
5: Bueno, doncs ves a Aragó,
0: ho
5: fes
0: això ho hem de comptar. Això ho aconseguirem.
5: Hi ha una feinada darrere d'aquest recompte espectacular,
0: sí, sí.
5: Perquè és anar, diguem-ne, persona a persona a contrastar que parlin català. Penseu,
1: vinga, va, aquest estiu,
5: penseu
1: ja
5: que es va fer el 2011 i es va publicar el 2017. Imagineu-vos la feina que hi ha darrere aquest cens. Perquè jo acabi dient una dada aquí absurda i vosaltres us allunyeu de 35.000.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. Els matiners de Catalunya Ràdio us convidem al Festival Vallviva. No sé si hi heu anat, és un lloc espectacular a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. Oh. Aneu trucant, perquè d'aquí uns moments us convidem a anar a Vallviva.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
9: Faro que ilumina le notti del mondo per la grandiosità delle sue costruzioni.
10: Estem preparats per la visita del Papa? Aquest dimecres, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio, ens desplaçarem fins als punts clau d'aquesta visita papal a casa nostra. La Sagrada Família, el convent de Sant Agustí, Cambrians i Montserrat. I conversarem amb les persones que rebran el Sant Pare.
8: Aquest dimecres, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
11: Evitem el soroll.
12: Ens allunyem de les estridències.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
13: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
11: Un informatiu sense presses.
12: Per donar context als grans titulars.
13: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: Doncs vinga, va, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. És que, a veure, el tema de Vallviva és una meravella. 93207474. Alerta, perquè els que ens aneu trucant entrareu en aquest sorteig que, com sempre, decidirà el guanyador o guanyadora, Eloi Cordomí, la mà més innocent dels matiners. Podeu escollir, per exemple, pel públic més adult, els directes de Mare Mundi, també Antonio Orozco o Ana Torroja. Per al públic més jove, que no vol dir que la gent gran no puguin a veure Teràpia de Xoc i Pep Plaza, o també pel públic més familiar, amb els Atrapa Somnis, que serà el diumenge 12. De fet, el festival, el Vallviva, se celebra entre el 8 i el 12 de juliol a un lloc espectacular, que és a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. I a aquestes hores del matí vull saludar l'Olga. Olga, molt bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Què tal, Olga? Com estàs?
14: Ai, molt bé, moltes ganes de parlar amb tu, eh? Trucat moltes vegades i no m'agafava.
1: No m'ho puc creure! I això? Perquè estem adormits a vegades.
14: Sí, no, potser trucava massa tard i ja havíeu agafat altres trucades.
1: Ah, Olga, ja veig que ets al cotxe. Cap on vas ara mateix?
14: A treballar.
1: I de què treballes?
14: A treballo al Vall d'Hebron.
1: Ah, molt bé. I ens hi posem molt d'hora, no entenc?
14: Bueno, començo a les 8, però que... Ai, a les 8, a les 7, arribo, em faig un cafè i estic tranquil·la llegint, perquè com que n'hi ha problemes per aparcar, prefereixo anar més d'hora.
1: És que això és una bona solució sempre, perquè com es posa a la ciutat de Barcelona a aquestes hores del matí, és millor anar amb una mica de temps. D'on vens, Olga? D'on ets?
14: De Montmeló.
1: De Montmeló. Doncs escolta'm, moltíssimes gràcies per trucar-nos també aquest matí, i a veure si tenim sort i te'n vas a veure aquests, alguns d'aquests directes al festival Vallviva del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. D'acord, Olga?
14: Molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies,
14: adeu.
1: Que vagi bé. Adeu. Recordem, aquest festival que se celebrarà aquest estiu, si teniu ganes d'anar a la Garrotxa, a través del 93207474, amb aquests directes estupendos d'Antonio Orozco, Ana Torroja, Mare Mundi, també Teràpia de Xoc, en Pep Plaza, els Atrapasomnis, són alguns dels... del cartell que formaran part del Vallviva d'aquesta propera edició. I tinc per aquí a la Maria José. Maria José, molt bon dia.
15: Hola, molt bon dia, Xavi.
1: Què tal, Maria José, com estàs?
15: Molt bé, i vosaltres?
1: Doncs molt bé, aquí fem programet. Escolta'm, amb 7 minuts que acabarem ja tindrem el dimarts fet. Des d'on ens truques tu, Maria José?
15: De Castelló de la Plana.
1: Molt bé, i què estàs fent aquestes hores del matí? Desperta amb aquesta veu tan animada.
15: Doncs sempre em desperto per escoltar-te.
1: Home, expressament a les 5 del matí cada dia?
15: Sí, i tant, soc matinera.
1: Hosti, doncs això està molt bé. Et despertes de bon humor amb nosaltres, Maria José?
15: Contentíssima.
1: Que això és important,
15: m'alegreu el dia.
1: Això és el més important. Tu amb aquesta trucada ja ens has alegrat també aquest dimarts. Estigues alerta perquè d'aquí uns moments sabràs si t'emportes aquestes invitacions per anar al Festival Vallviva. D'acord, Maria José?
15: D'acord, moltíssimes gràcies.
1: T'envio una abraçada, que vagi bé.
15: Igualment, una abraçada.
1: Adéu, adéu, adéu.
15: Adéu.
1: D'aquests moments, Eloi Cordomí ens explicarà, com sempre, alguna de les seves anècdotes. Ai. No marxeu. Ens ho estaves comentant, Marta, Taylor Swift formarà part de Toy Story 5 i amb ella pràcticament arribem a les 6. Mm.

0: La música de Taylor Swift als matiners de Catalunya Ràdio. Bon moment per saludar també en Francesc Soler. Francesc, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Alerta perquè arriba un bon moment. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Què tal, com estàs, Eloi?
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Tenim careta, no?, com sempre, de l'Eloi. Vinga, anem, anem, anem. Vinga,
3: històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Una secció aclamadíssima, eh, Jordi Selles? Que sàpigues, Eloi, que és fan d'aquesta secció, que ho sàpigues.
1: Home, home, clar, com ha de ser. Fa dos dies que la fem, però no passa res.
0: Escolta'm, és que no cal que estiguem mig any fent-la perquè sigui un èxit, Eloi.
1: Clar, no, no, d'això es tracta. I la gràcia és que ha sortit espontàniament.
0: Exactament.
1: No l'hem parit.
0: És que les coses espontànies és com quan surts de la discoteca i penses que no lligaràs i acabes al matí fent el cafè amb algú.
1: Veus? És la millor comparativa que se m'acudia.
0: Escolta, què m'expliques avui, Eloi?
1: Mira, avui volia compartir amb vosaltres un so que sento el capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
0: A veure. Una granota.
4: Granotes.
0: Granotes.
4: Jo diria.
1: No, no són granotes. No són granotes. Mira, passant que anyet a vosaltres
0: també.
1: Què és?
0: Una serp?
1: És un ocell. És un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah! I per què es diu enganyapastors?
1: A més, té aquest so com així metàl·lic. Es veu que quan t'hi acostes, ell fa com sortides espontàniament, no? Cada cop i volta surt entremig de les bardisses i vola cap amunt, s'amaga cap avall. I antigament, doncs això, els pastors doncs, el veien aparèixer així entremig dels animals i de les bardisses. I es veu que antigament es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. Oh. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors. I també per aquests moviments així una mica erràtics que fa.
0: Doncs escolta,
1: això ho he buscat i la veritat és que ho he trobat molt curiós. I és un so molt característic del vespre, eh? No tant de primera hora del matí.
0: Doncs amb l'enganyapastors ho deixem aquí perquè no tenim
1: temps. Avui no podem fer el temps. Avui
0: hi haurà tempestes. Adéu. Moltes gràcies, Eloi, estimat. Fins demà, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Francesc Soler, tot teu.
5: Gràcies.
0: Comença el matí de Catalunya Ràdio.
6: Punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: Els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Avui us parlem del tancament de tres pastisseries emblemàtiques a Catalunya, una a Barcelona, l'altra a Platja d'Aro i fa uns dies també una de Cervera. D'entrada, al barri barceloní de Gràcia, abaixen persianes la centenària pastisseria Ideal.
1: Els actuals propietaris es jubilen i no han trobat relleu. Amb tot, encara tenen l'esperança que aparegui algú que vulgui continuar el negoci. Això ho explicava en Miquel Àngel, que des que era petit ja tenia clients a la Ideal.
2: S'ha buscat, però és complicat. Estem mirant l'última opció i a veure si s'animen o a veure què, però ho veig una mica feixut. Clar, el ser de lloguer també hi ha el tema de propietari i, bueno, és complicat.
1: La Ideal era una de les pastisseries preferides del barri de Gràcia, coneguda pels seus xuxus i els torrons de crema. Deien que s'hi feia la millor crema de la capital catalana. A Platja d'Aro ha tancat la cafeteria pastisseria El Cisne, que va néixer fa gairebé 70 anys a l'avinguda de Segarol, al centre i eix comercial, a tocar de l'Ajuntament. Durant anys va ser un emblema de la Costa Brava, el seu fundador va morir fa uns anys i ha passat el mateix. Els fills no continuen el negoci i ara la Rosa Coromines, la propietària, la dona del fundador, hi posa punt final amb la venda del local. Durant el boom turístic del segle passat a Platja d'Aro, El Cisne era un punt de trobada i fins i tot de glamour de la Costa Brava. En deien Las Vegas de Platja d'Aro perquè era un lloc on hi havia llums de LED i colors.
3: Caram.
1: I a la Segarra ha tancat les seves portes la pastisseria Bomboneria Agustí de Cervera després de 54 anys oberta. Aquest local emblemàtic del carrer Santa Anna ha estat regentat per tres generacions de la família Agustí, oferint tota mena de pastissos, pastes, coques i altres productes. Pròximament al seu lloc hi haurà una cafeteria. Doncs tres pastisseries emblemàtiques que tanquen en un cap de setmana. La pregunta és si va a la baixa l'ofici de pastisser. No sé, oients, heu notat que al vostre poble o ciutat van tancant aquests establiments? Amb el Gret de Mar, sí, ho hem notat.
0: Sí, aquesta cafetera que obre segurament serà un vivari o una merda de dieta.
1: Aquí està la cosa. Sí,
3: el comerç de proximitat l'estem matant entre tots, especialment els que posem gran superfície o els que posen grans superfícies i els que posen també, doncs això, supermercats i llocs d'aquests, o que la gent que compra també pastissos en gasolineres. Vull dir, a veure, és que com voleu que no tanquin?

0: Anna Closa, bon dia, bona setmana.
1: Bon dia.
0: Estadísticament, els pares d'aquesta època de l'any estan exhausts.
1: A veure, jo us explico, si voleu, l'estudi, el que diu l'estudi, vosaltres ja direu la vostra. Oh. Es tracta d'un estudi internacional fet per científics alemanys a 40.000 persones, 40.000. L'estudi conclou que els pares d'ara probablement no dormen menys que altres generacions, però sí que viuen la criança amb sensació d'esgotament més constant.
0: És a dir, no és només d'aquesta època de l'any, sinó que si mirem generacions anteriors,
1: exacte,
0: els pares actuals estan més exhausts.
1: Sí. De fet, les dades diuen que durant els primers mesos les mares primerenques perden cada nit una hora de son, mentre que els pares, doncs, perden uns 20 minuts de son.
2: Ah, mira, aquí això
0: bé,
2: també és interessant,
0: bé,
2: eh?
0: No, mal. No perden tant de son, vull dir.
2: No, l'han de perdre igual que les dones.
1: Sí que és veritat que els pares, és a dir, aquí en aquest cas tots dos, no dormen 8 hores seguides perquè es van despertant, doncs, cada nit, i segons els investigadors, això és el que fa que els pares se sentin frustrats, però vaja, aquest estudi diu que els pares amb nens petits dormen unes 7 hores diàries.
2: Ah, doncs tampoc està tan malament.
1: Veus?
2: Però és veritat que, bueno, això crec que depèn de l'època, no? El començament és molt dur i la cosa va millorar. Sort que no és al revés, és a dir, comença sent molt dur i va millorant. Si fos al revés seria com anar caient al pou, però mira així.
1: També diuen que la clau no està en les nits que els pares passen desperts, sinó en tot el que ve després. Se senten més cansats, doncs, perquè hi ha, doncs, unes jornades laborals més exigents, estem, doncs, sempre més connectats, la pressió d'haver-ho de fer tot sempre bé, és a dir, ser un bon pare, ser una bona mare, doncs, ser un bon company de feina o un bon amic. També molta autoexigència, potser per una criança, doncs, molt més conscient. I també són de llars, doncs, que depenen cada vegada més dels ingressos de tots dos. Per exemple, a Europa, més del 60% de les llars amb fills, doncs, depenen de dos ingressos. O perquè també, doncs, alguns tenen menys recolzament familiar, perquè ara, doncs, potser la criança és molt més intensa i abans, doncs, estava molt més repartida. És a dir, que abans potser, doncs, teníem una xarxa familiar més propera i ara, doncs, per circumstàncies de la vida, i doncs, hi ha moltes parelles que han marxat a viure lluny de les seves famílies i no poden comptar amb el suport dels avis. El que havia dit l'estudi és que ara, que tots tenim al cap que és bo, doncs, pel nostre cos i la nostra salut mental, dormir 8 hores, doncs, com que els pares d'ara no dormen 8 hores seguides, això es veu que els frustra, i d'aquí ve que se senten cansats. A més, aquí cal sumar-hi que igual conviuen amb un entorn laboral i familiar que els exigeix molt més que abans. No sé què en penseu.
2: Sí, home, la veritat és que és interessant per mi aquestes dues potes que has dit, eh? Som més exigents. A dir, algú va dir una vegada, el meu avi no es va plantejar ni una desena part de vegades del que ho he fet jo si estava criant bé la seva criatura, no?
3: Penso exactament el mateix que tu.
2: Com autoexigim molt, sí. I llavors, a més, estem més sols, perquè
3: això,
2: abans ho fèiem entre tribu de...
3: Suma-li que gent jove petó, vull dir, que segurament nosaltres no tenim ni, no sé, l'escorça que tenien els nostres avis,
2: soferts,
3: eh?
2: Eren més soferts, perquè ara els vaig a patir més. Aquí vivim regalats i aleshores hem de criar una criatura, dormir una mica menys i a més ens ho volem fer tan bé,
3: sí.
2: Però també crec que el factor tribu no és irrellevant, eh? És a dir, abans en una casa que hi havia potser 4 o 5 criatures, potser hi havia 5 tietes.
3: Exacte.
2: O 4 avis i 5, sí, dues, sí, tietes, sí, sí. I ara la societat individualista ens porta a que cadascú s'ha de criar la seva criatura en solitari, pràcticament.
0: Jo arribo a casa i mai hi ha ningú.
2: Veus? Mm. Això abans no passava.
0: I aquests que diuen de l'avi que mai es va plantejar si criava bé o malament la seva filla, terrible, però la filla tampoc va sortir malament, perquè ara es preocupa per aquest tema, no?, pels seus fills.
2: Totalment, és que a veure... No, hi ha una cosa que dic, és que hauríem de... Per començar a deixar de criticar la gent que viu encara en família, és a dir, oh, mira, té no sé quants anys i viu amb els pares. Bueno, no ho sé, per què és tan diví viure sol? És a dir, hem condemnat la família com extensa, que cadascú fa el que vulgui.
4: Els experts, Micas.

0: L'hora del conte, avui la Laia ens descobreix la Sara Santanes i Ribes, que és periodista.
1: Ribes.
0: I Ribes, que és periodista.
1: Sí, és periodista climàtica, interessada, segons ella mateixa diu, en l'emergència i les lluites ecosocials. A veure, és una periodista, al final, crítica, per tant, superbé, que... Per mi la gràcia que té, a diferència d'altres que també ho fan, és que més enllà dels seus articles a La Directa, a diferents publicacions que podeu llegir, també té un perfil d'Instagram superinteressant. És la, en aquest cas es fa com de la influencer clàssica, el que passa que, de fet, va guanyar el Premi Crit a Compromís Social. Vull dir que ja veureu que fa aquests vídeos directament posant sobre la taula temes dels quals potser no se'n parla prou, aporta dades, fa una mica d'investigació, també dona la seva opinió, és un conjunt i a més és molt, vaja, entra super. Bé, si voleu us poso un tros de l'últim post que ha fet, només així random, perquè veieu que no és que n'he hagut d'escollir un, sinó que simplement l'últim que ha fet ja sonava així de bé.
2: Estic cansada de convertir-me en un projecte.
3: Sempre inacabada.
2: La vida de sobte s'ha convertit en desperta't a les 5 del matí, fes 10.000 passos, pilates, matxa, morning routine, calories i macros, podcast a perdó, 50 llibres a l'any, fer-te rica abans dels 30, meditar, dormir 8 hores, fer running.
4: Però clar, a més trava, perquè sempre hi ha una app per mesurar-te. Els passos, el son, els likes, els followers, el temps de pantalla, la productivitat i potser, fins i tot, la felicitat. Persones convertides en KPIs, sí, en anglès, que sempre queda millor que dir indicador clau de rendiment.
1: Vale, ja veieu, eh? O sigui, és molt crítica. No us he dit com trobar-la a Instagram, eh? Sara S. Ribes. És bastant senzill, té més de 4.500 seguidors i els temes que tracta, doncs, ja ho veieu, molt diversos, perquè aquí, per exemple, parlava doncs, aquesta pressió de les presses de la societat d'avui en dia, però també parla moltíssim de canvi climàtic, parla molt dels conflictes internacionals, va estar amb el tema de la flotilla quan van sortir, també parla molt de transport, de consum, fa una mica de vegades de videoanàlisis crítics de la realitat, agafa 3-4 temes d'aquella setmana i diu, ens està quedant maco el tema, us parlo una mica de notícies d'actualitat, també de desnonaments, de qüestions socials, al capdavall de molts àmbits. A mi m'agrada molt com ho fa i a més ja us dic, fa vídeos que entren molt bé, però molt de contingut, que això no sempre és fàcil de trobar.
0: També, molt bé.

0: respirar.
1: Els experts, ICAT.
2: Cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
3: Visca cap mosques!
4: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
5: Parlem de sèries, parlem de Ravalejar, que es va estrenar el dia 22 de maig. La teniu disponible a HBO i ha d'arribar també en el futur a 3CAT. Igualment, Laura, permeteu-me aquell tòpic de la tinc molt pendent, però és verídic, perquè jo tot el que fa l'Isaac i la Cuesta ho he vist tot, sempre ho veig tot i sempre m'encanta. Tu ja t'hi has llançat.
6: A veure, m'hi he llançat perquè sóc una persona addicta al contingut nou, tinc FOMO, jo si no ho veig i no ho puc comentar, doncs no estic tranquil·la. També una de les coses que m'ha portat a mirar-la ja és que es pot veure en versió original a HBO, vull dir, encara que encara no estigui a 3CAT, ja la podeu veure en català, que és en la llengua en la que s'ha gravat. Vull dir, no és allò
7: que... Està bé, vam corregir que hi havia coses que feien molt de cringe fa temps quan van començar a fer sèries entre TV3 i alguna productora.
8: Però el tema de les cites, per exemple...
5: L'autodoblatge acabarà sent una manera de subgènere del cringe, que a mi em fa gràcia.
7: Bueno, jo encara he arribat aquí.
5: No és el cas.
6: A mi no fa gràcia i agraeixo profundament poder veure aquesta sèrie en versió original, HBO, i és una sèrie que, com diu el seu títol, està ambientada al Raval. El protagonista és l'Enric Auquer, que jo només per això ja m'hi tiro de cap, o sigui, ho sento, jo aquesta persona em supera, necessito veure tot el que fa. El problema que tinc amb ell i amb la Maria Rodríguez Soto és que porten com, no sé si, 3 o 4 produccions seguides sortint junts en diferents rols, i clar, des que van fer de germans a Casa en Flames, clar, jo ara no els puc veure com a parella. I a Ravalejar fan de parella. Sí, és com aviam.
5: El Sergi López fa de sogre, Sergi López...
6: Ara no ubico la cara, però crec que sí, eh? Vull dir, l'Enric a la ficció té un germà que deu ser ell i el pare és el Francesc Orella. No és el germà aquest, eh? No sé de què fa. Aquest fa de... Anava a dir de dolent. Fa d'especulador. O sigui,
5: el Sergi López, a la seva vida real és totalment el contrari.
6: Ja m'ho imagino. Per això existeix el teatre, no? Doncs bé, és una sèrie que passa al Raval. És una família que tenen un restaurant de tota la vida. De fet, estan celebrant el centenari. I es troben en una situació clàssica del 2026, que és que la propietat vol vendre l'edifici i que, per tant, no saben quin serà el futur del seu restaurant. I a partir d'aquí comencen a investigar qui viu als pisos de sobre, què poden fer per intentar adquirir la propietat, perquè ells fins i tot estan disposats a comprar.
8: Els volen fer moving, doncs, no?
6: I es troben, doncs... No ho sé, perquè encara només he vist el primer capítol, insisteixo. Jo intento ser prudent perquè no vull fer spoilers i tampoc vull dir fake news. Però a mi m'ha enganxat molt el primer capítol perquè penso que és força extraordinari i apropiat que una plataforma com HBO Internacional, que això es podrà veure segurament en altres llengües i que ja es pot veure subtitulat, parli d'un problema tan evident que tenim en aquesta ciutat com la gentrificació, com l'especulació. No som els únics tampoc, vull dir, totes les ciutats del món la tenen, però es veu molt evident, no? Vull dir, és una mica com si fos una ficció vinculada al documental del Tamayo, no? Que l'altre dia parlàvem de...
8: Sí, ho estava pensant.
6: Si nos ha ido de las manos i flipàvem com... És que això són casos reals de persones que van a fires immobiliàries i que tenen aquesta mentalitat de... con activos tóxicos, sí, tal, que al final estan parlant de gent que està vivint de lloguer.
5: Mira per la finestra, això que veus, tots són actius. Mira,
6: són actius.
5: Sí, aquest arbre, aquesta senyora, aquesta paperera, aquesta moto, que si voleu venir un dia a la Diagonal veureu que tots són actius.
6: Tots són actius, doncs aquesta sèrie jo crec que ho retrata molt bé perquè, clar, l'edifici on hi ha aquest restaurant, doncs són actius. I una de les idees que té el personatge de la Maria Rodríguez Soto ara al final del primer capítol, per deixar-vos amb el cliffhanger, és dir, com podem fer que aquest edifici no li surti a compte a l'especulador que està intentant vendre-li un fons voltor? Doncs anem a liar-la, no? Anem a fer que sigui un edifici indesitjable per un fons d'inversió. Llavors, a partir d'aquí segueix la trama i jo estic força enganxada i la veritat és que m'agrada força com s'està il·lustrant. Clar, polèmiques que hi ha amb aquesta sèrie, sempre n'hi ha. L'Enric i la Maria i la família protagonista en general fan personatges de persones de profunda classe treballadora, molt precàries. El personatge de l'Enric té dues feines, és estibador del Port de Barcelona, que també és interessant aquesta trama perquè estan protestant i tal, i treballa al restaurant de la seva família. Veus que són gent això, que va de puto cul i que intenta mantenir-se com pot i resistir, sobretot amb aquesta essència que molt catalana d'intentar doncs, mantenir un restaurant al barri, que això també, Laia,
7: clar.
6: Ja sé que aquí tenim una mica de fins i tot contradiccions internes, perquè jo penso, hòstia, guai que estigui tota la sèrie rodada en català, i de fet en aquest primer capítol, si no m'equivoco, no hi ha ni un diàleg en castellà, però també és estrany. Vull dir, és una sèrie que passa al Raval. Entén-me, saps? Vull dir que
7: sí, però jo amb això sí que estic a favor, eh? Perquè s'ha de normalitzar. És a dir, el que no és normal és que no hi hagi una llengua vehicular en català. És a dir, a mi si ja pot haver una família que internament a casa seva parli a urdu, que parli en el, naturalment el que
6: sí,
7: sigui.
6: Sí, sí, però vull dir...
7: Però que la llengua vehicular de relacionar-se amb altra gent que no són de la teva família estricta, ha de ser el català. I si no és la realitat...
6: Mira, crec que la primera o la segona escena ja es veu la cuinera, la mestressa del restaurant, parlant-li en català a un personatge migrant que abans ha parlat en castellà amb gent de la seva cultura. Llavors aquí ja es veu l'esforç de dir no, aquí tothom parla en català i és una llengua de cohesió i d'aprenentatge. Però és veritat que reflexa, crec que poc la realitat o perd fins i tot credibilitat de dir és impossible que tu facis 24 hores al Raval i puguis parlar tota l'estona en català.
5: És complicat.
6: No és real.
5: Bueno, veig, jo, tens raó que pot ser difícil, però també per donar-li una mica de raó a la Laia, jo vaig al Raval, de fet, és els barris que vaig més de Barcelona i quan parlo més, i quan parlo, com a les altres persones se li il·luminen els ulls moltes vegades perquè els donen una oportunitat.
6: Totalment.
5: O sigui, tinguem en compte que ells ho esperen que els hi parlo en català també.
6: Em sembla molt bé que ho retratin així, però és veritat que hi ha un punt que dius, hòstia, que és estrany, no? Vull dir...
7: Potser podria reflectir la sèrie que algú dels que respon només respon o respon amb un català deficient o que respongui en castellà fins i tot en algun moment, però denotant que està intentant fer l'esforç, però mai s'ha de denotar una persona catalanoparlant que canviï de llengua en
6: una
7: qual
6: cosa
7: cap
6: que,
7: context.
6: Que també és d'agrair, que a vegades sí que hi ha en la trampa els catalans quan fem produccions d'aquestes, és que llavors els personatges antagonistes o dolents, entre cometes, l'especulador, el policia, llavors parlen en castellà, que dius, a veure, també en tenim, de catalans així.
7: I tant.
6: Per tant, està molt bé. Llavors, una altra...
5: Els especuladors se sentiran com a especuladors en veure aquesta sèrie?
6: Espero que sí, però he perdut tot tipus d'esperança amb aquesta penya, que l'únic que vol és guanyar diners i ja està. Clar, una...
5: Que tens enveja, eh? Com deia la senyora.
6: Sí,
5: aquella.
6: Sí, tens enveja,
8: la
6: meritocràcia,
8: és...
6: hem suat molt per arribar fins aquí.
8: Comentaves que aquesta sèrie, com que és per HBO, arribarà a molts públics de manera internacional... Que no faci un efecte crida i hi hagi gent que digui ah, és veritat, puc anar a viure a Barcelona?
6: Puc comprar un edifici amb actius tòxics a Barcelona?
7: Malauradament, això ja ho feia cites, diguéssim. Vull dir que no cal, ja està fet
6: així. I malauradament no crec que calguin sèries per intentar incentivar aquest negoci i ja està creixent a marxes forçades.
7: Totalment.
6: Clar, se li critica a Enric Auqué i altra gent que està fent promoció de la sèrie que no en tinguin ni idea o que no hagin viscut la full experience de viure al Raval, perquè clar, després han de fer declaracions com la que ara sentireu. Y evidentemente ellos no son personas que visquen en estas condiciones.
0: El Raval es la cosa más auténtica de Barcelona. Todo lo demás es un rollo. Todo lo demás es mentira o muy aburrido o está maniqueado todo y el Raval es ingobernable.
3: Bueno, del centro de Barcelona, sí. Porque luego los Babes es otra movida, ¿eh?
0: Sí, sí, pero digo como el centro de Barcelona. Sigue teniendo esa actitud como portuaria, a la vez que dinámica, multicultural, con brechas de privilegio, ¿no? Y la serie ha conseguido tener eso. ¿Y qué pasa? Estás ahí rodando y de repente pues pasan tres niños zic con un turbante jugando a fútbol, una señora con tres chihuahuas así, ¡bua, bua, bua! Tío corriendo que llega tarde, que lleva cuatro pizzas encima, coches de policía, motos de policía persiguiendo a gente.
3: Riders.
0: Niños
3: bebés,
0: niños que salen de la guardería, que van con la batita, que van no sé qué a ver no sé cuántos el mercado.
3: Es como todo el mundo en un barrio.
6: Aquest vídeo ha estat molt viral a X i a les xarxes socials en general, justament per aquesta crítica que li deien, no? Com de... Estàs romantitzant un barri que hi ha alguna gent que ho pot interpretar, que està molt agradat, que hi ha molta inseguretat, que no sé què, i li diuen, clar, tu no ho saps perquè tu vius a Sarrià o tu vius a Pedralbes. Que a mi també em fa molta gràcia que la gent s'inventi la vida dels actors i de les actrius, que és com, però tu què saps on viure Enric Auqué?
7: Sí.
6: I la vida que ha tingut, no ho sé, tampoc està dient res de l'altre món.
8: A part, intentar negar-li un actor, poder fer un paper pel que sigui, perquè no hi ha viscut, doncs així pleguem, no que no facin ciència-ficció, perquè clar, com que no l'han viscut...
7: Clar, no poden fer res, no?
5: A favor de posar focus en això, que la gent té doncs, altres problemes, els que sí que viuen al Raval cada dia, però també, d'altra banda, per tota aquella gent de fora de Barcelona o de Barcelona que diguin que és un barri superperillós que no hi pots entrar...
6: Que s'hi passegin un dia, perquè tampoc no crec que sigui...
5: Insisteixo que és el barri, no només perquè hi hagi teatres, cines, el CCCB, restaurants, galeries d'art, llocs pijos, fins i tot, i vaig bastant assovint, i és superagradable, almenys a passejar-s'hi per allà. I a més...
7: Home, jo el que trobo és que hi ha molta gent, vull dir, com a cosa que em tira enrere.
6: Tota la ciutat vella. En fi, jo la recomano, a mi m'agrada força el primer capítol, el vaig mirar amb una mica de por perquè pensava, ai, com sortirà retratada Barcelona, com serà doncs, això, aquesta relació amb el català, com s'il·lustrarà doncs, el problema que hi ha ara mateix de lloguer i d'habitatge a Catalunya. I crec que de moment, primer capítol de 6, prova superada, veurem com avança la trama. Si la mireu també digueu-me què us està semblant.
5: Jo m'hi posaré, Isaki Lacuesta dirigint Rabalajà i el guió, els seus col·laboradors habituals, la Isa Campo, l'Eduard Sola, la teniu HBO, són 6 capitolets, l'anirem comentant.

0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Va, que avui potser això és polèmic perquè punxarem aquí el Borsa Never en un grup que sí que té molts seguidors entre els oients del programa, els Obeses.
2: Ens hem alçat mil i una vegades i hem caigut per tornar a muntar.
1: I els posarem per una de les seves últimes cançons. Ja sabeu que els usonencs han tret nou dies fa poc, L'Ai al cor, un treball ben eclèctic, i és que l'Arnau Tordera i companyia han demostrat que són capaços d'oferir-nos moltes sonoritats ben diferents, i una d'aquestes cançons, aquest L'Ai al cor, és Fort amb la mort, una cançó a la que li he trobat unes certes semblances a una cançó, atenció, de Nino Bravo, i no una de les desconegudes, justament, sinó aquest tema que tots hem endonat segurament en algun karaoke.
3: De dia viviré pensando en tus sonrisas.
1: Entre altres, la Laia, que ja sabeu que la canta ara mateix, Un bé sigui una flor.
4: És mítica.
1: Una cançó que ja s'ha adaptat al català, per cert, quan ho va fer, per exemple, en Josep Maria Cantimplora, o sigui, en dir tot, fa quasi 3 dècades.
3: De dia viuré pensant en el teu somriure, de nit els estels m'acompanyen.
1: Però on rauen les semblances entre Fort en la mort i Un beso i una flor? Doncs fem la comparativa aquella que la Laura Grau ens es munta al segon 3, va. Sentim un primer passatge d'una cançó i l'altra.

0: a sobre, l'Arnau ens va parlant d'una foto i un comiat.
1: Sí, això encara...
0: I el Nino parlava d'un te quiero.
1: Una mica més.
0: I un adiós.
1: Això t'ho compromès. Aquest sintagma potser podria ser una mica diferent.
0: De veritat, eh? Aquí la tens, la cançó sencera, va.
1: És maca, però...

0: Els experts, Icar.
1: Que la Laura ens porta el seu top de menjars infravalorats de l'estiu i sé que tothom té el seu preferit i el defensarà fins a les últimes conseqüències, però, i aquells oblidats també n'hi ha, Laura?
2: No, jo sobretot vinc a defensar coses infravalorades, crec, avui, perquè m'estic tornant a tirar de cap en la vida vegetal d'estiu. O sigui, ara, jo ja sé que l'estiu ve molt de gust un arròs, un calamar a l'andalusa, totes aquestes coses que són fan com mar i platja, tot i que això, en realitat, són coses calentes que les pots fer tot l'any.
3: I pesen.
2: I amb el sol...
4: Difícil digestió.
2: Se't posa malament i estàs aplatanat tot el dia.
3: Jo que avui... sí, que ve molt de gust un entrecot, però pesa.
1: Jo avui dinaré lasanya, allò que em quedi ben...
3: Hòstia, noi! Que
1: m'agrada molt.
2: Jo ja estic entrat en aquella fase de l'any que la meva alimentació es basa en consumir tomàquet i cogombra.
4: Tant en aquest equip, totalment.
5: El tomàquet és molt bo, la pasta negra és molt sana.
2: Però és que no em ve de gust res més. Què, no havies escoltat mai aquesta versió
4: sí,
2: de Fasolets?
4: Sí, és boníssima.
3: No, què és això? És
2: Fasolets de les Tres Bessones, sí. Remix de l'Enric.
3: Fasolets!
2: Espera, filmareu amb la pujada, eh?

0: de les cuines.
1: Jo dic que podria haver estat cançó de l'estiu. Crec que és l'any passat.
2: I Wars on Ever una mica també, no?
0: No, que és boníssima.
1: És un hitardo.
3: Aquest capítol de les tres bessones va fer que molta gent, gent adulta fins i tot, es pensi que el conte del Jack i les monedes màgiques és un conte català. Perquè el gegant sortia amb barretina, amb faixa i tot.
1: Però és que la gràcia de les tres bessones era aquesta. Que tu totes les llegendes que t'explicava la Roser Capdevila et pensaves, o sigui, te les feies teves. Et pensaves que passaven aquí.
2: Com les cartes del món d'Enigma.
3: No, sí, sí. Tots els contes populars ara són catalans. A més, recordo que hi havia un capítol que era les tres bessones i el Quixot. També és català.
1: Totalment.
2: Va, que ens estem anant de tema.
1: Sí. Vinga, anem a parlar, doncs, això, dels meus 5 plats preferits infravalorats d'estiu, que ara mateix seran la base de la meva alimentació. Jo, el meu menú diari es basarà en un d'aquests plats. I la resta és complementari. Però és veritat que jo ja no vull arriscar-me a tenir aquesta mena de digestió estranya que et genera barrejar sol i calor amb aquestes coses com tan calentes. Amanida, tomàquet i cogombra, base de l'alimentació, i llavors aquí pots anar afegint fantasies. O sigui, a mi m'agrada com anar afegint ingredients una mica inesperats. Allò que l'amanida comença a fregar-se a una fina línia amb la macedònia.
0: Ai, no, a mi la
2: no,
0: cremo, eh?
2: No, t'ho compro.
1: Una mica de maduixa, no. Una mica de no. Préssec.
2: No.
1: Sí,
2: no.
1: Mango.
2: No. Jo, si tires cap a la feta, sí.
0: Exacte, jo sóc més de formatge, que no, però un formatge pesat,
2: no. Formatge, clar, també se't posa pesadot, eh?
1: No t'ajuda a lleugerir la digestió.
0: Un formatge fresc, artesà, perfecte.
3: A més, si el formatge és l'últim que poses, l'amanida ja està...
0: No sé.
3: Feta.
0: Com està? Ah, feta. No, perquè jo no en gasto de feta, que és grec. Gasto formatge artesà d'aquí, que a més el dia que el compres l'has de posar perquè l'endemà ja s'ha fet malbé.
2: Ara una esqueixada sí que te'l compro, eh?
1: Ara, anava a dir-te, afegir el bacallà esqueixat a la manida, en qualsevol format. Però perquè és fresquet, sí. És que està com pràcticament cru, no? Sí, està marinat, però...
3: El meu menjar preferit increïble. Són els bunyols de bacallà.
0: Ai, no, ara l'hivern.
2: A mi també, però l'estiu...
1: A l'estiu no toca gens fregir coses, en general.
2: Boníssims.
1: A més, és allò que no pots... O sigui, que no treus l'olor d'oli fregit en tot el
0: clar,
1: dia.
0: Clar, no,
1: horrible.
0: No.
1: Després, un altre format d'amanida que crec que s'ha de reivindicar més perquè és molt de casa nostra i que, a més, nutricionalment em sembla que també és millor perquè és proteïna, diria, si algun nutricionista m'escoltant que matisi aquesta informació per no donar-vos fake news, és l'empedrat. O sigui, és el que tu, que té llegum, fesols,
2: llenties,
1: no. Aquí es podeu discutir, però en realitat és el mateix. O sigui, tu fas la mateixa base d'amanida, que és tomàquet, cogombra, si voleu ou dur, tonyina, bla, bla, amb el llegum. Clar. I ja està.
0: Ahir vaig menjar empedrat, de veritat. No. Vaig estrenar la temporada. O sigui, aquesta mongeta seca amb aquest tomàquet i aquest bacallà, o sigui, és insuperable.
1: M'encantava que arribava l'estiu, que la meva mare feia empedrat de cigrons,
0: sí.
1: I ja començava com la temporada de menjar...
0: Amb oli bo, estan perfectes.
3: L'empedrat no només és boníssim, sinó que la recepta és, primer, ingredients. Fi de la recepta. Perquè és
1: clar, exacte, no has de cuinar res.
2: Sí, és meravellós.
1: És barrejar i ja està. Increïble. Llavors, a la tercera posició, jo crec que una...

0: plat polèmic.
1: Sí,
0: que és el melon pernil. És polèmic,
2: no, és polèmic, a mi no m'agrada. No m'agrada. És que la
0: no
2: fruita
0: agrada.
2: Està sobre... No, gens.
3: Jo sí, m'encanta.
0: Què dius, que la fruita està sobrevalorada, Laia?
2: Vull dir, sí, no, jo fruita en els salats no, o sigui, no. I en...
0: A mi m'encanta la combinació de dolç i salat que...
1: A mi m'agrada, però depèn del dia. O sigui, el puc gaudir moltíssim.
2: A més, perdoneu, però el pernil...
1: Repel·lir-lo,
2: o sigui,
1: amb ganes.
2: Si és bo, és massa car, i si és barat, si el pots pagar, no val res el pernil en salat.
0: Mira, aquí et dono la raó, perquè per mi la polèmica ve d'això. Si tu no pots fer un menú de 25 euros... I de primer oferir melon pernil, perquè jo tinc una temptació que agafaré el melon pernil, però que després pago i penso, cabrons, tio, que això implica res d'elaboració, vale? Potser el pernil és una mica car, però no m'hi jodes, tio, m'estàs cobrant 10 pagos per un melon pernil.
1: El pernil que et foten damunt del melon pernil normalment sol ser dolentot.
2: Per això,
0: i a sobre m'estàs cobrant una morterada,
2: clar,
0: nen.
2: És que el pernil dolent
1: que
2: fa bola...
1: Que és vermell i no té res de blanc, que dius, on està el gust aquí?
2: I vermell, no ha de ser mai vermell el pernil, ha de ser negre, pràcticament.
1: Amb una gruixó que dius, això és xiclet.
2: Sí, sí.
1: El que diràs ara, no.
0: No, per què? Jo cada any que passa estic més a favor de l'ensaladilla russa.
2: Sí, jo també estic dins.
0: És un plat infravaloradíssim.
1: És tope dels anys de la Quica.
2: No, molt bé i molt gustós. Si és bo, és molt gustós.
1: Jo, de l'entremès català, l'ensaladilla russa que et fotien al mig, allà es quedava...
2: No, perquè potser era bona, però si és bona, que té gust. No compreu coses d'aquestes congelades, la verdura ha de ser fresca perquè si no té gust de res. I també et diré, jo el que faig és que si és bona l'ensaladilla russa, no cal maionesa. I pots posar un bon raig d'oli.
0: Sí, però la maionesa és molt important. I a més no pot ser qualsevol maionesa. O sigui, jo ara estic fent una mica de competició de bars d'aquests que tenen platets, anar a demanar diferents ensaladilles a veure com acaba el resultat final amb els tòpings que hi posen.
1: Aquella calor, que agafa una salmonelosi. Deixeu, home.
0: Què dius, tio? No, existeix la nevera,
2: És molt bona.
0: 26.
1: Sí, la nevera. Aquestes calors, les neveres s'espatllen.
2: Volem saber llocs on facin bones amanides russes, perquè jo vull anar-hi.
0: Uah, m'encanta, de veritat.
1: Va, acabem.
0: Cada cop estic més a
1: favor.
0: Acabem
1: amb el plat
0: estrella. I per últim, plat estrella...
1: El gazpacho.
0: Gazpacho.
2: Sí!
0: Però...
1: Pots a favor...
2: Esmorzar, dinar, berenar i sopar.
1: Tothom. Jo. Visca el gazpacho.
0: Jo, en realitat, l'he posat al top 1 perquè m'agrada molt, però m'agrada molt casolà. I aquest any em proposo aprendre a fer gazpacho i trobar una mica el secret de la combinació d'ingredients. Perquè jo el tetrabric de súper...
2: No, hem de tendir a no fer-lo servir tant.
0: El puc consumir, però llavors no posaria el top 1 ni de conya. El posaria 5è.
1: Jo te'l compro ràpid.
2: Laura, comparteixo propòsit.
1: Us ho agafo ràpid.
2: Comparteixo propòsit. Hem de trobar la manera de fer-lo fàcil i ràpid, que jo crec que és fàcil, vull dir, ho podem fer.
0: No, i sobretot trobar el balanç d'ingredients, perquè sempre és el que acaba fallant, no? Massa gust de pebrot, massa gust de no sé què.
2: Però és pràctica, com tot, vull dir...
0: Per això que em proposo trobar l'equilibri.
2: Crec que la clau és en el vinagre, ja t'ho diré. Parlem-ne.

0: volem parlar de l'espoli de recursos del sud global, concretament de l'Amèrica Llatina, arran d'un nou estudi. Un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de l'Autònoma de Barcelona que l'AIA analitza l'intercanvi ecològicament desigual i la dependència econòmica.
1: Sí, i és una conclusió que arriba en forma de xifres, eh? Mireu, en un any només, l'any que es va analitzar, el 2020, el nord global es va apropiar, és a dir, els nostres països, països rics, perquè ens fem una idea, es va apropiar a través del comerç internacional de més de 900 milions de tones de materials, 4 milions de quilòmetres quadrats de terra i 53.000 milions d'hores de treball només d'Amèrica Llatina. L'estudi determina que durant tot aquest període analitzat, l'Amèrica Llatina va patir una important extracció de recursos per part d'aquí, doncs de les economies més riques. Allò que diem sempre, eh? Els materials que necessitem per fer els mòbils, per fer els ordinadors, per fer les plaques solars, doncs tot això no ho traiem doncs del Baix Empordà, no, ho traiem doncs del sud global. Entre l'any 1995 i el 2020, al nord, els països occidentals es van apropiar de 935 milions de tones de materials d'aquesta regió de l'Amèrica Llatina, incloent-hi biomassa, minerals, metalls, combustibles fòssils, i això va estar acompanyat de 4 milions de quilòmetres de terra i 53.000 milions d'hores de treball humà, valorades, a més, en 816.000 milions d'euros segons els salaris del nord, perquè aquesta és l'altra. Per què ens cal aquest espoli, com dèiem? Doncs per mantenir els nivells de consum dels nostres països, que no són pocs. Naturalment vivim amb un tren de vida que no es pot comparar amb la majoria de persones que viuen als països del sud, i això no ho podem mantenir amb els materials que traiem dels nostres propis territoris. Durant aquest període, l'analitzat, el 13,5% de tots els metalls destinats al consum final als països del nord van ser apropiats de l'Amèrica Llatina. I una altra qüestió que us volia aclarir. Si es parla de comerç internacional, per què diem que és un intercanvi desigual? Doncs perquè els desequilibris de poder de l'economia global així ho permeten. Què passa? Que els països rics, a partir del seu poder, manipulen aquestes relacions que tenen. No són relacions d'igual a igual, el d'un país del nord amb un país del sud. I, per tant, des de la seva posició de poder, poden reduir artificialment els preus dels recursos i la mà d'obra del sud. És a dir, no hi ha una negociació real, sinó que hi ha una imposició d'allò que beneficia més els més poderosos, que en aquest cas són els països del nord. Així obtenen accés a productes barats per la producció i augmenten els seus propis beneficis, perquè aquesta dinàmica, com us dic, no és d'igualtat. Això permet l'acumulació de riquesa al nord. I quines conseqüències té per aquests països espoliats del sud? Doncs que se'ls priva dels recursos i, per tant, de la possibilitat de fer servir la seva capacitat productiva interna per fer tenir un desenvolupament sobirà. I, per tant, mantenim aquesta dependència que alhora genera, perpetua aquesta relació de poder desigual i ens segueix beneficiant. És a dir, no volem aquí ningú que ells agafin autonomia. És bastant greu. La recerca destaca que l'Amèrica Llatina, a més, és qui, de tot el sud global, qui té més apropiació per part del nord en termes de continguts per càpita. Per tant, fem un ull a l'Amèrica Llatina, si us plau.
2: Els experts i cap.

0: Putastic Bert.
1: Mentre estem pels concerts que ens venen a sobre, especialment aquesta setmana, que és la del Primavera Sound, i que dimecres ja s'obrirà la primera jornada, en aquest cas la gratuïta, al Parc del Fòrum. Anna, jo sóc dels que sempre admiro els catalans que actuen, ja sigui a les 6 de la tarda, les 5 o les 4:15, i sota el sol, com a bon militant, vaig allí a fer una mica de bulto, perquè el gran volum de gent encara no ha arribat a aquella hora.
2: Molt bé, doncs mira, per aquesta 24a edició, l'encarregada d'obrir la jornada inaugural serà la catalana Wineta. El seu concert començarà una mica abans de les 6 de la tarda, després hi actuaran els britànics Yard Act i el cantant de Benicàssim, Guitarrica de la Fuente. Els últims en pujar a l'escenari en aquesta jornada gratuïta seran els britànics Wet Leg, que ja van actuar al Primavera Sound de l'any passat, per tant, repeteix cosa gens habitual en el festival. Cert. Pel que fa als concerts de dijous, en destaquem tres. Comencem pel de la catalana

a nivell internacional, una de les moltes, i dijous doncs actuarà passades la una de la matinada a l'escenari Estrella Damm del Parc del Fòrum. Abans serà el torn de Massive Active, que fa 7 anys que no actuen a la capital catalana. Dijous també actuarà Doja Cat. El destaquem perquè la rapera amb origen sud-africà no ha actuat mai a Barcelona, ni de fet a l'estat espanyol. Per qui no la conegui, Doja Cat ha col·laborat amb Ariana Grande i The Weeknd, entre d'altres. El seu concert començarà a les 10 de la nit a l'espai Revolut del Fòrum. D'altra banda, dijous també actuarà la lleidatana Renaldo i Clara i el raper barceloní Rojo. Seguim amb els concerts de divendres. El Primavera Sound d'enguany també hi actuarà Addison Rae.

0: Si teniu TikTok, aquesta cançó segurament us haurà sortit en algun moment. La cançó es diu Diet Pepsi, és de l'Addison Rae, que és tota una estrella a TikTok. De fet, és la segona persona del món més seguida a la plataforma.
1: Wow.
0: Actuarà a les 9 de la nit. Evidentment, divendres també és nit de The Cure i serà nit d'escoltar aquesta cançó. Thursday, I don't care about you, it's Friday. I atenció, perquè faran 2 hores i mitja de concert, cosa que no sol passar al Primavera Sound. De fet, els concerts no solen durar tant, però ells, l'última vegada que van passar per Primavera, van fer 3 hores de bolo.
1: Wow.
0: Divendres també passaran pel fòrum Skrillex. Sonny John Moore, conegut artísticament com a Skrillex, passarà pel Primavera divendres per presentar el seu últim àlbum, que porta un títol un pèl irònic: Fuck you, Skrillex, you think you are Andy Warhol, but you are not. Si el voleu veure, doncs segur que no us decep. A banda de tots aquests artistes, també passaran pel Primavera divendres Ralph Ichu, Cara de la Vinya, Pabla, Marc Pinyol i Osser. Pel que fa a dissabte, destaquem The XX. Ai, ai, ai. Aquesta banda de Londres tornarà dissabte a la Primavera després de 8 anys. El concert començarà a 11:45 de la nit. Abans de The XX actuarà My Bloody Valentine i després Gorillaz.

en directe i aquest dissabte passaran pel Primavera a un quart de dues de la nit. Per aquest dia també us destaquem el concert de Russofsky, Barry B, La Venus i Peggy Go. Diumenge també us destaquem el Primavera Beats amb el set de Cal Cox.

0: Cox, amb aquesta cançó Finder. De fet, és un dels grans noms de la música electrònica. Carl Cox tancarà el Primavera Sound juntament amb Joseph Capriati, Blondish i La Greta. Pel que fa a les entrades, tot el que és el Primavera Sound doncs està esgotat, però encara en queden pel Primavera Beats. Les trobareu a partir de 35 euros. Parlant de festivals, aquesta setmana continua en marxa una de les grans cites musicals a Sabadell, l'Observa.
1: Viva el don de l'arte, pase donde el mundo yo.
0: La cantant barcelonina Lia Kali passarà aquest divendres per l'Observa de Sabadell per presentar les cançons del seu últim disc, Kaelis, que va treure l'any passat aquest dia. També hi actuarà l'artista de Sabadell, Lil Aiden, i la festa acabarà amb la música de Mon DJ. El dia abans, per cert, hi actuarà la Laura Aznar, coneguda artísticament com a Laza. Si seguim la ruta, ara toca parlar d'Amazoni.
2: I no hi ha flor del taronger sense la fred del febrer.
0: Dijous a la tarda al terrat de la Fundació Carulla de Barcelona, en el segon concert dels concerts del cicle Microclima al Terrat, el bisbalenc presentarà el seu últim àlbum, Banderes per Daltònics, un disc que, si us agrada el Amazoni de tota la vida, doncs heu de saber que aquest és 100% Amazoni.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, gat!

0: 9 de la Maria Jaume, compte col·laboracions que ens encanta, com aquesta de la Uineta. Va per tu, ens canten Uineta i Maria per engegar aquesta nova hora de ràdio, les 7:02 d'aquest dimarts, que es diu 2 de juny. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Som els experts i us despertem cada matí aquí a ICAT fins les 10. Bon dia, Sergi Vives.
2: Molt bon dimarts.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, què veurem avui si alcem la mirada al cel?
2: Capes de núvols que ens van arribant. De moment són prims, una mica més gruixuts cap a l'oest, en alguns llocs de l'oest. Avui a l'espera que ens passi aquesta cua de front i que reactivi la inestabilitat. Per tant, tindrem més tempestes que no pas ahir. Se'n poden formar al Pirineu, al Prepirineu i també al nord-est, sobretot a les comarques de Girona, poden arribar fins a la comarca d'Osona, i aquí al nord-est és on creiem que poden ser més fortes, fins i tot deixar alguna calamarsada. I a última hora també reforçarà la tramuntana, a l'Empordà, una mica també el vent de mestral. La temperatura recularà, sobretot en tots aquests llocs on hi ha més possibilitat de tempesta.
1: Ai, no sé, ja arriba un moment que...
0: Gràcies, Eloi Cordomí, les 7:03, i amb vosaltres, oients d'ICAT, avui fem mapa intermunicipal de la primera vegada.

0: Oients, us han preguntat mai a quin municipi vau tenir la vostra primera relació sexual? Doncs nosaltres us ho preguntem i expliqueu-nos per què justament a aquell municipi, què us hi va fer anar o com hi vareu acabar. Qui s'estrenà en una entitat municipal descentralitzada? Tenim respostes també, no només intercomarcals, també internacionals, com l'Emmanuel, que ens diu Lille, a França, perquè sóc d'allà.
1: Clar, no té mèrit.
0: No, de la majoria són a casa, eh? Bé, una oient habitual, però que avui li fa vergonya que diguem el seu nom, diu Terrassa perquè sóc de Terrassa.
1: Està bé.
0: En George, sense vergonya, sembla que s'ha fet tot el Vallès Occidental geogràficament, ah, perquè diu, per mi hi ha diferents nivells de primera vegada, així que dic Sant Cugat primer, després Sabadell i després Sant Quirze, ja, ja, ja, aquesta última deu ser la bona, o diguéssim la tal, i diu, el polígon que hi ha a l'altra banda de la via, a Camprou Feines hi havia quatre naus.
1: Ai, els polígons, polígons, com han ajudat els polígons.
0: En Dèric, Monells, Baix Empordà, l'Oriol, el primer cop...
2: Hòstia, Monells, quina sort, no?
0: Sí, per què?
2: Hòstia, municipi paradisíac, vaja, no sé, trobo que és un lloc molt bonic.
0: Millor que entre polígons?
2: Home, clarament.
1: Però qualsevol cosa, no? Millor que entre polígons.
0: Estàs aduint que fou a l'aire lliure, que hi ha gent que té aquesta...
2: No, pot ser que fos una casa rural, són molt boniques les cases.
1: Què casa rural?
2: Ai, no ho sé, per què no, jo què sé.
1: Els primers cops són a cotxes i a coses a la intempèrie.
2: A veure, Sergi, que si hi ha una mica desgraciat aquí nosaltres, no vol dir que tothom tingui les mateixes experiències.
0: L'Oriol, ja ens ho dirà la gent. Diu, a Premià de Dalt, però dalt, dalt, tocant la muntanya. La noia amb qui vaig anar d'expedició era de Premià i vàrem agafar el meu tot terreny.
1: Veus?
0: Aquest oient viu en una pel·li americana dins, tia. Vam agafar el meu tot terreny i a pujar cap a Premià de Dalt fins passar tota civilització, vam arribar a uns miradors que estaven tots ocupats, eh? Ho podeu imaginar.
1: Això també sol
2: passar. No va ser el primer que vas tenir la idea, col·lega.
1: No, no,
0: diu,
1: no.
0: Ens vam acabar consolant en un camí de sota que ja era de muntanya.
1: Ai, els camins de sota.
0: La cosa va anar molt bé i com que la cançó de Sultans of Swings dels Dire Straits va ser un increscendo fins a l'èxtasi, això, diu, la cançó va ser-hi present.
1: Un moment, hi ha un moment d'increscendo fins a l'èxtasi a Sultans of Swings?
0: T'acabo de llegir la història. Diu, vam seguir en contacte fins que em va fer ghosting ella. Ah. Doncs per consolar-lo, i per tu, Sergi, et posem a Sultans of Swings.
1: Home.
0: Boomer. Per cert, acaba de passar, el Sergi ha fet air guitar. No en tenia prou amb la veu que diu Boomer, que si es volia posar en situació.
2: M'encanta. Això, el Sergi, que està gaudint aquí.
0: Oh, en Carles diu, més a primeres vegades internacionals, en Carles diu Andorra la Vella, al camp de futbol del Col·legi Sant Armengol. Puc dir que no va ser de penalti, afegeix. En Remy diu, va ser el departament 92 de França. Ho he hagut de buscar en un mapa, perquè alguns departaments no me'l sé, i és el departament Alts del Sena, la zona metropolitana de París, i la població es diu Fontenay-aux-Roses.
1: Recordeu molt eròtic.
0: Tenim un mapa posat aquí, a un mapa compartit, estem posant un cor a cada lloc on us vau estrenar per decidir-ho. Si entreu al grup de WhatsApp, teniu l'enllaç al mapa.
2: Valoreu-li ara en Roger, que ha tingut la meticulositat de generar un mapa ad hoc per l'ocasió.
1: Què guanya? Què guanya de comarca?
0: Ostres, no, mira, per això ho estem fent.
1: Ah,
0: a veure, crec que guanya l'àrea metropolitana, però perquè hi ha més gent, eh?
2: Clar. Ara una qüestió
0: mapa,
2: de densitat.
0: Us faig el resum.
1: Val.
0: El Martí, aquest és curiós perquè diu, no ho sé, qualsevol punt de Catalunya. Estàvem a Malcau, ja sabeu que la gent de Cau,
1: sí,
0: en una casa de colònies, de la qual només recordo el lavabo. No recordo ni el nom. I li hem dit, però a veure, ni la població ni la comarca. I diu, no sé ni la comarca, no en tinc ni idea.
2: Ho puc entendre, eh? Perquè tu quan estàs de colònies és com si la població es digués colònies. Vull dir que tu en aquell moment no saps, ni, potser ni trepitges el nucli urbà.
0: Jo abans d'anar de colònies agafava el meu puzzle d'Educa de les comarques, el muntava i mirava
2: on
0: anava.
2: Però la majoria de gent, a més no recordem on diferenciem unes cases de les altres, o sigui, costa molt.
0: Afegeix en Martí, com que us agrada la salsa, us explico que anys i anys sense saber-ne res d'aquesta noia, fa uns mesos me la vaig trobar a un grup d'embarassades amb la meva dona.
2: Boníssim!
0: És una co...
2: Això passa, eh?
0: Ell pot dir-li a la seva dona, mira, m'he fet aquella.
1: Això no ho va dir la Laura fa poc.
2: Sí, és que la Laura parlava d'això, justament.
0: La Emma, soc de Terrassa i la meva primera vegada va ser a Sabadell.
1: Això és per provocar.
0: XD. La Natàlia, a Tarragona, perquè soc d'aquí i teníem el pis d'ell de sons pares 8. Toma. L'Elga, la nostra oient oficial noruega, va ser en un vaixell a alta mar, a la costa oest de Noruega. Vora la meva ciutat natal, la població de Haugesund.
1: A veure, si era molt alta mar, potser en aigües internacionals.
0: Bueno, però quan és determinant aquesta situació, el barco el treus uns metres,
1: clar,
0: no crec.
1: Clar.
0: En Rafa diu Lleida, perquè jo estudiava allà. Va ser en un pis d'estudiants al carrer Joan Baget.
1: Caram.
0: Nacho, va ser a Buenos Aires, 17 anys, con una compañera de cole que cuando nos aparecía nos liábamos y un fin de mi madre marchó. Luego tengo una primera vez con una chica que llevábamos tiempo de tonteo y alguna vez nos dábamos tres besos hasta que decidimos hacer las cosas un poco más serias antes de venir a vivir a Cataluña.
2: Ay, pobre, tenía un disgusto entre la noia.
1: ¿Fue más eso?
0: Va a ser a Paysandú, Uruguay. Dormíamos en la misma habitación que los padres de ella.
1: Sí.
0: Es porque estábamos de visita en un colchón en el suelo y de jugueteo se nos subió el calentón y tuvimos que hacer nuestro primer ejercicio como pudimos.
1: Al costat dels pares.
0: Al costat dels pares d'ella.
2: Hi ha gent que no té
1: respecte,
2: de vergonya.
1: Respecte, nano, respecte.
0: La Clàudia, la meva primera vegada va ser a la nova vila de Prullans de Cerdanya.
2: Oh, superbonic.
1: Home, fer-ho a Prullans per primer cop...
2: Hòstia, és insuperable, això.
0: Vam anar a passar el dia amb tota la intenció del món perquè l'altra persona tenia un mòdul de càmping de la seva família que ens assegurava intimitat i entorn en bonic.
2: Home, així qualsevol.
0: I acabo amb lema, a veure si ho supera. Arròs de Cardós, de la Vall de Cardós.
1: Que t'ha agradat això, eh?
2: Jo hi he estat, és guapíssim.
0: Estàs celebrant el que és follar o
2: no, les vistes,
1: les vistes.
0: A comarca Laia.
2: Comarca Vallar Sobirà, no?
0: Vallar Sobirà, diu, és el... I a més, diu, efectivament, és una entitat municipal descentralitzada.
1: Mira,
0: i
1: l'has
2: dit! Clar, clar.
0: Perquè Arròs de Cardós, com bé saps, Laia, pertany a Esterri de...
2: Cardós. Jo diria que fas la... Això, intranscendent total, però camines des d'Esterri de Cardós, em sembla, i vas fent els diferents poblets, i un dels que vas és Arròs. I ho vaig fer caminant, això.
1: I vas fornicant a cada lloc?
2: No, no, en absolut. Vas d'excursió.
0: Diu que era la casa de vacances de la família de l'altre. Sempre és l'altre. A mi també m'ha passat a la vida. Qui posseix coses sempre és l'altre. Diu, va ser un cap de setmana romàntic d'hivern amb neu i tot.
2: Oh,
0: com podeu endevinar, amb 19 anyets, va ser molt màgic.
1: Sí, clar.
0: També zero plaent, però amb el, amb el temps i la pràctica tot millora. Quina melongia de joventut, afegeix l'Emma. Va, més reaccions en format, nota de veu.
3: Ha passat molts anys del meu poble a Itàlia, a Bagolino, província de Brescia, tocant el Trentino, i allà va sigut, gairebé no m'he mogut de casa, va sigut amb la meva veïna de casa. Ella tenia 22 anys, vivia la porta endavant de casa meva, jo li tirava la canya, un dia, potser en la conxorxa la meva mare, li ha dit a la meva mare, aquesta nit dormirà amb mi. I allí, endavant de casa meva, la porta endavant de casa meva. En canvi, la prima vegada a Catalunya, a Granoller, jo havia vingut al circuit, he conegut una dona, ens hem liat a Granoller. Molt bé.
4: Sí, molt bé.
3: Una abraçada a tothom.
5: A Barcelona, a la ciutat, perquè vivia allà i ben bé a Horta i Nardó.
6: El primer cop va ser les Plugues de Llobregat. I per què? Doncs perquè ella hi vivia, tot i que no n'era. Era valenciana i estava estudiant a Barcelona, per això ens vam conèixer. De fet, va ser la primera relació i la més llarga fins ara. En tot cas, com que Esplugues no té gaire glamour, bueno, sorry not sorry, em quedo amb el fet que tot havia començat a València una nit de crema de les falles.
7: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: Laina Reig, més artistes que us descobrim aquí als matins d'ICAT, després del seu primer àlbum, ja ha alliberat aquest primer avançament del segon treball, una cançó que es titula Un matí més, i un matí més us despertem aquí a ICAT, els experts, amb comentaris com el d'un oient que, efectivament, responent a la pregunta del dia, la Patri, la primera vegada va ser a Olot, perquè ja sabeu la dita, eh? En aquest cas,
1: Patri,
0: sí, digues si ets d'allà o és que volies complir amb el refranyer popular. Ara falta un minutet perquè siguin un quart de vuit del matí. Ens estem confeccionant aquest primer mapa sexual dels Països Catalans, primer en el sentit de primeres vegades. Us torno a posar l'enllaç al grup de WhatsApp, si voleu admirar on de la geografia mundial anem posant cors, algun ja transcontinental, de les vostres primeres vegades. Ara, però, seguim parlant de fer-ho per primera vegada en format musical, amb un nou combat de cançons. Combat de cançons que parlen d'aquella primera vegada i que s'aniran llançant els nostres combatents que tinc aquí a banda i banda a l'estudi dedicat. Avui els aspirants són la Laia i en Sergi. Bon dia, esteu a punt?
2: Bon dia, sí.
1: A puntíssim.
0: Vull un combat net sense cops baixos, entenent cops baixos com punxar cançons de Marvin Gaye, Barry White i companyia.
2: No.
0: De fet, hi ha un oient que diu que posar-se als Dire Straits és de carca.
1: És eròtic.
0: Si poses la versió del disc. En canvi, diu, si poses un live, és bo que és guai.
2: Mira.
0: És l'Oriol, gràcies, sembla un coneixedor d'aquesta formació.
1: Molt bé.
0: Bé, doncs, Laia, arrenques tu i oients us pots dur ara l'enquesta perquè anem votant a veure qui guanya el combat de cançons d'avui. Amb què comencem?
2: Doncs mira, començo amb un dels artistes preferits dels oients experts, que jo ja ho sé, una cançó que parla de la primera vegada de moltes coses, probablement una de les millors cançons de Pau Ballbé, que sona així.

0: Les cançons que ens triaràs avui són pertinents per abans de follar?
1: No necessàriament, no.
0: Vale, la Laia però... sempre opta pel no en aquestes coses.
1: No. Mireu, aquesta és com troncs baixant pel riu, però vaja, segur que ja ho sabeu, perquè aquesta cançó és aquella que repassa de principi a final la vida d'una persona amb tots els moments clau, totes les primeres vegades, però també, ja cap al final, totes les últimes. Una cançó molt trista, molt bonica alhora, molt nostàlgica, molt Pau Ballbé. La teniu al disc La vida és ara, del 2020.
2: Mira, jo et punxo el Pau Ballbé italià. Sí. Damiano David.
1: Igual.
0: Les cançons que avui ens tria Sergi serveixen també per abans de follar?
2: Sí, jo crec que sí. El qui va liderar la banda Maneskin i que li agrada molt a la Marví, que ja m'ha donat el seu vot, ja ho noto.
1: Ara no val aquí començar a manipular tothom, eh?
2: Sí, sí, per tant, és la tècnica que m'ha donat el seu vot.
0: La Marví no m'ha dit el seu municipi perquè em fa vergonya preguntar-li. Pregunta-li tu.
2: No, Marví, ara després ens ho dius.
0: Diu que ens ho diu ara per ordres i ho posem al mapa.
2: Ha dit, ui, ja fa una mica.
0: Sí, donem per sentat que molta gent fa molt, eh?
2: Vull dir,
0: perquè hi ha gent que s'està lamentant i no ho lamenteu, escriviu i ja està.
2: Doncs aquesta banda Maneskin, que fem sonar força sovint aquí al programa, té una cançó en Damiano David que es titula justament The First Time i fa referència a aquest primer moment d'estar amb aquella persona especial que et fa volar més que qualsevol cançó que hagis sentit, diu, o qualsevol droga que hagis pres. La primera vegada, segons Damiano David, és com parlar amb Déu. Potser per això molts justament diuen això amb l'orgasme. Oh, Déu meu, per qui parlen amb ell.
1: Jo em quedo amb la música internacional que m'apuntaves, però és el moment de les descobertes, per què no? Atenció, a veure si us agrada això que us posaré ara. Es diu Hands Down. És d'un grup que potser no coneixeu, que es diu Dashboard Confessionals.

0: jo m'he enamorat d'aquesta cançó. Mireu, són uns nord-americans de Florida. Van ser Premi MTV als Video Music Awards el 2002 i aquesta és una de les cançons més famoses. Aviam, no l'he descobert jo, eh? Són 130 milions de reproduccions a Spotify. Vull dir que moltíssima gent ha descobert aquestes cançons. Com us deia, jo m'he enamorat de la lletra. Aquest tros que diu My hopes are so high that your kiss might kill me. O sigui, les meves expectatives són tan altes que el teu petó ara mateix em podria matar.
1: Més un.
0: És tan bonic. Tota la lletra és preciosa.
1: Això és una mononucleosi, no?
0: No, home, no, idiota.
1: Home, si el teu petó et pot matar...
0: Però és guai o no? O sigui, aquesta m'agrada molt. Va dient que és el millor dia de la seva vida, que vol recordar cada moment perquè tot és perfecte, tot és tan bonic com ell s'ho havia imaginat.
1: Que sí,
0: és
1: el que t'ho diguis. Jo ara t'haig de punxar la reina del pop, Madonna.

0: gent. I és que la Madonna té una cançó que ens parla justament de sentir-se com una verge tocada per primera vegada. És aquest Like a Virgin que tots han cantat algun cop i que té una versió estranyíssima a la pel·li Moulin Rouge, cantada a dues veus pels personatges de Harold Sittler i el Duc, que no sé...
1: No acaba
0: de reeixir.
1: Amb el bé que està la pel·li, aquesta cançó tampoc seria el millor. Doncs va, ha arribat el moment de posar una mica d'humor a les primeres vegades, que no donen per menys, eh? I si diem humor, diem la trinca amb el seu per primer cop.

0: Però t'agrada aquesta cançó?
1: Molt.
0: Ah, sí. No, perquè és la trinca, suposo.
1: No, perquè m'agrada la metàfora. I així l'acte finalment
0: ja ha consumat. Exacte, perquè no parlava ben bé de la primera vegada
1: no,
0: en tanca sexual,
1: diu, ara
0: no?
1: Diu.
0: La papereta. Ah. Ja he votat per primer cop. Desvirgar-se democràticament,
1: a
0: no?
1: A veure, és que és una cançó que malauradament penso que s'hauria de posar en molts instituts. Ara hi ha una certa tendència a banalitzar les dictadures, els feixismes. Sembla que la democràcia és una cosa que ja hagi estat sempre, la donem per feta. Doncs mireu, encara hi ha molta gent viva que recorda que no es podia votar perquè la dictadura assetjava les seves vides i calia fer cançons com aquesta.
0: Bé, jo torno a aquest segle. Laia, tu poses la cançó per primer cop de la trinca, doncs jo et poso la de per primer cop d'Amazònia.
1: Bueno, aquest segle justet, eh?

0: m'arrossega les paraules Masoni, eh? Amb la diferència que aquesta sí que parla d'experiències iniciàtiques més arran de flor de pell que no pas la d'introduir un vot en una urna, eh? Que diu la Laia. Diu la lletra d'aquest per primer cop de Masoni: desfes-te de tots els teus temors, com si et descordessis el vestit. I allà on caigui el pots abandonar, com les serps quan canvien la pell. Què et sembla?
1: Molt bonica, però m'agrada que et fixis en les lletres, perquè jo ara te'n posaré una que també, mira, té una lletra molt bonica.
2: Dir-vos que tenim entrades per Masoni, avui, ens estigueu atents.
0: És veritat.
1: Sí, després us en donem. Entrades per demà passat, concert de Masoni a Barcelona.
2: El microclima al terrat de la Fundació Carulla de Barcelona. Aneu demanant cosetes, regalets, que tenim entrades per Masoni. Ah, perdona, Laia, que t'he interromput, que deies dels lírics de certa cançó?
1: Doncs que la que us posaré també té una lletra molt bonica, es diu Secret Valentine i és de We The Kings.

0: què?
1: És que parla molt
0: aquest tros. Avanci, sisplau, expliquis per què.
1: Parla de que estan nerviosos, diu, escriurem una cançó que farà marxar la llum. Mira, si, o sigui...
2: Hòstia, ja, empotrades.
1: Bueno, diu, escriurem una cançó que farà marxar la llum. I és una cosa molt bonica que t'agradaria que l'altra persona et digués en un moment així, que diu, t'estimaré fins la primera llum del matí, tindré cura de tu aquesta nit. Em diu que no és bonica, aquesta lletra.
0: Home,
1: de
0: si diuen t'estimaré fins la primera llum del matí, és com dient, i quan surti la llum ja pots marxar.
2: Mira, no. L'Orient, l'Oriol, diu que les cançons de la Laia, diu l'Oriol, més que per follar són per dormir.
0: Gràcies.
1: Què
2: diu? Tot i que en Sisu diu, amb la trinca la Laia té el meu vot.
0: Home, va, Sisu, per favor.
1: Gràcies.
0: Moment, moment, vols que recuperi en Sisu?
2: Ah, sí.
0: Summer of 69.
2: Què té a veure amb l'Orient? Ah, que és el seu rotllo. Vale. L'Oriol, el mateix Oriol, diu caminant de les Macedònia, ojo amb les interpretacions. Bueno, ho has dit tu.
0: Calleu, deixeu-me escoltar Brian Adams. Una de les mítiques cançons del cantant canadenc, en Brian Adams, que curiosament molts es pensen que es refereix a un estiu viscut l'any 69, però no. La cançó parla de primeres experiències sexuals i concretament la de l'estiu en què es va practicar concretament un 69.
2: Per primer cop.
0: Exacte. Aquell estiu jo crec que s'ha de recordar, no?
2: Ha de ser mític. Mira, en Carles diu Tim Sergi per punxar Amazoni, la Marta diu Tim Sergi total.
1: Jolín, altre cop.
2: De moment l'enquesta et guanya per només dos clics, però
0: va.
2: Us dono un marge, oients, us dono un marge temporal d'una cançoneta per entrar al grup de WhatsApp i clicar...
1: Però si aquesta vegada m'ho he currat molt.
2: Bé, veurem d'aquí 3 minutets.
0: Aquesta vegada.
2: Ara la Ray, que ens canta una cançó que és el contrari del sexe, Where is my husband? I ara us dic qui ha guanyat el combat de cassons.

0: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Quatre minuts perquè siguin dos quarts. La cançó, ara per ara, el combat de cançons, vull dir, va empatat, així que aplicarem el mètode Last Blood. Sabeu quin és, no?
2: No, quin és?
1: El primer canvi de vida, ja sigui amunt o cop avall, guanya...
3: Si voto jo, val?
1: Sí,
2: no,
1: clar.
2: No, val, clar que no, val, perquè jo no puc votar, que no soc el grup.
1: Val, el primer canvi de vida fareu que decanti la balança cap a la Laia o cap al Sergi. Va. Per cert, t'interessaves pel mapa a veure quina comarca guanya, no? Avui que preguntem a quin municipi vareu perdre la virginitat. Doncs mira, guanya bastant àrea metropolitana, guanya bastant la costa, bé. Però sí que aquí hi ha aquesta constel·lació de gent que va anar a cases rurals i a càmpings, aquí dalt al Pirineu.
3: Tres cors per allà mig.
1: Tres cors i a Lleida una persona.
3: Aquest que ens havien dit abans.
1: És un lloc més aspre, no?
3: Roger, bé, Roger.
1: Canvi de vida. Ha sigut un clic per en Sergi.
2: Però ha sigut tu?
3: No, he votat.
1: Ha guanyat en Sergi. No, felicitats. Bé, oientis, estem escoltant la Taylor Swift perquè se suma al repartiment, o a l'elenc artístic, millor dit, de Toy Story 5. La cantant no posarà veu a cap personatge, sinó que ha anunciat un nou tema inspirat en la història de la pel·lícula. La cançó es diu I Knew It, I Knew You, és a dir, et coneixia, et conec, i la podrem sentir sencera el dia 5 de juny, que és la data prevista per la pel·lícula. Crec que aquesta és la data americana, perquè he mirat les nostres cartelleres i diu la següent setmana, eh? Però en qualsevol cas, en qüestió de dies s'estrena la nova de Toy Story 5, on Bad Bunny sí que posa una veu d'un personatge que és la tros de pizza amb ulleres de sol, eh? Ja veieu que els dona per efectes.
3: A mi m'ha semblat veure que quan s'estrena aquí és cap al 19, però...
1: Sí, jo mira, data Spain, 17 de juny. Mira, s'estrena un dimecres, hi ha Toy Story competint amb la...
3: No, quines ganes.
1: Ningú vol competir amb Toy Story perquè pot ser una bomba aquesta pel·lícula. Bé, doncs parlem de llibres amb la música ara de la Taylor Swift. D'aquí uns dies ja parlarem d'aquesta nova pel·li, però ara volem parlar de Siri Husbett perquè ha passat per Barcelona per presentar Històries de fantasmes, una reflexió profunda i íntima sobre el dol i l'amor perdurable després de 43 anys de relació amb Paul Auster, l'escriptor que serà sempre recordat per ser el marit de Siri Husbett, que va morir el 2024 d'un càncer de pulmó. Relata com Paul Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma, així literalment li va dir,
3: ai,
1: i que s'apareixeria a ella i tot això, i ella efectivament diu que sí, que va percebre la seva presència.
3: Ai.
1: Declaracions de Siri Husbett al programa Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
1: La Siri Husbett, que notava la seva presència ja el dia de l'enterrament, segurament notava que estava allà dintre del taüt.
3: És molt possible.
1: Edicions 62 és qui publica aquest nou llibre de la Siri Husbett, Històries de fantasmes, que inclou, a més, cartes inèdites de Paul Auster, que va escriure el seu net Miles cap al final de la seva vida. Husbett també aborda de cara l'agressiu i ineficaç tractament a què se'l va sotmetre i el tema, òbviament, de la mort.
4: Tant en Paul com jo teníem molt clara la mort. Havíem parlat moltíssim de la mort, de manera que això sempre va formar part del que nosaltres enteníem que segurament podria ser el desencadenant d'aquest tractament.
0: Així sona Els Experts.
5: Vam poder repassar tota la discografia de la gossa i en aquest cas Laia va sortir Xavi Sarrià a l'escenari. Va ser un jono a l'escenari.
6: Bueno, vale.
5: I va ser dels millors moments de la nit.
7: Hi ha alguna paraula cap al Pep Guardiola, Laia?
2: Que tornis a Catalunya, que t'estimem.
6: Ai.
2: De, saps que col·labora amb moltíssimes causes molt justes? Tant de bo tots els rics, com ell, fessin el que fa ell.
8: I punt!
7: Té jet privat, Guardiola?
2: No ho sé, si ho té, és un error, que tothom es pot equivocar. Tu t'equivoques, mai!
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts de vuit en punt. Fa un moment, Sergi, algú feia el comentari, més una persona, que la resposta a la pregunta del dia és una cosa ja molt llunyana, no? Avui que demanem per municipi, concretament, sí. Tampoc som tan, no furguem tant en la intimitat, demanem per municipi on vau perdre la virginitat. Doncs mira, el màxim del que t'estava dient és la nostra oient de Ponent, la Montse, que diu, ho acabo de parlar amb el meu home, perquè no me'n recordo, i ell tampoc. Diu que suposem que o a les Borges Blanques o a Juneda. Ha, ha, ha, no sabem...
2: En tot cas, les Garrigues.
3: Aquestes coses, però els dic que no recorden.
1: Ja, però el primer cop, no saps què de per sempre...
3: Sí.
1: Home. Ni que sigui, a veure, el lloc on era, la persona, algun detall. Doncs no.
2: Home, la persona crec que ho tenen clar aquí, no?
1: Sí. Ah, bueno, no sé, perquè hi ha algú que m'ha
2: dit... Però si li preguntes al marit...
3: Potser va ser amb altres, va ser com una cosa col·lectiva.
1: Bé, mira, us poso el mapa a les Garrigues, val? Ah, gràcies, Montse, per participar i salutacions al teu home. Ara entra l'antena, l'Anna Closa, bon dia.
8: Bon dia.
1: Moment d'informar-nos, perquè ja passa un minut de 7:45, tenem per feina amb l'actualitat de la jornada, avui dimarts 2 de juny. Què cal saber?
8: Que el Partit Popular ofereix un pacte a Junts i al PNB per fer fora Pedro Sánchez arran dels últims escàndols judicials que afecten el PSOE. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, els demana el seu suport per tirar endavant una moció de censura i els promet un govern sense Vox que tindria com a objectiu netejar les institucions i posar les urnes. Però el PNB i Junts no se'n refien. Per ells, Vox continua sent una línia vermella i això fa que el PSOE doncs respiri alleugerit i ja diu en veu alta que les investigacions judicials no són casualitat i acusa Feijóo d'aprofitar-se de dreceres per arribar a la Moncloa. Pel que fa al judici de la Kitchen, l'excomissari Villarejo va assegurar que ahir que la trama doncs, no tenia com a objectiu eliminar proves de la Caixa B del PP, sinó trobar els milions de Bárcenas ocults a l'estranger i informació que, segons l'excomissari, implicaria el rei emèrit en el tràfic d'armes. També ha assenyalat que Mariano Rajoy va aprofitar-se de la situació perquè volia eliminar allò que el perjudicava amb ell i posar en el focus a Bárcenas. Mentrestant, Donald Trump anuncia un alto al foc entre Israel i Esbola, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb Netanyahu i a més volar per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Els presidents dels Estats Units assegura que podrien tancar un acord la setmana que ve i que s'obriria llavors l'estret d'Hormuz. També estem pendents de la situació a Ucraïna, perquè aquesta matinada Rússia ha llançat un important atac sobre diverses ciutats, entre les quals la capital Kiev. Els atacs russos han fet almenys 5 morts i desenes de ferits. Ucraïna també ha atacat la ciutat russa de Kursk amb un balanç encara provisional d'un mort, segons informacions russes.
3: Està bé que parlem de tant en tant d'Ucraïna perquè sembla que aquí la cosa hagi acabat i no ha acabat pas.
8: No. I tornant a casa nostra, el 18% de docents ja han votat el preacord que divendres van signar el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Mentrestant, avui continuen al Barcelonès les vagues d'educació que ara només mantenen els sindicats minoritaris.
3: No sé si podríem fer porra de què passarà. Què creieu que guanyarà?
1: Quan,
3: sí,
1: quan
3: no?
1: És l'escrutini?
3: El dijous, no? En teoria, crec que és fins a dijous o divendres.
1: Val, doncs fem-la.
3: Vinga, jo dic que diuen que no, els docents.
2: Jo també dic que diuen que no.
8: Jo també.
1: Jo dic que diuen que no, també.
3: Vinga,
1: vale,
3: doncs.
1: Docents, pronuncieu-vos, sí. I ara, Anna, què no t'esperava saber avui?
8: Doncs mireu, vull parlar-vos de la famosa casa rosa i groga dels concerts de Bad Bunny, la casita.
3: Home. Voy a llevarte pa barra, mami, pa
1: Hem llegit moltes crítiques del tema dels cossos, de les persones triades, molta gent dient no hi havia el cos del Roger. I es van triar altra mena de personatges
2: convidats. Sí, també m'ha arribat a mi,
1: sí,
2: això.
1: Has entrat en el debat tuitaire, tu, Laia?
2: No, absolut.
8: Doncs la casita vol emular les cases que es van fer a Puerto Rico per la gent treballadora durant la segona meitat del segle passat. La casita està inspirada en la casa d'un senyor concret, del Román Carrasco Delgado, que ara té 85 anys, i aquí l'equip de Bad Bunny doncs, li va pagar $5,000 perquè s'inspiraria en el videoclip de Bad Bunny. Ara bé, què ha passat? Que la casita no només apareix al videoclip, sinó que l'hem vist a tot arreu. De fet, a tots els concerts que fa Bad Bunny, doncs apareix aquesta casita. I el Román Carrasco doncs, ha demanat $6,000,000 d'indemnització perquè ara a casa seva hi va moltíssima gent a veure-la i clar, n'està tip.
1: Bueno, un gra de sorra. En qualsevol cas, dius, Anna, que aquestes cases van construir per allotjar gent treballadora, de classe obrera.
8: Sí,
1: i ara ho hem vist doncs, representat amb els personatges que hi hem vist aquests dies als concerts de Bad Bunny.
3: N'hi va bastant,
2: molt obrer,
3: dels $5,000 que li va donar el Bad Bunny als 6 milions que demana d'indemnització. N'ha d'estar molt fart, dels fans que hi van a veure-la.
1: Ah, anem a més famosos del camp de l'esport.
8: En hoquei patins, l'Igualada empata a les semifinals de l'Hockey Lliga contra el Barça i recupera el factor pista. Els arlequinats s'han imposat al Palau per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria.
1: Ah, em podries dir, perdona, saps algun jugador de l'Igualada? Un? Dic perquè si dic gent famosa i almenys li donarem el títol a algú.
3: Jo de l'Igualada...
2: Sí, jo no controlo,
8: no crec que els coneguis.
1: Un.
8: Sí, el Biel Roques, no?
1: El Biel Roques, home, molt clar bé, que sí.
3: Que
1: sí.
3: Si no és mal que la toca.
2: Amb... Sort que l'Anna controla això.
3: Bueno, l'Anna controla
1: és
3: aquella,
1: per dir perquè... sempre, Messi, Cristiano.
8: Pues vaya. Jo dic que ahir no el vaig veure, aquest partit. Vaig veure, mira, vaig veure el de la Lliga de Futbol Sala, que el Barça es va classificar per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes van superar per 4-6 al Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, i a les semifinals doncs ara el Barça s'enfrontarà a l'Inter Movistar.
1: I ja el vas veure, un jugador del Barça, me'l pots dir? Que t'agradi, no cal que sigui el...
8: Bueno, et diria Pito.
1: Pito, clar que sí, home.
8: Ahir Pito va ser bastant protagonista, sí, va passar
1: doncs
8: coses.
1: Passen a ser els famosos de l'esport català d'avui. Perfecte. El temps.
8: Doncs ens espera un dia amb menys calor i amb més xàfecs. El dia serà assolellat, amb teranyines de núvols prims. A la tarda hi haurà ruixats i tempestes al Pirineu Oriental, localment intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
1: Malgrat encara queden dies per aquest escrutini, per aquesta votació que han de decidir els docents, ja hi ha gent que es desperta. Al nostre grup de WhatsApp apareix la Carolina, la nostra estimada professora de Belles Arts i fan d'Evangelion.
3: Què diu
1: tant,
3: ella?
1: Persona perfecta, que diu, jo dic no a l'acord, falten moltes coses. I un altre oient d'aquells que no ens havia escrit en la vida, en Raül, ens ha agregat només per parlar de futbol sala, d'hoquei patins, perquè diu, no es diu Biel Roca, es diu Biel Llanes.
8: Bé, doncs, veus, t'ho he dit, eh?
1: Raül...
8: Ja estàveu parlant per sobre.
1: I ja saps que aquí ens encanta, no només que ens interrompin o corregeixin, sinó que ens renyin, així que has entrat amb bon peu a la comunitat experta. Benvingut.
8: Benvingut,
1: Raül. A veure si t'apuntes al miniquiz d'aquí una estona i entres en el mapa sexual que estem fent avui, que serà divertit, eh? El mapa de la primera vegada on ho vas fer. Tinc aquí el mapa del món obert i, com dèiem fa un moment, Sergi guanya la costa molt més que l'interior.
3: És que la costa té molt més jogo. Què vols que digui, Laia?
1: Sort que ha aparegut ara la Montse de Juneda i ja tinc dos cors allà a les comarques de Lleida. Ens seguirem afegint al llarg del matí i al cap de la jornada doncs ho enviarem a una empresa de cartografia perquè en faci rèpliques i us la podeu penjar a casa.
3: Preciós.
1: Ara el que farem és gaudir dels As Batlana, que les seves cançons, més o menys crítiques, sempre són d'amor. Avui vens.

0: Escolta, Zicat.
1: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
2: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
3: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
6: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
7: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PT d'ICAT.
6: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
7: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
6: Calla, que et fotran fora.
7: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
6: I realment, ho estem fent superbé.
3: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
8: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
0: 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts. ICAT.
9: Les 7:43, per qui us passegeu cada dia de la vostra vida a Instagram i no teniu el logaritme ben ensenyat, sort que ve la Laia et diu no, Insta el que mola és comptes de caos i d'associacionisme. Avui què toca?
10: Avui sí, avui toquen els casals i els ateneus, veus? La xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans. És que casualment ahir vaig visitar un lloc on estaven fent assessorament amb el tema del procés de regularització extraordinària i va ser molt interessant perquè vaig adonar-me'n que és una cosa que potser hauria d'estar fent l'administració, ja que és qui ha obert aquest procés de regularització extraordinària, i en un moment en què, per exemple, hi ha una corrupció màxima a l'hora d'aconseguir cita amb l'administració per fer aquests tràmits, doncs són les entitats que s'estan arremangant i amb el seu voluntariat estan assessorant les persones migrants per poder fer aquests tràmits que se'ls reclamen naturalment plens de burocràcia, doncs per poder regularitzar la seva situació.
9: És a dir, un casal popular o un ateneu pot ser un lloc per desinteressadament

0: t'ajudarà persona migrant que et vol regularitzar a fer els tràmits, no? I no, no llançar-te aquesta mena de cues i on hi ha tota aquesta porria de bandolers i corruptela, no?
1: De fet, si aneu a aquest compte d'Instagram que es diu Casals i Ateneus, que són els Casals i Ateneus dels Països Catalans, hi ha, per exemple, penjat un cartell llarguíssim amb tots els més de 40 punts de suport popular al procés de regularització i detallen a cada comarca quins són els punts on us podeu adreçar, doncs, perquè us assessorin en tot aquest tema que ja us dic que és força complicat i més per una persona, doncs, que no coneix els codis, no? Però no és l'únic, que es fa. Mira, si voleu, podem llegir escoltar un post que expliquen a Igualada com ho feien.
2: Bona tarda, som a Igualada, i concretament al Casal Popular d'Igualada, el Foment. I aquí dintre s'està fent una activitat molt important. Veniu. Jaume, què és això ben bé de la regularització?
3: Doncs el procés de regularització extraordinària porta reclamat des dels moviments socials i interracistes de fa molts anys. Hi ha molta gent que encara segueix tenint incertesa amb el que ha de fer i alhora tenim l'administració que no està preparada per poder atendre tota la gent.
2: I els Casals i Ateneus, quin paper jugueu amb això?
4: Els Casals i Ateneus, davant d'això, vam decidir activar l'estructura que tenim arreu dels Països Catalans i posar en marxa tots els espais que volguessin activar-se per donar suport des de l'autogestió i el suport mutu a aquesta regularització.
1: Bé, ja ho veieu, és el que us explicava, que ells mateixos també ho fan, en aquest cas a Igualada, però a molts llocs del territori, perquè és veritat que la gràcia també és que aquests ateneus estan enxarxats i, per tant, es donen veu els uns als altres, es donen suport mutu. No cal dir que a vegades hi ha causes que són més locals i altres que són més globals i, doncs, tots s'hi poden embolcar. Però, per exemple, a vegades fan algunes passis de documentals parlant d'algun conflicte que hi ha en algun punt del món. Per exemple, hi havia unes projeccions en diferents casals i ateneus al voltant de la qüestió de Veneçuela, i també hi havia altres que parlaven de Rojava. És veritat que els ateneus i els casals populars se situen a l'esquerra independentista i, per tant, doncs, tampoc pretenen ser neutrals, però sí que miren de donar veu a això, a conflictes, doncs, que potser el mainstream no n'acaba de parlar sempre prou, o també parlen de realitats del nostre país, de casa nostra, com en aquest cas el tema de la regularització, o també persecucions policials que hi ha hagut, doncs, en algunes causes, no?, de processos especialment polítics o d'altres també qüestions més socials. A mi m'agrada que estigui tot centralitzat, és a dir, aquesta part que hi hagi aquests comptes que són casals i ateneus, perquè podeu, descobrir algun casal o ateneu que tingueu a prop de casa vostra que no coneixeu, o fins i tot animar-vos a crear el vostre propi casal o ateneu, perquè tenen una guia de gestió i constitució de casals i ateneus dels Països Catalans, superactualitzada, i una mica, si tu creus que hi ha aquesta necessitat al teu municipi, doncs per què no animar-te a fer-ne un?
5: Molt bé.
0: I volem fins a l'any 2012 amb el Drive By, la cançó de la banda pop-rock americana Els 3.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Bé, ens faltava omplir el mapa, el volem omplir molt més, el mapa sexual que estem fent avui, de llocs on els oients van perdre la virginitat, i ens faltava l'illa de Mallorca. Ja tenim la Cala del Coll Baix, a Alcúdia. Ens molt ho explica bé en Jordi, i mireu quin lloc més arraconat. És totalment al nord, en aquest petit cap, on sí, hi ha la ciutat d'Alcúdia, el port d'Alcúdia.
2: Sí, vaig ser aquest estiu allà.
1: Però si vas més enllà, mira sí. Quin raconet, que es veu fins i tot fosquet al mapa.
2: Sí, sí, sí.
1: Sembla que has de caminar una estona, de fet, si hi ha un logotip aquí de ruta, per arribar a aquesta petita cala que es diu del Coll Baix.
2: És que hi vaig ser, a la Cala del Coll Baix,
1: sí,
2: aquest estiu.
1: Caram!
2: Sí, sí, sí.
1: Està ben arraconadeta. I...
2: molt arraconadeta, molta pedra.
1: Diu, va ser amb la lota de colònies d'estiu de sempre, però la resta de l'any jo vivia a Alacant, i tot i mantenir correspondència escrita, ens vam enamorar i ens vam casar. No entenc el tot i mantenir, és a dir, es vau casar. Bé, tres filles i al final ens vam separar. Bé, coses que passen. Bé, Jordi, guai aquesta història. La resta, seguiu omplint el mapa. Ho podeu fer aquí mateix al nostre grup de WhatsApp.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: I aprofiteu per anar directament a l'enquesta de la cançó de les 10. Aquí teniu fixada l'enquesta per decidir l'última del dia, a partir de les 4, que us trien Sergi, inspirat en...
0: l'efemèrdida.
2: Un 2 de juny, com avui del 2018, BTS es convertia en la primera banda de K-pop encapçalada a la llista d'àlbums dels Estats Units.

La banda coreana, que també rep el nom de Bangtan Boys, es va formar l'any 2010, tot i que va trigar 3 anys a llançar material, primer molt proper i exclusivament en coreà, per passar després al japonès i posteriorment a l'anglès. Molt proper al hip-hop, dèiem. Avui us farem escollir entre 4 cançons de bandes i artistes de l'anomenat K-pop, el pop nascut a Corea del Sud, que a poc a poc s'ha anat fent un lloc a l'escena musical global. Els primers ja els sentiu, són els BTS amb el seu Dynamite, i les segones, sí, són les Hendrix.

0: Las Hendrix és el grup fictici que ho va petar l'any passat gràcies a la pel·lícula K-pop Demon Hunters, el film que va popularitzar la Mayra, la Zoe, la Rumi, aquest trio que ens va deixar, entre altres cançons, aquest Golden, que aquí els experts potser heu sentit alguna vegada.
1: No.
0: Més artistes K-pop amb molt i molt seguiment.

0: Aquesta cançó també va sonar molt, moltíssim l'any passat. És l'APT, que va fer la cantant Roser, acompanyada per Bruno Mars. La Roser, tot i semblar que té un nom ben català, és la Roseanne Park, una cantant nascuda a Nova Zelanda, de pares sud-coreans, però establerta a Corea, on va començar formant part de la girl band Blackpink, tot i que ho va compaginar després amb una carrera en solitari. I acabarem amb un dels primers noms d'aquest moviment del K-pop. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op, Open Gangnam Style. Això que sentim és el Gangnam Style, la cançó amb la que el cantant i compositor de Seul, en part Jae-sang, més conegut com Psy, va engegar tot aquest fenomen del K-pop ara fa 14 anys. El seu videoclip va convertir-se en el més vist durant força temps a la història a YouTube i la cançó va sonar fins a avorrir les pedres. Quatre cançons d'artistes sorgits o relacionats amb el K-pop. Quina voteu per tancar el programa? Dynamite de BTS, Golden de Hendrix, APT de la Roser i en Bruno Mars o el Gangnam Style de Psy.
1: Avui K-pop, avui està la cosa força empatada. Gangnam Style d'en Psy guanya per només un clic a aquesta hora a la cançó APT de la Roser i del Bruno Mars, una mica més enrere, Golden de les Hendrix. Així que estarem atents fins al final del programa a veure com va la competició, a veure com va aquesta història de la cançó de les 10. L'última, com sempre, la decidiu vosaltres. Ara seguim al matí, són les 7:53 i parlem d'un nou concepte, el JOMO. Ja sé que el FOMO sabeu què és i el fem servir molt en el nostre dia a dia. L'altre dia vaig veure un TikTok d'aquests de divulgació del català, un noi de Salamanca, deia que estava aprenent català i que tenia FOMO. O sigui, no podia no aprendre'l, no? Bé, doncs el FOMO jo trobo que és guai perquè ens hem de deixar de fer coses i trobo que això ha desembocat, Laia, la paraula que avui ens descobreixes. Parlem del JOMO. És a dir, escrit amb J, J-O-M-O, que són les sigles de...
2: De Joy of Missing Out, és a dir, canviem la primera paraula.
1: L'alegria de perdre'm un pla.
2: Exacte, perquè sembla que els joves més joves doncs volen trencar amb aquesta pressió que suposa haver-ho de fer tot i de viure-ho tot molt intensament. I es planteja una mica si té gaire sentit aquesta voràgina d'experiències sovint hiperconsumista. Molt bé aquesta reflexió, hem de dir, per part d'aquests joves.
1: I tant.
2: A les antípodes d'això, doncs el JOMO ens parla de gaudir, de perdre'ns les coses, de deixar passar de llarg experiències, d'abraçar una vida més pausada. De fet, VilaWeb hi dedicava un capítol del seu podcast presentat per la Clara Ardèvol, La crisi dels 30, amb en Juan Evaristo Valls, que és l'autor d'un llibre que es diu JOMO, precisament, o la Clàudia Manuel, que és psicòloga, i el que s'hi explicava és justament això, aquesta proposta d'abraçar la desconnexió intencionada, de gaudir dels beneficis d'estar absents en certs moments. De fet, hi ha un estudi de fa temps, ja marcava que el FOMO està profundament arrelat en les necessitats psicològiques de pertinença, d'autoafirmació, que en el fons voldríem dir doncs, que ve d'una inseguretat, no?
0: I ansietat, no? Jo vinc al FOMO, això d'aquesta ànsia per... Haig de ser aquí, haig de ser allà, ostres, el que m'acabo de perdre.
2: Sí, justament això. És a dir, les persones senten que no ser presents en alguns esdeveniments queden excloses d'aquestes experiències significatives, valuoses, i això els generaria aquesta ansietat. De fet, això encara s'exagera més quan s'observen doncs, els seus amics o els coneguts participant activament en aquestes activitats. Això es barreja doncs, la part d'enveja, de voler ser en un lloc on no ets, no? Segons una altra investigació publicada a un lloc que es diu Computers in Human Behavior, explicaven que les xarxes socials han augmentat profundament això del FOMO i, per tant, també el JOMO vindria com a reacció a això de les xarxes socials. És a dir, davant dels efectes negatius de la salut, en la salut mental del FOMO i de les seves coses semblants, doncs la baixa autoestima o l'ansietat arribaria al JOMO en termes de salut mental molta més tranquil·litat, pausa i benestar.
0: Millor JOMO.
1: JOMO, Joy of Missing Out. Parlem de teatre. A 5 minuts per les 8 us expliquem que La tercera fuga de Victoria Spunsberg i No de la companyia de dansa La Venidera triomfen els Premis Max que es van celebrar ahir al vespre al Teatre Romà de Mèrida. Els guardons de les arts escèniques reconeixen el talent català a través d'11 premis en total. Allà, a Mèrida, hi hem enviat la Marta Vives.
3: La tercera fuga de Victoria Spunsberg, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victoria Spunsberg i Albert Pijuan.
4: Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
3: I el de millor actor, per Ton Vieira.
5: Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
3: El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
6: El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
3: 1936, que, per cert, encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No de la Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. I no hi ha flor del taronger
1: sense la fred del febrer. Gràcies, Marta Vives, des de Mèrida. I el que ara esteu escoltant és l'últim disc d'Amazoni i us regalem entrades per anar-lo a veure, per sentir les seves cançons en directe. Serà demà passat al concert dijous dintre el cicle Microclima al Terrat. Això vol dir que són els concerts que fan al Terrat de la Fundació Carulla a Barcelona.
2: Sí, tenim dues entrades dobles per demà passat. El Bisbalengui presentarà el seu últim àlbum, Banderes per Daltònics, un disc que, si us agrada Amazoni tota la vida, doncs heu de saber que és 100% Amazoni.
1: Doncs envieu-nos missatges per xat al grup o per DM o al correu als experts@icat.cat.
0: Els dos primers que els enviïn.
1: Sí, sí, sí, sí. Tenim dues entrades dobles. Enviem un missatge dient vull anar a veure Amazoni i us atorgarem les entrades. Ara que ja ens acostem a les 8, és el moment de sentir la cançó IA, la que cada dia us escrivim un personatge d'aquest programa, heu d'esbrinar qui l'ha escrita, i que musiquem amb intel·ligència artificial. Avui, que us estem preguntant sobre on va ser la vostra primera vegada, teniu també l'enllaç del mapa aquí al nostre grup, la cançó IA parla de perdre la virginitat, tot i que una mica tard.

que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts, amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: d'energia que us porten els Doctor Prats amb aquesta cançó, Energia. Amb ells obrim aquesta nova hora de ràdio. Som els experts d'ICAT. Són les 8 i 3 minuts. Bon dia a tothom. Bon dia, Sergi Vives, i bons lololos.
1: Bon dia. Vull fer un canvi, Laia Vidal.
2: A veure, vols fer un canvi al calendari de vent expert d'estiu?
1: Recordeu que ahir vam obrir aquest calendari de vent en el que estem pronosticant quina creiem que serà la cançó de l'estiu. Jo hi vaig fer un pronòstic per 23 punts, que seria la guanyadora el diumenge sense drama dels Catarres. Vull fer un canvi.
2: Fas un canvi, per tant, desestimes la teva proposta de 23 punts per fer-ne una per 22 punts, que són els punts que tindrà la persona que encerti el seu vaticini d'avui. És a dir, que quan digui avui un grup i una cançó, quan sigui l'estiu, diguem que aquella era la cançó de l'estiu.
0: Comptarà l'aposta més tardana.
2: Ah, exacte.
0: En cap cas te'n pots desdir i dir, no, dic primer la que vaig dir abans.
2: No, podria passar que hi hagués algun premi de consolació, però ja ho veurem.
1: No, què consolació?
2: Jo de moment no esborro el teu vaticini d'ahir. Com que sabem que compta el més nou, el d'ahir no l'esborro.
1: Encara que sigui per després retreure-m'ho si va perdre
2: aquella.
1: Exacte,
2: imagina't que aleshores...
1: Jo dic Energia de Doctor Prats, ara.
0: Teniu fixada al nostre grup de WhatsApp les, més o menys, per dir-ho així, instruccions del calendari d'argent d'advent musical estiu en expert, amb el qual hi ha aquesta competició entre els oients d'encertar quina serà la cançó de l'estiu. Recordeu que la proclamació serà objectiva. Aquí decidirem quina ha sigut la cançó de l'estiu. Teniu per participar fins al dia del solstici. Dic bé, Laia?
2: Ah, exacte.
0: És veritat, és solstici. Que és
2: el dia 23 de juny valdrà un punt el vostre pronòstic i serà l'últim dia que es podrà fer pronòstics.
0: Gràcies, Laia. Bon dia, Laura, que ja has arribat. Laura Grau.
3: Molt bon dia.
0: Bon dia, oients. Com ara en Raül, que diu, per cert, gran partit d'ahir a Igualada del Biel Llanes. Gran jugador, s'ha agafat el fil del que dèiem a la informació esportiva. I diu el Raül, ja que hi soc, i vaig perdre la virginitat a Igualada, concretament a un parc, una nit d'estiu de lluna plena. Laura, ja pots anar deduint què preguntem avui.
3: Igualada pot ser imitada, però mai Igualada, eh?
0: Bé, i li hem preguntat, digue'ns quin parc, i diu, va, d'acord, el Parc de les Comes. Així que igualadins, digueu-nos si és un lloc guai per a perdre la virginitat.
1: Bé, el Parc de les Comes?
3: Jo només he tastat en les Xiprerets.
1: Ah, ei!
3: Les Comes, no.
1: Estem fent un
0: però
1: mapa...
0: no va ser on vas perdre la virginitat, no, perquè no. Igualada la tocaves poc en aquella època, no? Bé, la Laura de seguida revelarà aquesta
3: història. No, ja està, ja he donat prou informació i només porto aquí 3 minuts.
0: Sí, en Raül, que s'ha aferrat al micro, aquest oient, i diu, i també volem donar un adeu al pare del segon entrenador de l'Igualada, que li tenim molta estima. Val, doncs aquest record per tu. Bé, parlant de pares, el papa ara. Ja estem al... Quina alegria que estem en dos comptes enrere. L'arribada del Papa i el Tour de França, que no només passarà per Barcelona, sinó també per Tarragona, també hem de passar.
2: Bueno, i el compte enrere del calendari d'advent,
0: Roger, que és el més important. Bé, el tema és que la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que presidirà el Papa Lleó XIV, el Papa vigent, el Papa que podem dir en números romans de la següent manera, Sergi.
1: X, palito, de baixa.
0: Doncs, aquesta celebració, el Papa obviarà la voluntat del seu arquitecte, perquè es farà íntegrament en castellà. A partir d'aquí, tots els que canvieu de llengua per respecte o perquè no sé si l'altre sap català o potser no en vol aprendre, doncs ja podeu posar-vos a celebrar les conseqüències dels vostres actes. Laia.
2: Així recull el guió litúrgic publicat pel Vaticà amb motiu de la visita, que també mostra una reducció de la presència del català respecte a la celebració que va oficiar Benet XVI l'any 2010, en què sí que es va parlar una bona estona en la nostra llengua.
4: Estat per a mi motiu de satisfacció poder declarar aquest temple com a basílica menor.
2: Doncs bé, el pontífex actual, Lleó XIV...
0: Perdona, Laia, no estaràs condecorant o posant-li una medalleta a un pontífex que va prendre 17 segons d'una frase?
2: No, però estic recordant,
1: exacte. Estem comparant que, en aquell cas, estava més enrere en el temps i s'estava millor.
2: Clar, si no va ser tan difícil, doncs tampoc ho hauria de ser ara, no? Doncs el pontífex actual, Lleó XIV, només utilitzarà el català en la salutació inicial de la missa quan digui en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i també la pau sigui amb vosaltres. Res més. La resta de la celebració combinarà castellà i llatí, mentre que el català quedarà limitat a la primera lectura, al salm posterior i al credo. Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, ho lamenta.
5: És una decisió de la Conferència Episcopal Espanyola. També hi tenen molt a dir, evidentment, tot l'equip del Vaticà. Si aquí haguessin trobat una posició ferma de la nostra església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
1: Sí, és d'ells, però no és d'ells.
2: Sí, és dels altres. El president de la Plataforma per la Llengua, l'Òscar Escudé, ho troba una falta de respecte a la figura d'Antoni Gaudí.
6: Ens sembla absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí. cal recordar que la consciència i la fidelitat lingüística de Gaudí envers la llengua catalana va ser absoluta.
2: En aquest sentit, fa uns mesos, el director del programa de divulgació històrica En Guàrdia, l'Enric Alpena, explicava al programa La Tarda de Catalunya Ràdio la relació de Gaudí amb el castellà.
7: Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur. Des del moment que és conscient de la seva vàlua, i això ja és de molt jovenet, abans d'acabar la carrera, ell ja no parlarà mai més en castellà. De fet, amb una visita, per exemple, que fa l'Unamuno, ell es fa portar un traductor. L'Unamuno li ensenya les obres de la seva família perquè ella es nega a parlar en castellà a l'Unamuno.
8: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Amor d'estiu, que podria ser la resposta de molts de vosaltres que ens esteu fent aquest mapa del lloc on ho vaig fer per primera vegada. Amor d'estiu ens canta l'Àlex Pérez. Ara quatre anuncis.
1: Escolta, Zicat.
2: El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
3: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
4: A Catalunya l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
5: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
4: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
5: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
6: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
7: Per dos.
6: Dos presentadors, dues hores de programa.
8: Dues hores de programa.
6: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
9: La tele li sta, è solo Ale, i sibne. E metteria magazzana anni?
0: Ja teniu disponible a plataformes El pastís del president, que podeu veure amb subtítols en català, una de les sensacions de la passada temporada cinematogràfica premiada al Festival de Cannes de l'any passat, és a dir, tot just fa un any, i que va arribar a la shortlist dels Oscars, és a dir, com a les semifinals, a la categoria de millor pel·li internacional, representant el seu país, Iraq. Per part meva, és la primera pel·li iraquiana que veig, signa el cineasta Hassan Hadi, i és una pel·li sobre la infància, que protagonitzen infants, d'aquelles pel·lis vistes des del punt de vista dels infants, rodada des del punt de vista dels infants. A més, el director s'ha inspirat en la seva pròpia infància, a l'Iraq dels anys 90, sota el règim de Saddam Hussein, i just al moment en què per sancions internacionals deixen d'entrar al país aliments i medicines. La rèplica del règim és ben clara, és pura propaganda militarista, exaltant el poble a aixecar-se en armes contra qualsevol enemic, encara que no tinguin menjar, amb proclames que diuen em sacrificaré, em deixaré la vida pel líder Saddam, ja no pel meu país, sinó directament pel líder. La pel·li comença al cole, on veiem la jove protagonista, la Lamia, una nena que té 10, 11, 12 anys, que també al cole està totalment militaritzat. Els van despilar, cridar proclames, és aquella època que t'ho creus tot, el que et fan fer. Hi ha pintades de Saddam dintre del cole o de soldats armats, que és tristíssim. I els profes són, vaja, semblen sergents. I la trama comença quan, pels preparatius de l'aniversari de Saddam Hussein, per sorteig a un nen de la classe li toca fer la cançoneta, a un altre portar fruiteta i a la protagonista li toca fer el pastís pel president. Tot simbòlic, perquè clar, és una activitat de col·le i el pastís se l'acabarà menjant el profe, però bé, que els amenaça diàriament i els pobres nens espruguits pensen que si no fan aquesta mena de deures els empresonaran. Bé, doncs la protagonista, a més és d'un nivell social força baix, la Lamia, viu sola amb l'àvia i per culpa de les sancions fa que aconseguir 4 ingredients per un pastís ben modest es converteixi en tota una odissea urbana. Tota aquesta pel·li és aconseguir 4 coses: ous, blat, farina i llevat, amb temps de sancions.
10: Això sembla el Catan, quasi.
0: Sí. Són 4 ingredients, però que costarà molt trobar-los. És una pel·li sobre la innocència, però també sobre l'enginy d'aquesta nena que va recorrent sola a tota la ciutat, proposant intercanvis, venent coses seves. Òbviament, molts adults que no li fan cas o la menyspreen, fa intercanvis intermitjos perquè li donin el que li ha demanat un altre comerciant i aconseguir els ingredients. La trama us pot semblar molt trista, i ho és, molt dramàtica, però s'explica amb dolçor i tendresa. És una pel·li amb molta llum, sobretot, amb una textura que te fa sentir l'ambient de cada moment i rodada amb molta tensió, per cada gest dels nens petits, cada paraula. Et vol mostrar aquella època breu de la teva vida en què tot i tothom el que et rodeja és el doble d'alt que tu. A més, inevitablement, m'han vingut altres pel·lis a la ment d'Orient Mitjà que protagonitzen nens, per exemple, al país al costat, Iran, amb Les tortugues també en vuelen, una pel·li perfecta, o el de més enllà, Afganistan, que era l'escenari d'El Buda explotó de vergüenza. Dues pel·lis per mi que són deus, millors que aquesta, però les podria posar també a la mateixa llista amb El pastís del president. A més, si us mola veure com és el dia a dia d'altres països, veure com la gent va a la feina, a l'escola, al mercat, a la comprar queviures, com ballen, com celebren, perquè també hi ha una escena de boda. És una pel·li perfecta pels que us pregunteu com és el dia a dia de la gent d'Iraq. A mi m'ha fet venir a la ment, Sergi, vas veure les imatges del dia que Iraq es classificava pel Mundial, que l'endemà les notícies veiem imatges de celebració. Gent als carrers de Bagdad o de ciutats d'Iraq, també pujades a camions o autobusos, que eren uns dies que Iraq estava entre un pont creuat entre Iran i Israel, estaven al mig, però hi eren, i jo mirant el telenotícies pensava... Aquesta gent, com és el seu dia a dia, quan també hi ha alegries, hi ha coses a celebrar? Quina és la seva rutina?
7: Doncs no? També surten al carrer.
0: Sí, sí, doncs ho podeu veure també en aquesta pel·lícula, El pastís del president, de Hassan Hadi, que teniu amb subtítols en català a Filmin, Movistar, Prime i Apple.
1: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.

0: És la superestrella, és l'Aitana.
1: Bueno, nois, lamento la secció que escoltareu en els següents minuts, si no sou gaire fans d'Aitana, però...
2: Jo no ho soc gens, no ho soc gens, i he de dir que gràcies a tu aquesta cançó m'agrada i, per tant, et vinc oberta que em descobreixis coses.
0: Els fans ja podeu començar a pronunciar-vos al grup de WhatsApp i comprovarem que també hi ha oients dels experts Aitaners i que tenen la seva cançó infravalorada, que és el tema d'avui de la Laura.
1: Home, jo els dimarts ja sabeu que em dedico a fer això, com que ja els artistes catalans els hem repassat absolutament a tots, em queda molt poquet.
2: I si no, si tens un suggeriment,
1: m'esteu ja passant coses que jo no havia sentit mai, pràcticament.
3: L'Aitana és catalana?
1: Ah, sí, bueno, si t'ho vols mirar així...
3: És o no és?
2: No exerceix, no exerceix, però
3: és.
1: No exercim. Doncs aquesta artista, com ja sabeu, de Sant Climent de Llobregat, sortida d'Operació Triunfo 2017, aquella primera fornada després de la onada televisiva dels anys 2000, va triomfar amb el seu primer single, Telèfono, que era aquella cançó tan mediocre que no la posarem, però espero que la recordeu, i també Lo Malo, que era aquella que havia d'anar a Eurovisió amb l'Anna Guerra, que també va sonar per tot arreu aquell estiu.
3: Sí, aquesta me'n recordo,
1: No representa gens l'Aitana, jo penso, i a més, no és que estiguin infravalorades, és que s'han d'infravalorar, perquè és que realment allà no tenia res a veure amb el talent que té.
3: Això és una altra categoria. Entraré dins el terreny worse on ever, fins i tot.
1: Sí, jo penso que sí. Per tant, li perdonem, perquè era una estrella emergent, però amb el seu primer EP, que jo penso que ja li van fer a correcuita, perquè ja es veia que aquesta nana triomfaria i van dir aquí hi ha la gallina dels ous d'or, no va fer cap gran hit, però jo penso que va tastar una mica del que podríem veure més endavant.

0: A veure, aquí va intentar fer-ho, fer-se estrella internacional de pop en anglès.
1: En anglès?
2: Aquí, sí, no, això aquí no m'agrada, eh?
1: Per què?
0: Però és veritat que no se'n va acabar d'en sortir. Bueno, van tirar pel broc gros, van dir tirem totes les boles a veure quina surt disparada. I només va quedar, de moment, en aquell primer EP, en territori nacional, amb el temon que era Vas a quedarte.

0: ser com el seu primer gran hit i jo us prometo que això encara, quan ho sento en un moment que estic una mica tova,
1: sí?
0: Em puc fotre bramar, eh?
2: Sí o què?
0: Hi havia vídeos seus, fins i tot en concerts emocionant-se cantant aquesta cançó, que jo pensava, mare meva Aitana. O sigui, és que una dinoi. Encara que ara sigui una superestrella, que si heu vist el documental del que va treure Netflix, em sembla, sobre la seva salut mental, que va tenir com molts problemes els últims anys i tal, sí que la veus molt dissociada i penses, és que aquesta vida jo ni s'hi assembla la meva, però hi ha una part seva tan humana, tio, que jo penso que me la crec, és que li ha tocat aquesta vida sense voler-ho i de vegades jo penso que voldria apretar el botó de pagar i tornar a ser una xavala normal de Sant Climent, saps?
1: És que m'agrada perquè, més enllà de la música, que a tu et pot agradar molt i tal, però tu empatitzes molt fort amb la persona.
0: A mi m'encanta el personatge. Ella és imperfecta, cosa que en una estrella del pop no sol passar gaire.
1: Val.
0: I tampoc és una tia excessivament carismàtica, no és allò que dius com la seva companya Maya, d'Operació Triunfo, que fa una declaració, es tira un pet en una catifa vermella i es fa viral perquè és que la tia és divertidíssima. L'Aitana no, l'Aitana és una tia normalíssima i a mi això m'agrada que sigui així.
1: Molt bé.
0: Bueno, paro ja de declarar-me a l'Aitana perquè si no, no podem provar les cançons. Una cosa que van veure molt bé els seus mànagers al principi de la seva carrera és que havia de fer col·laboracions amb llatinoamericans i va començar fort amb Morat.

0: Mora
1: encara
0: també
1: em sembla un temazo.
2: Aquests són els argentins.
3: Anava a dir, sí. Mora no és el Mora, sí, sí, sí. Nostre.
2: No, el nostre és amb D.
3: Tenia rere.
1: Sí, el de la Florida és amb D. Durant aquesta etapa va fer 8 milions de col·laboracions, perquè també va fer-la amb el Cali, el Dandy, amb Reik, amb un altre cop amb Morat, amb el Sebastián Yatra, que aquí es van conèixer quan ell encara estava amb la Tini. I, sobretot...
2: Amb qui més?
1: Això t'agradarà molt, Sergi Vives.
2: Amb qui?
1: Amb David Bisbal. Home. Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia os apague el fuego. Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Mira, això va ser una pena que sortís l'any del Covid.
2: Oh. Perquè hi ha estat... Bisbi? Un moment, Bisbi.
3: Podria Bisbi ser una mica el seu pare, no? Bisbi.
2: Mira'l.
1: Que
2: rasca el sol se
1: retrase toda una vida entera. És que no te va, tio.
2: És un tamacle, això.
3: Sí, però està, això sí que reconec que a mi m'ho podria posar.
1: Va sortir l'any de la pandèmia, tio, i va ser una pena perquè això hagués estat un gran tema de l'estiu. O sigui, a veure, és una mica lenteta, baladeta, però és que David Bisbal, és igual quan el posis i on el posis.
4: El nostre oient Ferran diu que la cançó superestrella que sentíem fa uns instants és carn de versionar-se en format càntic de futbol. No sé si ho coneixies tu, Sergi.
1: Ah, home, mira. I es va viralitzar moltíssim per això.
2: No
1: sé si càntic de futbol es va arribar a fer, però hi va haver una tendència de TikTok que bàsicament era versionar-la explicant la teva vida o amb coses de les teves aficions. Jo vaig fer la meva versió particular de Moixi Ganguera.
2: Sí.
1: Ja la buscareu, està pel meu perfil.
4: Li hem preguntat a en Ferran com es canta, com es versiona els camps de futbol, i en Ferran ens diu literalment lo. Clar, és el nivell.
1: No, s'ha de fer així amb un camp de futbol. També aquell any, a part de col·laborar amb tot d'estrelles mundials, va decidir fer una versió, bueno, una col·laboració amb un company seu de classe de Sant Climent, que a mi això em va semblar supercute i que era un detall de generositat que l'Aitana no tenia per què fer.

0: boníssima, també. Tu foto del DNI amb el Marmi, que és aquest amic seu de la infància. És que està en càncer, això, per part seva. Perdó per posar-me amb l'astrologia, eh? Però és que
1: avui la Laura desconeguda. No patiu, que després tornarà.
0: Ja, és que
2: està desbocada, parlant de l'Aitana i enmig sí, dèiem... referències astrològiques.
0: A veure, penseu que jo ara, en la meva altra banda professional, que és Instagram, estic totalment fotuda amb el preacord d'educació. Per tant, jo haig de desconnectar. Haig de desconnectar perquè, si no, acabo amb pajareta, saps?
2: La doble vida. Estàs tan reivindicativa, de tant en tant.
1: La doble vida de la Laura. Bé.
0: Aquí és quan començàvem a relacionar les lletres de l'Aitana amb els seus romansos, que tots eren públics, perquè era ja protagonista de la premsa rosa. Es va interpretar que aquest disc anava bastant pancepeda, que era molt... el seu noviet d'Operació Triunfo.
2: És com un rock així com molt 2000er, que recorda molt allò de física o química.
0: Clar, és que són els nostres referents, Sergi. Clar. Vull dir, aquesta tia va créixer en camp rock.
2: Sí.
0: Llavors,

0: Sí. Clar, què volies que fes?
1: No,
0: però
1: no,
0: a mi m'encantava,
1: eh? Total, eh? Sí, sí.
0: Total. L'any següent va seguir sent una tia absolutament generosa, perquè és que, perquè després se la critiqui que és una passatera, que potser també ho és, eh? No dic que no. Però va dedicar-se, o ella o els seus assessors, a mirar aquesta va triomfant a TikTok de grups emergents per agafar-los i fer amb ells la col·laboració del seu propi tema. És a dir, per exemple, Fresquito i Mango va treure un tema que es deia Mándame un audio, i l'Aitana va dir m'agrada aquest tema, anem a gravar-lo seriosament i és una col·laboració. I es viralitzen de cop i volta.

Això és exactament el que va fer també amb Mon Amour, que també va sonar per tot arreu, aquell tema no us el posaré perquè sabeu quin és. També va ser un tio random que la va penjar a internet, es va començar a viralitzar i l'Aitana va dir: jo t'acabo d'ajudar a fer de trampolí a l'estrellat. I, bueno, ella ho intenta després, la carrera de cada artista és el seu tema, però, hòstia, a mi em sembla que és algo que no tindria per què fer i, en canvi, ho feia. També aquest any va col·laborar amb la Maya d'Operación Triunfo amb la canció Que no quiero cantarte, aquella que tothom va interpretar que anava tant per l'Alfred com per el Cepeda, sí, que com els seus exnòvios d'Operación Triunfo, no la tornarem a acusar. A mi em va decebre una mica, em pensava que seria molt millor. I després no va ser el hitarro que semblava que havia de ser. Però no passa res, perquè l'any següent l'Aitana ja va treure un dels seus grans àlbums, el penúltim, que es diu Alfa, el 2023, on a part de 8 milions de col·laboracions amb artistes latinoamericans, que ja se sap que era una estratègia que li sortia molt bé, jo penso que va fer autèntics hits. Ara...

0: aquesta col·laboració és amb la Dana Paola, jo penso que totalment infravalorada. O sigui, és que això hagués pogut ser un tema que hagués pogut ser la cançó de l'estiu i sonar a totes les discoteques i va quedar com desapercebut.
1: Per què?
0: Perquè Alfa va ser aquell disc on la tia va començar a experimentar amb l'electrònica i el techno. I això, que potser era més popero, va quedar com soterrat perquè va cridar molt més l'atenció a l'altre.
1: Doncs ara hagués entrat perfectament bé, perquè ara sí que jo crec que està molt instaurat això.
0: Jo crec que sí, tio. Jo crec que això va ser mal timing, perquè sí, n'hagués estat molt bé. També va ser el disc de la ruptura amb Miguel Bernardó i de la transició del principi de la relació amb Sebastián Yatra. Llavors hi havia una mica de dualitat entre cançons de profund desamor, que ella estava fatal, i cançons balades d'enamorament encegat, com era aquest de Killers.

0: estic d'acord amb tu, quin canvi de sonoritat respecte a l'altre disc, eh?
1: No, no, aquí la tia es va posar creativa, perquè després diguin que és una venuda que fa només el que li diuen els seus mànagers. Jo penso que aquest disc va ser superarriscat, o sigui, va fer de tot, va posar techno, va posar pop pràcticament a reggaetonat, va fer balades com aquesta. No me jodes, tio. O sigui, jo crec que és un molt bon artista.
2: A les famílies que digueu que cada paraulota de la Laura feu una mossegada, a l'esmorzar, ara toca mossegada.
0: No me jodes, tio.
1: Perfecte.
0: Sí,
1: sí. A seure en castellà.
0: Tot bé. Avui no sé què t'està passant, eh?
1: Va, doncs per acabar de rematar, l'Aitana també va col·laborar amb Quevedo.
0: No!

0: Això va ser just després de que Quevedo fes el salt a la fama
1: del que netèiem amb Bizarrap. Això va ser posterior, no?
0: Sí.
1: Justament després.
0: Però perquè ella té una vista d'àguila. Ella diu, aquí hem d'anar. I aquí va, i t'ho treu en 2 mesos, a més a més.
1: Això va ser, a més, molt radiat, aquest Gran Via. Es va sentir moltíssim.
0: Encara sona.
1: Sí.
0: I finalment arribem a 2025, Cuarto Azul, el meu disc preferit i que espero poder veure en directe i que si no em moriré. O sigui, estic a la recerca d'entrades. Nois, noies, si algú sap alguna manera de poder anar a veure el Palau Sant Jordi a l'Aitana...
1: Quan és això?
2: Ja s'han exaurit.
0: Sembla que al setembre. Bueno, clar, que està exaurit des del minut zero. Eren aquelles cues de Ticketmaster que no te les podies acabar. Jo no vaig batallar per aquestes entrades. Confio en l'univers que em deixarà anar a aquest concert.
2: El FOMO el tens igualment.
0: El FOMO el tinc.
1: Doncs
0: si
1: prou,
0: com aconseguir acreditacions de premsa...
1: La Laia ha dit que ara no és FOMO, ara és JOMO.
3: Jo i jo, missing out.
1: Vinga,
0: no,
1: perdo.
0: Zero
1: no,
0: joia, missing out. Zero.
3: Ha de ser més jove.
0: Us explico què passa amb aquest disc. A part de que trobo ella, jo crec, la sonoritat ideal entre totes les coses que havia experimentat abans, és el disc que a mi em commou més perquè és una mena de carta d'amor al seu primer ex, no en Yatra, que en Yatra l'odiem tots, ella inclòs. A Miguel Bernardó, que hi va haver una història una mica estranya, com de refredament, però que en realitat sí que s'agradaven.
2: Aquest era l'ídol de la Laia?
3: No, el de Tacones Rojos. No, home, no, com és? No, el meu ídol és el Bernardó.
0: Aquest. Aquest va ser el millor nòvio de l'Aitana. I es passa la meitat del disc dient que se'n penedeix d'haver-ho deixat amb ell. Però...

0: Aquí la tia li torna a fotre el tecno. És que ja et dic, és com un procés d'aprenentatge que es veu molt clarament. I després té la típica baladeta, que jo el primer cop que la vaig escoltar, quasi em foto plorar pel carrer, dedicada a Miguel Bernardo, i a més això ho ha reconegut en entrevistes, que es diu Cuando hables con él.
1: Cuando hables con él, porfa dile todo lo que estoy sintiendo.
2: Oients, vosaltres no veieu la Laura, que la tinc aquí davant, però mentre parla i va dient això, és que realment la seva cara és d'emoció.
3: Sí, sí, és que està molt emocionada.
2: Sí, la tia està emocionada amb l'Aitana.
0: És que hi ha una connexió... Vull que tornin. Ah, sí, no, jo amb l'Aitana, ella no ho sap, però seríem millors amics.
2: Seríem?
0: Som germanes en un altre univers.
4: Són càncer les dues.
0: No? Exacte, això és definitiu.
2: És definitiu. Va, l'última,
0: bueno,
2: va.
0: I per últim, una de les meves cançons preferides del disc, que no ha triomfat, per tant, infravaloradíssima, no és Superestrella, no és Lia, no és qualsevol de les altres que hagueu sentit de Quarto Azul, és Conexión Psíquica. I és que si estàs...

0: connexió psíquica que tenen qui? La Laura Grau i l'Aitana, no? Molt bé, connexió psíquica. Déu-n'hi-do, quina repassadeta que ens has fet a tota la trajectòria de l'Aitana, eh?
1: Sí, va, donaré una oportunitat. Encara que no sigueu gens d'escolta pop espanyol ni res de tot això, us juro que podeu connectar amb l'essència de l'Aitana. I si podeu mirar el documental, jo penso que us podeu fer una idea més clara de qui és ella.
0: Va, ho farem.
1: I tant.
2: Així sona Els Experts.
0: Fongo en català, que seria un enclomat? Un,
3: sí, no? Sí, no, sent posat, no, en subjuntiu, perquè...
0: Un
3: encolomi. Un encolomi. Ferran diu que l'alternativa és queco, no com a adjectiu, sinó com a abreviació, perquè diu és l'abreviació de què collons en fan. Ah. En Ferran, un altre, a casa seva, diu a la seva colla, que també fan l'amic invisible, li diuen un apafot.
4: Pues no ho entenc.
3: No ens explica per què, digue'ns, bueno, la noia li ha encantat.
0: Apa, què vol dir?
1: Fot-li.
0: Ah. Fum-li.
3: Sí, perquè és una radiació
0: de fotre.
1: Fotre.
0: Què foto d'això?
3: Sí, apafot, o sigui, apafota't on vulguis.
1: Fota't.
2: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Dos minutets passen de dos quarts. És hora d'informar-los, a vostès, ja ens dedicat, informar-los. Amb l'Anna Closa, bon dia, com estàs?
5: Bon dia.
3: A dos quarts de 9:02, què cal saber per avui, dimarts 2 de juny?
5: Que els estats de la Unió Europea tenen via lliure per construir en països estrangers centres per deportar migrants en situació irregular, copiant el model que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha intentat aplicar a Albània. La política migratòria dels 27 s'endureix més que mai amb l'acord que van tancar ahir a la nit al Parlament Europeu i als països comunitaris i que dona cobertura legal a aquests centres de deportació.
0: De tots els caps d'estat, sisplau, si n'heu de copiar algun, que no sigui la Meloni, per favor.
5: Totalment. D'altra banda, Alberto Núñez Feijóo no aconsegueix ara com ara els suports de Junts i el PNB per tirar endavant una moció de censura contra Pedro Sánchez que porti a unes eleccions immediates. Avui Feijóo s'adreçarà als empresaris catalans des de les jornades del Cercle d'Economia. Mentrestant, Esquerra considera que Sánchez i el president Illa no poden demorar donar explicacions. I a Ucraïna, almenys 10 persones han mort i un centenar han resultat ferides en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats ucraïneses. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han causat un mort i un incendi en una refineria. Tornant a casa nostra, continuen les vagues d'educació, avui al Barcelonès, que només convoquen els sindicats minoritaris. Mentrestant, un de cada cinc docents ja ha votat el preacord firmat la setmana passada amb Educació. La consulta durarà fins dijous i estan cridats a participar-hi més de 94.000 professionals.
3: Per cert, ens escriu l'oient Carles, l'oient oficial valencià, que ens diu, perdoneu, que ahir no es vaig poder escoltar gaire, que a les 8 del matí estava tallant amb el meu cotxe a l'entrada de València, després vaig fer manifa pels carrers de la ciutat, després escratxe el president de la Generalitat i la nit acampada. Però avui...
1: Ole, tu!
5: Ja sóc aquí.
3: Ja us puc escoltar una miqueta més i afegeix en el meu 17è, o en el nostre 17è dia seguit de vaga indefinida al País Valencià.
1: Sou tant els millors.
3: Molt bé, Carles. Molt bé, Carles, a l'audiment.
1: Esteu pillant tant a sobre el vídeo aquest horrorós d'ahir d'una agressió brutal a una manifestant. Bueno, és que em sembla increïble.
3: La cara bonica, no sé si vas veure, Laura, una típica banda musical valenciana esquernint els policies, tot interpretant la marxa imperial de Darth Vader.
1: Poc els hi passa, poc els hi passa.
3: Un dels vídeos també, menys que vaig veure més d'ahir o més vegades.
5: Doncs parlant del País Valencià, més de 25.000 alumnes valencians comencen avui les proves de selectivitat, així que molta sort.
3: La nostra és la setmana que ve, no? És, si no m'equivoco, dimarts
0: dimecres, dijous, plegat, sí.
3: El CLE Fest. Atenció amb els consells de la Laura. No feu cas dels de l'Ibai Llanos, que els de la Laura són...
1: Jo he de fer consells per la CLE, bueno, per l'amor de Déu.
3: Bueno, la Laia em fa cada any, que és més centrada.
1: Jo em faig, sí? Doncs ja buscaré bé amb
3: la Laia. Serà la setmana que ve, sobretot els alumnes que esteu estudiant i suant. Ara, a les 8:35, Anna, que no t'esperava saber?
5: Que aquest cap de setmana, a Colòmbia, hi ha hagut una gran sorpresa electoral durant la primera volta de les eleccions presidencials. 77 persones que estaven oficialment com a desaparegudes han acabat fent una aparició estel·lar a les urnes. Segons la Fiscalia colombiana, aquests 77 ciutadans figuraven als registres de persones desaparegudes, però aquest diumenge van anar a votar com qualsevol altre elector. Un cop comprovada la seva identitat i que efectivament doncs, continuen ben vius, se'ls ha expedit l'acte de supervivència corresponent. La notícia té una cara positiva perquè permet actualitzar registres i resoldre situacions personals pendents, però també posa de manifest la complexitat d'un país que encara arrossega les conseqüències de dècades de conflicte armat. De fet, a Colòmbia encara hi ha 132.000 persones que consten com a desaparegudes. En qualsevol cas, poques vegades, doncs, una convocatòria electoral ha servit al mateix temps per escollir candidats i localitzar ciutadans que feia anys que constaven com a desapareguts.
3: I el titular d'esports a aquesta hora?
5: Doncs que en hoquei patins, l'Igualada empata a les semifinals de l'hoquei Lliga contra el Barça i recupera també el factor pista. Els arlequinats es van imposar al Palau per 1-3 en el segon partit de l'eliminatòria. Gols de Marc González, Matías Pascual i Biel Llanes. I per part del Barça, doncs, va marcar Ferran Font.
3: Partiràs de Biel Llanes, diu el nostre oient Raül, que ella estava superatent i és d'Igualada.
5: Sí, sí, dale, sí. Biel. De fet, si escolteu bé l'hora anterior, dic Biel Llanes, però com que esteu parlant per sobre,
1: com sempre,
5: doncs no s'escolta, però bueno. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça s'ha classificat per disputar les semifinals del play-off per al títol. Els blaugranes han superat per 4-6 al Valdepeñas en el segon partit de quarts de final, amb remuntada inclosa, i a les semifinals, doncs, ara el Barça s'enfrontarà a l'Inter Movistar.
3: I quin temps farà avui?
5: Doncs avui tenim un matí de sol entelat per núvols prims. Pels vols del migdia ja començaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda cauran ruixats i tempestes al Terç Nord, sobretot a les comarques de Girona i Osona, que localment, doncs, poden ser intensos. La calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
3: 7 minuts passen ara de 2:15 i quines ganes que la Diana Moore publiqui nova música. Laura, la tens al radar, aquesta?
1: Sí, de tant en tant em surt el TikTok, cosa que sempre sol ser bona senyal. Sí, sí.
3: Això és Rapsodi del teu cos i, com us dic, ganes de poder tenir nou material d'ella.

0: Escolta, Zicat.
1: Hola!
2: Ja som aquí!
3: Aventures infinites.
1: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
3: Amistats de les bones.
1: És veritat!
3: Diversió assegurada. Pokémons, molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
1: Quina meravella!
3: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
4: Fins al 6 de juny, la Filmoteca de Catalunya dedica una exposició a una de les cineastes més destacades de l'animació espanyola, Isabel Erguera. El desig d'un lloc imaginat recorre una trajectòria entre el dibuix, el videoart, la videoinstal·lació i l'animació. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
5: Les 8 i 42 minuts del matí ens parlen els nostres oients. Mira, Laura, en Jordi diu, la millor de l'Aitana és Saturday Night. A tu què et sembla?
6: Molt bé.
7: Que no es diu així, es diu Les Babies.
5: Ah, però i sí. Diu, no coneixia cap de les que ha posat el Laura, però sembla que està interessat en les menys valorades. Doncs mira, Jordi, les pots afegir al teu tracklist.
6: Home, si el teu referent és Les Babies, sisplau, torna't a escoltar la secció i no escoltis mai més Les Babies.
5: Bé, i la resta seguiu enviant-nos whatsappets que ens encanta.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
5: I aquí mateix, al nostre grup de WhatsApp o per DM, podeu participar al miniquiz d'avui. Laia, sobre quina de les arts?
6: Avui sobre pel·lícules, cinema, sèries, perquè avui és l'aniversari d'en Dani de la Orden, que avui fa 37 anys. Avui

0: No, no vull xafar el miniquiz, però vull dir... Què? Un dato sobre el Dani de la Orden.
1: A veure, jugant-nos-la. Jo m'arrisco.
0: Sí, ens la juguem.
1: Sí.
0: Jo estic emprenyada amb aquest tio perquè un cop li vam insinuar per Twitter que havia de fer Barcelona nit de Sant Jordi, i no ho va fer.
2: Però
1: doncs s'ho ha apuntat. Fet.
0: Sí, ens va contestar, ens va dir, molt bona idea, tal, no sé què, ens va vacilar una mica, això que fa ell sempre, sí. Però vaig pensar, hòstia, és que és tan de calaix que s'ha de fer aquesta pel·lícula.
3: Totalment va fer Barcelona nit d'estiu, després que crec que va fer Barcelona nit d'hivern, que estava inventada a la nit de Reis, la d'estiu crec que era la nit de Sant Joan.
0: Sí, per això, nit de Sant Jordi.
3: És que la nit de és que Sant Jordi és molt de dia, no?
0: O dia de Sant Jordi.
2: Però les nit... pel·lícules només parlen de la nit, parlen de tot el dia.
4: L'any que ve cauran divendres, hi haurà una superjuerga. Per tant, Laura, tingues esperances que tens la idea, es comença a rodar, passen ja 2 anys, i s'estrena 2 anys més. És a dir, que acabarà passant.
2: Va, que s'hi posi, que s'hi posi. Va, doncs no ens heu xafat el miniquiz, no patiu, perquè en Dani de l'Orden ara volia dir-vos només que és darrere la sèrie que teniu ara mateix al 3CAT, La Casa Nostra, que justament ahir va arrencar la seva segona temporada, ja la teniu disponible, per tant, doncs si voleu veure Dani de l'Orden el teniu al 3CAT en diversos capítols. No és la primera vegada, però, que en Dani de l'Orden es posa al capdavant d'una sèrie, o si més no, que en dirigeix alguns capítols o que la codirigeix. Si bé és més famós, per això que dèiem ara, les pel·lis com ha fet com a director, Casa en Flames sobretot, però també abans havia fet això a Barcelona, Barcelona nit d'estiu, Barcelona nit d'hivern... Doncs Dani de l'Orden també va ser codirector d'una sèrie d'àmbit estatal, en aquest cas. Quina era? Us donaré 4 opcions. Dani de l'Orden va codirigir Un cuento perfecto. Dani de l'Orden... Opció A, perdoneu. Dani de l'Orden va codirigir, opció B, La casa de papel.
4: És a dir, Dani de l'Orden, cada vegada?
2: Sí.

0: Va. Dani de l'Orden, opció C, va dirigir Valèria, o Dani de l'Orden va dirigir o codirigir Élite.
1: 638-684-5-6-5.
2: Quina d'aquestes quatre sèries va codirigir Dani de la Orden? A, Un cuento perfecto, B, La casa de papel, C, Valèria, o D, Élite. Teniu el que duri la següent cançó per participar al nostre grup de WhatsApp i el guanyador o guanyadora s'endurà un rock cultural expert configurat per les nostres manetes. Mentre participeu, aquí ens apalancarem i escoltarem els Smash Mouth amb el seu I'm a Believer, que també sona tan audiovisual aquesta cançó.

0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Avui l'Albert arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred.
2: 12 minuts perquè siguin les 9 del matí, hora ara de resoldre l'AI el miniquiz que teníem pendent.
3: Sí, hem parlat de Dani de la Orden, aquest director català que avui fa anys, per molts anys. Doncs parlàvem de que té, que ara mateix la sèrie El 3CAT, doncs La Casa Nostra, però que no és la primera que dirigeix o codirigeix. Us preguntàvem si ho havia fet amb Un Cuento Perfecto, amb La Casa de Papel, amb Valèria o amb Élite. Doncs la resposta correcta era la D, Élite, perquè sí, ell va codirigir aquesta sèrie d'autoria espanyola. La pista una mica falsa que us havia posat és Valèria, perquè hi surt la Paula Amàlia, que és la seva parella, però ell no, aquí no va participar en la direcció. Però és veritat que han treballat junts en alguns projectes, però no va ser el cas doncs, de Valèria, sinó que va codirigir Élite. Hem rebut 101 respostes, de les quals 88 han estat correctes. Per tant, Laura, et demanaré un número de l'1 al 88.
4: Vinga. Doncs el número... un de petit, el 7.
5: El 7, avui. Mira,
2: hi ha una oient, la Natàlia, que cada dia va amb cotxe amb el seu fill i juga no a encertar la resposta, sinó que juga a encertar quin número dirà la Laura.
4: Ah, ja, de l'1 al 88 és molt difícil,
2: no, però,
4: eh?
2: Diu, la mare diu, estic una mica espantada perquè n'ha clavat un munt.
3: Ostres!
2: Uau,
4: Natàlia, vols, no sé, llegir-me les mans? O...
2: o t'has fet...
3: El fill, eh? El nen.
4: Anàlisi? Sí,
3: el nen, n'ha clavat un munt.
6: Ah, aquí és el 7.
3: Sí. Ah, el 7, perdó. El 7 és en David, que té David. Un número acabat amb 35.
2: Felicitats, David. Endús un lot cultural expert. Ara t'escrivim per WhatsApp i t'expliquem com fer-te d'arribar a les teves mans.
7: Y hacer todo lo que pueda para sacarte de aquí.
2: Bueno, això és Élite, volíem ficar un fragmentet, també.
3: Ah, molt bé.
2: Bé, ara el que hem de fer és escoltar les veus dels oients.
5: Anem als oients.
2: Va, Laura, que et toca. Avui fem un mapa que estem fent configurant de forma digital, el mapa del Lore Expert pel que fa a municipi on vas perdre la virginitat. En algun cas, jo he dit, algú la va perdre amb una entitat municipal descentralitzada i també en tenim. Així que, Laura...
4: Què vols dir, entitat municipal descentralitzada?
2: És una pedania que no té municipi, no té ajuntament, sinó que depèn d'un poble. També jo volia saber-ho molt, això. Val, no havia sentit a dir mai, no?
4: Tens uns interessos, tio, Roger, que jo sempre flipo.
5: A veure, si vols, et refresquem la memòria. Aquí els presents hem dit, Malgrat de Mar,
2: Torredembarra.
3: Ah, jo no l'havia dit, però Llinars.
4: O sigui, és un avorriment perquè tots ho heu fet a casa.
2: No, jo no.
5: Ell és
4: bueno,
5: de Tarragona.
4: A prop de casa.
2: No. El municipi?
4: Jo vaig fer una expedició.
5: A l'Himàlaia.
4: Per fer-ho per primera vegada. No, a Montblanc.
5: A Montblanc?
3: Ah, molt bonic, Montblanc.
2: A dintre les muralles?
4: No, fora les muralles.
5: Fora,
4: que sigui dintre les muralles.
5: Va ser per la Setmana Medieval, perquè hauria sigut molt bonic.
4: No, però va ser per un altre gran esdeveniment multitudinari.
3: Ah, les acampades.
4: Alerta,
5: aquelles acampades joves.
4: És tan Laura Grau Codet haver perdut la virginitat a l'acampada joves que és que realment no es pot ser més previsible.
5: Escoltant l'Aitana no, perquè en aquell moment potser...
4: No, en aquell any devia tocar Charango.
5: La
2: tenda era de les grosses o era d'aquelles individuals?
4: Era de les petites.
2: Mira,
5: el
2: Joaquim competeix amb tu perquè va perdre la virginitat a l'ermita de Sant Blai de Tivissa.
5: Home!
2: La Marta diu, la meva primera vegada a Sabadell, un dia plujós, fent campana de l'Insti, això del lloc de follar pel matí.
4: Perfecte.
2: I diu, a casa del meu nòvio d'aleshores, un autèntic imbècil.
4: Per cert, aprofito per dir que això de perdre la virginitat hem de començar a inventar un altre concepte, perquè realment no acaba d'estar bé.
2: Primer cop
4: que mantén relacions sexuals del tipus que sigui.
5: Molt fan d'aquesta persona que acaba d'aprofitar per llançar-li aquest autèntic imbècil. És allò de... Que en quedi clar, eh?
2: Balnearis, aquests llocs que semblen tan nets però realment són tan bruts.
5: Balnearis?
2: Sí, clar, perquè és allà dintre calentet i ningú veu. L'Albert diu, Caldes de Boí, al balneari, l'estiu de l'any 1991. En Jordi, a la cala de Collbaix, Alcúdia, Mallorca. En Raül, bueno, que et parla d'hoquei, me'l salto. En Jordi, us estic escoltant avui i us he de dir que aquesta nit passada he follat per primera vegada.
5: Home!
2: Diu, estic de ruta amb autocaravana de circ i m'he acompanyat. Aquesta passada nit la jefa de la companyia ha hagut de dormir una altra caravana per un tema tècnic i ens hem quedat una mossa i jo sols. I ha estat inimaginable el que ha succeït, indescriptible. Fent l'amor, sí a l'amor, no a la guerra. Estic flotant. Ha sigut entre llançar i còlera, en una mena de lloc que...
3: Colera, llançar i colera.
2: Ah, colera, sí. Doncs gràcies, Jordi, el mateix oient.
5: Jordi!
4: No ho puc creure.
2: Jo m'ho crec. No, jo m'ho crec.
4: Jo necessito, o sigui, no evidències, perquè serà molt estrany.
5: Però quines evidències vols?
4: Em sembla tan surrealista que no m'ho acabo de creure.
2: L'evidència és que és un oient fidel que participa sovint i me'n recordo que ahir mateix era el mateix que feia aquells càlculs de quan es va gastar en bolquers per les seves tres filles i el dels iogurts, saps? És el mateix oient, és aquest.
5: Un moment, el mateix oient que té tres filles acaba de dir que...
2: Sí, sí, però mira quina història més bonica.
4: Bueno, però, nois, però, va, sisplau, que no
3: volem trolejos.
6: No va ser a Corrènyó en Llobregat i era perquè vivia allà i no hi ha res més que explicar, no sé. Així, anecdòtic, no se m'acuda res.
0: Així sona Els Experts.
8: 7 years later, in 1999, it's still kicking.
2: Bona
9: Bueno, vale.
2: Estem sentint la melodia de la Flying Free, l'himne d'aquesta discoteca, que podríem dir que era una discoteca mòbil, no, Sergi?
5: Sí, perquè va passar per Terrassa, Traiguera, Manresa, Vallgorguina...
2: Tu vas estar totes quatre, et vas fer la ruta del sergisme.
5: Saps que no vaig trepitjar-la.
2: Què dius?
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: És el Tututururu, que s'està postulant com una de les possibles cançons de l'estiu 2026. Són els Siderland, que ens han portat a les 8 i 56 minuts. En Borja mira Laura, molt interessat també en el tema municipal. Diu que va perdre la virgin... va fer sexe per primer cop al càmping Roca Grossa entre Sant Pol i Calella. Ha mirat el cadastre i ens ha concretat. Sí, el coit va ser a la banda de Sant Pol, tècnicament.
1: Déu meu, bé, estic molt malament del cap.
0: Gràcies. Ara el moble que obrim a aquesta hora.
2: Va.
3: La confessió.
0: Avui qui té l'oportunitat de llançar, començar a llançar pedres, perquè quedarà lliure de pecat quan hagi explicat això, així que marxarem corrents, és en Sergi Vives. Què has de confessar? Quin pecat et vol redimir?
4: A veure, avui la meva confessió va sobre els meus viatges en tren. Ja us he dit que he viscut quasi tota la meva vida a Malgrat de Mar, i aleshores, quan he estudiat o he treballat a Barcelona, he emprat sobretot el tren, no?, per adreçar-me fins a la capital.
1: La bona R1.
4: Sí, i a més he de dir que molts cops he matinat, per tant, la majoria de cops he dormit al tren, eh? He fet aquella típica cosa que és quedar-te clapat al tren. Bé, doncs m'han passat diverses coses per aquest motiu. Dues de destacables. La primera, el dia que força refredat vaig procedir a dormir al tren i vaig ser despertat sacsejant-me per la persona que tenia al davant, una noia, que em va dir: "Hola, si us plau, perdona. Però és que la resta dels passatgers també volem dormir. Pots deixar de roncar?"
0: No es pot roncar el tren.
1: No, clar que no.
4: Però haig de dir, jo no... Les persones que han dormit a mi m'han dit que no ronco. El que passa és que, repeteixo, estava refredat. I aleshores devia roncar. I després, evidentment, no vaig poder dormir, perquè la vergonya que vaig tenir amb mig tren mirant-me...
1: I perquè t'arribin a avisar d'haver roncat molt fort, eh?
4: Sí, sí, la veritat és que sí.
1: Però és que aquesta no és la confessió.
4: Sí, sí, aquesta és una de les confessions.
1: Ja, però vull dir, era com la prèvia.
4: No, no, l'altra va ser el dia que em vaig despertar amb mig cos al passadís. És a dir, sí que sol passar que tu perds la perpendicular. Quan et quedes dormit, no saps com et despertes. Clar, i estava assegut al costat del passadís, i quan em vaig aixecar estava com completament impedint que la gent pogués passar pel passadís, perquè estava com...
1: Però com pots aguantar-te així dormint?
4: No sé, jo sé que em vaig despertar i veia el tren de costat, saps què vull dir? T'ho juro que va ser...
1: Però no
4: és
1: possible dormir així, Sergi. Home, has fet molta son, no descartis.
4: Però tu saps la vergonya... No, no, jo m'he arribat a despertar... No us ha passat, a més, que us ha despertat que estàveu com caient?
1: No, la veritat és que no.
0: Quina
1: home, parada. El tren passa constantment, et cau al cap i et vas
5: despertant. Sí, el cap sí, però no tot el cos fora del seient.
4: No.
0: Quina parada baixaves.
4: No, el cul estava en el seient, però tot el tors estava, ja et dic, impossibilitat.
0: Sí, pregunta, on baixaves? Per anar a la uni, per exemple.
4: Per anar a la... A veure, depèn, clar. O ho feia per anar a la Pompeu Fabra, baixava a Arc de Triomf.
0: Vale. Llavors, et podies passar i anar fins a Catalunya?
4: Això m'ha passat mil vegades. Clar, he anat a l'Hospitalet, he anat a Blanes...
1: Sí.
4: He arribat a anar fins a Massanet-Massanes.
1: I equivocar-me de tren i no assabentar-me'n fins al cap de 20 minuts.
0: Hi ha gent que és de Massanet-Massanes. Sempre m'ha...
1: I tant, sí, sí. Ui, te'n faries creus.
0: De Sant Vicenç de Calders hi ha algú? No conec mai ningú.
6: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: És el clàssic Camins, aquí convertit en la cançó Camins, somnis i promeses, i amb la veu de la Su, al costat d'en Gerard Quintana. Amb ells comencem aquesta nova hora de ràdio, les 9:03. Ja, bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Sergi Vives.
2: Bon dimarts.
0: Laura Grau.
1: Bon dimarts.
0: I els oients, que ja sabeu com posar-vos en contacte amb nosaltres.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684-565.
0: I aquí mateix teniu el nostre grup de WhatsApp penjada l'enquesta de la cançó de les 10. Sempre voteu quina ha de ser l'última cançó que soni en cada programa. Avui, del rotllo K-pop, amb les 4 cançons que us pretria en Sergi, inspirat en...
3: La Famèrdida!
2: Un 2 de juny, com avui del 2018, BTS es convertia en la primera banda de K-pop a encapçalar la llista d'àlbums dels Estats Units.

0: Té rotllo, aquesta cançó dels BTS. La banda coreana, que també rep el nom de Bangtan Boys, es va formar l'any 2010, tot i que va trigar 3 anys a llançar material, primer molt proper al hip-hop, exclusivament en coreà, i després van passar al japonès i posteriorment a l'anglès. Avui us farem escollir entre 4 cançons de bandes i artistes de l'anomenat K-pop, el pop nascut a Corea del Sud. Quina relació tens amb el K-pop, Laura?
1: No m'encanta, però trobo que, per exemple, tot aquest furor que hi ha infantil i adolescent amb el K-pop no està gens malament com a, no sé, com a aproximació a una altra cultura que no és la teva i com a un tipus de música que no em sembla nociva.
0: No.
1: Que no és un reggaeton guarro,
0: exacte,
1: tampoc, entén-me. No tinc res en contra del reggaeton, però que sí, és veritat que ja és arriscat.
0: Destil·lar
2: per algunes criatures, cosetes, sobretot, no? I en canvi sembla que això és una mica més blanc.
0: Doncs això va néixer allà, a Corea, i a poc a poc s'ha anat fent un lloc a l'escena musical global, com diu la Laura. Els primers ja els sentiu són els BTS amb el seu Dynamite, i les segones, quines han de ser, si no, les Hendrix.

Les Huntrix, el grup fictici que ho va patar l'any passat gràcies a la pel·lícula K-pop Demon Hunters, el film que va popularitzar la Mira, la Zoe, la Rumi, aquest trio que vau veure l'any passat a tot arreu, a totes les festes de disfresses, per Halloween, arreu. Doncs ens van deixar entre altres cançons aquest Golden, que aquí els experts potser heu sentit alguna vegada. Més artistes K-pop amb molt i molt seguiment.

0: Això també va sonar moltíssim l'any passat a l'Aura.
1: Ui, aquesta m'encantava a mi, eh?
0: L'APT que va fer la cantant Rosé, acompanyada per Bruno Mars. La Rosé, tot i sembla que té un nom ben català.
1: Ja, doncs... m'encantaria que fos una xavala de, no sé...
0: De cop i volta.
1: Sí, de la Pobla de Mafumet.
0: Exacte.
1: La Rosé.
0: O la Rosé, aquella de Sant Pol. No era de Sant Pol, la Rosé? Ara no me'n recordo.
1: La Rosé, diva del pop català.
0: Sí, sí.
1: No me'n recordo d'on era. També tenim la Rosarona, de Cardedeu.
0: És veritat. Sí, sí. Doncs la Roseanne Park, una cantant nascuda a Nova Zelanda de pares sud-coreans, establerta a Corea, on va començar formant part de la girl band Blackpink, tot i que ho ha compaginat amb la seva carrera en solitari i no li ha anat pas malament, eh? I acabarem amb un dels primers noms d'aquest moviment del K-pop. Opa, en cap.

0: Gangnam Style.
1: Quants dels aquí presents no heu fet aquest ball del cavall?
2: No heu fet, o
1: posat la muntura?
3: Això va ser un moment
1: tots, no?
3: Molt lamentable.
4: Sí, no em va agradar gens a mi, això.
3: No. Vull dir que tots haguéssim de passar per aquest tubo, crec que és una cosa que recordarem tota la vida.
1: I van passar, però.
3: No, sí, el 2050 encara ho estarem explicant.
4: Però com el follow de líder, una mica. Vull dir, al final hi ha aquestes...
1: Sí, però...
3: Per mi pitjor, aquesta.
1: Però quan sonen una festa, això, què?
4: No, a mi em genera molt rebuig.
1: Sí?
3: El meu dos tops moments de vergonya aliena de cultura pop de la meva adolescència són aquest i el
4: Xiquilicuatre. Anava a dir el mateix.
3: Totalment, és que no sé.
4: Ho associo molt a aquestes dues coses.
1: Xiquilí 4 és molt més ridícul que això, no?
4: Jo això també, jo ho associo igual, al mateix moment. Tot, horrible. El moment d'anar a buscar beguda a la barra perquè dius, no vull ser-hi aquí.
1: Jo l'he celebrat i l'he ballat bastant.
4: Ai, no,
1: aquest,
4: per favor.
1: Doncs,
4: I el follow de líder en tercer lloc, eh?
1: Ja ho recordeu, el videoclip va convertir-se en el més vist durant força temps a la història a YouTube. Aquesta cançó d'ara fa 14 anys. Quatre cançons d'artistes sorgits o relacionats amb el K-pop. Quina voteu? Quina votes tu, Laura, per tancar el programa? Dynamite dels BTS, Golden de Hendrix, APT de Rosé i Bruno Mars o Gangnam Style?
3: Golden, va.
1: Golden.
3: A mi aquesta, sí, em sembla molt motivadora.
4: El Sergi ens l'ha acabat injectant amb vena i mira, ens hi hem acostumat.
3: És que això és un furor entre la canalla, no és broma, eh? Nosaltres, a Moixigangués, tenim una nena que cada vegada que sona aquesta cançó ja puja amb una escala o el que hi hagi sobre d'una caixa i fa la seva coreografia, el seu show i estem tots absolutament entregats a la seva festa, eh?
1: Home, Golden ha sumat uns quants vots,
2: sí,
1: forces, però...
2: però
1: no va primera.
2: Escapant primeres. Mira, ara mateix empatades a Gangnam Style i APT i terceres les Hendrix amb el seu Golden, eh? Bé, la decisió és vostra, entreu al nostre grup de WhatsApp i cliqueu la cançó que més us agradi, la més votada serà la que ens servirà per dir-vos adeu i fins demà. Ara, però, són les 9 i 8, encara podeu fer l'última mandreta amb aquesta cançó d'en Mica, Love Today. I ara, de seguida, amb la Laura...
3: Descobrim nous creadors en català.
1: Ara,
3: va, visca.
1: Ara.
3: Fa dies que no ho fem.

0: Així sona Els Experts.
1: La majoria d'aquestes dones van dir que després d'olorar extractes de suor que van treure de les aixelles de diversos homes,
2: que peste!
1: Doncs se sentien menys tenses i més relaxades.
3: Olorar la suor de l'aixella de la teva dona, és que t'estic preguntant a la cara.
4: A veure, no m'hi he morrat.
1: Quan acaba de fer esport.
4: No m'hi he morrat.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Les 9 i 12 minuts d'aquest matí de dimarts. Avui és 2 de juny i avui ens toca nou reguitzell de creadors de contingut per seguir, que ens porta la Laura Grau.
1: Vinga, som-hi. Primer hem de parlar del fenomen de la setmana. Ja se n'ha parlat a tot arreu, arribem als últims, jo penso, però és que és una d'aquelles...
0: És en Naïm?
1: Sí. És una d'aquelles vegades...
0: Ha sigut en Mohamed. Mentre anava en patinet, li ha clavat el ganivet.
2: Què és això?
0: Què, tio? És trendy?
2: Doncs no hi ha...
1: Bueno, primer posem-lo perquè ja veig que si no, no callarà.
3: Ois, tinc una mala notícia.
4: Què dius? Què ha passat?
3: El cargol ja no treu banya. L'ha matat un marroquí. Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
4: L'ha aixafat?
3: L'ha aixafat.
4: L'ha aixafat.
3: L'ha deixat allà aplastat al terra.
4: Ara la gent ja ha marxat.
3: Li cantem?
4: Ara la gent ja ha marxat.
3: Per què?

0: Però què és això?
1: Aviam, això són uns xavals en un cotxe, vale?
0: Sí.
1: El compte és el d'en Nail.
0: Una navalla.
1: Que no sé exactament d'on són, però tenen tot l'accent d'Osona, sí, ja t'ho dic ara.
0: Sí.
1: I estan començant a parodiar cançons populars infantils catalanes, intentant riure's, fent una mica d'autoparòdia de la seva situació, que deuen rebre un racisme extrem, en què, això, no?, se'n riuen d'aquesta mena d'auge que hi ha del discurs de l'extrema dreta, que...
2: De tot és culpa dels immigrants.
1: És, bueno, inseguretat, vas pel carrer i et poden matar, i et poden robar, i no sé què.
3: Sense baixar del patinet et poden matar i et poden robar.
1: Sí, el Patufet el mata en Mohamed des del patinet. Bueno, és que... I n'ha fet unes quantes d'aquestes, i se li han viralitzat moltíssim, perquè realment fan molta gràcia, i fan reflexionar, no?, també sobre com es deu sentir, doncs, una persona que té família marroquina, o que ell mateix té orígens marroquins, i cada cop i està rebent aquest discurs absurd de pensar que totes les persones que venen d'aquests països poden cometre delictes així, no?
3: Mira, a més, la cançó que parodien del Joan Petit quan balla, penseu que el Joan Petit li tallen totes les parts del cos, que diràs, ja passava la cançó original.
1: Sí, exacte, l'original
3: ja era
1: xunga.
3: Hi ha molta gent idiota i ignorant que diuen, a mi que em mati un català, no? Que no em talli les parts un marroquí. Doncs et dedicat a ell aquesta cançó.
1: Bé, en Naïm ja l'han entrevistat a tots els mitjans haguts i per haver, perquè ja ens passa això als catalans, que a la mínima que algú fa una cosa una mica viral en la nostra llengua ja el fem famós mundialment.
3: Li han donat el D3, aquest noi té el nivell D3, li han donat.
1: Expliquen que la seva primera llengua és el català. Jo espero que no només l'utilitzin per fer contingut en tema d'humor o folkloritzant en algun sentit, com va passar, per exemple, no sé com no me'n recordo com es deia, el que fa allò de Josep!
3: El Luis Problema.
1: El Luis Problema, que fa tot el contingut en castellà, excepte quan ha de fer la gràcia. A mi això em sembla que no ens acaba de fer cap favor. No.
3: Però és superguai, aquest tio.
2: No,
1: a mi em cau bé, però em sembla que fa un ús de la llengua.
2: Sí, aquell que cridava, no? Tot el dia cridava.
3: Què deia?
2: No ho sé, aquell que parlava i imitava professores de català.
3: No, allò era el Walter Capdevila.
1: No, sí, t'estàs confonent de creadors, Laia. Però igualment el Luis Problema fa contingut en castellà. Per tant, a mi que de tant en cridi Josep, no em sembla que faci cap favor a la llengua. Si en Naïm i companyia segueixen fent aquestes versions de cançons populars, em sembla que pot ser una mica més útil i pot fer pensar bastant a gent que necessita fortament plantejar-se aquest discurs.
2: Sí, és molt xulo, és molt xulo.
3: Que guai.
1: Seguim amb una noia que fa vídeos sobre arquitectura. És la nostra... No vull comparar, però és una mica la nova Núria Moliner, perquè expliquen coses molt curioses sobre les obres que fa també com a arquitecta.
4: I com cada dimecres, avui us porto el 51è de reformatura amb el quart episodi de la façana Manuel, tot i que avui no us parlaré de la façana, jo us parlaré de la coberta del Torreo.
5: Un cop vam muntar la bastida, vam veure que hi havia moltes més teules trencades del que esperàvem i el problema ja no era només les teules que estiguessin trencades, sinó que directament saltaven només tocant-les.
0: Fa pinta que la toca bastant amb aquest tema.
1: No, clar, ella és una professional molt pedagògica, la Carla Ferriol. A mi m'encanta la gent que no en té prou només exercint la seva feina normal, sinó que diu, a més, vaig a explicar-la pel populatxo perquè la gent entengui de què va aquest ofici meu, que potser a vegades no acabem de saber què fan, no, els arquitectes, o què fan qualsevol altre ofici. Jo què sé, m'encanta també el Víctor Vela, que explica coses de quan ell se'n va pel carrer amb la brigada perquè és escombriaire. Vull dir que m'encanta com saber insights de les feines així més estranyes de la gent que no acabem d'imaginar-nos com és el seu dia a dia. Un altre creador que us porto, que en realitat potser ja el coneixeu, perquè arran de les protestes per el desallotjament del B9 a Badalona va sortir molt als mitjans, també és portaveu, em sembla, d'un dels moviments que representen aquest col·lectiu, és en Mamadou Seydi, que va portar en l'actualitat, sobretot, dels moviments de base antifeixista i a favor de la justícia social a l'àrea metropolitana, i ens explica coses com aquesta.
6: Ei, watch out!
7: El que ha passat és d'una gravetat inacceptable i escandalosa. Un youtuber obertament feixista s'ha dedicat a anar per als carrers de Barcelona a assenyalar, humiliar i picar, acompanyat de dos guardaespatlles, a venedors ambulants que treballen de sol a sol per guanyar-se la vida com bonament poden.
1: Ell comenta una mica l'actualitat, ho fa des d'aquesta perspectiva, ja us dic, molt, molt crítica i molt activista. Com sempre us dic, necessitem també que l'esquerra tingui altaveus a les xarxes socials i que puguem contrarrestar aquests discursos.
2: Home, aquest que has dit, en Mamadou, 15.000 seguidors, vull dir
1: que... Sí, no, ja fa temps que corre, ja fa temps. Però potser no el coneixeu i per això us el porto.
2: No, i tant, jo el coneixia, no.
1: Sí, sí. Després també us porto a l'Anna.
8: Hola, sóc l'Anna i fa uns mesos em vaig mudar a Roma a estudiar il·lustració i crec que això és el principi del meu propi viatge de l'heroi.
9: Hola, Ari.
8: Sabeu aquesta sensació de pèrdua de rellevància en la teva pròpia vida? Com si fossis el copilot, que sí, estàs viatjant però no tens molta decisió cap a on anem. És a dir, el viatge al final és que es torna
0: automàtic. Qui és l'Anna?
1: L'Anna és una noia que viu a Roma, el seu perfil és a TikTok, em sembla que Instagram es deu dir igual, és @amerinoilu. i ens explica la seva experiència una mica des d'aquesta perspectiva, que a mi a vegades em fa mandra, no? Com de gran epifania, de cop i volta, tinc grans revelacions sobre la vida. Jo també faig vídeos d'aquests, eh? Vull dir, també m'autocritico. Però és veritat
0: la
1: que...
0: La majoria d'aquests són pares que acaben de ser pares i han d'explicar com és ser pare. Vull dir, la majoria d'aquests
1: sí,
0: que...
1: Sí, exacte. Ui, que descobreixen... bueno, jo soc la primera persona del món que és pare, exacte, no? I llavors he de fer un vídeo com de revelació sentimental sobre aquest tema. A mi m'agrada que la gent que fa aquesta mena de contingut el faci amb un sentit estètic una mica acurat, i crec que és el cas de l'Anna. Per exemple, també ho fa molt l'Emma Su o la Clara Miret, no? Que també com fan vídeos d'epifanies o de reflexions vitals, però amb aquesta imatge com molt currada, amb aquests subtítols, amb aquesta veu en off, amb aquesta música, un discurs ben trebat, i crec que és el cas d'ella, i a mi m'agrada que m'hagi sortit en el meu Per a ti. I per últim us porto a l'Arnau Bofa.
6: Ara farà un any que Guitarrica de la Fuente va treure el seu últim àlbum, i una de les cançons de l'àlbum va dir que el que molta gent no sap és que el videoclip es va gravar a Catalunya, més concretament a Ponent. I jo vaig ser l'encarregat de localitzacions del videoclip, així que avui us vinc a ensenyar exactament on es va rodar el videoclip de Babieca. Primera localització.
1: És un tio que es dedica a la producció audiovisual, i ho veieu més a més de Ponent. Res ens pot agradar més que un accent de Ponent en aquest programa. No dissimulem gens, a
0: més. No.
1: I a mi em sembla interessant, és un altre perfil semblant al de l'arquitecte que us he portat abans, de la Carla Ferriol, que és gent que explica la seva feina, planera, intentant explicar doncs com és el seu dia a dia i podent-nos imaginar doncs com són oficis que d'una altra manera no podríem accedir-hi, i em sembla bastant interessant. Així que seguiu-los a tots plegats, i no sé, si descobriu algun perfil interessant també passeu-me'l, perquè jo a vegades també m'empano, saps?
3: Perfecte. Ah, la Petit Petito, ja que demanes, la que ara, parlant d'arquitectura, m'ha fet venir a la ment aquesta persona que analitza anuncis de pisos, i tots ells petitíssims, veritables zulos, per dir-ho així, i tots ells caríssims. És la que va...
1: Molt bé.
3: És arquitecte, que va fent així amb la pantalla. Lujo. Lujo, saps quina és?
1: No, però és en català.
3: En aquest cas no és en català, perquè
2: doncs
3: no és catalana.
2: Doncs així no ens interessa.
1: Jo cop faig les accions
2: en català. El que recomana la Laura
3: és en català. No t'ho deia com a recomanació en català, t'ho deia
1: no,
3: com a recomanació.
1: No, però la seguiré.
3: Vale, tampoc t'ho deia com a recomanació en català, era com a compte de TikTok.
2: Segur que n'hi ha en català que són igual de xulos.
3: Adéu, Laura Grau.
1: Adéu,
9: Laura.
1: Adéu, Laura Grau.
3: I ara entren aquest duet del Maresme, en Dani Sixx i Liskit, que ens canten tantes. 4:05 de 10 del matí.

0: Així sona Els Experts.
1: Este viernes se estrena en Filmin el documental sobre el terrorismo callejero que incendió las calles de Barcelona en octubre de 2019.
2: ¿Cómo?
1: 2019.
2: Jo parlo en català.
3: 19 de gener, com avui, de l'any 1942, naixia la cantant Janis Joplin. Janis Joplin.
4: Què diu, ara? Què diu?
3: He dit Janis Joplin, és Janis Joplin, eh? Però bé, en fi.
4: Vale.
5: Que és l'actor de films com Cara a Cara, Com ahir.
6: Sí, seguro.
5: City of Angels.
3: Con Air.
5: Con Air.
3: La de l'avió.
7: ¡Casi!
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 23 minuts que passen de les 9 del matí. Seguim en directe aquí als experts d'ICAT, ara per posar-nos una mica més crítics, perquè sectors ambientals i científics denuncien un abandonament de la natura per part de la Generalitat. Els mateixos treballadors de gestió dels espais naturals, Laia, alerten que la política ambiental és deficitària.
1: Sí, hi ha un reportatge superinteressant que ha elaborat la Cori Calero pel 3CAT, que realment ha ajuntat diversos problemes que té la Generalitat en matèria de medi ambient, que estan com explotant alhora, no? Mireu, un és un manifest que han signat diversos referents internacionals en l'escalfament global i biodiversitat, i ells han elaborat un text que li han posat per títol La legislatura del no retorn, i textualment s'emplaça al president de la Generalitat a liderar públicament un full de ruta per la transició ecològica de Catalunya basat en el consens polític, científic i la implicació dels principals actors econòmics i socials del país. Demanen que siguin els polítics, doncs, que segueixin o que emprenguin el lideratge en aquesta transició ecològica que tant falta fa a casa nostra. En aquest manifest, doncs, hi ha personatges de renom com, sabeu, Marc Castellnou, que sabeu que és un dels bombers que ens encanta, ell és el cap del grup d'actuacions forestals de bombers de la Generalitat, del GRAF, i també hi ha un miler de signatures, doncs, d'això, personatges rellevants del món de la ciència que posen els punts sobre les is del que caldria liderar en aquest moment, en quin moment ens trobem i què és el que cal fer ara. L'altra pota de les queixes, doncs, la dels problemes laborals del personal estructural dels parcs naturals del nostre país. Ells parlen d'una política ambiental deficitària, aliena a les necessitats i problemàtiques existents i incapaç d'abordar els reptes de país. És una situació, en aquest cas, laboral, però que també els condiciona, doncs, per poder tractar, abordar totes les polítiques mediambientals que ells han de portar a terme. I encara una altra causa que s'hi suma, i és que una quarantena de professionals i entitats del sector ambiental i científics, entre els quals la Institució d'Història Natural o el CREAF, han demanat a la Generalitat que compleixi lleis que ja s'han aprovat, com la creació de l'Agència de Natura de Catalunya. Per tant, estem demanant, en aquest cas, que siguin en normatives que ja tenen el seu text i que només cal que s'apliquin, perquè sabem que passa moltes vegades, i en matèria de medi ambient especialment, que es genera una normativa, però no hi ha, doncs, necessitat de compliment, i quan no es compleix, doncs, no hi ha persecució del no compliment, i això és com no haver fet res, no? Aneu, si voleu, al reportatge que la Cori Calero, especialitzada en periodisme mediambiental, doncs té el 3CAT Info, perquè ella realment aborda aquestes tres causes, les aprofundeix una mica més, sobretot posa enllaços amb els manifestos aquests que han signat els científics i que, la veritat, ens posa una mica el moment, minut i resultat de la política mediambiental a casa nostra.
0: I el minut ara és les 9:26. De seguida, a 2:15, obrim l'actualitat de la jornada, avui que és 2 de juny, no sense abans sentir els Imagine Dragons amb el seu Top on the Wall. Gràcies, Laia, per aquest tema. He fet un agraïment molt tardà, no? Respecte quan, tu,
1: bé,
0: has, quan tu has acabat, no? Pel mig hi ha hagut una cosa.
1: Sí.
0: Ara he presentat la cançó, llavors ja se sent la cançó i a 2:15.
1: Així ho hem sentit.
0: Les notícies.

0: Així sona Els Experts.
1: I ara seguida la Laia ens porta un compte. És un Instagramer de...
2: És un Instagramer d'Instagram.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: D'aquí 20 segons seran 2:15 del matí. Avui és dimarts, dia 2 de juny. Torna per informar-los l'Anna Closa. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui?
3: Que a Ucraïna una desena de persones han mort i un centenar han resultat ferides en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats ucraïneses. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país com Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han causat un mort i un incendi en una refineria. Per cert que Donald Trump ha anunciat un alto al foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb Netanyahu i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. D'altra banda, Europa fa el pas i endureix la política migratòria i valida la instal·lació a l'estranger centres de deportació d'immigrants. Alemanya o els Països Baixos ja s'hi han mostrat interessats. Entre altres canvis, també inclou una política d'asil més restrictiva. A casa nostra continuen les vagues d'educació, avui al Barcelonès, que només convoquen els sindicats minoritaris. Mentrestant, un de cada 5 docents ja ha votat el preacord firmat la setmana passada amb Educació. La consulta durarà fins dijous i estan cridats a participar-hi més de 94.000 professionals. I acabo explicant-vos que les produccions catalanes La tercera fuga de Victoria Spunsberg i No, de la companyia de dansa La Venidera triomfen els Premis Max, que es van entregar ahir al Teatre Romà de Mèrida. La tercera fuga s'ha endut 3 guardons, entre els quals el de millor actor per Ton Vieira.
1: Les 9:31 minuts. Anna, què no t'esperava saber avui?
3: Doncs mireu, parlem de la famosa casa rosa i groga dels concerts de Bad Bunny, La Casita. Voy a llevarte pa' barra, mami, pa' que veo como a casa barra. Perquè La Casita vol emular les cases que es van fer a Puerto Rico per la gent treballadora durant la segona meitat del segle passat. La Casita està inspirada en la casa d'un senyor concret, la del Román Carrasco Delgado, que ara té 85 anys, i a qui l'equip de Bad Bunny li va pagar $5.000 perquè s'inspiraria en el videoclip. Ara bé, què ha passat? Que La Casita no només apareix en aquest videoclip, sinó que també l'hem vist a tot arreu. A tots els concerts que fa Bad Bunny veiem aquesta casita i per això, doncs, Román Carrasco ha demanat $6 milions d'indemnització perquè ara a casa seva, doncs, hi va moltíssima gent i n'ha estat tip, doncs, de veritat.
2: Clar, això ha generat un efecte que ell no havia previst, diguéssim.
3: Exacte.
1: El titular d'esports.
3: El Barça fa caixa amb el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on portava una temporada cedit. El club blaugrana cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs i, a més, rebaixarà en 2 anys 20 milions de massa salarial. En bàsquet, avui a la Lliga ACB Múrcia-Barça, primer partit del play-off de quarts de final per al títol. El partit començarà a les 7 de la tarda i també avui es decidirà la Lliga Femenina de Waterpolo Sant Andreu-Mataró a les 9 del vespre.
1: I avui quin temps farà?
3: Doncs avui tenim un matí de sol entelat per núvols prims. Pels vols del migdia ja començaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda cauran ruixats i tempestes al Terç Nord, sobretot a les comarques de Girona i a Osona, que localment, doncs, podran ser intensos, i la calor afluixarà una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
1: 33 minuts passen de les 9 del matí. Ara de seguida una nova edició de La Laia fent de Roll Master amb aquest quadern de passatemps històrics que publica l'editorial Columna amb text de Josep Maria Bunyol, il·lustracions de Guibo. De seguida juguem tots plegats. Abans, però, més música per acabar-vos de despertar les al·lèrgiques al pol·len, que alguns han votat aquesta cançó com a possible hit de l'estiu. És una mica més obscureta del que han fet fins ara, però a mi m'encanta igualment. Apocalipsi Now. I ara de seguida juguem. No marxeu, oients. Ja.

0: Escoltes, Icar.
1: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot?
2: Sí a tot.
3: Sí a tot.
4: Sí a tot.
5: Sí a tot.
6: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
7: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
8: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
7: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
8: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
9: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
7: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
8: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
10: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.
0: Escoltes ICAT. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Ai, cap!
11: Nou i trenta-set minuts. Avui tornem a recórrer el quadern de passaments històrics. Sembla que digui embassament, però volia dir passatemps. Intentaré vocalitzar una mica més. L'editorial Columna ens ha regalat, ho vam sortejar l'altre dia al miniquiz, el seu nou passatemps històrics, aquest quadern per jugar un mateix i demostrar-se els propis coneixements, amb textos de Josep Maria Bunyol, excompany d'aquí d'ICAT, i amb il·lustracions de Guibó. Volem acabar de treure-li suc, Laia, aquest quadern abans d'enviar-ho definitivament a l'oient guanyadora. Així que avui, quiz històric, jeroglífics, banderes, espero que n'hi hagi, i capitals. A què ens poses a prova avui, Laia?
12: Doncs mira, avui us posaré a prova sobre les grans proclames de la nostra història. És a dir, jo us diré una frase i m'haureu de dir qui la va dir.

0: Doncs mireu, jo us diré una frase i us donaré dues opcions de qui la va dir i a veure qui l'encerta, d'acord? I després resoldrem amb un àudio.
1: Es pot fer la frase llegendària intentant encertar sense opcions?
0: Sí. Us la puc fer sense opcions i serà frases molt curtes, és a dir, moltes vegades és un fragment d'una frase, però que ja hauríeu d'identificar. Per això a vegades dono les opcions perquè sense context pot ser que costi, d'acord? Mireu, la primera frase és: qui va cridar "Desperta, ferro"?
1: Roger de Llúria o Roger de Flor?
0: Home, o un o l'altre.
1: De Flor.
0: Els altres teniu alguna proposta?
2: De Llúria.
3: Sí, de Llúria.
0: Les opcions eren o Roger de Flor, que era capità almogàver, o Íñigo de Montoya, espadatxí espanyol. I l'heu encertat.
1: Això t'ho has tret a La princesa prometida.
0: Això surt aquí al quadern.
1: Ja, vale, vale.
0: Molt bé, molt bé. Dona.
1: Et dono una opció
4: de Flor,
1: totalment
4: fake. Canvio, Roger de Flor.
0: Exacte. Vinga, resolem.
5: Desperta, ferro! Desperta!
0: Clar, és la pel·lícula Desperta, ferro, que podeu recuperar perquè hi ha tota la història dels Almogàvers, una pel·lícula d'animació dels anys 90.
1: És de fantasia, no? Més aviat.

0: A veure,
1: sí, aquesta és la pregunta. I les opcions i les respostes també.
0: Són d'història.
1: No ho sé, és el que surt al quadern de passatemps històrics.
0: Tarradellas.
1: En Sergi i en Roger diuen Tarradellas i l'Anna diu Terminator.
2: I'm a friend of Sarah Connor. I was told that she's here. Could I see her, please?
3: No.
0: Que ha estat Tarradellas,
2: eh?
0: Per això és història, Sergi, eh?
1: Ha guanyat l'Anna!
0: Molt bé!
4: Va marxar a aprendre anglès.
1: Recordeu què va dir, doncs, Tarradellas.
5: Els nombrosos assistents concentrats a la plaça Sant Jaume de Barcelona escoltaven a Josep Tarradellas demanant l'autogovern de Catalunya.
6: Ciutadans de Catalunya!
0: A veure, això és una
1: pel·li... no va dir mai tornaré.
0: Ja, però això és una pel·li de ciència-ficció, el que estem sentint.
1: No, això és el document històric.
0: A veure, jo ja sé que el Ja sóc aquí el va dir, em pensava que també devia
1: dir... No,
0: l'exili potser va dir...
1: La frase mítica de Tarradellas és Ja sóc aquí, no és tornaré, no va dir tornaré.
0: De moment 0-2.
1: No, de moment l'Anna l'ha encertat.
0: No, jo 0-2, els meus companys 1-2.
1: Un cadascun. Val, doncs seguim. Tercera frase mítica. Qui va dir... Aquesta és molt fàcil, eh? Adéu, poso per testimoni que mai
0: Scarlett
1: més
0: O'Hara,
1: no tornaré a passar gana.
0: El personatge d'allò que el pensen dugué.
1: Vinga, sentim-la.
7: As God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live through this and when it's all over, I'll never be hungry again. No, not any of my own. If I had to lie, steal, cheat or kill, as God is my witness, I'll never be hungry
0: again. Això que era ella.
1: Era ella.
0: Era ella.
1: Que bonic.
0: Aquí ve l'interludi de la pel·li. Si us mola veure-les com es veien a l'època, heu de parar i fer un descanset. Era guai, era guai. Molt xulo.
1: Va, que aquesta és dificilíssima, jo no tenia ni idea. I us pregunto, qui va dir Yippee-ki-yay?
0: Yippee-ki-yay?
1: Yippee-ki-yay.
0: A veure, les opcions. És història, eh?
1: Les opcions, aquí no veníem la història. Les opcions són A, Xesco Boix, cantautor folk, o B, John McClane, policia punk.
0: Jo diria el John McClane. Que és una sèrie, però bueno. Hosti, noi.
4: Jo anava a dir els barrufets, imagina't.
0: Va, jo també dic en John McClane.
1: A veure, resolem.
8: Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
9: Yippee-ki-yay, motherfucker.
1: Ah, yippee-ki-yay.
0: Molt bé.
1: Doncs no era en Bruce Bush. Willis, era en Bruce Willis a la saga cinematogràfica Die Hard.
0: Perdoneu que he confós en McClane amb en Bauer. Vale, sí, en qualsevol cas, personatges històrics.
1: En tot cas, era en Bruce Willis aquesta saga cinematogràfica Die Hard. Seguim.
0: Die, és alemany. Die Hard.
1: Ah, doncs Die Hard. En tot cas, seguim. Qui va dir tornarem a sofrir, tornarem a lluitar,
0: companys.
1: Tornarem a vèncer.
0: Aquest sí que era fàcil.
1: L'altra opció que dona el quadern.
0: Quina era?
1: Que
0: era un barrufet.
1: Luke Skywalker.
0: Bueno.
1: Voleu resoldre?
0: Va patir a la seva manera.
10: Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar i tornarem a guanyar.
0: Epa, a guanyar?
1: Sí, va dir guanyar. Sí. És veritat que no sé per què s'ha recordat vèncer, però va dir tornem a guanyar. De fet, és molt recomanable el documental de Toni Tortajada, El viatge de companys, que explica tota la història del president. A més, sabeu que en Toni Tortajada ho fa de manera super divulgativa. És apassionant, realment, tornar-ho a viure al seu costat. Eh? Molt interessant, recupereu-ho. I vinga, anem per l'últim. Qui va dir, quan la vida t'enfonsa, continua nedant?
4: A Titanic, això va passar?
1: No, però hauria pogut ser. Hauria estat bastant humorístic. Mireu, us dono les opcions. Opció A, Dory, el peix desmemoriat que ajudava a trobar en Nemo.
0: Sí.
1: O opció B, Mireia Belmonte, primera nedadora catalana amb or olímpic.
0: Hosti, noi. Però les dues estaven sota l'aigua.
1: Jo dic clar, és que si no continua nedant...
0: Dory.
11: Jo, Belmonte.
4: Sí, també la Mireia Belmonte.
1: Resolem.
12: When life gets you down, you know what you gotta do?
13: I don't wanna know what you gotta do.
12: Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming,
0: sigue nadando, sigue nadando.
14: Laia, trobeix en català, segueix nadant.
1: Just keep swimming, que té la musicalitat. Molt bé, doncs ho heu fet molt bé, perquè ha sigut molt variat. Aquest és l'exercici Això no és Hollywood, que trobareu doncs, a la pàgina 40 dels passatemps històrics del quadern que publica Columna amb textos d'en Josep Maria Bunyol i il·lustracions de Guibó.
0: El Carnaval de Vilanova, ho dic bé.
1: No!
0: Carnaval de Vilanova, per favor. Això és el salt de plens de la Patum.
14: Ah, no era mai.
0: És que queden re poques horetes perquè hi hagi sarau del gran al Berguedà, eh?
14: Ah, ja que he demostrat la meva desconeixença total, sí. Em puc demanar jo fer la cançó i ja de demà?
0: I tant.
14: Perquè demà és, demà és la Patum.
0: Tot i que la farem demà passat. Demà el tema és Primavera Sound, demà passat és el tema Patum.
14: Les dues coses em semblen bé.
0: Tot i que ja ho tenim aquí, això, i per tant també tenim concerts, Anna.
4: Sí, aquesta setmana ja arrenca aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat des de fa més de 20 anys per la UNESCO, però nosaltres ens centrarem en les barraques. Divendres actua un dels caps de cartell, Doctor Prats.

Mostra de formacions dels Països Catalans. Els primers en inaugurar l'escenari serà el grup de ball Pep i Maria José Músics a 6:45 de la tarda. Després, Manolitos Band i a les 11 de la nit, la banda que sentim de fons, els Doctor Prats. I la primera sessió de barraques la tancarà el grup de casa, Nat Band. Dissabte l'obertura la farà Mamaduixa. Dic que no m'importa i no és veritat, és lo que hay. El barceloní presentarà el seu últim disc Tothom té raó a les 9 de la nit. Després serà el torn dels Tiets. El seu concert començarà cap a les 11 i tot seguit actuació de la valenciana Tessa i els bergadans Thug Life. Pels qui hi aneu, doncs sapigueu que els concerts de les barraques es faran a la plaça Cim d'Estela de Berga. Passem ara pel festival Recòndit, que per divendres doncs hi ha preparada una gran festa. Festa a càrrec de la Maria Jaume i també de la publicitat. Primer actuaran la banda nascuda a Barcelona, ho faran a les 8 del vespre, i una hora més tard doncs l'artista de Lloret de Vistalegre. La festa serà a l'església Sorts, a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, i encara queden entrades disponibles al web. En un altre Cornellà, en aquest cas el de Llobregat, d'actuació de la valenciana Abril. Ens vam desar entre les pàgines d'un llibre, ens vam L'artista Benicer actuarà divendres als concerts organitzats pel Toc de Corn, l'entitat sense ànim de lucre que organitza festes populars dins del marc de la Festa Major de Cornellà de Llobregat. El concert arrencarà a les 10 de la nit, l'endemà a la mateixa hora hi actuaran els Partiperes. Tots dos concerts es faran al Parc de Rosa Sensat de Cornellà. Aquest divendres també actua Kelly Azaia.

0: Elias Daia presentarà divendres al Castell de Mur al Pallars Jussà l'espectacle del seu primer disc en solitari, Odaro, que vol dir Cap Endavant. Serà un concert en format banda. Abans, per cert, s'hi farà l'espectacle Arbres de Pols, escrit per Pau Alabajos, que fusiona música, teatre i poesia al voltant doncs, dels anys de la dictadura franquista. Tot plegat començarà a les 8 del vespre. L'endemà, Tomeu Penya i Guillemino.
1: Jo t'estava esperant, cau aquesta pluja i ja torno a estar dalt.
0: Dissabte, Sant Hilari Sacalm acull, per una banda, doncs, Guillemino, que torna després de 7 anys de silenci amb R&B, un disc de soul i R&B dels 90 pur i sense filtres, però també Tomeu Penya, que celebra 45 anys sobre els escenaris, repassant els seus grans èxits, amb sorpreses incloses. Per cert, que també hi serà la còmica i presentadora Elisenda Pineda. La festa de dissabte començarà a la mateixa hora que divendres, serà a les 8 del vespre.
1: Diumenge sense drama. Avui m'ho prenc amb calma. Passant els dies, passa la vida i porto aquest somriure.
0: Divendres els Catarres actuaran a la Festa Major de la Selva del Camp. El concert començarà a 2:15 de la nit al pàrquing de les escoles. També hi passarà la DJ Trapella i l'Aleix Ballester, que hi posaran música. I si voleu anar, doncs encara queden entrades a la venda. I acabem els concerts de divendres a la comarca de l'Anoia, concretament a Òdena.

0: L'Àlex Pérez farà un concert divendres a la terrassa de la Biblioteca Municipal L'Atzavara i presentarà el seu nou disc, Ara, un disc de pop eclèctic que combina sons orgànics i electrònics que compta amb col·laboracions amb artistes com Ginestà, Miqui Núñez i Eva Sola. Començarà a les 8 del vespre i és obert a tothom.
1: I ara que són les 9:49, encarrilem la recta final amb el bon viatge dels Marcel i Júlia. I ara de seguida sentirem les vostres veus, últims segons, per respondre la pregunta al dia i posar la vostra fletxeta amorosa en aquest mapa que hem fet al llarg del matí dels municipis on vau fer sexe per primera vegada.

0: Així sona Els Experts.
1: 3:45 de 8 del matí. És l'hora del conte, amb la Laia.
2: Sí, però no són 3:45, tranquils, podeu dormir una mica més. Són 2:45.
1: No, no, anava a dir que faltaven 2 minuts per 3:45.
2: Però no ho has dit.
3: Falten 3 minuts perquè em faltin 4 per 3:15.
2: Per què no diu 2:45? Que tota
3: o passen 8 minuts de 2:15.
1: Això de 2:45 serà molt vaga.
2: No, només pot ser una hora, 2:45 i és ara.
3: Són les 7:38.
1: Bueno, s'està el temps, saps què li passa al temps?
2: Que s'exaureix.
0: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Ara, l'hora exactíssima, són les 9:53:25. Mai marxem ni us diem adeu sense abans sentir el recull dels millors àudios que ens heu enviat al llarg del programa. Avui, que la pregunta del dia era tan clara com la entitat municipal, descentralitzada o no, on vau tenir relacions sexuals per primera vegada. Avui, nostàlgia amorosa.
4: Ha passat molts anys del meu poble a Itàlia, a Bagolino, i allà gairebé no m'he mogut de casa, va sigut amb la meva veïna de casa. Jo li tirava la canya, i un dia, potser en la conxorxa la meva mare, li ha dit a la meva mare, aquesta nit dormirà amb mi. En canvi, la prima vegada a Catalunya, a Granoller.
5: El primer cop va ser a Esplugues de Llobregat, perquè ella hi vivia, era valenciana, i estava estudiant a Barcelona. Com que Esplugues no té gaire glamour, sorrinot sorric, em quedo amb el fet que tot havia començat a València, una nit de crema de les Falles.
6: Bon dia, expertes. És que ahir va ser un dia molt intens, tallament de totes les entrades de València, Castelló i Alacant. Va haver una manifestació per tota la ciutat de València, escratxes al molt honorable president de la Generalitat, protesta en els Premis d'Excel·lència per part de l'alumnat davant de totes les autoritats que hi havien. Hi ha hagut una acampada esta nit i avui tornem a tindre una altra manifa, així que la d'avui suposo que també serà molt forta, en contundència a la pobra companya que van tirar al terra. Així que disculpeu-me que ahir no estiguera connectada, continuarem i intentaré seguir, diguem-nos, com anem per així, vaig resistint.
7: Bon dia. Jo la meva primera vegada va ser a casa amb uns pares justament quan ells havien anat al casament del fill dels meus veïns. Així que en tota la planta no hi havia ningú. Amb la que va ser durant molts anys la meva parella.
3: Una mica menys de 5 minuts perquè siguin les 10 del matí, per tant anem acabant i ho fem resumint tot el que ha donat de si el programa d'avui. En el que sí, hem fet un mapa sobre els llocs on ho vam fer per primer cop tots plegats. La Laura Grau ha estat a arribar i ja li hem preguntat sobre la qüestió.
1: Diu el Raül, ja que hi soc, vaig perdre la virginitat a Igualada, concretament al Parc de les Comes. Així que igualadins, digueu-nos si és un lloc guai per a perdre la virginitat.
3: Bé, al Parc de les Comes?
8: Jo Laura? Només he tastat en les xiprerets.
3: Però no va ser on vas perdre la virginitat, no, perquè no. Igualada la tocaves poc en aquella època, no?
1: Bé, la Laura de seguida revelarà aquesta història.
8: No, ja està, ja he donat prou informació i només porto aquí 3 minuts.
9: Professional, molt professional.
3: Sota un xipreret, ho va fer la Laura, per el que ens ha dit. Una Laura que avui ens ha repassat a les cançons infravalorades de l'Aitana que nosaltres hem procedit a cantar, evidentment.

0: Hem aprofitat també per parlar dels ex de l'Aitana, com el Miguel Bernardó, que a la Laia li ha quedat això molt clar o no gaire clar, no ho sé ben bé.
1: A Miguel Bernardó, que hi va haver una història una mica estranya, com de refredament, però que en realitat sí que s'agradaven.
2: Aquest era l'ídol de la Laia?
3: No,
1: el meu ídol és el Bernardó.
4: Pues no ho tinc.
0: A veure, Laia...
3: és que pensava que encara estàveu parlant del lletre.
0: Del lletre, però no, era el lletre.
2: Aquest és el d'Esbatlana, el Bernardó.
3: No, com d'Esbatlana?
0: Quin lío.
3: És el d'Elite.
0: I us hem recordat, pels que no ho sàpigueu, que d'aquí una setmana tenim aquí la Cele, ja està aquí, però tranquils, que us donarem consells per afrontar-la, o potser no us els donarem, eh?
2: La nostra és la setmana que ve, no? És, si no m'equivoco, dimarts
0: dimecres, dijous, tot plegat, sí.
2: El Cele Fest. Atenció amb els consells de la Laura. No feu cas dels de l'Ibai Llanos, que els de la Laura són...
1: Jo he de fer consells per la Cele, bueno, per l'amor de Déu.
2: Bueno, la Laia em fa cada any, que és més centrada.
3: Jo en faig.
4: Vale, gràcies.
0: Bueno, aquí algú farà consells per la Cele o no?
3: Ah, jo no sé si puc aconsellar gaire, tenint en compte que la vaig fer 20 anys, però podem buscar.
0: Ui, la Cele ha canviat molt.
2: La Laia cada any recicla el guió i es parla d'hàbits d'alimentació, de dormir, d'organitzar-se... Per tant, ho tindrem.
0: Ah, afrontar un examen, val. Els consells aquells per afrontar un examen.
3: Allò de no estiguis nerviós, això potser sí que ho faig, és veritat.
0: No sabia que un consell era no estar nerviós.
3: Bueno, maneres d'intentar-ho.
2: Digue-li a algú que està nerviós, ja veuràs que bé li va.
0: Bueno, és allò que s'ha de dir.
2: APT.
0: APT és la cançó que han escollit els oients. Avui la cosa anava de K-pop i sí, han escollit la cançó de la Roser i amb Bruno Mars.
2: Demà la cançó de les 10 serà tema festis?
0: Avui... Ai, demà no. No. No té res a veure. Va amb una cosa, com sempre, de femèrdida. Per tant, la cosa va per una altra cosa.
2: Veritat. Bé, gràcies a Ana Closa, Mariví Pérez, a Sergi Vives, Laia Vidal.
0: Adéu, fins demà.
3: Adéu, Roser.

amb Delgat, que ja seguim posant cançons boniques per avançar en aquest segon matí de la setmana. I ara deixa'm recordar-te que et convidem al Festival Monocicle al Castell de Sant Pere de Ribes de l'11 al 14 de juny.

0: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
1: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana al loft.
2: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDCAT.
1: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb D, de punxar discos.
2: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
1: Calla, que ens fotran fora.
2: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
1: I realment, ho estem fent superbé.
0: Loft. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
3: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
4: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
3: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
0: Escoltes ICAT, amb Aran Mazuke.

posant una mica més de rock en aquest matí del dimarts 2 de juny. El John Hipnosi ja estaran presentant aquesta i d'altres cançons en directe el proper 20 de juny a Torroella de Montgrí dins del Festival Ítaca. Seguim amb Visó Extra.

Bruno Mars, que ens condueix directament cap a una de les noves de Pol Bordas a les 10:22. És el socorrista. La majoria...

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat. Linkat. iCat.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa... I si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

treball conjunt d'un projecte doble, l'Uri Santa Fe amb l'Amliki. I diem, arribat ja a les 10:47, just al moment per posar-hi Sofia Càmara.

Es va fer viral gràcies al seu seductor ball d'aigua TikTok. És Tyla, amb una de les més reproduïdes del moment, She Did It Again. I l'última d'aquesta hora l'hem reservat per Lil Dami amb Senyor Chen, però abans, Jove Drive.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
2: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
3: Escoltes ICAT.
4: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

És un dels homes del moment, sens dubte, l'Álvaro Lafuente, actor, músic com a guitarrista de Lafuente. Demà el podrem seguir en directe a partir d'un quart de nou aquí a ICAT, en directe des del Primavera Sound. I ara...

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat.
1: Linkat.
0: Aika.
3: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
4: Per dos.
1: Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Pink Panther és un altre dels noms del proper cartell del Primavera Sound. El tindrem el proper divendres, dia 5, a Mosquito. 11:38, més cançons i afegim a Eli.

Injecció de melodies lluminoses que arriba ben en mans dels minibús intergalàctic. I seguim de ruta pel territori de Girona cap a Barcelona, ara amb Petit Ibèric.

Són els BTS, que estan de tornada, neden entre l'èxit en temes com aquest swim. 6 minuts pel migdia i seguirem també de ben a prop en directe el proper dissabte el concert en directe des del Primavera Sound de Rosowski. I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT al dia d'avui parlant de teatre i concretament dels Premis Max, en què les arts escèniques catalanes han tornat a triomfar aquesta nit amb 11 premis en total. La gran guanyadora de la nit, La tercera fuga, de Victòria Spumberg i Albert Pijuan, amb 3 dels 5 guardons a qui optava el muntatge.
2: Han aixecat els de millor autoria per a Spumberg i Pijuan, millor repartiment i millor actor per a Tom Vieira, i així valoraven el reconeixement als autors de l'obra als micròfons de Catalunya Ràdio.
3: Ostres, no, molt contents. És que és una obra que ens està donant tantes alegries.
4: I més el tema de l'escriptura, que ho associa a una cosa solitària.
3: I a més jo penso que és una escriptura molt, molt agosarada, no? Perquè barreja llengües, barreja codis.
2: La tercera fuga es va poder veure la temporada passada al TNC i tornarà la que ve. Narra la història d'una família durant 100 anys i els exilis dels seus protagonistes a través de 3 països i 3 generacions diferents. Sentim Tom Vieira a l'ACN després de recollir el guardó a millor actor.
5: Més enllà d'una classe d'història, ha sigut un acte de generositat per part de la Victòria compartir la seva història amb nosaltres. Un regal també a nivell professional, no sempre tens la sort que es confia en tu per fer projectes com aquests. I sobretot he intentat, per davant de tot, disfrutar que la història no em generés una pressió de més i el repte que suposava fer un narrador a la sala gran. Obviar tot això i agafar-me els meus companys i disfrutar-ho al màxim.
0: Los Nuestros, també del Teatre Nacional de Catalunya, escrita i dirigida per Lucía Carballal, s'han portat el Premi Max a millor direcció escènica. I el guardó de la nit, el principal, el de millor espectacle de teatre, està per 1936, una coproducció catalana del Terrat sobre les conseqüències del cop d'estat del 1936, també la Guerra Civil espanyola i els 40 anys de la dictadura franquista. L'obra encara no s'ha pogut veure a Catalunya i Willy Toledo n'és el protagonista. Així ha defensat també els micròfons de Catalunya Ràdio la importància del muntatge.
6: El teatro también es un arma cargada de futuro y tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo que ya sabemos que nunca se fue pero que cada vez está más cerca.
2: L'espectacle de dansa No, de la companyia catalana La Venidera, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat la gran triomfadora en dansa amb els premis de millor espectacle, millor intèrpret femenina per Atena i millor coreografia. El millor espectacle de carrer ha estat per a Gota, del català Xema Muñoz.
0: I més enllà dels Premis Max, l'actualitat teatral de la setmana ve marcada per dues estrenes. Al Teatre Maldà, a partir de dijous, s'hi pot veure la comèdia El meu germà, del dramaturg Marc Artigau.
2: Un muntatge que beu de l'essència del cabaret i que combina teatre, música, poesia, contes i humor per parlar de tot el que envolta tenir germans o no tenir-ne, com també per reflexionar més en general de la complexitat de les relacions familiars. Està interpretada per dos germans a la vida real, els actors Llorenç i Robert González.
7: L'obra funciona més enllà de si els actors són germans o no, però òbviament el fet de que ho haguem creat nosaltres dos com a germans, el tipus de complicitat, els codis inexplicables que apareixen per consanguinitat i de més, òbviament hi són, tenen una rellevància. També, bueno, ho hem fet per donar-nos el gust.
8: I a més feia molt temps que no ens trobàvem a l'escenari.
7: També, llavors és un gust com retrobar-nos.
2: El meu germà està en cartell fins al 12 de juliol.
0: I a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya i a Terra també dijous, Cròniques, de la companyia belga Peeping Tom.
2: Un muntatge de teatre i expressió corporal sobre el temps, les memòries, allò desconegut i sobre els principis i els finals. Es podrà veure durant 10 dies fins al 14 de juny.
0: I si us agrada la poesia, demà arrenca el Transvers, el Festival de Poesia de Tarragona, que vol acostar aquesta disciplina a joves i infants. Fins dissabte s'hi podran veure propostes com el recital del poeta Adrià Targa i el músic Roger Conesa, tots dos tarragonins, a partir del poemari Arnau. També recuperaran els versos de la poeta Montserrat Abelló amb l'espectacle sonor Poeta Sisplau, a càrrec de Neus Pàmies i Gerard Marçal. I també s'homenatjarà la poeta Clementina Arderiu, de qui aquest any es commemoren 50 anys de la seva mort, amb una conferència performada.
2: Si sou més d'humor, agafeu l'agenda perquè del 20 al 10 de juny teniu una cita amb el Car de Gràcia, abans conegut com a Festimans, que celebra el seu 10è aniversari. Per celebrar l'efemèride, a més de Girona, aquest any el festival sumarà una segona seu a Olot. A Girona, del 10 al 14, hi podreu veure, per exemple, les còmiques Alba Segarra, Elisenda Pineda i Isabel Riera, i a Olot, la setmana següent, hi haurà els còmics Magí Garcia i en Pep. Pompeu. Si voleu anar, doncs podreu aconseguir un abonament doble per les dues cites a la web d'ICAT.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
2: Que passeu molt bon dia!
9: Escoltes, ICAT. Man has no control, even over his own will.

tu. Les veus d'en Mato i Maig mostrant-nos el seu costat més sensible a Juga amb Foc, baladeta romàntica amb la que saludem des d'aquest una hora més d'aquest dimarts, 2 de juny. Gràcies per ser un dia més. Feu el que feu, la millor selecció musical d'aquí d'arreu continua endavant amb l'energia ara dance de Calvin Harris.

0: Desastre. Saxeni, avivant de nou la seva flama més bonrullera i festiva amb Sidoní, els de Ponent pujant la seva creativitat i amb les idees ben despertes a Persiana Baixada.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: I compte enrere pel concert de Guineta aquest dijous al Primavera Sound, en directe per ICAT a partir de les 9 del vespre, o també si ho prefereixes a través de l'app o al web d'ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors,
2: dos presentadors.
0: Dues hores de programa.
2: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
3: Linkat.
1: Linkat.
3: El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: A ICAT. ICAT.
4: Al juny, el cicle Gaudí projecta Estrany Riu de Jaume Claret Muixart a 134 poblacions catalanes. Un drama intimista que explora els vincles familiars, la identitat i el despertar sexual d'un noi adolescent durant un calorós estiu a la vora del Danubi. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
3: Linkat. A ICAT.
5: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
6: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
5: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
6: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
5: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
6: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

Rock vitaminat, guitarres guerreres, apodant i compartint un dia normal amb la nova música furiosa d'Exili Alba. I a tota velocitat, que continua la cosa amb l'explosiva cançó de Lady Gaga i Doechii, Runway.

0: del nostre rebost d'incombustibles. Hem recuperat dedicat al Get Your Freak On, la cançó que va catapultar la fama mundial a la llegendària veu del rap Missy Elliott.
1: Escolta, Zicat.

un dels més gegants artistes de casa nostra, Joan Dausà, transmetent sensacions d'eufòria i festa de la bona. Welcome to my party. I benvinguts ara al ritme més sensual i seductor de Jason Derulo. I just love to say it.

0: els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a...

entre dubtes i incerteses. Així és com ens atrapa la nova veu i la música de la Prou des de Terres de Ponent. I potser millor avui, eh? I no esperar demà per veure com sona la nova de Maroon 5. Es diu Heroin.

Un dels noms importants a la nostra selecció, la família de Sabadell, 31 Fam, en el seu moment més animat, en el seu millor moment, des d'aquest nou àlbum, Ràdio 31, temporada 2. 7 minuts i la una del migdia. Més te queda aquí, Aicat, amb la Ludwig Van, donant-ho tot i més pels sentiments amb el teu amor.

Escoltes ICAT. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

Rei, donant el tret de sortida aquesta hora amb Les Quines Bones, la cançó més funky del nou disc d'aquesta gran estrella de la nova música de l'escena britànica. I en marxa, seguim aïcat, escoltant i compartint de ben a prop l'oasi de calma de Soc un Bohemio.

Great Pretender, la proposta d'aquest de Dominic Fike, un dels nous talents apadrinat pels més grans com DJ Khaled o Billie Eilish. 1:12, moment de tornar a casa, que aquí ens esperen els nous rockers Sodi.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira,
4: no.
1: Amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
5: 3.000 programes el divendres!
6: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
8: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
9: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
10: Sóc un locutor.
11: Ai, que mono!
8: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
12: Oh, yeah!
7: Alberto, controla't, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
13: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
8: Aquesta veu m'encanta!
13: A mi m'encanteu vosaltres.

Somebody to everybody. Així és com sona el primer tastet del que està per venir de la Paula. La Paula Jornet, que aquest divendres serà tocant en directe en primícia les noves cançons al Parc del Fòrum, dins el Primavera Sound. Seguim Aikat, amb una veu ara que salta en xispes quan l'escoltem. És l'ex One Direction, Louis Tomlinson, On Fire.

0: Àlex Pérez, amb l'esperit positiu ben actiu, amb aquesta cançó que ens recorda que, passi el que passi, sempre poden venir dies millors. Va, doncs, perquè aquest dimarts pugui ser un dia també especial, aquí que et porto ara un dels temes més recordats i celebrats de Kesha, el TikTok.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Sempre, és un plaer conèixer nous artistes, i que si tenen tant de talent com ell. Nemo, la primera línia dels artistes pop més emocionants del continent europeu, amb Art House.
1: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
2: Pausa.
1: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
3: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
4: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
2: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.
2: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

La Monique Macon, engegant la seva esperada carrera després del seu pas per l'última edició d'Eufòria amb aquest Si estic amb tu. I amb tu, que seguim al teu costat, acompanyant-te des d'ICAT amb una altra cançó que no està gens malament, de Guillem Bautista.

7 minuts i les dues. Aquí teníem l'energia positiva en mans de Queen 92, fent d'aquest dimarts, per què no, el millor dia de la teva vida. Un best day que segueix endavant des d'ICAT amb l'artista absolutament 360, Charlie XCX.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui n'aprendrem molt d'un dels nostres exemples de pausa preferits. Un actor i director de teatre que va per la vida amb una energia que jo trobo envejable. Com es fa això de tenir molta feina, molts fronts oberts i a la vegada anar amb aquesta parsimònia vital? Ell és l'artífex de moltes obres que han contagiat el país de ganes de fer teatre. Fa 13 anys que va fundar una productora teatral que ens ha regalat obres com, apunteu, per exemple, Pulmons, Les coses excepcionals, Ací bailen les putes, que la reivindicaré tota la vida, La presència també, o aquests dies La promesa. A ell el vam conèixer tots plegats, ara ja fa, diguéssim, uns dies, a la sèrie Vent del Pla, i de llavors que no ha parat d'actuar, dirigir i digerir, atenció al joc de paraules, digerir el que se serveix als restaurants que ha tirat endavant. Tot un imperi, el seu, Mariana Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Jo no sé, jo si tingués tot això engegat a la vegada, aniria com les cabres per la vida.
1: I està aquí el sofà, tranquil.
0: L'has vist o no?
1: Envejable.
0: Envejable, 100%. Avui promet-me que baixarem el ritme una miqueta.
1: Sisplau.
0: Ens contagiarem de l'energia del nostre convidat.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dimarts dediquem el programa a l'associacionisme del barri de Gràcia de Barcelona. Benvingudes, gracienques i graciencs, a pausa.

0: La persona que ocupa avui dimarts, dia 2 de juny, el sofà de convidats d'aquest programa és ni més ni menys que el senyor Pau Roca. Bon dia, Pau, estimat, com estàs?
1: Bon dia, com estàs tu, estimat?
0: Moltes ganes d'estar conversant una hora amb tu, que no ho hem fet mai, en ràdio, en altres àmbits, potser sí, el de restauració, per exemple. Mm. En algun bar ens hem trobat alguna vegada. Amb la Mariona, no us coneixeu encara?
2: No, juraria
0: avui,
2: que no.
0: Avui ja sí, avui ja sou amics per sempre?
2: Sí, per sempre.
1: I tant.
0: Vale. Escolta, això del barri que deia, i això de Gràcia, no ho dic perquè sí, i és que sí, a la promesa espectacle que teniu ara mateix en cartellera al Teatre Borràs de Barcelona, si a la promesa partiu d'una nostàlgia generacional, d'alguna manera, amb tu volem aprofitar també per començar el programa per fer una sèrie de fotos, un carrusel de fotos, per entendre el teu barri, Gràcia, i com l'has vist canviar amb els anys. Mm-hmm. T'hi apuntes?
1: Vinga, va.
0: Va. Sí, sí. De Gràcia s'han fet sovint molta mofa, molta befa, com el barri dels modernos, no?
2: Dels hippies, una mica, també.
0: Sí, una miqueta la cosa aquesta.
1: Això abans,
0: també.
1: No? Mira, sí. Això és un canvi.
0: Hippies, no? Modernos a partir sí. dels 2000, diguéssim, no? Els que anaven a l'Helio Gabal, aquests moderns, als concerts a Mishima anaven també, llogaven pel·lis a videoclubs, al DVDs, per exemple, no? Que, a més, el DVDs, qui havia darrere era el Marc de Dorian, en Dani de Mishima... Saps què vull dir?
2: Sí.
0: Això és molt Gràcia.
2: Com molt indie, molt...
0: Sí, sí, sí. Anaven a l'Helio, com dèiem, al vinilo, etcètera, etcètera. Tothom tenia un grup, una banda? Tothom tenia una banda. Jo me'n recordo Viure Gràcia, que la gent em deia Albert, que tinc un disco, i em treia un disco de tal, un tio que jo no sabia que tenia grups. Fills de papà, també, sovint, si vols. Ara és la gentrificació, els expats, etc. Detectes tu tot aquest canvi? És a dir, en aquestes tres fotos que t'he fet, seria això, o hi trobaries a faltar alguna cosa?
1: No, no, jo crec que és tal qual així. A més, jo he viscut les tres parts. Mm-hmm. Recordo les meves primeres borratxeres de nit. Que
0: el Raspall, sí. El Raspall, per exemple.
1: Sí, Raspall, Rius, el Via Crucis, me'n recordo, que era un bar que ara ja no existeix.
0: Sí.
1: Que ara crec que es diu Ball Breaker, pot ser?
0: Ball Breaker?
1: Crec que sí.
0: O sigui, jo fa dies que no hi vaig.
2: Que és així com mig punky, pot ser?
1: Sí, sí.
0: Ho tinc doncs aquí allà... vaig anar, ho tinc sí. aquí vaig anar, m'han robat el mòbil. A Gràcia, jo no m'ho sé, això. Però bueno, digues.
1: Sí, està davant del vinilo. Uh-huh. I sí, crec que no tenia res de hippie, però sí que hi havia aquesta cosa de la guitarra, no?
2: Sí.
1: Aquesta
2: sí.
1: cosa de tothom a terra, també perquè abans ens deixaven.
0: Aquesta és una altra.
1: Tanto,
0: els carrers eren nostres.
1: Clar, ens deixaven estar allà i no sé, et deixaven beure una birra en llauna i que no fos un crim. Això també passava. Després, doncs sí, suposo que va haver tota una època que es pot considerar més de moderneo, que jo també vaig viure, però jo potser freqüentava més el món bonobo, que també de ser moderneo, però sí. amb un punt més de soul funky.
0: És veritat.
1: I
0: ja hi havia els cinemes Verdi, que sempre hi han estat, sí. per cert.
1: I sobretot per mi, la Gaviota. Ha sigut tota la meva joventut.
0: És el teu bar, la Gaviota?
1: I tant,
0: i
1: tant.
0: Encara ho és avui en dia o no?
1: Encara ho és, però ja no tant de nit.
0: Vale.
1: No?
0: I a l'Alberto encara? Era l'Alberto.
1: I tant,
0: que
1: l'Alberto i la Mariví.
0: Alberto té mà de llet, però abraçada a la vegada.
1: Sí, sí, és d'aquests.
0: És aquest perfil, la Gaviota.
1: Espècimens.
0: Mariona, és un bar normal.
2: Un bar Paco de tota la vida, però és la Gaviota.
0: Sí, no sé si... Sí, sí. Si
2: un bar de menús.
0: Sí, un bar de fer una copa de nit.
1: Sí, no hi ha menús.
0: Hi ha més tapes, no? Una mica de...
1: No, res, res.
0: Ah, ni això.
1: No, res.
2: Ah, és bar...
1: Ni cafès.
2: Taverna.
1: Sí, sí, és, però ni vermut, ho saps? És sota cavallo rei.
2: És perfecte, sí, sí, sí.
1: Futbol... i, evidentment, un punt de trobada de moltíssima gent.
0: Tu com hi vas a parar, perdona, Mariona, la Gaviota? És ja des d'adolescent?
1: No, però sí que universitari. Sí,
0: universitari,
1: sí. Sí, sí, en aquella època. Vam anar un dia amb un amic, el Nacho, a veure un partit, crec que era el Barça Osasuna, o Osasuna-Barça, i ens vam enamorar ipso facto de l'Alberto.
2: Ostres, que trobo que espais com aquests... dins de la Gràcia que s'està construint ara, de cafès d'especialitat i tematges, crec que gairebé és un punt com de revolucionari, no?
1: Ho és molt.
2: Mantenir un bar que no té vermut, que no té...
1: Sí, sí, és revolucionari sense adonar-se'n, que encara ho és més, no? I sí que és veritat que intentem, no només perquè l'estimem, sinó perquè hi ha alguna cosa d'això, de trobar a faltar aquests espais i que quan entres allà et sents molt a gust.
2: I com a graciec, és fàcil trobar una cafeteria on el cafè no et costi 7 euros? És a dir...
1: Home, 7 és bèstia.
2: No, però vull dir, feu aquesta selecció de dir, ostres, en aquest bar no hi vaig també per política?
1: Parles en plural, parlo per mi, no?
2: Parla sí, sí, sí. Vale. Bueno, en general, la gent de Gràcia que militeu i feu coses pel barri, vull dir.
1: Sí, bueno, jo milito en algunes coses, en altres, doncs, sóc un venut, saps? Per exemple, jo he sigut cafetero molt, molt tard. Jo als 35 no bevia cafè.
0: Què dius, tio? No.
1: I he començat una mica tard, però molt poc, no bec molt cafè.
0: Així està, tranquil per la vida.
1: I llavors, doncs m'he enganxat al cafè d'especialitat. Així que aquí sí que hi caic.
0: Aquí caus,
1: i encantat, eh? Vull dir que m'agrada molt, però me'n prenc un, saps? Ara sí que les llibreries, els restaurants locals i tota mena de llocs, evidentment. Sí, sí, a mi em fa molt feliç, els colmados...
0: Colmados, no? N'hi ha encara.
1: Sí, n'hi ha, però molt pocs.
0: N'hi ha molt pocs. Aquesta façana del barri, no m'agradaria que quedés, ara que semblés, que Gràcia s'està venent, que bueno, que també, com tot Barcelona, però que no és l'únic barri on està passant això, s'està venent al capital. Però sí dir-vos...
2: El Poblenou, per sí, exemple, clar, està clar, igual.
0: Clar. Hi ha pocs barris que quedin una mica lliures.
1: Sí, però no sé si vas cap aquí, però tinc moltes coses positives a dir, eh?
0: Clar, jo anava a dir, habitualment a Gràcia, és a dir, treu aquest associacionisme, aquest teixit de barri, treu el cap, sobretot per festes de Gràcia, no? És aquell moment en què es diu, bueno, mira com s'ho han currat, hi ha la tradició, els veïns surten al carrer seu, tal, no sé què. Però això passa durant tot l'any.
1: Passa durant tot l'any?
0: Clar, i ho hem de dir. És com la Barceloneta, tio, en aquest sentit.
1: Gairebé et diria setmanalment, que és una mica exagerat, però és més que mensualment, eh?
0: En quin sentit? Quins exemples posaries?
1: Bueno, a les places, aquest mateix cap de setmana passat hi havia tota una festa organitzada a Virreina, que era per guanyar diners per la festa major. Els castellers no paren, creen molt moviment, els diables... Moltes associacions.
0: Lluïsos fent coses increïbles sempre.
1: El meu fill mateix, a Cavalcau, tampoc cal dir quin, però van fer una trobada a plaça de la Vila, molts caus i esplais, per reclamar millors locals i espais, no?
0: No diguis el cau, perquè l'últim que ens faltaria és gentrificar caus i esplais. Ja seria l'última, ja el big boss final del videojoc, saps què vull dir?
1: Seria el colmo.
2: Però crec que està guai perquè hi ha com cert punt reaccionari, no? De dir que venen els guiris i tal, doncs anem a fer més que mai coses des d'ahir pel barri, no?
1: I no d'una manera, almenys jo no ho visc així, contestatària, eh? O sigui... és perquè els hi neix de dins i els hi dona la gana de fer-ho. Punt. No? No és en contra de els expats o... Bueno, doncs encara millor, no? Si això crea consciència, però ho fan senzillament perquè creuen que és el millor per les seves vides.
2: I què creus que ha tingut Gràcia que altres barris potser no ha tingut a nivell d'aquesta identitat tan forta, no? Jo què sé, Gràcia, Sant Andreu, han estat com barris que s'han mantingut més ferms amb la seva identitat que d'altres.
0: Barceloneta. Jo sempre ho apunto.
2: Sí, sí,
0: que l'estimo molt, la Barceloneta.
1: Sí, i el mateix, no? La Barceloneta podríem caure en l'error de pensar que ja estava nuda a l'estranger.
0: Fins que hi vius i després dius no.
1: Fins que vas als coros.
0: Exacte. L'altre dia vas anar als coros, tu.
2: Jo vaig estar als coros de Barceloneta.
0: Ah, sí, eh?
1: El dissabte o el dilluns?
2: Vaig ser-hi dilluns.
1: Molt bé.
0: Jo vull imaginar-me que tu...
2: Que estan tornant.
0: Hòstia, que
1: és,
0: i com
1: és més decadent.
0: Com tornen, eh? Quantes nits fora de casa, eh?
2: No.
0: Aquestes persones...
1: És meravellós.
0: Jo m'atreveixo a pronosticar que tu, Mariona, vas tornar perfectament sòbria,
2: sí.
0: I tu, Pau, també, però ja perquè t'havia passat ja tot, ja. T'havia baixat.
1: Jo vaig anar dissabte i jo normalment faig maratons.
0: Sí.
1: Maratons.
0: I no va ser marató aquest dia?
1: No vaig poder perquè estàvem amb La Promesa i me n'havia d'anar al teatre.
0: La Promesa, Teatre Borràs, a Barcelona. Què no vas a dir?
2: No ho sé, no me'n recordo.
0: Estan parlant de...
2: Ah, bueno, de barris d'identitat.
0: No, deies per què han conservat Gràcia aquesta força identitària.
1: No t'ho sé dir per què Gràcia sí i altres no, però sí que és veritat que aquests quatre barris que has dit tenen molta història i que hi ha molt associacionisme. Vull dir que la gent... Són molt tossuts.
0: Molt tossuts, eh? Escolta, els de la generació X, tu formes part de la X? O ets millennial encara, tu?
1: Això, quan es marca? És que jo em faig uns lius.
0: De quin any ets, Pau?
1: Jo el 82.
0: Tu crec que
1: em toca ser millennial, però...
2: És que jo crec que estàs allà però com a les, a les portes de, entre un i l'altre.
1: Sí, a La Promesa no parlem tant de Generació X com de la gent que va ser jove als 90.
0: Sí, saps? Sí. Persones nascudes als 60 i als 70.
1: Veus? No, no, no.
0: No, ets millennial una mica, però de molta, molt fregant el larguero, eh? Però vaja, els que van créixer als 90, hem vist un abans i un després, molt marcat, saps? És a dir, hi ha gent que ha nascut després, que són nòmades digitals, que se us diu, no? Tu, Mariona, per exemple, ets una persona que ja has nascut amb internet, nosaltres no va ser així, i de fet vam veure molt canviar aquestes façanes dels nostres barris i ciutats, no? Què et anava a preguntar? Ah, sí, i anava a dir, el Marc Serrats, admirat Marc Serrats, com a dient, excel·lent, sempre fa mofa d'això, i diu, tots aquests que aneu dient, no, oh, és que el barri ha canviat, han tancat els colmados i les coses, que hi anàveu? No hi anàveu. Anàveu als llocs, anàveu a altres bandes, acabàveu a Plataforma, però no anàveu a comprar a Granel llenties, perquè anava a vostra mare per començar, i després vam anar al súper. El Suma, del carrer...
2: Bueno, també hi ha un punt com de... que jo crec que això ho tenen moltes generacions, de nostàlgia de coses que no hem viscut.
0: Clar.
1: Llavors... Bueno, ara tot això que està passant, que està ple de festes i festivals que estan dedicats als 80-90...
0: Ai, sí, calla.
1: Com macroespais sí. Que fan això. A mi em surt per tot arreu.
0: Jo fui a EGB.
1: És fort, eh?
0: Hosti. No hi aneu, no hi aneu, aquests puestos. Però vaja, això que dèiem, que n'érem usuaris. O és una nostàlgia de tot això?
1: Jo ho era.
0: Tu ho eres, eh?
1: Jo ho era. Ara, clar, no comprava granel, ok. Però sí, jo sempre he anat al mercat, als colmados, sí, per què no? Però ja no com una cosa que jo fes, és que ma mare em va ensenyar, llavors ho he continuat, però, i crec que molts ho fèiem, però entenc la broma.
0: Et ve d'aquí la passió també pel la gastronomia, la cuina...
1: De ma mare.
0: De ta mare?
1: Sí, de ma mare i mon pare. Ma mare era cuinera.
0: De professió?
1: Sí.
0: Ah.
1: I a part d'això, que evidentment ho mames a casa i jo què sé, acabes menjant a casa les sobres de la boda, no? Per tant, estàs menjant en el dia a dia coses que per la gent es menja un cop l'any, no?
0: Un còctel de gambes.
1: Sí, per exemple, no? Que no sempre, que no sempre.
0: Bueno, cuidava amb el còctel de gambes, que té maionesa i gambes.
1: Total.
2: I pinya.
0: No, però bé, la pinya encara, que és una fort, però l'altre, vull dir, que passen els dies i dius, ojo amb això, que també ha fet un trajecte en un cotxe sota el sol, eh?
1: Però, sí, la nostra relació, doncs, gràcies a la gastronomia també i al gaudi, que ella m'ha inculcat, doncs també s'ha anat construint a través d'aquests moments, no? Al voltant d'una taula, en viatges clarament gastronòmics, no?
0: És a dir, anar de viatge i tenir clar que anireu a restaurants.
1: Amb ella i sempre que I sempre. Faig un viatge.
0: I llavors, encara que no hi vagis amb ella, igualment...
1: Totalment.
0: Ho tens clar, tu mires abans...
1: I tant.
0: Sí, eh? M'està passant... Jo ara que aniré a Nàpols, us ho anuncio aquí, a Catalunya, que ho sapigueu.
1: Quan hi vas?
0: El juliol.
1: I a l'agost.
0: Ui, hòstia, si haguéssim coincidit. Es veu que hi ha una pizzeria que té nom d'una ciutat italiana, m'ho ha dit un paio que en sap molt i no me'n recordo qui és, aquest paio, però en sap molt, que té nom com de, no sé, com una ciutat valenciana, no, Oliva, per exemple, pizzeria Oliva. I diuen que la pizza, els italians s'enfadaran. És probable que alimentessin els valencians. T'imagines valencians italians amb el que són amb la seva gastronomia barallant-se?
1: I la paella als napolitans. Sí.
0: Eh? Anirem, ja em recomanaràs llocs. En tot cas, si te n'has mirat, jo també m'he mirat.
1: Sí.
0: Escolta, tu tens els teus llocs mítics per anar sempre a fer barri, no només a la Gaviota, sinó que tens els teus Lloritos, que en tens tres.
1: Sí.
0: El Llorito és un restaurant que un bon dia...
1: I la Muriel,
0: que és centre de trobada i de festa i de curro, també. La Muriel també hi treballeu, no? Perquè no sé si Sixto sou allà.
1: Sí, és com la seu de Sixto,
0: com la seu de Sixto Paz. Els restaurants que has muntat et ve de família, però per què vas decidir embarcar-te en això que diuen que és, pot ser molt perillós, perquè et pots fotre un hòstia, un piano, venint d'una professió com la teva, que també és prou precària.
1: Sí, quan va arribar la pandèmia les dues professions van fer pa!
0: Sí, eh?
1: Sí, va ser una santa hòstia.
0: Ara fa del primer Llorito, 10 anys?
1: Farà 9 aquest juliol.
0: Farà 9.
1: I això, doncs, jo tenia el somni de fer algo molt, molt, molt similar al Llorito 1. El Llorito, no té ni 1. Després els altres s'han anat donant de manera orgànica, no teníem planejat, però va anar tan bé el primer que... Però sí que vam obrir, jo i els meus dos amics, socis, el tipus de tasca restaurant que més feliços ens fa, que són les marisqueries de barra, que sorprenentment n'hi havia molt poques a Barcelona. Vull dir, la Barceloneta està ple de llocs de peix, però no són marisqueries, no? Yeah. Són llocs de peix on hi ha fregits, on hi ha coses de carn també, i aquest tipus de marisqueries, doncs, tu trobes per tota Espanya, des de Madrid a Galícia, al nord, al sud,
0: yeah.
1: I sempre hem pensat per què no, no? I ens vam arriscar i, bueno, ens va sortir bé.
0: Doncs en teniu tres de lloritos ara mateix, també hi ha la Muriel, i tantes altres coses que té per explicar-nos avui el nostre convidat, l'actor i director, Pau Roca, que, com dèiem fa un moment, és un tio que abans de viatjar, per exemple, o abans de, jo què sé, segurament ets dels que me'n vaig al teatre, tal. Miraré a veure si han obert una cosa nova pels voltants, no? Això ho deus
1: sí,
0: fer.
1: Sí, pot també. Ser, sí.
0: Bueno, a Barcelona ja t'ho coneixes tot, segurament a Barcelona. Si voleu que algú certifiqui que aquest tio és un bon recomanador, doncs aquesta persona que ho farà ara mateix es diu Clara Altarriba.
1: Home!
0: És una de les cares que estareu veient aquests dies, cara accidental, però que es veu que se'n surt molt bé, després en parlem.
1: I tant.
0: A La Promesa, al Teatre Borràs, i la Clara diu això.
3: Hola, sóc la Clara Altarriba. Bueno, aquest àudio és pel Pau. El Pau, gran director, millor persona. El Pau és una de les millors persones que hi ha en aquest planeta Terra per preguntar-li recomanacions de restaurants, perquè és un sibarita absolut. Aleshores, ell sempre té bones recomanacions pel que fa al tema culinari. Aleshores, cada vegada que a la meva parella li he de és el seu aniversari o és alguna cosa així, sempre li pregunto al Pau recomanacions. I sempre encerto. És un gourmet. Li agrada molt el halal i el bon vi. És un vividor, clar que sí. Així que si teniu algun dia dubtes de restaurants, pregunteu-li a Pau Roca, que segur que us recomanarà superbé.
0: Pau Roca, estimat, ets un vividor?
1: Sí.
0: Sí. Per què està tan mal vista la paraula?
2: Justament estava pensant...
0: Perquè la Clara ho deia, eh? Què passa?
2: Vividor sona com una cosa dolenta, però penso... Pues si la vida està per això, no?
1: Sí, que no sé què vol dir, no? Però per mi vol dir que poses en una prioritat molt, molt elevada la teva qualitat de vida, que no té per què tenir a veure amb diners o amb... No? Té a veure amb què empres tu el teu temps amb les possibilitats que tu tens,
0: yeah.
1: No? I intentar, bueno, que els moments d'estrès... Doncs passin de la millor manera possible i després passar-t'ho bé i celebrar perquè sí.
0: Perquè sí, eh?
1: Celebrar perquè sí.
0: No només perquè guanya el Barça.
1: Ai, sí. Bueno, jo també celebro, com guanya el Barça.
0: Ah, sí, m'ho imagino. Ets un vividor també a nivell laboral? Ho intentes? Que també és una cosa que es pot aconseguir, eh? Gaudir de la feina.
1: Sí.
0: I encara que hi hagi, òbviament, moments d'estrès, i després en parlarem d'un de gros que heu atrevessat últimament els de Sixto Paz, la teva productora. També ho ets dins de la feina?
1: Molt.
0: Sí.
1: Sí,
0: com es fa, tio?
1: De fet, bueno, no ho sé, ara parlem tu també, aviam, explica-m'ho, però jo crec que això és el motiu pel qual tinc una companyia i estem fent teatre, perquè a mi m'encanta fer pel·lis i fer sèries, però jo, igual que amb el restaurant, doncs volia tenir el meu projecte personal per poder marcar jo els meus tempos, no? I no dependre només de la mirada externa o de la trucada.
0: O del càsting.
1: Sí. Que truquen, perfecte. Que no, tu tens un projecte personal que cuides com si fos el teu fill. I jo a teràpia ho parlo, que tinc diversos fills. No? Està el meu fill i després està tota la meva aventura amb Llorito Muriel i tota la meva aventura amb Sixto Paz.
0: El teu imperi.
1: Bueno,
0: no és
1: imperi.
0: És l'imperi de Roca, tio.
1: Ni l'hostaleria ni el teatre donen
0: sí,
1: per imperi.
0: Però és imperi, un imperi personal.
1: Sí, això sí.
0: I això és maco. Això d'imperi no ho dic perquè sí. Ara de seguida hi ha una persona que també dirà això. Saps qui és?
1: No.
0: T'imagines qui és? Bueno, ara t'ho dic. Sixto Paz és la productora teatral que va fundar aquest bon home amb unes quantes altres persones. El 2013 hi havia l'ajuda d'Adriana Nadal, digue-m'ho tu.
1: L'Adriana Nadal...
0: Sí.
1: El Jan Vilanova, la Paula Bosch,
0: sí.
1: I també hi eren però van marxar abans el David Costa i l'Ivan Tomàs.
0: Amb quina pretensió anàveu quan vau fundar Sixto Paz? Eres tu que hi ha un moment en què no hi ha prou curro, hi ha un moment en què dius, vull agafar les regnes de... Això que deies fa un momentet, eh? Encara que no em truquin, vull agafar les regnes i decidir jo quin text faig, quins actors, amb quins actors treballo, etc.
1: A mi em va passar tornant de Madrid. Vaig estar bastants anys corrent a Madrid.
0: Què hi feies, allà?
1: Vaig fer diverses temporades de Mir.
0: Això és sèrie de metges.
1: Sí. Després de Lex, que era l'Advocats. Vaig fer Gran Reserva i L'Origen, que era la diària de Gran Reserva. Bajo Sospecha. Bueno, diverses.
0: Tot sèries que no he vist, com, bueno, com pots imaginar-te, eh?
1: Potser per això no segueixo allà.
0: Ja, i sèries que no lligo amb tu, és veritat.
2: No, no, i de la mateixa manera que si tu te'n vas a Madrid no hauran vist ben del pla.
1: Clar.
0: Sí, sí,
2: vull, perquè són com la sèrie d'allà i que és normalíssim que no l'hagis
0: vist. El que passa que nosaltres tenim aquest trànsit, que aquí ho veiem tant, d'actors catalans que se'n van a Madrid, que fan sèries totxes allà i que aquí potser no les mirem, tampoc és la nostra Lore, que diuen els joves, no sé allà si veiem ben el pla o no, però és igual.
1: Jo vaig tornar una mica mentre espantat i cansat, no? Esgotat.
2: Desencantat?
0: Perdó, doble pregunta. Sí. Solapada, eh?
1: Desencantat.
2: Amb la professió, una mica, com de dir...
1: Em vaig desencantar del fons que hi havia de les altes esferes en la nostra professió, no? Després del treball amb els companys i tot això, no.
2: Ja.
1: Era com veia de lluny que estava els meus ideals... amb els de la gent que manava, no?
0: Amb els que manaven, eh? No amb companys i companyes.
1: No.
0: Perquè de la mateixa manera que hi ha gent que mana, i que són aquestes altres esferes a les que fa referència en Pau Roca, també hi ha una qüestió que aquí detectem una mica, que és aquesta cosa del showbiz, no? Bueno, venen al cap noms d'actors i actrius que... T'ho faig d'una altra manera. Et vas trobar alguna vegada en una festa on no estiguessis gens còmode, Pau?
1: No.
0: No, eh?
1: No, perquè no ho sé fer.
0: No saps fer què?
1: Això.
0: Anar a llocs... O sigui, no hi anaves ja directament.
1: No hi anava...
2: O marxes.
1: O marxava.
0: Però oi que m'entens la pregunta, eh?
1: Total. Sí, però això... Bueno, podria viure-hi amb això. A Madrid i estant dins la indústria i potser no apostant tant per aquest show business, tot i que alguna cosa has de fer, eh?
0: Ja, ja.
1: Però al final has de veure en què et sents còmode tu, no? I llavors vaig tornar cap a Barna sabent que potser tornaria a fer una sèrie a Madrid al cap d'un any, eh? Vull dir, era un moment molt dolç en aquest sentit i no tinc cap problema. Però quan vaig tornar, ja quan estava allà, jo sempre he volgut... sempre he estat mirant les obres que es fan arreu del món, el que es fa aquí, i llegia, i bueno, i tenia ganes de crear projectes personals.
0: Yeah. Sí?
1: I des d'algú molt petit fins a coses més comercials, eh? Vull dir, no, sense cap... no? I llavors vam ajuntar-nos un amics i el mail que els vaig escriure era just abans de ser pares, no? Els vaig dir, bueno, fem-ho, no?
0: Fem-ho ja,
1: si
0: no?
1: Si no ho farem. I mira, portem 13 anys.
0: Un d'aquests amics, amiga, en aquest cas, vau coincidir de petits ja, no sé on, saps de qui et parlo?
1: Suposo que sí. L'Adriana.
0: Efectivament.
4: Hola, sóc l'Adriana Nadal, productora de Sixto Paz Produccions. Acostumo a fer o intentar-ho dos moments de pausa al dia. Un per fer la meva pràctica personal de ioga, que tinc dissenyada per mi i faig jo tota sola en una habitació per connectar una mica amb la respiració i parar tota la resta de coses. I l'altra pausa sol ser més amb la natura, o sortir a fer una volta pel bosc, o, si amb això no tinc temps, el moment de regar l'hort i una mica el jardí per contemplar una mica la natura i deixar tot el que és el mòbil i totes les altres obligacions.

0: posat aquesta cançó de la iaia, grup excel·lent, que es diu La millor flor del meu balcó. L'hem posat perquè els que no tenim la sort de tenir, doncs, així un jardí gros, com deia l'Adriana, perquè m'estic imaginant que viu un lloc que no és Barcelona, també perquè sentia ocellets a fons, saps què vull dir? Durant la nota de veu. Doncs, bueno, com a mínim tenim els balconets. A mi jo us he de dir que se'm moren les plantes.
1: Amb quatre generis potxos.
0: Sí, però bueno. Escolta, tu en tens de moments de pausa? Te'ls busques? I quins són?
2: Sí. Pocs.
0: Pocs perquè vas a tope.
2: O sigui, pocs en els últims dos mesos he tingut molt pocs.
0: Per però, la promesa, sobretot.
2: Sí. Quan estic en un moment més tranqui, com per exemple, del setembre al desembre vaig estar de gira. Llavors, entre setmana estava més tranqui.
0: Anaves a bolos de fin de cap de setmana.
2: Clar.
0: I entre setmana a casa.
2: Clar.
0: Barcelona?
2: Sí.
0: Bé.
2: Sí, sí. Doncs mira, jo pel matí porto el meu fill al col·le i després sí que faig el meu cafè aquí que em fotin d'hòsties d'especialitat a la plaça al Raspall.
0: Al Raspall, eh? N'hi hem posat un d'aquests?
2: No.
0: Ah, no?
2: No n'hi ha.
0: Ah, te l'endús.
2: Me l'enduc i em vaig a seure. Va. Està bastant tranquil.
0: És el moment expat de Pau Roca. Sí. Quin tipus de cafè és? Pots saber això? Què és d'especialitat? Que en saben molt, que són baristes increïbles.
2: Jo és que no en tinc ni idea. Senzillament m'agrada molt. I com que he començat massa tard, doncs no he après a valorar el cafè senzill.
0: Són molt bons? Molt.
2: Jo em prenc el cafè a filtre, sense sucre, sense res, com el més pur.
0: Vale.
2: I m'agrada molt.
0: I t'agrada molt. Llavors, el Raspall, allà
2: tranquil·la. És un moment de pausa. Hi ha un moment de pausa guilty pleasure, que és el Chiringuito de Jugones.
1: Home!
0: El programa de futbol.
2: Josep Pedrerol.
0: Sí, eh?
2: Sí,
0: tramo de futbol, no sabia això.
2: Sí, des de sempre, no només el Barça. Vale. Que m'agrada el futbol.
0: Què tal el Sabadell?
2: Què? No sé com, què ha passat.
0: Pues no. Sí que t'agrada només el Barça. Ho acabes de respondre.
2: Europa.
0: Ah, Europa. Què tal el Manchester City? Superarà això?
2: El Manchester City?
0: Sí, superarà la marxa d'en Pep Guardiola.
2: I tant, però per ens és igual, no?
0: Heu vist que han fitxat un tio que és el Pep Guardiola de la Zendal?
2: El Maresca.
0: Físicament. No. És que és boníssim, perquè publiquen una foto del nou entrenador i sembla exactament
1: com
0: Guardiola.
2: Sí, també és un tio atractiu, no? Però la italiana...
0: Calvo atractiu, sí.
2: Ja veuràs, va ser migcampista, també.
1: He posat nou entrenador Guardiola.
0: Sí.
2: Enzo Maresca.
1: No. Enzo Maresca.
0: Enzo Maresca. És que la foto que han posat de promo al club, l'has vist?
2: No.
0: És que és ell. És que sembla ell molt fort. Molt
1: sí,
0: divertit.
1: Sí que tenen aire.
0: Escolta, deixem el futbol.
2: Aquests dos moments de pausa, diguem que...
0: Aquests estan molt bé. El Chiringuito. L'Adriana Nadal, productora de Sixto Paz, no s'ha quedat només explicant el seu moment de pausa, sinó que li he demanat també la relació que té amb tu. Llavors, em consta que és excel·lent la relació i diu algunes coses que ja s'han dit, ja s'han fet spoilers durant la conversa.
3: Sobre el Pau Roca, us volia explicar una anècdota de fa molts anys, perquè el Pau i jo ens vam conèixer doncs, entre l'últim any de batxillerat i el primer de l'universitat. I quan vaig veure la seva força, la seva passió i les seves ganes de fer coses, així mig en broma, una nit li vaig dir un dia formaré part del teu imperi. I mira, uns quants anys després vaig rebre un correu que es deia Just Before Kids, on ens proposava muntar Sixto Paz Produccions abans de posar-nos a tenir fills per poder posar tota l'energia en el projecte, no? I amb el temps, doncs, ell també ha creat els Juritos, vam crear la Muriel, així que crec que sí que s'ha fet realitat i formo part de l'imperi del Pau, que al final, bueno, l'arrossega això, la seva passió, la seva creativitat inesgotable i les seves ganes de fer coses per la ciutat i que tots ho podem gaudir, que crec que és el que més li agrada.
0: El seu imperi... Perdó, que m'ofego, de l'emoció. El seu imperi, el teu imperi, el que deia abans, no m'ho he tret jo de la màniga, sinó que m'ho he agafat de l'Adriana, que deia això, i tenir un imperi, encara que et digui Roca, i Imperio Roca, o tingui nom d'empresa, és això, és tenir gent que mola al voltant, gent que t'enriqueix i fer una mica el que vols, també, no?, la vida.
2: Sí, de fet, el que em deies de... com ho faig per estar més o menys tranquil.
0: Més o menys tranquil, tot i un ritme
2: doncs
0: alt.
2: Pels equips dels quals tinc la sort d'haver-me rodejat i que, mira, no només és triar bé, sinó que és tenir sort, és tenir molta sort.
0: Bueno, i hi ha una virtut teva que tu no te la diràs, però jo te la diré, i a mi em consta, que ets una persona que sap delegar. també. I això, a nivell de restauració, és important dir-ho, també, perquè el llorito vola sol, malgrat tu hi poses moltes energies, però tens un equip, el llorito, que són més de 50 persones, no?, entre els tres.
2: Sí. O sigui,
0: i confies en ells i elles.
2: Totalment. O sigui, el llorito, per començar, és perquè jo no tinc les capacitats. Això per començar.
0: Tu cuinar, que...
2: Sí, bé, eh?
0: Sí, bé, però sí. No, però...
2: No, quan tinc temps, que això també és una cosa que vull tornar.
1: Que no és el mateix fer-te un sopar per un que fer un menú.
2: Sí, però això amb els lloritos només faltaria que no delegués, perquè no tinc les capacitats, però en teatre, que sí que les tinc perquè és la meva professió, és perquè sé que em sortirà molt millor si em rodejo de gent que en sap més que jo en cada àmbit, no? La Paula Bosch, l'escenografia, tant l'Adriana com el Pol... doncs em dóna molt plaer compartir el dia a dia d'oficina amb ells, mm-hmm. perquè en saben de moltes coses que jo no en sé, i en els equips artístics, evidentment, que cada cop són diferents. No?
0: Per cert, estem sentint selecció musical feta ad hoc, que diuen els joves, pel senyor Pau Roca. És un acudit que vaig agafar de Feminine Cansado, perdona. aquesta és Pulp, Do You Remember the First Time? No sé què és.

0: Ah, i en Jarvis Cocker, si ho veieu mai dalt d'un escenari, doncs només us queda una cosa, que és quedar-vos embarassats i embarassades de... Sí o no? Quin tio? Bueno, perquè és elegància, sex appeal... Ah, té una mica tot.
1: Sí, sí, és únic. És un d'aquests que jo li dic mèdiums, no?
0: Sí.
1: Jo aquest estiu, en principi, el podré veure, i poc abans o poc després veuré també a Nick Cave.
0: Anava a dir Nick Cave com un altre.
1: Són mèdiums, no? Sembla que agafin algú de l'energia divina, la llencin al públic, la tornen a agafar al públic i la llencen... Pues...
0: Absolutament. Sí, molt fort. Escolta, anem a la promo o què?
1: Vinga,
0: sisplau. Has vingut aquí a la promo. Tenim nou muntatge, com dèiem, de Sixto Paz, La Promesa. Aquesta comèdia, alguns n'hi diuen irreverent, ara sortirem de dubtes, però vaja, reflexionem una mica sobre qui érem quan érem nens, què ens ha passat al llarg dels anys, també dir-vos que en Iago Alonso i la Sílvia Navarro en són autors, que la dirigeix el nostre convidat avui, en Pau, i que està protagonitzada per l'Edu Buc, l'Eduardo Lloveras, la Mercè Martínez, a Marc Rodríguez i la Clara Altarriba, ara mateix, perquè ara us explicarem que la Caro Rovira, que és qui havia de fer aquest personatge central de l'obra, no hi ha pogut ser, però una indisposició. Vaja, ara en parlem. I de moment tenim una cover que es veu que ho fa de meravella. Ho posem banda sonora, si vols, una mica de la...
1: Perfecte. Cosa.

0: Clar, si vau créixer als 90, Trainspotting la vau veure, seguríssim, però ni que sigui per accident, perquè tens el típic col·lega que et diu vine a casa i te la posa en VHS, aquest tipus, o en DVD, en aquest cas.
1: Sí, és aquesta pel·lícula i aquesta cançó,
0: i
1: no?
0: Aquesta cançó,
1: per donar la volta al món.
0: Escolta, estava pensant que l'altre dia va venir en David Selves a parlar de Perfectes Desconeguts, i estava pensant que aquest tipus de comèdia, de comèdies, i n'hem parlat amb més gent, que això de la comèdia és com... És la següent pantalla pels que feu teatre. M'explico. Pel que m'heu dit molts i moltes, la comèdia necessita posar-la... O sigui, l'has de posar a prova. Uh-huh. Un drama, més o menys, te'l pots imaginar quan l'estàs assajant. Però una comèdia, fins que no hi ha el públic... Pot ser això que dic, perquè em ressona a molts actors que ho heu dit.
1: Sí, canvia totalment. Necessites el frontón del públic, no? Com t'ho retorna. Uh-huh. I també perquè t'ensenyin quin és l'humor de l'obra. Tu pots pensar que va cap una banda, però el públic... A més, el públic. No algunes persones així o aixà, sinó que el públic, tot junt, sí. No es coneixen, seuen i decideixen cap on va la comèdia, no? I dius...
0: De sobte riuen allà on tu no t'esperaves, no? Per exemple.
1: Sí, jo sempre penso... Que un dels misteris de la vida, no? és que sí que hi ha com un Matrix que hi ha, no? Sí. en el cosmos, aquí davant nostre, que fa que riguis o que no, no? Perquè depèn de 3 segons o 2 i mig que la gent riu a l'uníson o no.
0: Yeah.
1: I això no ho entendrem mai.
0: No ho entens, eh?
1: És increïble.
0: Yeah.
1: És molt divertit, de fer.
0: Perquè mira, el text està pensat, no? I que aquí hi ha un acudit, o aquí hi ha un
1: sí,
0: ramat.
1: Sí, aviam, o sigui, està la part...
0: Això no falla, clar.
1: Està la part de gags que tenen a veure amb el tipus de diàleg i d'acudit, i altres que són la situació. I, bueno, les millors comèdies ho combinen tot, no?
0: Clar.
1: Aquesta és veritat que té molts, molts moments de gags que hi ha llegits, veus que podrien ser celebrats, però després està... els riures nerviosos que generen a través de la tensió de que saben que estan enverinats els personatges o de complicitat entre dos personatges que parlen d'un, bueno, això és situació.
2: Uh-huh. També és fort que quan deies això, Pau, que ara gent riu alhora, és com que de sobte, com si tots reconeguessin la mateixa ferida, no com
1: és molt fort,
2: gent sí. Tan diversa que de sobte sí. Els hi fa riure la mateixa merda perquè els ressona amb una merda seva personal que de sobte és col·lectiva.
1: Sí, sí, per això es torna universal de cop, no? És cert que també ens torna boig el riure solitari que fa que tota la platea també es modifiqui, no? Que algú diu alguna barbaritat a dalt de l'escenari i només la riu amb dos de manera molt, molt forta, no? Això és divertit, també.
0: La cosa, perquè l'entengueu, Teatre Borràs de Barcelona, dalt de l'escenari, què hi passa? És un grup d'amics que es coneixien de petits, que es troben en una festa temàtica, allò que deia abans el Pau, aquestes festes temàtiques que es fan, dels anys 90, dress code, sempre és molt important el dress code.
1: Dress code, els demana que es disfressin a tots.
0: Sí. Què passa aquí? Perquè aquestes persones s'han fet grans, venen de conèixer de petits, de joves.
1: Del cau.
0: Del cau, justament, on tu també hi vas anar. Hi ha uns ideals allà.
1: Sí, és un entorn on
0: es valors,
1: certs valors.
0: Uns valors guapos, no? I de sobte veus que, i això ens ha passat a tota la vida, perquè la comèdia, és la vida és una comèdia, que de sobte aquelles persones que fa tants anys que no veieu s'han convertit en una cosa que no reconeixeu. Mm-hmm. I segur, perquè això és recíproc sempre, ells, aquests que s'han convertit en això, també et veuen a tu de la mateixa manera, no? De què parteix això, aquesta idea i tot plegat?
1: Bé, volíem fer una crítica a l'individualisme que hi ha en aquesta societat. Mm-hmm. I que pot arribar a ser molt, molt còmic, no? Són personatges molt acomodats, no? En una posició benestant, que potser tenen una visió una mica deshumanitzada, no? Amb certa distància de la realitat, una visió una mica cínica. Són personatges que tenen punts classistes, tenen punts racistes, tenen punts masclistes, però com jo considero que tots, en major o menor mesura, en tenim.
0: Sí.
1: No? I aquí és on hi ha el mirall, no? Aquests són bastant passats de voltes, per això diem que és una comèdia irreverent o passada de voltes, perquè són un desastre cada un, no? I com a grup, doncs, la protagonista anfitriona sí que els ha ajuntat a través d'aquesta festa i a través d'aquest verí, que no és un spoiler.
0: No. La Paula els enverina.
1: Exacte.
0: De fet, els hi diu, a minut 10 de l'espectacle, sí, diu, us he enverinat.
1: Sí, sí. Més endavant, però sí.
0: El que seria un spoiler seria dir per què els ha enverinat.
1: Exacte. Però sí que està bé explicar que ella pretén poder parlar les coses.
0: Ahà.
1: I ells estan en un moment de dir, la tia, donen droga, rock and roll i callem.
0: També perquè quan es reuneixes amb una sèrie de gent amb qui havies estat molt bé i molt feliç i tal, tens ganes també de rememorar. Perquè una pregunta que ens hem formulat moltes vegades aquí és, i te la faig també, Pau, directament, de què serveix la nostàlgia?
1: Uf, jo crec que de poc. Jo crec que de poc.
0: Jo crec que estarem al mateix vaixell. L'altre dia algú ens deia que era un motor. A mi em sembla un fre. A mi,
1: sí,
0: però vaja.
1: Sí, però sí, és una paraula tan gran que depèn de com l'utilitzis, no? pot ser algo bonic, no? Uh-huh. Bueno, sí, ara no sé per on anàvem.
0: Sí,
1: per on anàvem.
0: Això de la nostàlgia. No, parlàvem d'això. De fet, parlàvem del títol de l'obra, és La promesa, i aquestes són unes promeses que es fan i quan passen els anys i et retrobes amb aquesta gent, aquestes promeses s'han diluït, no? S'han fos.
1: Sí. Té un punt naïf, no?, el punt de partida de la protagonista, que parla de la promesa que van fer al cau,
0: sí,
1: que evidentment està plena de valors, i sí que és cert que durant l'obra ens adonem de certes promeses tòxiques que potser també anem fent al llarg de la vida, no? En aquest cas, sí que és un spoiler, jo no parlar de quina fan en concret, no? Però sí, a reivindicar el poder parlar les coses.
0: Sí, sí, que... sí, sí. Escolta, com ens deia en Roger Roca, en Roger Coma, perdoneu, Roger Roca és una altra persona, que és excel·lent, també. Com ens deia en Roger Coma, ell ens deia que ens encanta anar a un teatre i veure els personatges passar-s'ho malament, patir, estar transitant per la corda fluixa. Aquí ho tenim assegurat, eh?
1: Sí, aquí... comença, i a més estem molt contents perquè ho estem veient i no n'estàvem segurs, comença sent una festa molt, molt bèstia, a través de hits dels 90, gens originals, sinó super, super reconeixibles. La primera mitja hora és un festival i el públic gairebé que s'aixeca, eh? O sigui, que és molt xulo.
0: Mira, Chimo Bayo aquí, eh?
1: Chimo Bayo, la tia Enriqueta.
0: La tia Enriqueta, això és un hit, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: A més, això sona.
0: I amb... T'he de dir que aquesta cançó, si te la mires bé, tampoc té un missatge.
1: No!
0: És un joc. Tota l'estona és un joc. Increïble. Amb moltes drogues pel mig, però un joc.
1: Total.
0: Eh? Llavors,
1: comencen molt, molt amunt, el públic també, i sí que és veritat que en el moment que apareix el verí, la comèdia li sumes al punt de thriller.
0: Clar.
1: Hi ha un thriller, no? Perquè hi ha un compte enrere macabre d'aquests personatges que volen salvar la vida.
0: Escolta, passen coses, ara tornem al pla vital, a la vida real, passen coses d'última hora. Expliquem què ha passat amb el canvi de protagonista de l'obra. La nostra estimadíssima Caro Rovira, aquí la Mariona i jo, li volem enviar un missatge des de la ràdio pública i dir-li, t'admirem, t'estimem.
1: Uno!

0: boja passant text amb qui fos, ajuda'm, ajuda'm, i alhora s'anava a assajar amb aquest text que encara no se sabia del tot, no?
1: Total, també he de dir que com que tot ha sortit molt bé i que tenim la sensació que la Carol també tornarà aviat i tot, hòstia, ha sigut molt potent, eh? El que ha passat a la companyia i com ens hem ajudat tots i també el públic com ho ha rebut, no? Perquè jo pujava abans de l'espectacle i ho explicava, ara ja no.
0: Sí.
1: I ha sigut molt bonic. És una cosa d'aquestes que et fan molt susto, ja no a l'Alta Riba, no? I a la Carol, sinó a tots els companys i a mi.
0: Exacte.
1: I ha sigut una gran experiència, ara. Ara ho podem dir, no?
0: T'has refermat aquesta confiança que deies per tenir el teu propi projecte, que és Sixto Paz. Veient com funciona això, sou vosaltres, sou amics, que treballeu junts i supereu aquests obstacles.
1: T'ho juro que cada any hi penso.
0: Sí,
1: després de... Sí, hi ha projectes que tot va sol i de sobte les entrades es venen des del primer dia i ha sigut tot molt senzill, altres que són més complexes perquè els has de lluitar més. De vegades algun sotrac, com hem tingut aquí, que mira que bé que ha sortit, no? Sí, sí que em fa pensar molt en això i en donar valor a tota la nostra història i lluita, no? en el dia a dia.
0: Hi ha una altra cosa important aquí. En parlàvem també amb el David Selves quan va venir a parlar-nos, doncs, de la vida en general, que ell ens venia a dir que aquesta figura del director una mica dictatorial cada vegada existeix menys, va desapareixent mica en mica, que sí que si tirem enrere en trobarem a pelades, no? D'aquest tipus d'energia dalt de l'escenari. I la Clara Altarriba defineix en Pau Roca, el nostre convidat d'avui, com l'últim, t'imagines, l'últim director dictatorial, no? No, d'aquesta manera.
2: Com a curiositat pel que fa a la seva feina de director, he de dir que el Pau conserva molt la calma. A vegades els directors tenen algun moment d'explotar una mica o de dir, ostres, no puc més, i quan en una producció passen accidents o passen coses i de cop i volta, passen coses, doncs la gent es posa nerviosa. I m'ha sorprès molt la gestió de la calma que ha tingut el Pau a cada moment. Molt, molt, i això s'agraeix molt perquè dona molta confiança i genera, doncs, bon rotllo a la companyia, perquè quan hi ha nervis, tot és una mica més crític. Aleshores, xapó al Pau i al seu temple.
0: Hem dit que tenies un imperi i també tens un temple. A vegada. Podem fer una mica de voyeurs, obrir, mirar per un foradet i recordar el dia que t'assabentes que la Carol no pot, perquè no pot, perquè no li surt la veu? És a dir, què fas i com reacciones, Pau?
3: Bueno, també...
0: Hi ha un cop de punt sobre la taula, en privat, dient, hòstia puta, quina putada, això passa?
3: Bueno, que putada, sí, clar. Jo crec que també té a veure amb el pas previ, que és com t'ho comunica la Carol, que m'imagino que ella hauria estar com apurant de dir, a veure si em recupero, si no, si... Perquè m'imagino que per ella també deu ser dur dir-te, mira, a tres dies de la funció és que no puc sostenir aquesta...
1: Sí. Responc, però us he de dir que tampoc em vull allargar molt en això.
0: Doncs allarguem,
1: vale?
0: Vale.
1: Bueno, això va passar durant l'assaig, per tant, estàvem junts.
0: Ah.
1: Vale? I el tema, doncs, vam parar l'assaig i ho vam parlar tranquil·lament i després ja sí que els Sixtos i companys de Focus, que estaven per allà, doncs vam començar a valorar quina havia de ser la manera i estem molt contents.
0: Perfecte. Carol, insistim, una abraçada forta i Clara, moltes felicitats per haver aixecat això en tan pocs dies. Hem de fer una publi, Dani? S'ha de fer, eh? No ens el podem saltar perquè, clar, és que estem bé amb en Pau, però fem una publi.
3: Però som pobres.
0: De seguida. Vinga, publi, publi.
4: Fes una pausa. Cada dia de 2 a 3 del migdia a ICAT.
5: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
5: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
5: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
5: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
5: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
7: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí... Els Matiners, amb Xavi Canalías.
5: El programa que desperta Catalunya.
4: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per 2. Per 2. 2 presentacions.

0: presentadors.
1: Dos presentadors.
0: Dues hores de programa.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.
3: Vinga, va, que ens queden 11 minuts de programa. Estem passant una hora avui amb en Pau Roca i ja em veig a venir que d'aquí 3 minuts estaré dient vull una hora més.
4: Com cada dia.
3: Perquè hem de parlar una mica de la vida d'en Pau, sobretot de la vida artística, Pau, que em consta, i això ha anat apareixent al llarg de la conversa, perquè avui tot té relació amb tot, una mica, si t'hi fixes, el Cau.
5: Home,
3: el Cau, parlem del Cau, que no l'Esplai. Avui li he preguntat a Laia Vidal, dels experts, diferències entre Cau i Esplai. Se m'ha dit que el Cau es camina més, es fa més muntanya, es fa tenda, plantar tenda, i això tu ho has fet molt a la vida.
5: Molt a la vida, i també és veritat que els caus abans eren més salvatjats, perquè hi havia menys normes.
3: Sí.
5: No? Ara hi ha més normativització de tot.
3: Vale. El Cau vindria a ser com els Boy Scouts, no?
5: Sí.
3: D'alguna manera.
5: Sí, sí.
3: L'Esplai és l'altra, una cosa com...
4: Com una mena de casal.
3: Bueno, i sense tantes normes, no? Pel Cau sí que hi ha uns manaments allà escrits i
5: sí,
3: tal, eh?
5: Sí, hi ha vale. Més jeràrquies.
3: També jeràrquies. Sí. Una mica més militar.
5: Sí.
3: Sí, eh?
5: Sí, sí, i jo ho... O sigui, tot el que em vaig treure és positiu, eh?
3: Què em vas treure? Perquè totes aquestes litúrgies, etc, tenen un lligam amb la promesa, d'alguna manera? Podrien tenir-lo?
5: Amb l'obra?
3: Sí.
5: Bueno, quan estàvem en plena escriptura sí que vam dir, home, doncs que es coneguin del Cau, no? Que ens ajudarà més a parlar de certs valors. Els podrien haver conegut de la universitat o del col·le, però hem dit, això ens enfocarà més.
3: Bueno, que el Cau com a paradigma d'un lloc on neixen valors, on es parlen les coses i tal. No, quan dic litúrgia, sé que el Cau... hi ha com tasques dividides i que cadascú s'agafa una mica el que veu que... té més futur,
5: sí.
3: No? Que hi veu que hi pot picar més pedra, en aquest cas.
5: Sí, a part de la promesa i la petjada de Bagheera, la petjada de Balú, que són coses que tenen a veure amb l'època dels llobatons i tot això, que és dels 8 als 12 anys, saps? Vale.
3: Una mica secta.
5: Sí. Sí. No, és utilitzar el llibre de la selva pels sí. Nens,
3: vale.
5: Saps?
3: Vale.
5: Per entendre certes coses. Que va. I llavors, ja de més gran... te'n vas a coses més potents i que tenien a veure amb, com es deia, amb especialitats, no? Llavors, vale. Doncs podies fer de socorrista i t'ensenyaven coses que en realitat tenien a veure amb futurs oficis, saps?
4: I no té punt religiós, o sigui, no religiós, bíblic, tipus no robaràs, no faràs mal al costat...
3: Manaments de veritat.
4: Sí.
5: No, hi havia caus que eren religiosos i n'hi havia que no, eh?
3: Igual que hi ha esplais sí. Religiosos, n'hi ha que no.
4: Sí, però vull dir que no hi havia com manaments de prohibicions i...
5: Prohibicions, no. Entenc, eh? El no. No faràs...
4: Sí.
5: No, era més com qualitats, no? Qualitats màximes o sí, qualitats.
3: Tu no et vas decantar per això del socorrisme.
5: No.
3: Sort, perquè ara estaria aquest tio treballant a les piscines Picornell en lloc de ser a ICAT, presentant una obra de teatre que teniu al Teatre Borràs i que es diu La Promesa. Tu et vas decantar, m'han dit Pau, per ser animador.
5: Sí, sí. Sí, suposo que no suportava que en els focs de camp hi hagués una energia baixa.
3: Tu volies que tothom estigués allà
5: no?
3: Actiu.
5: Allò... a les tantes de la nit amb tot l'agrupament allà al voltant d'un foc i cantant, doncs potser em feia ràbia que tothom estigués ja adormint-se, no?
3: Clar, ves, oients, que això de ser animador al Pau no li desemboqués en una passió doncs per això, per interpretar, o una cosa que es diu molt, com a mínim es diu dels monitors i monitores d'esplai i de cau, que es diu que entrenes el ridícul.
5: Sí, és veritat.
3: Saps?
5: Sí.
3: Tu vas acabar sent monitor?
5: No.
3: No,
5: no això
3: però amb això d'animador ja potser vas començar a entrenar el ridícul que tots portem incorporat
5: sí,
3: d'alguna manera.
5: Sí, suposo que va anar... Bueno, com ens passa a la majoria d'actors, no? Al col·le doncs, ja fas alguna obra, al cau també potser testejaves una mica, I és veritat, en els focs de camp, o és igual, al col·le també passa, no? Que tu potser vols animar a la gent quan estàs a última fila a l'autocar,
3: sí.
5: Comences a cantar, doncs no sé si té a veure.
3: Al col·le passa als que són una mica més desperts, una mica més gamberros, potser.
4: Sí, és que justament us anava a dir que jo crec que la vergonya i el sentit del ridícul és una cosa que ve més de la mirada externa que del propi judici. Vull dir que tu pots estar fent una cosa que per tu és super mega divertida, com pot ser cantar al final de l'autocar, i que serà la mirada externa dels companys que diguin: ai, mira aquest tio què fa.
5: Jo tinc molta vergonya de parlar en públic.
3: Sí, eh?
4: Sí?
5: O sigui, no tinc vergonya d'actuar, ja no tinc vergonya d'estar a la ràdio fent una entrevista, perquè n'he hagut de fer moltes, però a mi em fa cosa parlar en públic.
3: Tornem al de sempre. Fer de Pau Roca a l'escenari és molt diferent que fer un personatge.
5: Total. Sí, perquè és una màscara, sí, però no perquè estigui sent una altra persona. No. La majoria d'actors ja no creiem, no? En els mètodes i tot això. Estàs explicant un personatge gràcies a les teves vivències i la teva sensibilitat. Però sí que hi ha un text que és d'un altre, unes llums, un algo. A mi, per exemple, puc estar parlant de mi ara, però si anéssiu molt a lo personal i a lo profund, començaria a estar una mica més incòmode, no? Perquè després, quan em veig, ja dic: ai, per què he d'explicar això jo, no?
3: Pau,
5: em passa de vegades.
3: Vas tenir una infància feliç. T'imagines, no? Que ara de sobte...
4: L'última pregunta de totes.
3: A més, a un minut d'acabar, que no té cap sentit. Escolta, ens queda pendent una cosa, i això serà per la propera hora que compartirem junts, quan estreneu una altra cosa amb Sixto Paz, o tu com a actor, perquè aquest any el Pau està dirigint molt més que no pas actuant, però tot tornarà, eh?
5: És més el que ve ara.
3: El que ve ara, eh?
5: Que ens venen com tres coses que jo dirigiré.
3: Vale.
5: Però aquest any, no, aquest any he estat fent La Reina Lloba, La Presència,
3: doncs quan
5: unes coses excepcionals, també.
3: Quan tornis a fer qualsevol d'aquestes coses, tornes aquí i haurem de parlar de com vas acabar a la Nancy Tuñón estudiant.
5: I tant.
3: De com vas acabar a l'ESCAC estudiant cinema amb companys com l'Ena Trapé.
5: I tant.
3: Cuidado, l'Ena Trapé. O Roger Padilla, el guitarrista dels Manel.
5: Íntim amic meu des dels 7 anys.
3: En Roger, eh? Sí. Tots connectats al teatre, els Manel.
5: Sí.
3: Connectats a l'art, eh?
5: Sí, a l'art, i tant.
3: Doncs tornes a la propera, tio, perquè ens que no queda temps.
5: Perfecte.
3: Mira, tanco l'ordinador ja, perquè ara veig la gent del Love, que ens estan apretant ja. Ens quedarem amb Alosa i Habla de mi en presente, que sé que és un grup que t'agrada molt, Alosa, a tu.
5: I tant.
3: I els Habla de mi, a més, hi ha un actor, que és en Max, que no sé si has treballat amb en Max Grosset.
5: No, però el conec, i tant.
3: El coneixes, eh? Amb aquesta que es diu Nenes de Ciutat.
4: I avui que ens lliga amb el que dèiem de Gràcia al principi. És que ens queda rodoníssim.
3: Sí, és un nen de ciutat, en Pau Roca. Pau, guapo, t'estimem.
5: I a vosaltres.
3: Ens veiem aviat, que vagi molt bé. Avui ens quedem, us quedeu amb la gent del Loft, i nosaltres tornem demà amb Irieix. Demà Irieix, aquí, moltes ganes. Adéu.
4: Fins demà.

0: Escolta, Zicat.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOL.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Doncs mira, avui amb la calor més controlada.
1: És que sí, és que ha baixat aquesta onada de calor.
3: Jo crec que comença a estar de baixada i de fet diuen que el cap de setmana vindrà fred i plourà.
1: Jo també tinc aquesta sensació.
3: Per tant, a primavera, a tomar pel cul.
1: Sí, això serà una mica trist, però bé.
3: Tu com estàs?
1: Jo molt bé, perquè avui he descobert que puc fer la migdiada i que igualment tinc temps d'arribar més fresca que mai.
3: Doncs
1: i per tant, ara estic de debò animada.
3: T'hauré de copiar, doncs.
1: M'hauràs de copiar una power nap de 10 minuts, la que he fet jo. M'ha anat, bueno, la fàbula.
3: Perfecte.
1: Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dimarts 2 de juny, sabem que...
1: Mare de Déu, així m'he dormit jo, et diré, amb aquest vídeo.
3: Normal. Tenim, després de gairebé un any, la versió dels fets de Sofia Surfers. Ahir ja ens va advertir que publicaria el seu petit vídeo de 17 minuts, que no és el que ha penjat, és a dir, no és l'original, sinó que ella l'ha tornat a regravar, perquè el primer el va gravar tan punt va sortir la polèmica i diu que potser estava massa calenta. I en aquest cas hi ha afegit proves, àudios, captures, etc. de, bueno, dels fets. Diu que no ha pogut penjar el vídeo ni respondre abans perquè no la deixaven, suposo que la seva mare i el seu equip, que recordem que són les seves repres,
1: sí,
3: li deuen haver dit tranquil·la, no, ara no cal que parlis sobre
1: això. Entenc que ara que s'ha tornat a obrir tota aquesta polèmica, ha canviat, no?
3: Jo crec que ho necessitava. De fet, als primers minuts ja se la veu molt afectada, perquè només començar explica que està farta de rebre amenaces de mort, tant per Instagram com al portal de casa seva.
1: Que això jo, quan ho he vist, m'ha cardat els pèls de punta, perquè imagina't arribar a casa teva i veure que a la barana hi ha escrit no sé què, Fabiana, penso, saps on visc... Fa por.
3: Saps que no sóc a casa... No, no, fa moltíssima por. Però bé, la història de com es va donar de tot és molt similar a la que ens va explicar la Fabiana, que li va explicar tot la Lola Lolita, etc. Però la diferència és el fet que la Fabiana s'ofengués perquè la Sofia l'anomenava amiga. Per què l'anomenava amiga? Doncs la Sofia explica que, al contrari que diu la Fabiana, sí que s'havien vist diverses vegades. Primer de tot perquè recordem que la Lolita és amiga seva i, per tant, moltes vegades es trobaven al pis de la Lolita, però també havien coincidit a festes i, de fet, una de les vegades en què van parlar més va ser en un sopar amb uns altres 10 influencers. Allà li va explicar en detall la seva història d'amor amb l'Álvaro i també, entre moltes altres coses, amb un ex seu i una influ amb la qual li va passar una cosa molt similar. Davant d'aquests fets, la Fabiana va dir que mai podria fer alguna cosa així i que això aniria en contra dels seus valors. I això està corroborat per en Pablo perquè li envia un àudio dient-li que a ell també li havia explicat això. Per tant, van anar a Breix, de festa, després d'aquest sopar, i es va adonar que tota la resta d'influencers, la Fabiana i l'Álvaro inclosos, li van començar a fer el buit i se notava bastanta incomoditat. Hem de dir que l'Álvaro estava en un mal moment amb el tema relació amb la Sofia.
1: Que això és estrany, en realitat, perquè vens d'un sopar on ja has sopat amb aquesta persona. Per què de sobte a la festa hi ha aquest mal rotllo?
3: Perquè crec que l'Álvaro no hi era al sopar, que va venir després amb uns amics.
1: I la gent es va posar de la seva banda, entenc.
3: Sembla que sí.
1: Que incòmode.
3: L'endemà salta la notícia que la Fabiana i l'Álvaro en aquesta festa s'havien embolicat, cosa que ells desmenteixen, i la Fabiana comença a esborrar comentaris per simular, doncs això, que no eren amigues, i llavors va sortir amb el seu famosíssim vídeo de Me toca. Resulta que ambdues van rebre la proposta de la velada, que entenem... O sigui, la Sofia va penjar indirectes quan va sortir tot això, però les va esborrar els 20 minuts al veure tota la catàstrofe que venia. Però resulta que després de tota aquesta polèmica van rebre les dues la proposta d'anar a la velada, la qual la Sofia va decidir rebutjar per tot el tema de la polèmica, però fa uns mesos li van tornar a oferir i ella sí que va dir que sí.
1: Val.
3: És la Fabiana, en aquest cas, la que va dir que no, i a més els rumors diuen que ella va deixar anar. No vull picar-me amb ella perquè no li vull donar fama ni a la Sofia ni a la seva germana.
1: Que des d'aquí Fabiana calla 3 mesos, amore, perquè, perdona que et digui, però la Sofia Surfers ni ho sé perquè a mi tot això no m'agrada, però la Lola Lolita és molt més coneguda que ella.
3: Sí que és veritat que la Lola Lolita està en un nivell molt, molt, molt, molt
1: alt. Si no li estàs donant fama a ningú, si de cas tu te n'estàs aprofitant.
3: Per tant, jo us diria que us mireu el vídeo sencer, que traieu les vostres conclusions, i crec que la conclusió del vídeo és que la Sofia està farta d'aquesta polèmica i de tot l'assetjament que rep.
1: És que és un any, ha d'estar absolutament farta, però
3: literal.
1: Bueno. La Taylor Swift ha anunciat que publicarà una cançó original per la banda sonora de Toy Story 5.
3: Ai, que divertit!
1: Mm-hmm. El tema I Knew It, I Knew You sortirà el 5 de juny, per tant, d'aquí ben poc, i a ella sembla que li fa il·lusió perquè ha explicat que sempre havia somiat formar part de la saga i que es va inspirar després de veure una versió preliminar de la pel·lícula. L'anunci també confirma algunes de les teories més obsessives de les Swifties, que ja saps que teories no els infaltaran mai, després que apareguessin diverses pistes amb les inicials TS en ciutats com Los Angeles i Londres, perquè, clar, Toy Story, Taylor Swift...
3: Ala! No, o sigui, jo havia vist les captures de pantalla de TS, però no
1: clar,
3: havia pensat
1: pensava
3: en la
1: que era
3: Taylor.
1: Toy Story, clar. Però és evident que era Taylor Swift.
3: Que tonta,
1: perquè ella afirma així, de fet, sí, sí. Pel que fa a la pel·lícula, ja vam comentar fa uns dies, Toy Story 5 s'estrenarà el 19 de juny del 2026 i plantejarà un conflicte entre joguines clàssiques, les noves tecnologies, amb una tauleta que es dirà Lilliput... No ho sé, però fa bona pinta perquè a mi Toy Story, tot i que em fa por, la miro.
3: Perfecte, doncs la mirarem. I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: El nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, ha demostrat ser un llamp de perfecte perquè mireu com respon a la gent mentre firma tot de samarretes.
0: Estic molt feliç. Oh.
1: Estic molt feliç.
3: Que mono.
1: Està aprenent català, segons va explicar el fisioterapeuta català del Newcastle, en Daniel Martí. El nostre perfecte Gordon feia temps que practicava el castellà i fins i tot algunes frases en català perquè tenia una obsessió molt grossa per jugar algun dia al Barça. Jo sé que això són engronetes, que això són molles, però no tothom ho fa i, per tant, espero que serveixi d'exemple i me n'alegro que estigui aprenent català perquè és que al final hi hem d'aplaudir coses com aquesta.
3: Literal.
1: Quina pena.
3: La Charlie XCX ha anunciat nou disc, es dirà Music Fashion Film i sortirà el 24 de juliol. Ella assegura que serà molt diferent de Brat, l'àlbum que la va convertir en una superestrella fa un parell d'anys, i fins i tot ha dit als seus fans que potser no els agradarà tant, però que això està bé perquè a ella li encanta. El nou projecte tindrà 11 cançons i aposta per una proposta doncs, més conceptual, connectant amb la música, la moda, el cinema...
1: A mi això crec que m'agrada, és que la portada l'he trobat fantàstica. No sé ni què vol dir, però em fascina.
3: La portada hi apareixen tres icones de cada un dels mons, és a dir, hi ha el músic John Cale, no sé com es pronuncia, però resulta que és una superestrella del rock i de tot aquest món com més conceptual, el dissenyador Marc Jacobs, que és el del mig, i el director Martin Scorsese, que és el de la dreta de tot. Tot i que els primers avançaments han dividit opinions, sobretot perquè només hi ha homes a la portada, la Charlie ha dit que no repetirà patrons i que a ella el que li agrada és experimentar i, per tant, ho continuarà fent. Em recorda molt a l'època aquesta de tirar-nos el rotllo i que estem tornant a recuperar una mica la pedanteria.
1: Sí, torna a estar molt de moda ser intel·ligent.
3: Que això ja és divertit, a mi m'agrada.
1: A mi m'agrada, també. Avui és Sant Marcelí.
3: Oh.
1: És un nom que a mi m'agrada. Hi ha una botiga Igualada que va haver de tancar que es deia Camp Marcelí, que venien teles i coses. No hi ha ni un Marcelí a Catalunya, com et pots imaginar.
3: Que raro.
1: Sí, és raro, perquè a mi també m'ha sorprès, però em sortia que si n'hi havia eren menys de 4.
3: Ah,
1: i que, per tant, aquest l'IDESCAT no ho contempla.
3: Vaya,
1: que pobre Marcelí, potser només n'hi ha un i està allà trist i sol i tothom es pensa que no n'hi ha ni un.
3: Qui el trobi és com un golden ticket.
1: Sí, és exactament això. I ja saps que cada dia, dèiem el refrany del dia, el d'avui és el sol de juny estalvia llum.
3: Molt bé.
1: A mi això m'agrada, aquest m'ha funcionat bastant, la veritat.
3: A mi també, no té gaire rima tal, però
1: no, mola. Bé, està bé.
3: En qualsevol cas, què farem avui, Gala?
1: Doncs mira, el tema del dia d'avui és la calor i en parlarem de seguida, tristes i soles, però també d'aquí una estona contentes i acompanyades de la nostra redactora i directora de programa fantàstica, Mariana Córdoba. Tu de què parlaràs?
3: Doncs avui xerraré una mica de consells per com anar vestit per la teva graduació, que l'altre dia la Jordina ens va explicar la part entre cometes moda femenina i avui toca fer la entre cometes moda masculina.
1: Transversalment woke. I avui trobarem... Avui no, però avui farem la candidatura per trobar la millor festa major de Catalunya.
3: Ah, vale, molt bé, ja ens funciona això.
1: A més, qui passarà per aquí?
3: Doncs per aquí passarà Laura Centelles amb el seu esperadíssim consultori. Totes les consultes que envieu, nosaltres les responem, però de tant en tant ve la Laura, que és una gran professional, i ens dona el seu punt de vista més sensat.
1: Millor, sort de la Laura Centelles. I a més, per acabar el programa, navegarem una mica per internet.
3: Efectivament, as always, una mica de reviews que haguem trobat a diferents negocis, les comentarem i ens en riurem totes juntes. Si en trobeu alguna o si en voleu fer alguna, allò que dius, mira, he anat a aquest centre de pilates que no m'ha agradat, doncs me cago en ell, el WhatsApp del Love, que quin és el número?
1: 667-07-6116, 667-07-6116. Dit això, comencem?
3: Som-hi.
1: Això és
2: al Loft.
1: Fa uns dies va passar per aquí la nostra petita Maig i avui torna d'una altra manera posant-la al Loft amb la seva cançó perfecta. Tres estius més, va, que soni i de seguida tornem.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
2: Això és el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. ICAT.
3: Un minut per un quart de quatre de la tarda i seguim al Love d'ICAT. Som l'Alberto Gadel.
4: I la Gala Castelltort.
3: I avui el tema del dia és un càstig que torna cada any i enguany ja ens ha començat a perseguir perquè cada dia, cada any, ve més aviat que l'anterior. Oh. És infernal. Parlem de la calor. Tu per què t'agrada tant? Perquè et pots espullar, oi?
4: Sí, perquè m'encanta
3: mirar d'espullar. És que no, és que no.
4: Aquest any m'he proposat anar més despullada que mai. Acabem de començar el juny i ja hem superat la primera onada de calor de l'any, així que fa pinta que un any més serà un tema que donarà per parlar tot l'estiu. Per això avui us portem plans que podeu fer per superar aquesta calor infernal.
3: Estàs molt content. Sabem que aquesta setmana en principi baixaran les temperatures, dia trist, suposo, a Can Alberto Valdel.
4: Fatal.
3: Però podeu estar segures que tornaran a pujar. D'això no n'hi ha cap dubte.
4: Nyam! A més, hi ha previsió de pluges pel Primavera Sound. Això sí que crec que és una broma de mal gust i, de fet, un acte homòfob per part de la Mare Terra. Mis nenes, que aniran amb el seu outfit fet amb un petit mocador i un fil dental per tapar el mugronet. Però allò que dius, al mínim... quedaran xopes.
3: Que veus encara l'aureola de mugronet.
4: Sí, només tapa el foradet, saps?
3: Sí. És, bueno, és fantàstic, a dir.
4: Però bé, comencem amb els plans de fresca. El primer de tot és vespres a la terrasseta amb les amigues, pla molt infravalorat, perquè la gent diu que és d'avorrides, però crec que és absolutament necessari passar tants vespres com pugueu a una terrassa amb les vostres amigues.
3: Després s'agraeix. Ja. Durant l'any això s'agraeix, i quan no tens energia recordes aquell petit moment i dius oi,
4: tant de bo ser-hi.
3: Que bé que m'ho vaig passar.
4: A més, que sempre hi ha el mateix tema de conversa, que un és comparar el moreno de cadascuna i l'altre és parlar dels vostres pitjors ex.
3: La segona part m'agrada, la del moreno. O sigui, el moreno és un tema de conversa que jo mai a la meva vida he pogut suportar.
4: Hola.
3: Perquè sóc així.
4: Ja sé que és cert.
3: És a dir, blanca, però en plan, com la llet, que a mi em toca el sol i ho passo malament, perquè a mi em toca el sol 10 minuts un sol fort i jo ja em cremo, eh?
4: Que fort, això.
3: Sí, és molt desagradable. Llavors, no m'agrada gens aquest tema de conversa. I quan la gent diu, què morena estàs? Penso, no vull saber-ho.
4: Si
3: a
4: no,
3: mi mai m'ho ha dit ningú, clar.
4: També pots tirar de clàssic i anar a recordar anècdotes de típica història d'algun viatge que heu fet,
3: algun institut.
4: Que sí que estava a caure a la classe d'educació física, o simplement dedicar-vos a descobrir terrasses del vostre petit poble fantàstic, o també pots anar amb les cadires de càmping o una maca i quedar-te enmig d'un
3: camp. Que en realitat és pràcticament el mateix, és fins i tot millor, crec.
4: 100%. Jo això ho practico
3: una
4: molt més.
3: Una mica de pícnic.
4: Sí, però és que no és ni pícnic, perquè és cutríssim. Vas amb una cadira de càmping i un petit refrigeri i t'hi fas, bueno, tot el vespre allà.
3: Ai, això m'encanta.
4: I arribes a les 4, 5 de la matinada, perfectament a casa, sense haver gastat gaires diners.
3: Uf, això m'està posant la pell bastant de gallina, eh? M'agrada molt.
4: Potser quan acabes l'estiu estàs una mica fins al papo de les teves amigues, però... jo ploro al final
3: sempre
4: de l'estiu.
3: Sí.
4: Perquè me poso trist pensant que les meves amigues només les veig a l'estiu.
3: No és veritat, vas als caps de setmana.
4: Però no és el mateix, tia.
3: Clar que no és el mateix, però l'estiu és... bueno.
4: Jo al final de l'estiu ploro, és com el meu aniversari.
3: Que bonito. Sí, prohibit no plorar per l'aniversari. A llocs on hi ha aire condicionat. Aquí podem entrar en subcategories. Per exemple, anar a museus. És un pla que les friquis de l'art ens funciona tot l'any, però per les que no sou tan friquis, doncs és una gran excusa, no?, quan arriba la calor. A mi m'encanta tenir cites a l'estiu, però clar, no les puc tenir al sol, perquè jo em desfaig.
4: De fet, crec que...
3: soc un bombón. És que clar.
4: Crec que al Museu Picasso d'aquí a Barcelona hi ha altres museus que estan considerats refugis climàtics.
3: Sí, el CCCB crec que també.
4: Home, jo el vaig utilitzar de refugi climàtic un dia, estava a punt de morir-me i havia d'anar a un dinar allà, i com que a casa meva no hi ha aire condicionat, vaig dir anar al CCCB a passar al matí per no morir desfeta.
3: Està molt bé, fan grans exposicions. També hi ha, a mi m'agraden molt els museus, que malauradament alguns són de pagament, però el Moco a mi m'encanta, tothom l'odia, no ho puc entendre, jo me'l foto pel cul, la veritat. Jo veig aquell petit quadre allà que tenen dos quadres de Basquiat, em cardo a plorar, penso que allò ho ha fet ell amb la seva puta mà i jo estic a 10 centímetres d'això i se m'erissa la pell, però a mi m'encanta el Moco. Si no, quins altres ja que sigui molt guais? El MACBA és gratis els dissabtes a la tarda.
4: El MANAC també és gratis, no? Els diumenges.
3: Els diumenges, no sé si és el segon de mes o alguna cosa així. El MACBA està molt bé i les expos van canviant. Són una mierda quasi totes, menys les que tenen allà sempre. Les de les wokes de turno, que posen una tele minúscula així amb la seva puto documental cutre, que han anat a la Índia un mes i han decidit que canviarien el món, allò és una mierda. Però la resta està molt bé.
4: Sí,
3: i també
4: veritat.
3: Hi ha Basquiat.
4: Ah, mira, molt bé.
3: És que a mi, pelos de punta. Uh-huh. Anar al cine, també.
4: Ai, sí.
3: Que això és una cosa que jo no treballo, ja sabem tots per què, però a tu t'encanta.
4: Però estàs fresqueta, tia.
3: Has vist que los Javis han avançat la bola negra?
4: Sí, sí.
3: Per poder-se presentar als Oscars?
4: Tres dies l'han avançat, però bueno, l'han avançat. Per tant, nosaltres cada cop més a prop de veure en Guitarrica de la Fuente sent hot a la gran pantalla.
3: I està molt bé el cine. Jo cada vegada m'agrada més. Aquests últims temps hi he estat anant més. I ara vull anar a veure The Drama.
4: S'ha d'anar a veure.
3: L'has vist?
4: No, s'ha d'anar a veure de drama i s'ha d'anar a veure Backrooms.
3: No l'he vist aquest. Aquest fa pinta a fer una por.
4: Farà molta por. Jo tinc
3: perfecte, jo no la vull anar a veure. Va, què més? Anar a l'església, no? No, no és que m'hagi tornat boja. Tu no tens per què anar a l'església a resar, perquè jo, per exemple, no sé resar i no reso, no soc practicant, no soc cristiana.
4: Molt bé.
3: Però et pots anar a refrescar a l'església, perquè l'església, allà no hi ha aire condicionat, però es crea un microclima.
4: És molt heavy.
3: Fantàstic, d'absoluta frescor, que jo cada vegada que entro a l'església i m'inunda a l'estiu, aquella petita olor d'església, perquè tot es carda la mateixa olor, i aquell frescor.
4: Oh.
3: Feeling home.
4: Pelos.
3: Em tragaria una missa.
4: Literal.
3: És una cosa que jo, si ja m'adormo al cine, imagineu-vos si em cardeu una missa. És salvatge, és impossible que jo sobrevisqui a una missa, i menys quan et fan aixecar cada dos per tres.
4: És que és tota l'estona, sembla una classe
3: de
4: pilates.
3: Penso, carda'm la missa dreta.
4: Literal.
3: Perquè si total m'has de donar el plaer de deixar-me seure per total aixecar-me cada 10 segons, no em cardis aquell banc, perquè aquell banc és còmodo.
4: L'única cosa que estic a favor és que
3: té uns peus allà davant, va parir, millor m'encanta.
4: Però te posen el paperet amb els lírics perquè, com que ningú
3: ho sap,
4: dius, bueno, mira, almenys no he de fer... Blablabla. Però sí que és veritat que sí, està molt fresqueta. A mi m'agrada entrar-hi de tant en tant per refreshing, és com una actualització a mig de l'estiu.
3: A tu t'agafa al·lèrgia, com que ets gay?
4: No, no, i crec que s'incendien. Llavors jo només puc estar-hi 10 segons. I llavors
3: sí,
4: torno.
3: Perquè explotaries,
4: Fa.
3: Sí, sí, hace pum.
4: Un resplandor.
3: I hace pum. I digo, ay, ja està aquí la guerra.
4: I no, ja està aquí la twinca, que és diferent.
3: Va, som-hi, què més? I look hot in it, hot in it, I
4: look hot in it. Va. Anar a tots els festivals que puguis, fer una mica de puti i vuelta, que crec que hauria de comptar com a esport olímpic perquè acabes destruïda.
3: A més, hi ha una cosa que passa amb els festivals, que és que jo, com que n'hi ha tants, nosaltres tenim la sort que ens conviden a tots, perquè els festivals cada vegada estan més cars, que ja sé que no són tan cars, perquè hem normalitzat la música, bla, bla, bla. Va, mierdes vàries, vale? Però jo sóc precària tot l'any, per tant jo entenc que els festivals per a molta gent són cars. Però aquí a Catalunya, que és un país tan petit, està prohibit que no coneguis algú que et pugui donar una entrada gratis.
4: Literal.
3: Això és així. Sempre hi ha algun festival al que podràs assistir gratis, per molt que l'entrada valgui 80 euros.
4: Si tu treballes, si eres lista...
3: Tener amigos de dinero.
4: Literal. Però bé,
3: és així.
4: Que com que són de nit normalment o de tarda, no passes
3: ja
4: tanta calor, i així l'endemà tens excusa per dormir durant les hores de sol màxim, és a dir, fins les 3 de la tarda. A més, aquest pla sempre va amb un pla complementari, que és concurs d'outfits, per veure què aconsegueix portar menys roba a sobre, per passar menys calor, òbviament. Et deixes el dinar ara amb totes les entrades, depèn de com ho miris, però segurament hauràs fet amics.
3: Sí, és veritat.
4: I si no, sempre tens la versió més woke i la versió més...
3: No diguis woke. Per què t'has canviat de bàndol?
4: Ai, la versió més woke, perdó, que és anar a les festes majors de Catalunya, que això és gratis, assequible, i a més, que si no és el del teu poble, de la setmana que ve serà el del costat, i el del costat, i el del costat, i el del costat, i així.
3: Pelos de punta. Això, quan ja tots els amics tenen cotxe, és fantàstic, és molt agradable.
4: I si no, algú que dormi, o sigui, algú que tingui casa allà, també ho trobaràs.
3: Ah, clar. Trobar-te un nòvio d'estiu. Si feu petting, la veritat és que segurament passareu encara més calor, però et passarà més ràpid l'estona, també. De què rius, tu?
4: Que quan...
3: Estàs fent sexting, oi?
4: No.
3: Ah.
4: Quan estava l'Arnau, que és el nostre petit redactor, fent aquesta part del guió, ho ha comentat en veu alta i jo li he explicat com certes coses que no es poden comentar de tenir un nòvio a l'estiu. I per això crec
3: que... I per què no es poden comentar?
4: Perquè són malguarres.
3: Ara, i ara vull saber-ho.
4: Després te les explico. Però feu un... penseu una mica. La calor a l'estiu fa que suïs. No entendem, no?
3: Sí.
4: Vale, però ja està.
3: Bueno, és obligatori una mica tenir una història d'amor a l'estiu, tot i que jo he de dir que vaig tenir una història d'amor fa dos estius i ja va ser una història d'amor. En plan, ja no va durar l'estiu perquè crec que sóc incapaç de fer-la. En plan, o em dures un mes o em dures tota la vida, m'entén?
4: Vale.
3: A mi no em duraràs tres mesos, que és el que dura l'estiu. És impossible, és molt complicat que em duri això. És molt mal timing, perquè jo en tres mesos jo ja estic enamorada.
4: Clar.
3: Amb un, no, amb un t'odio.
4: Clar, clar, clar.
3: Però també m'he de cuidar a mi mateixa, però bé.
4: Saps?
3: Digues.
4: Que vaig tenir un amor d'estiu.
3: Oh.
4: I quan vaig començar l'institut i vaig conèixer a un altre noi, vaig pensar, que cardo, jo l'he de fer fora aquest de la meva vida. Dic, perquè ja no és estiu, ja és amor d'estiu, ja estem a 30 de setembre. Però vaig despistar-me i el vaig fer fora el 30 de setembre.
3: No passa res.
4: El vaig allargar massa, potser.
3: Sí. Ja, però no passa res. És que el setembre encara fa molta calor, ens distraiem.
4: Sí que és veritat.
3: Sembla estiu, però no ho és, no passa res. Jo et perdono.
4: Gràcies.
3: Sobretot si teniu cites, han de ser a la nit, per diferents motius. El primer fa menys calor. El segon, fa petting segur, bro, a la nit.
4: Sí, sí.
3: Està prohibit no fer petting, ho sap tothom, això és així. I si et lligues en un expat, que sigui només per aprofitar-te de l'aire condicionat del Airbnb, sobretot. Que es treballa molt l'expat, almenys al meu grup d'amigues es treballa molt un expat a l'estiu.
4: Però per mi és activisme, eh?
3: Xingar-te un expat.
4: Aprofitar-te dels seus recursos.
3: Això sí, aprofitar-te dels seus recursos, ja que ho fan ells amb nosaltres, sí que és un...
4: Win-win.
3: Sí.
4: Bueno, regular.
3: Nosaltres perdem, sí. Però por lo menos...
4: Ja que perdem, almenys que no perdi i a sobre passi calor, no?
3: Exacte, com a mínim perdo amb una mica de fresco al sobaco.
4: I depèn de com la dignitat.
3: Però vale. Que calor, por favor, me pego
4: al ventilador. Fuck my heart, you so hot. Fer concurs de gelat.
3: Oh.
4: Alerta, perquè aquesta és de disfrutona extrema. És a dir, amb les vostres amigues us compreu uns motlles d'aquests que venen a tots els supermercats i basars per fer gelats a casa. Si pot ser en formes divertides, molt millor. I cadascuna s'inventa un gust de gelat. Els prepareu i després els tasteu tots i feu votacions al més bo. Vam fer això i 3 de 5 del meu grup d'amigues vam acabar amb...
3: vomitant.
4: D.E.
3: Diarrea explosiva.
4: I vam haver de cancel·lar una pool party.
3: De què eren els gelats?
4: Clar, aquesta és la gràcia, que no es podia dir.
3: Uf.
4: I clar,
3: pelos, eh?
4: Tu t'aproves un gelat estrany i mira, jo crec que el teu organisme ho pot suportar, però 5 gelats de dudosa procedència potser és més complicat.
3: I com el fas, el gelat, perquè tingui textura de gelat?
4: No, res. Cardes coses i ho congeles i que sigui el que Déu vulgui.
3: Ah, uf.
4: És pitjor
3: que encara. Que desagradable. Perquè... És que no és ni un gelat, tampoc.
4: No, no. És coses congelades. Era la glaciación. Allà podia haver començat la vida extraterrestre una altra
3: vegada. Uf, que desagradable. Fantàstic. Després seguim parlant de la calor i pujarà encara més la temperatura perquè entrarà Mariona Córdoba, que ja saps que ella arriba a l'estiu i van tetes.
4: I ja ho saps que això s'ha escrit ella.
3: Sí, això s'ho ha escrit ella, perquè jo mai diria això, ja m'està renyant, veus? Molt bé. Posem una mica de música, i de seguida parlem de moda masculina.
4: Oh.
3: Ara, la meva cançó preferida d'Oques Grasses, una cançó que he posat aquesta temporada igual 30 cops, Velocitat del Lluç. Us foteu i us la preneu, va, que el dia 12 toquen allà a Vic i s'hi ha d'anar.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Si sents això, és que vius al Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
7: Passa un minut de 3:45 de la tarda i seguim al Loft Dicat. Som la Gala Castelltort.
8: I l'Alberto Gadel.
7: I si recordeu, l'altre dia, la Jordina Cot, una influencer de moda de referència aquí al nostre petit
8: país. Una pedaça de perfecte de manual.
7: Va passar per aquí el Love per fer-nos una mica de recomanació per com anar vestides per la nostra graduació. I si has d'anar de convidar d'algun puesto, si has d'anar a veure la teva germana que es gradua, el que sigui. Ens van donar idees, sobretot per vestits, tops, monos, etc. Però ara falta l'altra part, que és aquesta anomenada moda masculina, que ja sabem que aquí totes som transversalment wokes i, per tant, la roba no té gènere, però per si ens volem situar. Jo us aviso que no seré gaire original, perquè recordem que els homes tenim...
8: No, ho teniu prohibit.
7: Poques opcions per a aquests casos.
8: Sí.
7: Tot i que si us ve de gust anar amb vestit a la vostra graduació i faldilla, aneu-hi, jo no us ho prohibeixo i espero que ningú us ho prohibeixi mai.
8: Perfecte.
7: Woke.
8: Woke.
7: Ah, no, woke. Per què estic dient woke?
8: Però per què dius woke?
7: Crec que és perquè m'haig demanat un woke l'altre dia.
8: Un woke.
7: Un woke, això.
8: És que no és lo mismo, saps?
7: Ah, com saps que no m'haig demanat un woke, de veritat.
8: Ojalá un woke.
7: Parlat del diablo. Vinga, va, comencem. La confiable de sempre i la que pot funcionar moltíssim, que és bàsicament un trajo, un vestit d'home blau marí i negre, que ho sento molt, però per mi són els meus go-to. Ticardes, una camisa blanca a sota i una corbata del mateix color que la jaqueta i ja ho tens absolutament tot. Jo he decidit posar aquesta parella de gais que segueixo a Instagram, que són fabulosos i que crec que tenen molt bon estil per veure com de bé queda un trajo tranquil, senzill i que et vagi com un guà. Aquí has de jugar sobretot amb les formes i els talls de cada peça.
8: Val.
7: O fins i tot pots jugar una mica amb els estampats. És a dir, n'hi ha un que fa que aquest clàssic s'elevi una mica més i és la ratlla diplomàtica.
8: Ah, vale.
7: Que moltes vegades ens n'oblidem que existeix, però la ratlla diplomàtica, per qui no ho sàpiga, és aquest traje que és tot negre i té unes petites línies d'un color gris que el travessen de dalt a baix i que t'estilitzen molt més. És a dir, crec que això fa que siguis 3 vegades més hot del que ja ets.
8: I perquè no és un trajo negre convencional i, per tant, ja sembla una mica més pensat.
7: Clar, i a més que segurament tothom haurà anat amb un trajo negre i, per tant, això farà que et despuntis una mica més de tot el que és el meollo de la graduació. I una altra idea són els trajos de lli, fantàstics, que s'han posat de moda. N'hi ha un al Zara,
8: no m'agrada tant,
7: que és espectacular, de color marró, que et fa un look super estiuenc i super... com no tan formal, potser, si vols anar una mica més holgado...
8: L'important és que et vagi la mida, perquè l'altre dia en Pau Leiva va anar a no sé quin llamp de premi amb un trajo que li anava a Albert...
7: Petit.
8: No, és gran. Que no li cabia pràcticament.
7: Sí, això fa pena,
8: I semblava tonto, en plan, és que sembla l'erda.
7: 100%. Això jo a vegades penso, és que em sap greu fins i tot com veure-te tan apretat.
8: Sí, rotllo,
7: treu-te la jaqueta, si no, i carda't només una camisa, no cal que vagis amb l'americana si veus que no t'acaba d'entrar, no passa res.
8: Clar, no te la penquis.
7: Clar, però és pitjor. Però bé, run to Zara, si voleu, aquest petit traje. On podeu trobar totes aquestes opcions? Clar, abans de començar a indagar amb totes les variants, us explico quins són els meus puestos i llavors ja us espavileu.
8: Vale.
7: Zara, Mango, Zalando i Asos són els meus go-to si vull comprar una cosa de vestir, així com més formal. I a més, per acabar de donar-li...
8: Asos per girl també va molt bé.
7: Sí. Bueno, tot això normalment per a les dues opcions van bastant bé. Sí que és veritat que Asos a vegades... les talles costen una mica, però per això us demano, bueno, us demano no, us dono el petit consell de trobar la vostra modista de confiança, i jo sempre li demano que m'ho acabo d'ajustar una miqueta, que m'ho entri, que m'entri una mica els ombros, la cintura, etc. I d'aquesta manera sembla, doncs, una mica més bo, per dir-ho d'alguna forma, del que realment
8: bueno,
7: és.
8: Bueno, i que te l'han arreglat a mida.
7: Clar, i te queda clar. Com un guà, saps? I vas estupendo. I és igual el traje que sigui, que si et va bé, vesteix, vamos, d'una hora lluny. Si esteu una mica més en modo estalvio, simplement no us voleu gastar diners, podeu llogar els vostres trajes, tenint en compte que potser no us agrada vestir de traje, clar. Que és una cosa que no freqüenteu, i que esteu en un moment que segurament el vostre cos canviï perquè esteu creixent, comprar-se un traje potser molt car és una mala inversió, per tant jo us recomano que aneu a algun puesto on us el lloguin, i moltes vegades aquests puestos tenen una opció que te l'encaixen una mica a tu, és a dir, si veuen que et va una mica gros d'ombros o de cintura te l'entren.
8: Ah, sí?
7: Sí, una miqueta, que allò es pot reversir després.
8: Clar.
7: O sigui, es pot tirar enrere un cop tornis a la peça, no? Però sí que és veritat que t'ho fan perquè te s'ajusti i et quedi
8: que guai,
7: fantàstic.
8: Molt bé.
7: Seguim. Quiero que pronte es con tu fashion girl. Yeah. Quines altres idees? Perdó, quines altres formes d'aquesta idea tradicional de vestit d'home podem trobar? Doncs mira, una americana creuada crec que...
8: Uf, m'encanta,
7: fa que això quedi una mica clar. Més vestit de tot.
8: Estàs posant uns llams de mascles que...
7: Bueno, clar, que me surt a internet quan ho busco. Però bé, d'aquesta n'hi ha de molts tipus. Podem anar des d'una cosa més tradicional, que simplement és això, que et posen quatre botonets i queden molt guais, que bàsicament és l'americana, normalment es lliga aquí, és a dir, entre les dues solapes, no sé com explicar-ho,
8: sí, sí.
7: Que es fa com una jaqueta, com si hi hagués una cremallera, però són botons. Doncs la creuada, bàsicament, és que els botons te'ls posen una mica més endintre de cada costat i, per tant, et queda la jaqueta més
8: tapadeta, sí.
7: Sí. I t'ho juro que això et fa una forma del cos fantàstica i t'estilitza sempre moltíssim. O una cosa més moderna, d'estil japo, que està molt de moda, i és que tenen una mena de gafets que estilitzen i eleven l'outfit. És a dir, sabeu aquesta jaqueta d'Adidas que s'ha posat tan de moda?
8: Que ara ja no m'agrada gens, perquè...
7: Perquè la porta tothom.
8: Sí.
7: Però és bàsicament com una gafeta que sembla sí. Un llacet, que n'hi ha de llacets o n'hi ha de... com d'alumini. La veritat que queda molt bé i és un petit detall que fa que el trajo acabi d'agafar sentit.
8: I a més, com que en trajo no sé si s'ha posat de moda, però la gent no ho porta tant, és com que no llueix xarca encara.
7: Clar, és molt innovador, de fet. Mm. El que sí que comença a lluir una mica més xarca, però sí que és veritat que a mi m'agrada molt, són les americanes cropped. Si ets un modernet
8: vale.
7: I t'agraden les coses tallades per sobre la cintura, crec que aquesta és la teva millor opció. Ara bé, hauràs de posar una camisa o una samarreta que sigui de la mateixa mida. Ara t'he de dir que hi ha moltíssimes botigues de fast fashion que en tenen una i, tot i que poden semblar penosos, a mi em sembla que... És una peça que si la saps jugar bé i saps trobar els pantalons i els complements
8: Val.
7: Ideals, poden quedar molt bé i no sembles un NPC. Perquè això també pot semblar NPC, depèn de com tu miris.
8: Vale.
7: Però de veritat que estilitzen moltíssim
8: Mare
7: i fan
8: Déu.
7: Que siguis això, que tinguis aquest punt diferencial entre la
8: resta. Ara vull comprar un trajo.
7: Normal, és que són fantàstics. Ara, per les que són més avorridotes...
8: Jo...
7: I no volen anar amb traje.
8: Jo tinc traje, por perquè, trajo. Mira, jo mai m'he comprat un trajo. Jo sé que estem parlant de mens, però apropiació. Jo mai m'he comprat un trajo i sempre vaig amb xandall, però jo sé que el dia que jo em compri un trajo, abandonaré per sempre el xandall i aniré única i exclusivament amb trajos. I no vull que arribi encara aquest moment de la meva vida, perquè tinc 21 anys i no vull anar fent el pena pel món.
7: I perquè són cars, els trajos.
8: I perquè són molt cars, sobretot. Però jo sé que en algun moment de la meva vida és probable que abandoni el xandall i que passi a obsessionar-me amb una altra cosa i que, per tant, vagi sempre així. Llavors, estic esperant a que arribi aquest dia.
7: T'he de dir que hi ha molta gent que pensa com tu, perquè a TikTok no he parat de veure gent que buscava outfits però que no fossin trajos com a tal, perquè ho odien portar vestit, i ho entenc, eh? Però ara bé, després d'un temps de reflexió, t'he de confessar que crec que res estilitza més que un trajo, però homes, dones i qui
8: ja,
7: sigui.
8: Ja, és a dir, crec molt bèstia.
7: Una cosa de la roba que no sé si és la tela, la forma, el color, el que sigui, però que fa que estiguis guapíssim
8: és tot.
7: Totes les poses. Ara bé, si no em voleu portar, us dono també unes opcions que crec que són bastant bones. La més bàsica és el polito. Un polo senzillet d'algun color simple, és a dir, un verd, un blau o un vermell, o algun color una mica més elegant, un negre, un blau, un blanc, un gris, això et pot salvar de moltíssimes coses i no vols anar amb trajo, no passa res, portes un polito, sí. T'acaba de quedar bastant quadradet l'outfit i no sembla que t'hagis vestit amb el primer que hagis trobat.
8: Molt bé, m'agrada.
7: Ben planxadet, sobretot, que a vegades la gent va amb uns polos que té la marinera. L'altra opció, una camisa, és a dir, podeu anar només amb camisa, no cal que vagis amb una americana. Llavors, què passa? Quan no vas amb una americana has de buscar camises que siguin prou xules per poder anar sense americana. És a dir, tenint en compte que no siguin penoses, perquè hi ha cada estampat de camisa que té la marinera.
8: Sí, mi em fa patir bastant.
7: Alguna idea? Una petita camisa blava o amb ratlles, que les ratlles sempre també queden molt bé, fan una mena de frescura que és elegant però no és un nivell extrem d'elegància i per tant pot quadrar enmig d'una graduació.
8: Val.
7: O una camisa vermella així bordeus, que també és un color xulo, o d'algun altre color però que sigui llis. Si és un color així una mica més intens com
8: que
7: un vermell,
8: sigui llis, no?
7: Que sigui llis. Si és un blau o un color així més tranquil·let, una ratlleta i anem catxutant. I si li vols afegir un petit toc a tot això, li fots una corbata, un petit mocador, un llacet, el que sigui.
8: Tinc moltes preguntes sobre les corbates.
7: Ah, vale, a veure, doncs fem el petit incís de corbates, digues.
8: Mai entenc quan queden bé els colors a les corbates ni amb les camises, perquè pots lluir fàcilment dependent d'algun tipus de botigues.
7: Mira, a mi m'agrada quan la corbata és una mica més fosca que la camisa, o al revés.
8: Però no molt més, no entenc.
7: No, a mi m'agrada que sigui bastant com coordinat. I si no, un color primari sobre un color una mica més bàsic, és a dir, per exemple, si portes una camisa...
8: Clar, és que si portes blanc i vermell...
7: Queda molt bé.
8: Ets el Pedro Sánchez.
7: Ah, també és veritat.
8: És que a mi em costa molt de com cohesionar les corbates amb les camises.
7: Però bé, si vols portar una corbata vermella, jo li fotria ratlles negres, o sigui, com una ratlla fina a la camisa blanca.
8: Ah, vale.
7: O sigui, que no sigui com bàsic.
8: M'agrada, vale.
7: O de cop i volta potser la corbata amb una mica de relleu o el que sigui.
8: Vale.
7: Com crec que el problema és anar al llis, 100%, sinó que algú ha de tenir estampat.
8: O la textura, una mica d'estampat, vale.
7: Perquè un uniforme segurament no tindrà mai textura ni colors,
8: no,
7: i això és el que pot fer que despunti. Però bé, tenim tres opcions, perquè tenim tres opcions de part de dalt, ara us dono tres opcions de part de baix. O et poses uns texans amples i vas una mica més informal, però encara et veus empiquetao, crec que això pot funcionar, i més, és a dir, si estem en una graduació de l'institut, tampoc cal que aneu com si us aneu a casar. Per tant,
8: absolutament.
7: Si vols anar una mica més de rolleta i tal, i tu no et sents còmode, t'enxufes uns texans negres o blaus, així, planxadets, que
8: que es notin
7: truco,
8: acabats de rentar, ben cuidats.
7: Clar, que no sigui el que porteu cada dia, que sigui potser una mica més, una mica més de forma. I si li podeu donar forma als texans, hi ha un petit truco, que és demanar-li a qui coi sàpiga planxar del teu voltant que us faci la ratlla dels pantalons al texà. I t'ho prometo que això fa que li dongui un punt molt més elegant a l'outfit.
8: Que guai, això.
7: Més coses, pantalons de vestit amples. Sisplau, hem de posar-nos d'acord i acabar amb els pantalons de vestit d'home estrets. Si en busqueu la secció de dona, normalment en trobareu de molt millors, i normalment hi ha més opcions de pantaló de cama ampla. Perquè a vegades sí que és veritat que

0: boges, un cinturó, que aquí sí que és veritat que falta, el traje i tota la pesca, jo no li fotria un cinturó perquè potser és carregar-lo massa. Si tu t'hi veus, carda-li, però jo el traje no li fotria cinturó. En canvi, en aquest, que és molt més basiquet, li fots un cinturó una mica xulo, una mica de gomina als cabells i vas estupenda. Ara anem acabant, perdoneu, m'estic enrotllant moltíssim, però és que aquest tema és dels meus preferits. Coses a tenir en compte, de sabates, prohibit les bambes.
1: Home.
0: De cap de les maneres, noies, compreu-vos uns mocassins negres o marrons, depenent de com vagis vestit, demana consell a la teva mare, a la teva amiga, a la teva nòvia, qui sigui, però uns mocassins fa que tots els outfits s'elevin a nivells estratosfèrics. Estem veient looks de samarreta, texans i mocassins que crec que podrien anar a una graduació tranquil·lament. 100%. I no cantaries per ser la menys arreglada del puesto.
1: No, de perquè... fet, queda molt menys arreglat uns pitillos.
0: Clar, 100%.
1: Molt menys arreglat.
0: I aquest outfit amb unes Nike Air Force o unes Adidas Superstar ja són...
1: És
0: outfit
1: cutre,
0: de carrer.
1: Sí.
0: I si no vols mocassins, agafa unes sabates de vestir que no, per mi, personalment, no queden tan bé, però no espatllen tota la vibra. Que són aquestes sabates que són... Tu quan eres petit i feies un dibuix i feies unes sabates, les feies, aquestes sabates.
1: Que és bèstia, perquè són horribles, eh?
0: Són horroroses, però sí que és veritat que no crida l'atenció com una bamba, no s'emporten tot el show com els mocassins, però passen desapercebuts i no fan que trontolli tota la vibra de l'outfit. I si veus que no acaba de coordinar amb el que busques, uns nàutics sempre et funcionaran i fan estiu. Que és a dir, que tu te'ls compraràs per això, però després t'aniran bé per qualsevol altra ocasió, per anar a un sopar o el que sigui. Sobretot, doneu importància a les sabates, és el que et pot fer el que et pot enviar Norris tot l'outfit, i un polo amb texans no és elegant, però si li col·loques uns mocassins negres fa que sigui el modelet ideal per la graduació. I el mateix passa amb els cinturons. Cinturons bàsics, que tampoc cridin l'atenció, i si voleu que cridin l'atenció, que siguin que tinguin un pes important. És a dir, si de cop i volta vols portar un cinturó de cowboy...
1: No pots anar molt extra tota l'estona, has de triar amb què vols destacar.
0: 100%. Ja està. Doncs això, fins aquí els meus trucos de vestir per la graduació. Espero que us hagin servit.
1: M'ha agradat molt.
0: A mi m'ha agradat conèixer-los perquè la meva graduació volia posar foto però no m'ha fet un quadre i em feia vergonya que això estigués a internet per sempre. Ai, estic cansada, de parlar tanta estona.
1: Normal, no pateixis que parlo jo.
0: Perfecte. Ara, per compensar-ho i per qui estic buscant outfit per aquest cap de setmana, és el concert de la Oclu al Primavera Sound.
1: Oh.
0: Et poso Harvest the Sky, que és de la meva preferida.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: El programa que desperta Catalunya.
0: Això és... El Loft. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. Aicat.
4: Família, 5 minuts per les 4 de la tarda. Pensava que m'havia confós. I seguim al Loft d'Aicat. Som l'Alberto Gadel.
5: I la Gala Castelltor.
4: I segurament ahir ho vas veure, que vaig penjar una història d'Instagram on demanava quina era per vosaltres la millor festa major de Catalunya.
5: Uh-huh.
4: Vale, doncs, evidentment, no sóc tonta. Jo sabia que hi hauria una guerra i una allau de respostes, perquè cadascú respon sempre a la del seu poble, ni que el seu poble sigui Guardiola de Berguedà, com és el meu cas, que no crec que sigui la millor, però jo la defenso només perquè és la meva.
5: Molt bé.
4: Per això avui ens hem proposat una missió gairebé impossible, que és trobar la millor festa major de Catalunya! Aquí en pantalla veieu que hi vaig rebre realment molts missatges, eh? Mira, posava Centelles, Badalona, Mataró, tres punts suspensius al meu ex perquè és Vilafranca del Penedès, Torelló un altre cop, bueno, Montblanc, Granollers, fantàstic. Jo he demanat notes de veu a tota la gent que va respondre la història perquè defensin la seva petita candidatura i ens expliquin per què la seva festa mereix aquest títol.
5: Perfecte.
4: Per tant, durant el programa escoltarem les diferents propostes i els seus arguments, però no decidirem avui quina és la millor festa major de Catalunya, perquè si veieu que no estem parlant de la vostra festa major, encara sou a temps de defensar-la, ens podeu enviar una nota de veu al 667-07-61-16, al 667-07-61-16, i la comentarem en directe. Avui obrim el debat i escoltem les vostres opinions, i demà, amb els vostres missatges sobre la taula, coronarem la que vosaltres considereu la millor festa major de Catalunya.
5: Perfecte.
4: Comencem, perquè hi ha molta feina. La primera candidatura va per una festa major, que ni tan sols és una festa major, però és la que més gent ha mencionat, probablement perquè comença demà. La Patum de Berga. Tenim un àudio de l'Arnau Ruiz que ens la defensa de la següent manera.
6: Hola, bones, em dic Arnau Ruiz i bé, considero que la Patum de Berga és la festa més bonica de Catalunya, perquè ja no és com una festa, és un sentiment que aconsegueix unificar a tota la gent de Catalunya i considero que això és molt bonic.
5: Olé.
4: Ell és absolutament fantàstic perquè ens ha donat un total de 0 arguments, ell només sap que li agrada i prou.
5: Por la vibe, ha dit.
4: Per tant, a favor, és la millor i punt. A més, és patrimoni de la UNESCO, bla, bla, bla, bla, bla. Que és una cosa que crec que podem parlar dijous o així, que és bona Patum, de Patum. Crec que podem parlar-ne, exacte. Jo he de dir que com a persona especialista en festes majors, tot i que la Patum no ho sigui, estic fermament d'acord que és la millor, si no, no estaria tan massificada.
5: Molt bé, sí.
4: Jo estic en contra de la massificació, però serà per alguna cosa, no? O està la festa major de Guardiola de Berguedà massificada i gentrificada? No, no? Serà per alguna cosa, no? Tot i que hauria, perquè portem a l'Alternativa Rock a Dan Peralbo i el Comboi, que per mi això ja fa automàticament que sigui la millor festa major de Catalunya. Però bé, seguim. Continuem amb més festes majors, perquè ara marxem cap a Montblanc. La Marc Camí ens envia aquesta nota de veu.
7: Per mi, la millor festa major de Catalunya és la de Montblanc, començant perquè hi ha moltes prèvies, que dura com dos cops de setmana, i és perfecta per poder-te preparar per la festa major. És entre la primera setmana i segona de setembre, és el moment perfecte per acomiadar-te ja tant sigui de l'estiu o com de la teva gent estimada. Hi ha activitats per a totes les edats, com pot ser els corribars, el seguici popular, entre ells els gegants més macos de Catalunya, la Cocafera, el Ball de Bastons. Vull recomanar que vingueu el dia 7 de setembre, ja que és la Veu les Bèsties i és com un recorregut per tot el meu poble on tens com a 5 o 7 xarrups de les begudes més populars de Catalunya i seguidament que l'Amparito és de Montblanc.
4: Oh. Jo aquí he notat un punt de reivindicació i he dit, no ho tallaré.
5: Molt bé.
4: No li tallaré les ales en aquesta petita perfecta, la marca a mi.
5: T'he de dir que em sembla molt bona justificació la que ha fet aquesta noia, eh? Perquè a mi, una festa que es tingui dues setmanes prèvies de prefesta ja és ideal.
4: Això és literal el que tinc apuntat al guió. A mi m'ha agradat això de que hi hagi festes prèvies i una mica prèvia per tot arreu, perquè allargues la festa major, que és el millor de l'estiu. I allargues la festa major del teu poble.
5: Clar.
4: Perquè a mi la del poble al costat com si dura 8 setmanes, me la suda. Jo vull que la llarga sigui la meva, és així.
5: I que siguin dues setmanes, perquè si no són els 4 dies de sempre i a xupar-la. I fins l'any que ve ja resta.
4: Que ho allarguis és fantàstic.
5: Perquè ja arribes com, tens ganes, però ja estàs saciada de festa, que si no se t'ajunten les ganes de festa i que estàs encara buida per dins de tot l'any d'espera...
4: Bueno, i que hi ha hype.
5: I clar, tot és una baixona.
4: Lo de les prèvies és boníssim, ho miris però no ho miris. I llavors hi ha el tema dels xarrups, que jo ni que sigui abstèmia, m'ha funcionat molt, perquè a mi tot el que siguin begudes a la terra, jo és que t'ho he de comprar. A mi un roncola molt bé, però a mi un licor d'arròs... Ho sento, però em fa perdre el cap, és així. Que, per cert, parlem un moment de la festa major d'Igualada, perquè també me l'ha dit molta gent, i com a igualadina, és una cosa que, evidentment, necessito parlar, perquè vull comentar això també de les begudes de la terra. La Martina Mora també ens la defensa.
8: Jo crec que la festa major alternativa d'Igualada és la millor iniciativa de Catalunya. És un entorn superamigable, que siguis qui siguis, t'hi pots sentir acollit, organitzant festes per tothom, per la gent jove, per als adolescents, pels nens petits, per les famílies, pels pares, que, malauradament, doncs, no és una cosa que puguis trobar a la festa major que organitza l'Ajuntament, perquè són festes molt massificades que se centren molt o en els matins o a la nit, fent que no es converteixi en una festa major que puguis trobar activitats durant tot el dia, cada dia. Malauradament, estem en uns moments en què estàs sortint a la festa i has d'estar controlant el teu entorn, el teu bolso, la gent que tens a prop, i en canvi, doncs això, la festa alternativa no, i és la veritat que s'agraeix molt, i també tots els voluntaris que hi treballen i la gent que hi assisteix són gent molt amigable i són molt bona gent, que si tens qualsevol problema saps que t'ajudaran.
4: La festa major d'Igualada, l'alternativa, la de l'Ajuntament, és una mierda. Hi ha les coses com són, és una mierda, i el Marc Castells, que és l'alcalde, se li hauria de caure la cara de vergonya per portar la gent que porta, sinó una ciutat de 40.000 habitants. Però la festa major alternativa d'Igualada, que ja el nom és fantàstic perquè es diu Cullenada.
5: Ah, molt bé.
4: És fantàstic. Realment és una gran festa, s'hi fan moltíssimes activitats de bo, i la gent és molt simpàtica.
5: És que crec que s'ha de garantir sempre un espai segur. Jo no vull sonar ara més woke, però de veritat t'ho dic que...
4: És que, bueno, és bare minimum, no pot ser, tio.
5: Però, ja, però és bare minimum, però moltes vegades vas a un puesto i no t'hi sents segur.
4: No, això és així, absolutament. A més, la part bona de la festa major alternativa d'Igualada és que tu pots demanar-te un roncola a la barra, et pots demanar una coca-cola, et pots demanar una aigua, et pots demanar el que vulguis, però també una ratafia, un licor d'arròs o qualsevol altra beguda a la terra, que a mi això és el que m'agrada, i a més és més barat que un cubata.
5: Ah, molt bé.
4: Llavors, durant la festa major és fantàstic, també moltes activitats, fantàstic, jo us la recomano, sobretot pels concerts, perquè tot i que l'Ajuntament intenti putejar els pedazos de voluntaris que hi ha cada any treballant allà, que són els millors, porten grups que té la Marinera, perquè fa uns anys van portar la Figaflaues just quan ho començaven a petar, que ja feia molta il·lusió. Em sembla que aquest any hi va la Ludwig. No ho sé, però em sembla que s'ho estan treballant prou bé.
5: Que guai.
4: Sí, sí, una cosa tenen els nostres prefectes a la Cullenada és que són molt visionaris amb els grups i, per tant, a favor seu. Canviem de festa major i baixem cap a Tarragona. Jo no diré res perquè hi ha una broma interna amb la meva relació amb Tarragona en aquest petit, en la nostra petita redacció, en aquest petit equip del Love, que és que jo no puc suportar Tarragona. A mi Tarragona no m'agrada. Jo ho he intentat, però no m'agrada. De totes maneres, com que no sóc feixista, no censuraré cap opinió i, per tant, us presento la Zoe García, que ens ve a defensar Santa Tecla.
9: Hola, doncs per mi la millor festa major del món, com a bona tarraconina que sóc, és Santa Tecla, sense cap mena de dubte, que estem tot l'any esperant aquestes dues setmanes de setembre. És una època on no fa fred, però tampoc fa excessiva calor, i podeu gaudir d'aquestes dues setmanes on veus a Tarragona plena de vida, inclús a gent que potser doncs, no li agrada molt la festa, doncs tu la veus allà gaudint, poder anar a veure els gegants, el seguici, veure els piles caminants, les diades castelleres, i si no he tingut mai l'oportunitat d'anar, us la recomano 100%.
4: A mi m'ha agradat que digui que si no t'agrada la festa també la gaudeixes.
5: És que fan moltes activitats.
4: Absolutament.
5: Que no és només tralla, tralla i tralla.
4: Absolutament. La vegada que nosaltres dos vam anar a Santa Tecla vam quedar completament xops.
5: Sí que és veritat que va ser el pitjor dia per anar-hi.
4: Va ser el pitjor dia de la meva vida. A mi allò em va destrossar la vida, tio. És que jo sembla que estic en contra de Tarragona. Però a mi anar aquell dia allà em va destrossar la vida sencera perquè vaig estar malalta una setmana. Però les coses com són, allà saben divertir-se i a més tenen la mamadeta, que és aquella beguda típica d'allà, fantàstica.
5: Ah, no, ni la recordava, imagina't.
4: Doncs mira, té un nom fantàstic, sí, trobo que fa t'agradaria.
5: Te recordes que vaig estar com una hora i mitja parlant amb el meu ex?
4: Ai, sí. Ai, sí que me'n recordo.
5: Però això va ser també un dels meus pitjors dies.
4: Esclar, normal.
5: I jo borratxa prometent-li el meu amor. Bueno.
4: Uala, no me'n recordo. Vale, doncs anem cap a Lleida, que encara no hi havíem passat. La Jana, evidentment, ens diu que la millor festa és l'Aplec del Caragol, que es va celebrar la setmana passada.
5: Fomo.
10: A veure, per mi l'Aplec del Caragol és de les millors festes perquè crec que és una festa molt variada, que durant el dia hi ha moltes activitats per als nens, per a altres també els joves podem fer moltes coses, tal. La gent que té penyes s'ho passa superbé i després també per la nit pot sortir i crec que és una festa molt variada que pot anar tothom i que no cal que tinguis penya, o sigui que no exclueix. A mi m'agrada, no... No hi he anat molt, he anat un any o dos, crec, però, vamos, els anys que he anat m'ho he passat genial.
4: Mira, l'Eudali va anar fa poc i diu que els lleidatans són ben folls, que saben passar-s'ho bé, també.
5: Puc fer un petit?
4: Sí, clar.
5: A mi m'encanten les festes majors que tenen tot això de penyes i fan proves, etc. Però sí que és veritat que potser si ets de fora costa una mica.
4: És veritat. I amb aquestes coses passa que sempre hi has d'anar amb algú que sigui del poble, sí, perquè llavors t'integres bé, però si no, és que no t'ho passes bé.
5: No, és horrorós. Però sí que és veritat que t'ho deus passar increïble. A mi em fa fomo, perquè a Tortosa també tenen una festa major on tenen penyes i fan proves, i jo de debò que sento fomo, sí, veient, sí, lo bé que s'ho passa.
4: Sí, sí, és fantàstic.
5: Però llavors jo d'estar des del públic pensant, bueno, és que no tinc cap amic aquí.
4: Exacte. Sí, sí, això sí que és una mica veritat. I a més, a la Plec, les meves companyes de pis, que dues són de Lleida, em van dir que havies de pagar com 250 euros.
5: Per fer què?
4: Jo crec, suposo que això és si formes part d'una penya, perquè llavors et donen barra lliure, bla, bla, bla, bla. I entenc que llavors paguis aquests diners perquè també t'alimenten, en plan, és una cosa molt salvatge. Però 250 euros són molta pasta.
5: Jo hi aniria pels cargols, però...
4: És que a mi els cargols, no?
5: No. Oh, a mi és de les coses que més m'agraden al món.
4: No. Ara bé, hi ha una cosa que m'agrada molt de la Plec, que és que en el fons són com unes colònies.
5: En sèrio?
4: Sí, clar, perquè tu menges allà i tot, eh?
5: Oh!
4: I tens horaris, hi ha hores que has de recollir, eh?
5: Hala!
4: Oh, tens feines!
5: Quin fomo!
4: Sí, sí, està molt bé. I passem amb l'última candidata, que és la Festa Major de Vilafranca del Penedès. Moltíssima gent, entre els quals hi ha el meu petit ex, també m'han respost la història per dir-me que la millor és, sens dubte, la Festa Major de Vilafranca del Penedès, que diuen que és la més típica. Jo he de dir que tenen raó, i que si ens fixem que siguin estrictament festes majors i, per tant, descartem la Patum, la Festa Major de Vilafranca és la més maca i és la més divertida a la que jo he anat. Una noia m'han rebut... Vale, jo vaig demanar, sisplau, que m'enviessin àudios i tothom me podia enviar àudios a partir de les 3 de la tarda, aparentment, perquè jo ara he rebut un allau d'àudios que no us el podeu arribar a imaginar.
5: Potser no ho han entès bé.
4: En aquest moment... No he pogut, en el moment que feia el guió, no he pogut trobar cap àudio de Vilafranca i, per tant, us llegeixo un missatge de la Laia que diu... A veure, començaré dient que jo no sóc de Vilafranca, però la meva parella sí, i gràcies a ell i al seu grup d'amics vilafranquins de tota la vida, que això també és una cosa una mica problemàtica, això del BTB, de tota la vida, vol dir que fins i tot els teus avis ho eren, que és ja l'integrador per part seva, però bé, entenc també una mica com funciona. He descobert aquesta riquíssima FM, supercompleta en elements tradicionals que s'han conservat durant segles, nans, diables, valls populars i els castells en la seva màxima brillantor. A part de que Vilafranca és una de les capitals del món casteller, durant la Festa Major de Vilafranca hi ha la Diada de Sant Fèlix, una de les diades castelleres més importants de l'any, enriquint així aquesta Festa Major. De les coses que més m'agraden de la Festa Major de Vilafranca, tal, tal, tal. I diu que hi ha molta participació popular, que això és una cosa que jo també he vist, que la gent ho viu moltíssim.
5: Què s'hi fa, però?
4: Doncs mira, jo quan hi vaig anar hi havia grans concerts i hi havia uns passacarrers molt guais, també.
5: I castells, entenc.
4: Sí, clar, sí, sí, la Diada Castellera és important. En plan, la Diada Castellera que fan per la Festa Major de Vilafranca és important al món casteller.
5: Ah, vale, és a moment.
4: Cercavila, perdó, que no es diu passacarrers, m'ha dit la... Sí, sí, és molt d'esto.
5: Vale, vale,
4: sí,
5: vale.
4: Sí, està molt bé.
5: Molt bé.
4: I família, fins aquí les candidatures. He escollit els missatges més repetits, però també m'heu dit altres festes majors com les de Reus, Sitges, Vallfogona de Balaguer, el Vendrell, Taradell, Rovilla, Bursí, Riudoms, Sant Joan de Valls, Torelló... S'ha dit per activa i per passiva. De fet, he pogut parlar amb una noia que es diu Mireia, absolutament fantàstica, que la vaig conèixer en un concert de Dan Peralbo, que m'ha dit que l'Ajuntament, que ho fan com... totes les entitats del poble i que l'Ajuntament s'hi posa molt. Per tant, completament a favor. Mira, Torelló també està per aquí. Esclanyà, amb Centelles també tothom ha set molt pesat. Granollers, Mollà, la Llacuna, Sant Feliu de Guíxols i molts altres
5: llocs. Qui ha dit Sant Feliu de Guíxols?
4: Home, no ho sé, ara no, si vols t'ho busco.
5: Sant Feliu? Bah.
4: No t'agrada, tu? Bueno, clar, és que tu quina t'agrada, la de Santa Cristina?
5: No, és que, bueno, ja... Ara no ho comentaré.
4: Vale, bueno, com
5: del pròxim dia que en parlem, vinc
4: demà,
5: amb el meu argument.
4: Demà. Perfecte. I moltes altres que això em fa mandra posar. Llavors, recordem que, si no hem dit la que a vosaltres us agrada, ens podeu enviar un missatge al 667-07-6116 dient quina és la festa major que vosaltres votaríeu. I si no, doncs ens dieu, mira, a mi m'agrada aquesta.
5: Perfecte.
4: Jo voto per aquesta.
5: Vale.
4: I demà ho resolem i coronem la millor festa major que
5: demà, ja?
4: Sí, clar, mira que es fotin, escolta.
5: Collons,
4: ah, aquí o en directe o nada, vale? Per a les Reels. Dit vale. Això, posem una mica de música i de seguida ve la Mariona Córdoba, desnuda, a parlar-nos de la calor.
5: Vale,
4: et sembla bé? Ara posem una mica de Maria Jaume, va. Això és Sonen ses campanes.

0: sisplau, era molt d'agraïda.
1: La lluita per un habitatge digne és una prioritat dels nostres dies i provoca tensió entre especulació i drets fonamentals. La Filmoteca de Catalunya presenta el cicle Llogateres del món, que explora les transformacions urbanes i lluites veïnals, resseguint les traces cinematogràfiques d'un conflicte que connecta moments històrics i ciutats de tot el planeta. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
2: Si sents això, és que vius el Love. Amb Alberto Garel i Gala Castelltort.
3: Passen 2 minuts d'un quart de 5 de la tarda i seguim el Love Dicat. Som l'Alberto Garel.
4: I la Gala Castelltort. I tornem.
3: És que
4: avui estic molt desconcentradeta.
3: Ja ho veig, per què estàs...
4: Per què ha de tirar el mòbil?
5: Hola.
3: Hola, Albert, t'has passat.
4: Tornem al tema del dia d'avui, que és la calor. I com, aquesta ha fet que anem pel carrer buscant l'ombra i els corrents d'aire per no morir asfixiades. Perdoneu, noies, però jo porto uns dies molt sobreestimulada, vale?
3: Sí, del clito.
4: O no, pot estar sobreestimulada a moltes parts del cos.
3: I tu del clito.
4: I del cervell també.
3: Que bonito. Hem explicat alguns plans per combatre la calor, però com sempre tenim la nostra dona de negocis amb ganes de... perdre's per internet i descobrir petites dades d'aquests dies.
6: Et Mariona Córdoba!
7: Albert! Ja,
5: Una cosa, Alberto. T'has de centrar,
4: Vaig molt boja avui, vaig molt boja.
5: Anava a dir, sort que has tirat el mòbil a l'altra punta de
6: WhatsApp web.
5: De l'estudi, però té el WhatsApp web.
4: I ja el tinc obert.
5: Però no pot mirar les fotos d'un segon, que són els nudes que li envien als seus nòvios.
4: No m'han enviat nudes.
5: Ah, no, sí, home. Nudes.
3: Fa un minut ens ha dit, estava guarrejant online.
5: És que has de parar, normal, que passis calor, tu, saps?
4: Que no tinc calor. Jo, a més, mai tinc calor. Tinc fred, però calor mai.
5: No? Tu encara dorms amb el nòrdic?
4: Sí.
3: Què?
4: Jo passo, però t'ho prometo, que passo calor, però no és, calor de voler morir.
5: Però i tot l'estiu te'l deixes?
4: Sí.
5: I no el treus en cap moment?
4: No, imagina't que tinc fred.
3: Que guarra ets, però... ets un guarro, bro. I com el rentes, bro?
4: No el rento l'estiu.
3: Albert, però si és quan sues.
4: Però el tinc allà doblegat als peus.
5: El nòrdic no toca la pell.
4: Tots a les meves,
5: Però perquè va el llençol per sobre. O sigui, l'envolta.
3: És una guarrada. Però una guarrada,
4: Ahir li vaig confessar moltes guarrades a Mariona Córdoba i una d'elles era aquesta.
3: Quines altres?
4: No, com, anaven totes relacionades amb el llençol.
5: Amb la neteja.
3: Ah, i els fluids.
4: No.
3: Sí.
4: No, de fluids no era.
5: Això va ser fa 2 dies, crec.
4: No, era dolors.
5: Ah, és veritat, corporals. Sí, tens tota la raó.
3: Iu.
4: Quan ve algú i que t'agrada i dorm el teu llit...
3: A mi m'encanta.
5: Ah, sí,
3: jo no rento els llençols,
4: Home.
3: El rento després quan ja no hi ha l'olor.
5: La nit següent encara es nota l'olor. És molt plaent.
4: Jo fins dimecres no canvio.
3: És molt plaent!
5: Sí.
3: Vamos, que te pone com una...
5: No he dit això. He dit que és
3: plaent
5: a nivell de cookie. És que, clar, sou uns guarros, els dos.
3: Que te pone com una perra, diu. És que com has de dir plaent, bro?
5: Va, deixem estar el tema aquest, perquè ja us heu revolucionat. És que així no es pot, no?
3: Ara és que tens calor.
5: Ara sí que tens calor, Alberto.
3: Uf.
5: Tu, Gala, dorms amb el nòrdic o ja l'estàs?
3: No, jo fa 3 mesos que dormo sense el nòrdic,
5: bro. Què dius? Quin fred.
3: Amore! Jo vaig tenir un mes de la meva vida que tenia nòvio, pràcticament.
4: És veritat.
3: I pràcticament dormia cada dia a casa meva i jo tenia calor.
5: Clar, això és veritat.
3: Però me n'anava a sopar després, com
5: molt.
3: Que ja sabeu com sóc.
4: I aneu en pijama a l'hivern?
3: No, desnuda tot l'any.
4: Tot l'any desnuda. Tu també?
5: Jo tot l'any sense els pantalons.
4: I amb samarreta a sobre?
5: Sí.
4: Vale.
5: Però perquè els pantalons és com que m'atrapen dins del llit, llavors sí. No tinc com mobilitat.
3: Ah. I tu?
4: Jo vaig en pijama sencer.
5: Tot l'any?
4: No. Ara vaig desnuda.
5: Ah. Ara mateix, perquè els oients puguin estar tranquils, va vestit, però bé.
4: Joder,
5: total.
4: Perquè no me deixen.
5: Anem a parlar del que toca avui, perquè no cal que ens posem cap gabardina de per ser detectiu privat
3: no,
5: i saber que aquests últims dies ha fet molta calor i encara no som ni a l'estiu. O sigui, oficialment l'estiu comença el 21 de juny, però meteorològicament podríem dir que ja hem batut rècords de calor i estem en ple estiu.
4: Que bé.
5: Perquè per si no us havíeu assabentat... Gala. Per si no us havíeu assabentat encara, hem passat de... O sigui, per mi hem passat de que fes fred
3: sí.
5: I portar jaqueta, en plan, gruixuda a la nit, a de cop i volta haver d'anar pràcticament sense roba.
3: No, desnuda, amb el fil dental, com les primeres Sounders.
4: No m'agrada.
5: De fet, la setmana passada...
4: Aquest
5: si
4: canvi...
5: tu t'encanta anar desnuda.
4: Sí. M'agrada el canvi brusc, perquè jo volia fer una petita transició d'outfits i tenia tots els meus outfits de primavera preparats que me'ls he hagut de guardar tots.
5: Bueno, i ara un altre cop, perquè la nit farà fred, no vagis amb pantaló curt, tampoc.
4: Ah, doncs llavors no me'ls guardo. Doncs.
5: Clar, pots fer un mix entre el que pensaves posar-te i alguna altra cosa.
4: Vale,
5: però bé, la setmana passada, per si no ho sabíeu, vam batre un rècord de temperatura a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que es va arribar a 39 graus i mig.
4: Això existeix.
5: Al maig. És el rècord de Catalunya, en plan històric.
4: 39 graus i mig.
3: Rècord.
4: What the fuck?
5: Sí, sí, o sigui, a tocar dels 40 és una barbaritat.
3: Rècord, eh?
5: Però tinc males notícies.
3: Heavy.
5: De fet, ja ho heu comentat, però aquest Primavera Sound baixa la temperatura.
3: Minut de silenci pel Primavera Sound ara mateix.
5: Hem de callar tots.
3: Perfecte.
5: Perfecte, ja hem fet el minut de silenci.
4: És homofòbia, això.
5: Perquè... No, no és homofòbia,
3: sí,
5: això.
3: Sí que ho és.
4: Que plogui el Primavera Sound.
5: Ah, sí que ho és, tens tota la raó. Ah. Però és que, a més, a la nit al fòrum fa un fred que pela perquè hi ha una brisa terrible.
4: Sí.
5: I sortirem volant tots. Llavors tothom amb jaqueteta i a mi el que... em costa més de pair és que potser dijous i divendres plou.
4: Que bé.
3: Uf, quines ganes d'anar-me'n a Berga, nano. Ojalà plogui i tingui l'excusa perfecta per marxar a Berga.
5: I divendres nosaltres tenim programa.
3: Ah, oh, fuck, no puc anar a Berga.
4: Joder.
5: Clar, vull dir-te, si plou divendres sí que tenim un problema. Però què passa? Independentment d'això, arriba la calor i per tant la gent s'altera. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran, es la brisa y el sol. Aquesta cançó és increïble. Com diu?
3: No lo sé.
0: Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando más.
5: És un gran moment a l'estiu. Per mi, la millor època de l'any. Jo, si m'haig de fregir a 40 graus, em fregiré abans que passar fred, que no ho puc tolerar, i em moriré i estaré només a casa.
3: Mira, sou lerdes.
5: No, això és va a gustos. No. O sigui, hi ha gent que prefereix l'hivern i el fred, i hi ha gent que prefereix l'estiu.
3: La temperatura d'una sala hauria d'estar sempre a favor dels que passen calor. Perquè, si no, els que passem calor no ens podem anar amb tetes, perquè és il·legal. Però els que passeu fred sí que podeu cardar-vos una jaqueteta.
5: Clar, jo mira com vinc amb un jersei sempre a la ràdio,
3: tant,
5: perquè aquí carda un fred.
3: A la vida és igual. Si t'agrada la calor, ets mala persona.
5: No, perquè a l'hivern, quan fa tant de fred que tu portes 25 capes i tot i així t'entra el fred pels peus i no pots, o sigui, no pots sobreviure fins que... No, perquè jo porto doble mitjó i un tèrmic i tot i així me'n vull anar a casa meva a plorar del fred que tinc. Però bé, el més bo és que ara mateix això ja no passa, és un gran moment per allargar els vespres que han començat en una terrassa i que acabaran en aquella terrassa o seguiran més enllà d'aquelles 5 birres que tu has fet amb les teves amigues. I a diferència de la primavera, a l'estiu sí que passa que tots busquem una terrassa amb ombra.
4: Clar.
5: Perquè si tu et poses al sol sí que et donarà una insolació.
3: Això passa.
5: Llavors, un amic meu i periodista, que és el Josep Moragas, ha creat una pàgina web que crec que ens serveix a totes, que es diu terrasses.cat, que indica a quines terrasses de Barcelona, que això crec que és una cosa que s'haurà d'extendre a tota Catalunya, hi ha sol o ombra a temps real.
4: Que fort.
5: És increïble.
3: Acabo de veure que en aquesta web el top 1 és el Dublin Sport Tavern, que és literal que el que aquí. Tenim aquí de la
5: ràdio.
3: És
5: un bar super universitari i sempre hi ha ombra.
4: I super obrístic, perquè no ha donat el sol en sa vida.
5: No, allà. És fred, aquell local. A mi, la veritat és que no és el meu preferit, però sí que és veritat que si busques ombra és perfecta. És un mapa interactiu, aquest que apareix a terrasses.cat, on hi apareixen més de 6.000 terrasses i pots veure si tenen sol directe, sol parcial, ombra per edifici, que estigui pendent de calcular si és que algú encara no ha posat les dades o si és de nit. I llavors, al web, pots escollir l'hora en funció de... O sigui, és a dir, si tu vols anar, imagina't, a les 2 del migdia i són les 10 del matí, tu pots entrar a la web, posar les 2 del migdia i mirar si en aquella hora hi haurà sol o ombra a la terrassa del bar on vols anar.
3: I a més pots tenir favorits i tot.
5: Sí, sí, és increïble. Dades útils que jo he trobat mirant aquest mapa interactiu. Durant el matí fins al migdia, la zona de Sant Andreu és on hi ha més terrasses sense ombra. Tota aquella zona de la Sagrera, Torre Baró, Nou Barris, tot allò, zero ombra al matí i al migdia, però les zones de més ombra sí que són les del centre de Barcelona, com per exemple l'Eixample, perquè jo crec que els edificis també són més alts, o sigui, són més estrets, bla, bla, bla. I llavors, a la tarda i al vespre, les terrasses queden molt barrejades a tota la ciutat entre sol i ombra. Però a mi em va això genial, perquè si tens una cita i t'has de posar a buscar bar, i aquest li dona el sol, i aquest no sé què, i aquest no sé quantos, tu primer entres a terrasses.cat i ho mires.
3: Sí, estic mirant els de la meva zona, m'encanta aquesta web.
4: Són els jocs de la fam, les terrasses de Barcelona.
5: Sí, sí. Bueno, és que crec que hauria d'haver-hi una altra, que jo crec que és un projecte que es va iniciar on sapiguessis si hi ha taules buides a la terrassa on vols anar o no.
4: Que complicat.
5: Perquè sembla la guerra civil quan vas a buscar una terrassa aquí.
4: De veritat, és que és el joc de la fam, però bèstia, a Gràcia, que jo és on
5: allò sí que...
4: T'ho prometo que a vegades dic, és que me'n vaig
3: però
4: a casa.
3: Però tot l'any, a més a més.
5: Sí, és igual.
4: L'època. L'hora, l'època i el dia. No, és igual.
5: Però és que és terrible. És terrible i, a més, se't treuen les ganes d'anar a prendre alguna cosa perquè pagues com 4 euros per una cervesa, que jo al meu bar de confiança, 1,80 €.
4: T'he de dir que jo agraeixo perquè l'altre dia vaig lligar amb un cambrer de Gràcia fantàstica, m'encanta, i em va dir, bueno, a veure si la tercera va vençuda i trobes taula. Perquè l'he preguntat dues vegades ja si hi havia taula. I me deia, no. I jo, vale, amor, Però llavors vam parlar per Instagram.
3: Que guarro.
4: Ja.
5: Mare meva. T'haig de dir, però, que les notícies que he llegit no acaben a terrasses.cat perquè també he anat a buscar The Guardian.
3: M'encanta aquesta cançó.
5: A mi també, sempre que haig de parlar de guiris suposo aquesta cançó, perquè clar, aquí a Catalunya ens pilla la calor i ja ens hem acostumat, no?, a passar calor al llarg dels anys, però al Regne Unit la gent s'ha tornat boja perquè van arribar la setmana passada als 35 graus. Uf. Llavors, segons una notícia de The Guardian que m'ha fet molt riure...
3: Londres s'ha quedat sense habitants.
5: No, sí, han mort tots a cop i volta. Perquè cada 3 minuts els britànics compraven un ventilador i la venda de gel es va triplicar, però és que a més, van començar a comprar barbacoes com uns bojos, perquè d'un mes per l'altre la venda de barbacoes ha pujat un 49%. O sigui, han descobert el que és fer una barbacoa.
4: Ella ha dit, oh my god, this is Mediterranean.
3: Are we Mediterranean? Yeah.
5: Van pensar, ja no hem d'anar a Barcelona per tornar-nos de color vermell. Podem fer-ho al pati de casa nostra, d'això en parlarem ara. I també, les hamburgueses, les llaunes de beguda amb alcohol i sense, vull dir, tot ha pujat, o sigui, el percentatge de venda ha estat increïble. I el que més gràcia m'ha fet, sabeu les estores típiques de pícnic, que són les típiques com de quadrets blanques i vermelles? S'han venut un 150% més que la setmana passada.
3: Que viral.
5: No, molt fort.
3: Són molt virals.
4: Que monos.
5: Però el millor és una cosa que ha comentat la Gala, que és que esperem que no es tirin pel balcó.
3: Espereu.
5: Sí, espereu també. Bueno, vull dir que aquí intentarem no dir res que no es pugui dir, però recordem que cada any s'inicia un nou rànquing de la Federació Balear de Balconing i algú a la redacció m'ha preguntat si podíem riure d'això i la meva resposta ha estat que si ets prou intel·ligent, no té ser la ironia, per tirar-te d'un balcó, jo tinc tot el dret al món de riure de tu.
3: T'has de tirar d'un balcó,
5: sí,
3: tio.
5: Entenc que hi ha que els casos, i de fet ho he revisat, els casos registrats són a propòsit o són caigudes accidentals perquè t'estaves colant d'un balcó a l'altre. Per tant, si ets imbècil, no és culpa meva i jo puc riure d'aquest petit rànquing. Llavors,
3: és que...
5: el rànquing de Balconing League 2026 ja ha començat.
3: Sí,
5: en ple maig. Tenim dos bojos que ja han saltat, un britànic i un alemany, que els britànics, per cert, guanyen en el registre històric i, a més, com a curiositat, el que ha saltat des de més amunt en aquest registre històric i ha sobreviscut, ho ha fet de 8 pisos.
4: Una polla.
5: Un alemany.
3: Com ha sobreviscut el meu col·lega?
5: No ho sé.
3: Que era un boti-boti?
4: Va caure la pizza.
5: Entenc que, bàsicament, o sigui, jo entenc que hagi sobreviscut no significa que estigui al 100%.
3: Ah, val, no? S'ha quedat...
5: Vull dir, no ho sé, no he buscat la notícia, però wow. A mi
3: clar,
5: em sortia
3: clar,
5: això.
3: Clar, 100%.
4: Home, és que 8 plantes 100%, són moltes.
5: Però és que a mi m'ha sorprès, perquè crec que el rànquing històric era els britànics, llavors els alemanys, si no m'equivoco, però els tercers eren els espanyols.
4: Els tercers?
5: Sí, t'ho prometo. Diria que l'històric eren els espanyols.
3: Sí, ho estem mirant ara, 33 puntazos. També diré el Regne Unit 240.
5: Sí, t'ha golejada.
3: A ells els encanta.
5: Però una idea que els dono a aquesta gent abans de... Que, per cert, aquesta iniciativa de la Federació Balear de Balconing no és només per riure, és també per un fet d'anúncia des de l'humor negre d'aquest turisme de borratxera que sovint en parlem molt, però vull dir-te que és... O sigui, vull dir, si mireu aquests números de la Federació Balear de Balconing, que és que calleu de cul.
3: Heu vist el cartell que han posat a l'aeroport de Mallorca?
5: No.
3: Pues ha estat molt polèmic. Jo ara no en puc parlar perquè no m'he informat prou, però...
5: Vale, el revisem demà en parlem, val? Jo, una alternativa que els dono als que volen fer Balconing és aquesta.
4: Un concert de l'Anna Mena.
5: Anar-se'n a Itàlia pots anar a un concert de Namena, que s'estarà fresquet segurament a la sala de concerts, esperem, però si no pots fer com una turista a Roma que tenia massa calor i va dir la Fontana di Trevi té aigua, no? Doncs vinga, de cap.
3: Ai, no,
5: s'ha tirat
3: todo.
5: Dins la Fontana di Trevi
3: todo.
5: A fer-se unes piscines, perquè la tia està tallant a Dani
3: i tot,
5: eh?
3: Mira-la, mira-la, que contenta.
4: I qui l'ha fet fora?
5: Els guardis de seguretat, òbviament, l'han fet fora, perquè...
3: És que milerda.
5: Dit, no pots fer això. Vull dir, és un monument. I, a més, he pensat, bueno, ja que has entrat, agafa unes quantes monedes.
4: Literal.
3: Però... Ell és igual, és que ella li suda.
5: Ah, i li ha demanat, si us plau, li ha suplicat als de seguretat que no la multessin, perquè, clar, feia 35 graus.
4: Llavors que he justificat.
5: Sí, clar.
3: És que mira a mi todo.
4: Els humans som una mica graciosos, t'he de dir.
5: Realment sí.
4: Quan sortim de la norma i fem el que ens ve de gust, libre albedrío de cop i volta, surten estampes com aquestes, que dius, tela marinera.
5: A mi m'encanta que com a mínim de tant en tant a l'estiu tinguem aquestes notícies.
3: Absolutament.
4: Home, sempre s'agraeix que de tant en tant una notícia que et faci riure una estona, tot i que sigui de la desgràcia aliena,
5: total,
4: sigui divertida.
5: Però per mi el millor de la secció d'avui és descobrir al terrasses.cat per veure quines terrasses hi ha, sol o ombra.
3: 100%.
4: Gràcies, Marina Córdoba, pel teu activisme, ai no, el teu periodisme profund, com sempre, i per el teu top tan fantàstic que et posa hotter than hell, com diria la Dua
5: Lipa.
4: Vinga, va, això és hotter than hell.

0: Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: Arriba la 18a edició del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Un any més, aposta pel format híbrid, presencial a Roda de Barà i virtual a 3CAT. Gaudeix de les millors produccions rodades en llengua catalana. T'esperem del 5 al 13 de juny al FICCAT Especial Cinema i Història. Consulta la programació a fic-cat.cat. Recomanat per ICAT.
0: Si sents això, és que vius el Love.
2: Jo et faig tall.
0: Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
3: Passen 6 minuts de 4:45 de la tarda i seguim al Love Ficat. Som la Gala Castelltort
4: i l'Alberto Gadel.
3: I com ja us hem dit al principi, avui tenim les vostres consultes preparades, però amb la nostra experta de confiança, perquè no siguin consells d'amigues, sinó d'una petita professional com és la Laura.
4: Gràcies. A més, molt contenta perquè ara ja sí que serà oficial. O sigui, divendres vaig entregar el TFM de la psicopedagogia. És que he suat, últimament.
5: Ja estic acabant pràctiques. Per Instagram.
4: Sí.
5: Hola, felicitats.
3: Bueno, doncs.
4: Gràcies, gràcies.
3: Quan perquè... sabràs la nota?
4: Pues no ho sé, no ho tinc clar. Vale. Encara he de fer la defensa del TFM.
3: Ah, hòstia, llavors serà d'aquí un temps, no?
4: Sí.
3: Perfecte.
4: Però bueno, esperem que vagi tot
5: segur
4: bé.
5: Segur que sí.
3: 100%. Quines consultes portes avui, Laura?
4: Doncs mireu, en porto 3, com sempre. La primera és d'una noia que ens va explicar que s'havia enrotllat amb una altra noia, van dormir juntes, van acabar fent coses, vale? No va concretar molt quines, però van acabar fent coses. I diu que va ser una experiència molt íntima, però que té el dubte de si això es considera sexe per aquesta cosa de que a vegades què vol dir ser verge, no ser verge, què és sexe, què no és sexe, vale? Llavors, jo crec que voleu dir alguna cosa? Jo crec que teniu bastant clar quina és la resposta.
5: L'altre dia estava parlant d'això amb les meves companyes de pis, perquè ja sabeu que jo vaig tenir una era lèsbica fa relativament poc, i em van dir, però veu follar? I jo li vaig dir, sí, clar. I em van dir, però i com veu follar? Si no ho té, tita. I jo em vaig quedar tiesa i vaig decidir no respondre.
3: Ah, molt bé.
4: Bueno,
3: ja pensareu vosaltres.
4: Doncs ja responc jo.
5: Reflexiono.
3: Però, mira, una cosa que a mi també m'ha passat molt és que els homes heteros me vinguin a preguntar com es considera que has perdut la virginitat quan ets homosexual? I jo penso, adiós. No, mai sé exactament què respondre perquè ho entenguin, perquè dic, bueno, és que tampoc és tan complicat, no?
4: Digo bueno,
3: jo.
4: I perquè el primer que hauríem
5: crec
4: de fer...
5: Crec que és més complicat entre girls,
4: sí,
5: perquè ho entenguin,
4: sí,
5: saps?
4: Sí. Sí, perquè després ens hem trobat en comentaris de, bueno, sí, bueno, llavors totes utilitzes... Jo no sabia aquest terme, totes utilitzen cintopenes. O sigui, em vaig quedar... quadre, semblen... Acabo de descobrir un concepte nou i llavors, bueno...
3: Però és que és mentida.
4: O sigui, hi ha gent molt convençuda de que el sexe va entorn a un penis.
3: Literal. Però bueno, al final és que si t'ho han enxufat des d'aquest petit...
4: Pues sí. I això és el que hem de desmuntar. Per una banda, el concepte...
3: No, perdó.
4: Digues. Per una banda, el concepte de virginitat, que ja està molt caducat realment, això de perdre la virginitat, perquè és com la sexualitat és un procés on vas descobrint coses i no hi hauria d'haver un moment en què es declara que ja no ets verge. Bueno, és un concepte una mica... Bueno, antiquat, molt del catolicisme, sí, i aquesta moral cristiana, i ja està. I l'altre és que no calen penis ni penetració per tenir relacions sexuals. El resum és aquest. És a dir, si tu has tingut intimitat amb una altra persona amb l'objectiu de donar-vos plaer mútuament, és a dir, han hagut pràctiques sexuals, siguin les que siguin, això ja es considera sexe. Per tant, a aquesta noia se li va dir, sí, efectivament, són relacions sexuals.
5: Ah, val.
3: Clar.
4: És igual si quines pràctiques sexuals hagueu fet. Si us volíeu donar plaer en aquell moment i va ser un moment íntim de sexualitat, és sexe.
3: Que a mi em passava això abans, quan era més petit, de pensar, uah, no estic tenint sexe amb aquesta persona perquè és això, no està ben tip penetració. Però llavors, a mesura que m'he anat fent gran, ho he vist que realment jo considero sexe qualsevol cosa que jo vulgui considerar sexe. És a dir, hi ha vegades que jo he tingut sexe i moltes vegades no he tingut un orgasme, per exemple, clar, saps? Sí, que simplement s'ha fet el que s'havia de fer, però el que ens venia de gust i no passa res, i allò també és considerat sexe. Però és que molts amics meus, quan m'expliquen com històries i tal que tenen, és com, bueno, van follar, però a la meva manera, eh? I jo penso, amor, però és que vau follar i ja està, rotllo, no és tan complicat d'entendre.
4: Bueno, i que llavors jo penso, si tirem enrere i li preguntéssim a la gent quan vas tenir relacions sexuals per primera vegada, perquè jo ho penso a mi mateixa, les edats canvien. Jo durant molt temps vaig estar convençuda que havia començat a tenir relacions sexuals en el moment en què vaig començar a tenir penetració. Mm. I és com, no, que abans ja havia fet coses que ja eren sexe.
3: Clar.
4: No? Llavors és com, bueno, doncs moltes persones comencen a tenir relacions sexuals molt abans del que a vegades ens pensem.
3: Ja, yeah, 100%.
4: Llavors, el resum és aquest. Sigui entre dones, sigui entre homes, sigui home-dona, si hi ha relacions íntimes i ens volem donar plaer, això és sexualitat.
3: Perfecte. Doncs passem a la següent consulta.
4: Vinga, aquesta donarà joc i, a més, crec que vincula amb una cosa que dèieu abans amb la Mariona. Ha sortit molt ràpid, però el tema d'enviar-te fotos d'aquestes que s'eliminen soles...
3: Sí.
4: Vale, pues us explico, vale, la situació. Una noia ens va explicar que feia dies que parlava amb un noi de la seva classe per xat, però que a l'institut gairebé no parlaven. Diu que ell li demanava fotos i que ella n'hi enviava, però que cada vegada que les rebia li deia que havia de marxar i desapareixia. I que això era com molt continuat. I diu, ella, a sobre, se sentia malament perquè no el volia fer sentir malament a ell. Mm. Vale. Llavors, el primer és, aquí hi ha una clara dinàmica...
3: De poder, no?
4: Sí, sí, o tòxica, no? De dir, aquesta persona en directe no parla amb tu, no es relaciona amb tu, només vol xatejar amb tu i, a més, amb un objectiu que és que li enviïs fotos. Llavors, aquí ja és en red flag bastant gran, no? De dir, aquí has de posar un límit, perquè no pot ser que a sobre consenteixis aquesta persona els seus desitjos i el seu tal sense pensar en tu i encara et sentis malament de, ai, que no l'ofengui, ai, que no el faci sentir malament.
3: Clar.
4: Això el primer. Llavors, si una situació com és aquesta ens genera incomoditat o confusió, no podem fer veure que no passa i ja està, i bueno, no passa res. No, sí que passa i s'ha de fer alguna cosa, no? I llavors, lligat amb això, volia parlar amb vosaltres del tema aquest del sexting i les fotos i totes aquestes coses que passen, i passen molt sovint, perquè i ara ja els hi ve el riure. És que no pot ser.
5: Jo bueno, crec que no estem altres per donar consells.
4: És que... Però està bé també, no?, portar la realitat.
3: Serem transparents.
4: Llavors, clar, o sigui, jo, molt innocent, pensava, bueno, encara, si t'envies una foto d'aquestes que s'elimina sola, ja està. I em diu, bueno, wait, saps? Perquè, clar, jo sexting fa molts anys de la meva vida que estic amb la mateixa persona i no ho faig, no? Però és com, he anat a preguntar. Si tu fas això, clar, per exemple, en WhatsApp, la foto es queda oberta mentre tu no surtis d'allà. Mm. Llavors tu pots agafar un altre dispositiu i fer una foto.
3: Clar.
4: Encara que no puguis fer captura de pantalla. I això és una cosa que hi ha noies que els hi ha passat de dir, bueno, doncs l'envio així i ja s'elimina sola i ja està, però l'altra persona ha agafat un altre mòbil, una càmera, el que sigui, i ha fet una foto de la foto.
3: De fet, bueno, a mi així és com es van rolar uns nudes al meu institut, per exemple.
4: Ho veus?
3: Que recordo que era una foto d'un iPad.
4: Clar. Llavors quedes bastant desprotegida fent això. Em consta que Telegram funciona diferent, per exemple, i que sí que allà no pots fer captures i que sí que pots seleccionar. Per exemple, al cap de 10 segons s'elimina. O 3 segons inclús ja, em sembla.
3: A WhatsApp tampoc et deixa fer captures, de pantalla.
4: No, això no, però clar
3: però,
4: mentre la tens oberta, pots tenir oberta tant rato com vulguis.
3: I és que Telegram no sé com funciona. Llavors dius que em pots enviar una foto i posar com... Que duri 3 segons.
4: Exacte.
3: Llavors tu l'obres i tens 3 segons.
4: Llavors l'altra persona no té temps realment d'anar i fer la foto.
3: Vale.
4: Llavors que són coses que va bé saber, perquè és com... Bueno, el primer i el més segur és no fer-ho. Però si ho fas, tingues molta precaució, no? O fes ta foto sense que se't vegi la cara... És com fer un seguit de coses que t'asseguris que no tindràs problemes amb això.
3: En persona amb la que tens confiança, tal...
4: Sí.
3: Que complicat, tot aquest tema, però...
4: Però, clar, la confiança a vegades és com difícil de saber què es considera.

0: fan bé.
1: Perfecte. I passem a la tercera consulta.
2: Som-hi.
0: Vinga. Anem bé de temps i de tot?
2: Anem perfecte, anem
0: vale, perfecte.
2: Perfecte.
0: Doncs la consulta 3 és d'una noia també que sempre li ha costat molt relacionar-se i fer amistats i diu que últimament té la sensació que no acaba d'encaixar amb el seu grup d'amigues i que a més ha vist que tenen un grup sense ella i sent que ha de fer coses constantment per caure bé. Llavors
2: quina
0: suposa un esforç molt gran. I no sap si és una percepció seva o si realment està passant alguna cosa i a veure què pot fer.
1: Llavors,
0: crec que és situació molt típica d'adolescència i de l'ESO.
2: És que l'ESO és la pitjor etapa de la vida de tothom, almenys a la meva, que jo odiava anar a l'institut.
0: Sí?
2: Sí, jo odiava.
0: Ja.
2: Yeah. És que jo, en plan, jo en general mai he tingut gaires amics perquè sempre desconfio molt de la gent i després sempre s'acaba confirmant el que jo pensava perquè tinc bona intuïció. Llavors és com, vaig tranquil·la, però...
0: Això en el fons és un do, Gala.
2: Perquè no, no és un do, és de persona maltractada, crec. En plan, és de nena...
0: De ja no em fio de ningú, no?
2: Exacte. Una mica.
0: És que a mi em passava una mica el contrari, de ser molt innocent i pensar que tothom era bo.
2: Ja. Yeah.
0: I llavors anar-te emportant les hòsties amb el temps.
2: Mm-hmm. No ho sé, però l'ESO... O sigui, per mi l'únic consell és que l'ESO es passa.
1: Ja, no,
2: és una mierda, però per sort no és per sempre i s'acaba.
1: Ja. Yeah. Però quan passa això, que de cop i volta el grup d'amigues et deixa de costat, és de les pitjors sensacions del planeta. I més quan tu veus que està remant a favor...
2: I l'altra persona no és que no remi a favor, és que rema en contra.
1: Sí, sí, i li perd.
0: I creieu que les noies ho fem més?
2: Sí, jo crec que sí, 100%.
1: Je ne sais pas.
0: És que
1: no he tingut
0: curiós,
1: mai un home a la meva vida de forma vistosa.
0: Però jo crec que sí que aquestes coses les fem més i poden fer molt mal, també.
2: Jo sí, és molt més fàcil. Però molt més,
1: el què?
2: Un amic.
1: Ah, els homes,
2: és
1: vale, vale.
2: És molt més fàcil.
0: Sí, sou més fàcils.
1: I què has de fer, llavors,
2: una girl,
1: en aquest cas?
0: En aquest cas, bueno, el primer és dir-li a aquesta persona que aquí poden passar dues coses, o que potser hagis tingut experiències prèvies que et fan pensar en negatiu, que això també ens pot passar, no? Que llavors acabes buscant què és allò que està fallant perquè et sents insegura i penses, buah, segur que els estic caient fatal i potser no està passant res i t'has fet tu la bola.
1: Vale.
0: O pot ser que realment doncs, la teva intuïció t'estigui donant una senyal que sí que hi és, no? I que sí que passa alguna cosa i que potser no hi acabes d'encaixar amb aquestes persones. Llavors, el que sí que és molt important remarcar és que les amistats no haurien de fer-nos sentir que constantment hem de demostrar alguna cosa.
2: I que, no?
0: Clar, i que ens hem de guanyar aquest lloc. No, no t'has de guanyar cap lloc.
2: Has d'estar tranquil.
0: Clar. És com no has d'anar a demostrar res a ningú. Si t'està passant això tota l'estona, no és una amistat real, no és una amistat sana. I llavors, el que diem sempre, que costa molt fer-ho, però se n'ha de parlar. Seria ideal parlar-ne amb tot el grup si ho necessites? Sí. Que no pots? Comença parlant amb una amiga amb qui tinguis més confiança, que et sentis més segura, li transmets les teves pors, les teves inseguretats i a veure què passa a partir d'aquí i a veure si són percepcions teves o realment passa alguna cosa i la podem solucionar.
1: Vale.
2: Són llavors, fantàstics aquests clar, consells.
1: I si no, última hora, canviar de cercle, no?
0: Sí, però a vegades també penso, hòstia, a vegades correm molt a dir canviem de relacions, canviem de persones, tal, quan hi ha molt aprenentatge també en aquests conflictes. I tinc la sensació que a la gent jove, bueno, i a tothom en general, però cada cop ens costa més tenir converses incòmodes.
1: Ja, això sí que és cert.
0: I però... ens és més fàcil canviar.
1: Ja.
0: I a per altra cosa, que seguir intentar-hi comunicar-nos.
1: Doncs ja ho sabeu, tot és a comunicar tot el que... No us vingui de gust.
2: Hola, vinga,
1: passar i a xupar-la. Laura Centelles, moltes gràcies per venir a respondre les consultes de les nostres perfectíssimes. Per despedir-te et posem una cançó de perfectíssima que és Midnight Sun.
0: M'encanta.
1: Moltes gràcies, Laura.
0: Merci.

0: amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Família, s'acaba ja el programa.
2: Ja sabeu que a Loft els divendres fem un programa especial fantàstic on punxem música. I no és qualsevol música, són cançons que us demanem i que vosaltres ens responeu al 667-0761-16. Aquesta setmana toquen cançons preferides dels artistes que sonaran al Primavera Sound. Us mireu el cartell i ens les dieu.
1: Exacte. Primavera Sound, que recordeu que si no hi podeu anar, podeu posar iCat i podreu escoltar els concerts en directe de Guitarrica de Fuente, Wetleg, Uineta, Rosowski, tot de concerts fantàstics que matrem aquí des d'aquesta petita ràdio fantàstica.
2: I farem el nostre programa des d'allà, també, que si voleu venir a saludar-nos, estarem a la petita carpa de 3CAT fantàstica.
1: Això, si teniu entrades, ja sabeu que ho podeu fer. Que parlant ara del número de telèfon, envieu-nos també quina és la vostra festa major preferida, que demà resoldrem la competició del programa. Va.
2: Mare de Déu.
1: 667-07-61-16. 667-07-61-16.
2: What's going to happen tomorrow in the loft, baby?
1: Mira, pues tomorrow in the loft passarà baby. La Carla Clavera.
2: Oh! Ai!
1: Fa molt
2: que no ve.
1: Doncs sí, passarà ella a parlar del nou fenomen off campus, que ja saps que ella sempre està molt pendent d'aquestes coses, i també vindrà en Cesc Sarri.
2: Uf, pelos, eh?
1: Que nosaltres li vam fer una prova i ens va encantar i hem acabat convencent a la Mariona, per sort, perquè, clar...
2: I saps què ens farà? The English Teacher Pet English.
1: No, serà fantàstic. Va, família, busca-nos a @someva. Allà trobareu el nostre contingut més exclusiu.
2: I si ens trobeu a falta, sempre ens podeu recuperar en format vídeo podcast a Spotify i a 3CAT i a YouTube.
1: Va, estem cada tarda en directe de 3 a 5 a ICAT i nosaltres ara marxem i us deixem amb el Nota de Veu.
2: Molt, molt, molt, molt, molt de la...

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dimarts 2 de juny. Avui és un dia especial, és un dia lololil, perquè vindrà a partir de les 6 l'Àlex Gutiérrez a parlar d'artefactes audiovisuals. Ja us avanço que l'Àlex avui ens porta un especial Primavera Sound.
2: Bona tarda, Frank.
1: Bona tarda, estimada Aina Ostrell. Veig que t'has autorreferenciat perquè no t'havia dit encara
2: no,
1: bona tarda.
2: No. I bona tarda, Nil, també a l'altra banda del vidre.
1: Clar que sí. Bons shoutouts per en Nil, que s'ocorre molt al capdavant del control tècnic del programa.
2: Creus que a l'Àlex li podem dir com es diu?
1: Provem-ho.
2: Va. Jo crec que ell està molt al cas de tot i sabrà respondre.
1: Sí, eh? És que m'ha fet il·lusió avui començar dient això de l'Àlex, que no ho fem mai.
2: No, mai.
1: No, ho fem sempre com al final de l'hora, de sí. Avui a la segona hora no sé què, però és que realment per nosaltres el dimarts és un dia especial perquè ve l'Àlex.
2: Correcte.
1: I ens fa il·lusió.
2: Ens agrada, sí.
1: I ens hem estat mirant els Lololos, tu i jo.
2: Sí.
1: Que són les cançons que acompanyen a les sèries o documentals que ens recomana l'Àlex, val? Per si sou persones no iniciades, poseu-vos les piles, per favor, amb tot el que seria el context del Nota de Veu d'ICAT.
2: També és veritat que això passa d'aquí una horeta i 15 minuts, més o menys, i per tant pot ser que hi hagi gent que normalment ens sent a les 5, per exemple, i no hagi sentit mai el tema dels Lololos de les 6.
1: Clar, no m'ho he plantejat mai, això. Tu creus que tenim públic diferent a les 5 de les 6?
2: Jo crec que és molt probable, no?
1: Mira, fem una cosa. 6, 77, 50, 61, 53, un telèfon que em sé de memòria, un telèfon que puc dir sense mirar cap paper ni cap ordinador. 6, 77, 50, 61, 53.
2: Estudi d'audiències ara mateix al Nota de Veu. Feu-nos saber si ens esteu escoltant, no?
1: I quan ho feu?
2: Exacte.
1: Quan ho feu i com ho feu?
2: I des d'on? Des del cotxe?
1: Clar, tipus, quan faig aquest viatge, quan torno de la feina, quan porto la canalla a extraescolars, quan vaig a comprar, no ho sé.
2: També conec gent que ens escolta en diferit, eh?
1: Sí, eh?
2: Que es posen al podcast, sí.
1: Clar, jo no sé si fent dues hores fa tant de podcast. Potser la primera hora sí, la segona també si t'agrada la col·labo
2: sí,
1: que tenim.
2: Sí, depèn clar. Del teu interès.
1: Clar, és que realment pot funcionar. També ens funciona avui nosaltres molt en Iung Rajola,
2: home.
1: Aquest músic lleidatà que es diu Quintí Casals, que ens presentarà el seu nou disc avui al Nota de Veu d'ICAT, que parla del romanticisme, parla de la vida, parla de fer-se gran i parla de la maduració, que es nota que ha fet els 30 ja en Quintí i llavors la cosa va una mica d'aquí i avui hi posarem el focus.
2: Sovint en parlem aquí al Nota de Veu, sobretot a la redacció, no tant aquí el programa, però que l'escena musical catalana, en gran part, fent aquí majories, però molts dels artistes estan fent 30 anys ara mateix.
1: Sí, se'ns està fent gran l'escena.
2: Sí.
1: Està entrant a la seva golden decade.
2: Totalment.
1: Oi que sí?
2: I ho veiem perquè molta de la música que ha sortit, per exemple, els Ludwigs, per exemple, la Maria Jaume.
1: Per exemple, Ginestar.
2: Doncs fan com aquesta passa cap a la maduració, no sé com dir-ho, i així ho expliquen ells mateixos, eh? I ens fa gràcia perquè és com que ressona aquest tema entre molts grups molt diferents.
1: Clar, gent nascuda entre el 95 i el 2000, que per tant o acaba de fer els 30, o tot just els està fent ara mateix, o els farà d'aquí a ben poquet.
2: Sí, els veu venir i el seu entorn ja els està fent, i per tant, doncs, és palpable.
1: Mira, en tenen un xic més de 30, la gent de Blaumut.
2: Oi, sí.
1: Que tenim novetats al voltant d'aquest grup.
2: Correcte, Blaumut ha fet un anunci al seu Instagram on diuen que el 17 d'octubre faran un concert de final de gira a la Sala Apolo de Barcelona, però... I aquí ve el pro.
1: No serà només un final de gira.
2: Després d'aquest concert, llegeixo textualment, ens prendrem un descans dels escenaris per tal de focalitzar-nos en projectes personals i anar preparant amb la calma que mereix un futur nou disc de Blaumut, sense presses, sense data, i que l'únic que ens mani siguin les cançons. De fet, en Xavi, el cantant, deia en aquest tall, perquè hi ha un vídeo, agafen un vídeo que és una notícia del Telenotícies de TV3, on parlen d'això, i ell sortia fent un, com una mini entrevista allà en aquest tall del Telenotícies, i ella explicava allà que l'art necessita repòs i respirar.
1: Clar que sí, és a dir, no pleguen, però s'aturen de forma indefinida, blau mut, d'una banda, per donar sortida a projectes que volen tirar en solitari, i de l'altra, per deixar reposar a foc lent aquest nou disc del grup.
2: Home, és que déu-n'hi-do, eh? Porten uns quants anys, blau mut, eh?
1: Clar, des de les bicicletes, des Fixa't. Del pan, bol i sal, hem arribat al 2026.
2: Ha plogut des de llavors.
1: Totalment.
2: Ara, m'ha agradat això de focalitzar-nos en projectes personals. Creus que estaríem parlant...
1: De disc en solitari d'en Xavi de la Iglesia?
2: Per exemple.
1: Anaves per aquí, eh?
2: Sí. O d'algun dels altres integrants, eh?
1: Sí, però ell és el que segur que té més recorregut en solitari.
2: Tens raó. Però també hi ha altres personalitats dins de Blaumut que també destaquen, jo crec.
1: En Bàsil, segur.
2: Per exemple.
1: Oi que sí, perquè té com una imatge molt reconeixible.
2: Sí.
1: És el violinista del grup, que és molt alt, com un Sant Pau.
2: Sí.
1: Ulleres, el cabell, és així com molt reconeixible, també.
2: No ho sé, veurem, el seguirem la pista de ben a prop.
1: Farem el periodisme.
2: Què et sembla si el comencem a fer?
1: Gratarem informació.
2: Posem una cançoneta de Blaumut i ens posem a fer el tafaner,
1: sí.
2: A veure què trobem.
1: Vinga, va, i llancem algunes preguntes a veure si algun dia d'aquests tenim respostes.
2: Vinga.
1: De Blaumut, i de seguida, quan tornem de Blaumut, Quintí Casals, és a dir, Llong Rajola, avui a l'aparador del Nota de Veu Dicat.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. El telèfon del programa? 677 50 61 53.
1: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Apunta't a la gran cita.
2: Atreveix-te a trobar la teva mitja taronja. Envia'ns un correu a casting@lagrancita.cat. La gran cita, amb Dulceida. Creus en el destí o en l'algoritme?
3: Tinc un problema. Em costa molt dir que sí. I clar, si de sobte rebo un missatge proposant-me anar a dinar, o anar a una festa, o agafar una avioneta, automàticament busco mil excuses per no fer-ho. Per això m'he proposat. I si durant dos mesos dic sí a tot?
4: Sí a tot.
5: Sí a tot.
6: Sí a tot.
7: Sí a tot.
8: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
0: Linkat.
9: Linkat.
10: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
9: a ICAT.
0: A ICAT. A ICAT.
11: Vols música en directe i descobrir veus noves? Comença l'estiu al Festival Monocicle de Sant Pere de Ribes, de l'11 al 14 de juny. Un festival de música d'autor amb artistes com Judith Nederman, Anne Andreu, Extraño Ways o Romantic Dimoni. També hi haurà activitats i tallers per tota la família. Més informació a monocicle.cat. Recomanat per ICAT.
10: Linkat.
0: Linkat.
9: Linkat.
0: A ICAT.
9: A ICAT.
0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
12: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
13: Sí,
12: i vam
13: sí,
12: dir,
13: sí.
12: Sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
14: Fatal.
12: I ens ha enviat un Excel.
13: No.
12: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
15: 3.000 programes el divendres!
16: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
17: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
11: De 5 a 7, a ICAT, Nota de veu.
0: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
11: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
0: Amb Frank Lluís Giró
11: i Aina Ostrell.
12: Camí d'un quart de 6 de la tarda, el Nota de veu d'ICAT. Aina, com et dius?
18: Xavier?
12: No, et dius Quintí. Et dius Quintí, que ens posem a pedalar amb en Iung Rajola.

0: Cursa oficial de la Volta Ciclista Catalunya. I dic això perquè la tenim a tocar. Edició femenina. La setmana que ve es posen a pedalar les millors ciclistes del món per terres catalanes, amb aquesta banda sonora que és addicta a la serotonina d'en Llunc Rajola. Per això nosaltres hem pensat, al Nota de Veu, doncs que era un bon moment per tornar a posar a l'aparador aquest disc, que és el tercer ja, de Llunc Rajola. El món no està fet per als romàntics, que va sortir el 15 de maig, tercer àlbum després del debut, Cor Trencat, 2021.
1: Quin romàntic en Quintí,
0: Encara anàvem amb mascareta.
1: Sí, sí.
0: Quan va debutar en Quintí amb el seu primer disc, Cor Trencat, el 2021, Peter Pan, el 2023, i ara el tercer, El món no està fet per als romàntics, que traia aquesta primavera el 15 de maig. Et sembla si punxem la cançó que donen amb el disc?
1: Ai, sí!
0: Que en el fons sempre és il·lustrativa.
1: I tant!
0: És a dir, tu quan tens un disc i veus que hi ha una cançó que té el mateix nom, saps que aquella és una cançó especial.
1: Podria ser el single?
0: No és una més.
1: Exacte.

0: Aquesta és l'Abril acompanyant en Llong Rajola a El món no està fet per romàntics. És el títol de la cançó, és el títol del disc. I no ho diries mai, Aina, tenim una nota d'en Llong Rajola parlant sense embuts del seu tercer àlbum.
1: El món no s'ha fet per als romàntics és un disc molt, molt, molt vitalista. És un disc molt positiu, malgrat el seu nom, que diu que el món no està fet per als romàntics, però malgrat això, el que t'intenta dir és que en els dies, ja sigui més grisos o que se'ns fan una mica més difícils, que tot i no està fet per als romàntics o per la gent sensible, que els hem d'aixecar i que hem de tirar endavant. I el disc, a nivell conceptual, fa una exploració de les diferents formes d'amor, ja sigui l'amor a la vida, l'amor al planeta, l'amor a la parella, l'amor al passat, al present, al futur, als propòsits, i d'alguna manera reflexiona sobre aquests tipus d'amor sense ser molt directe, però jo crec que intrínsecament sí que si l'escoltes bé te'n pots donar compte, pues, en molts registres. Tu pots trobar registres que igual són més caricaturescos, com a famós català, registres que són molt més introspectius, com a Mans fan temps i aigua, registres que són com molt més vitalistes, a Addicte a la serotonina, cançons fàcils com Somia truites, però que si, bueno, si indagues una mica veus que també fa una crítica de com percebem l'amor avui en dia, no? I crec que és un disc molt d'agraïment pel moment vital en el que l'he composat i l'he escrit, en el sentit d'agrair a tot el que hi ha al voltant, a totes les persones que em fan ser jo mateix, que estan al dia a dia, que a vegades ens costa de fer aquestes reflexions, no? I estic molt content de que hagi sortit, perquè crec que pot ajudar molta gent que l'escolti. Que penso que l'amor no és mort i dic que tinc un sota control. Bueno, crec que és un disc que d'alguna manera tanca una trilogia, perquè al final Cor trencat és un disc que està escrit de manera una mica més adolescent. Peter Pan és com la lluita amb aquest nen interior de no voler fer-se gran, una mica de crisi, no? dels 30 i tal, i aquest disc en canvi l'he escrit ja havent madurat una mica més, havent evolucionat com a persona, havent canviat hàbits, i fruit d'això ha fet que estigués en un moment vital molt més agraït i molt més positiu. I tot i que el disc parle de les mateixes coses, que és jo mateix versus el món, que els altres dos, crec que aquest és un disc molt, molt més madur, que és algo que sempre diem els músics, perquè evidentment ens fem grans. Però en aquest cas també és veritat. Per què no dir-ho? És un disc amb unes reflexions que considero molt, molt útils al final. I sento que si l'escoltés el Quintí que va escriure Cor trencat, li semblarien útils també, i això, a nivell d'evolució personal i vital, crec que ja és un punt molt a favor.
0: Pobre Abril, cada vegada que en Llong Rajola diu fot-li Abril i es posa a cantar, nosaltres, vaja, jo l'aixafo amb la meva veu parlant. Va, puja l'Abril, sisplau.

0: Anem fent les paus amb l'Abril. Recordeu que, per cert, hi ha dues Abrils ara, que són la del País Valencià i la de Lleida. La que col·labora amb en Iung Rajola, evidentment, és la lleidatana, que per això són de la mateixa terra.
1: Ara que has dit dues Abrils, m'has fet pensar en aquell tall mític, saps, de Abril...
0: Ferral. Boníssim, eh? Que era allò, la ruleta de la fortuna?
1: No, era...
0: Passapalabra?
1: És que es deia alguna cosa com password o alguna cosa així, crec.
0: Ah, no ho sé, un concurs d'aquests.
1: Sí.
0: El típic tall que ha sortit a l'APM mil i una vegades.
1: És com que jo et deia una paraula i tu... O sigui, jo deia paraules a tu perquè tu encertessis la paraula que jo tenia al cap, saps?
0: Sí, però sense dir-ne algunes de clau.
1: Exacte.
0: Rotllo tabú.
1: Correcte, sí.
0: Sí. I recordo que era la Elena Furiase.
1: Sí.
0: Oi que sí?
1: Que es partia de riure.
0: Es tronxava. Abril Ferral. Doncs vinga, Abril i Ferral, el nou disc d'en Iung Rajola, que és El món no està fet per als romàntics, ens ha explicat de quin pal va el disc. Ens ha també confessat que és un tòpic, és un cliché, però en aquest cas és realitat. És el seu disc més madur, entrant a la trentena i com destilant a les cançons i en tot el que hi explica com molta serenor, com haver superat una etapa i obrir-ne una altra ara que s'obre al davant d'en Quintí Casals, que és en Iung Rajola. Anem ara al clàssic, Aina, que ens funciona molt bé. Quan desgranem un disc, demanem als artistes que ens triïn tres cançons.
1: El seu top 3?
0: Sí, perquè una seria poc.
1: Sí.
0: 5 potser seria massa. Perquè acabaria sent mig disc.
1: Clar, nosaltres volem saber què destaquen.
0: Clar.
1: Que es mullin.
0: Una mica on posen el focus.
1: Clar.
0: Doncs atenció a les barres que ens tira en Iung Rajola presentant tres cançons del seu nou disc.
2: Bé, si he de triar tres cançons, la primera seria Tornar enrere, perquè recupero el meu col·lectiu Trap With Moderation, que són el Dimos, el Marvi i l'Àlex Alcalde, que és amb qui faig encara ara els videoclips. I som un col·lectiu que vam començar junts fent cançons, ara feia molt temps que no ens trobàvem i fruit d'aquesta cançó doncs, ens vam tornar a trobar, vam començar un altre cop a veure'ns més i fruit d'això també la cançó reflexiona sobre tornar enrere, sobre mirar el passat, sobre els errors i tal, i a part és una cançó que m'agrada molt. O sigui, és un corrido, una mica actualitzat i tal, però crec que a part és un tema molt xulo.

0: La primera tria d'en Llong Rajola és Tornar enrere, que és la quarta cançó del disc, que és aquest corrido, on recupera dues col·laboracions dels seus inicis, en Dimos i en Marc Vi, del seu col·lectiu. És una tria, jo crec que peculiar, suposo que ell tira molt per aquesta història de tornar a treballar amb aquesta penya, m'ha fet il·lusió, tot i que crec que el corrido, com a sonoritat, no és especialment significatiu del disc d'en Quintí.
1: Però potser precisament per això la vol destacar, no? Com de dir, mira quina peça més diferent que hi ha en aquest disc.
0: Com The Cherry on the Cake.
1: Sí.
0: Clar, potser vist així sí. És com que li fa il·lusió que hi hagi un corrido i sobretot, el que s'entenia perfectament és la il·lusió màxima de tornar a treballar amb aquesta penya.
1: És com, per exemple, no sé, la jota del disc de la Maria Jaume, no? Que és com que sorprèn perquè és diferent del seu estil, però li queda perfecte.
0: Ben tirat, eh? Et puc comprar aquesta comparació.
1: Doncs mira.
0: Te la podria comprar i te la compro.
1: Compra-me-la.
0: Va, anem a la segona cançó que ens trien Llong Rajola del seu disc, que hem fet aquest exercici habitual ja al Nota de Veu, que és que es mullin els artistes, que es mullin els grups, que es mulli la gent que ha fet les cançons. Quina serà la segona tria? Us puc avançar que també hi ha una bona col·lab.
2: Vale, una altra cançó que m'agradaria recomanar, a més perquè no ha set single tampoc, és Fes que passi, perquè crec que és una cançó molt, molt, molt vitalista amb tot això que t'estava dient. És una cançó que el que t'està dient és que quan sentis dins teu les ganes de canvi, qui ho ha de fer ets tu. O sigui, el que ha de fer que passin les coses ets tu. De fet, hi ha un moment que diu el secret per ser sempre joves és fes que passi, saps? Vull dir, en el sentit de tu pots tenir 40 anys que si ets una persona que contínuament està creient en el canvi, sempre tindrà coses noves i sempre vitalment se sentirà jove. Llavors, crec que aquesta cançó, a més que la col·laboració amb Black Music Big Band, és una col·laboració molt xula perquè a nivell instrumental i a nivell de veus ha quedat molt plena. És una cançó que pot animar a la gent quan l'escoltin. Si no

0: Fes que passi és en Llong Rajola col·laborant amb la Black Music Big Band. Bona tria, també. M'ha agradat molt això de que vulgui posar el focus justament en cançons que no han sigut singles, que potser han tingut menys recorregut comercial a ràdios, i avui l'estem punxant al Nota de Veu Dicat, doncs bàsicament perquè ell ens ha dit que ho féssim.
1: Fes que passi.
0: És ben bé això. Ostres, una vegada més, les bones barres de l'Aina Ostrell.
1: També et diré que només he hagut de mirar endavant, eh?
0: Ja, però com has fet la relació rapidíssima.
1: Sí, sí, sí, tal qual.
0: Sí, en Quintí, en Llong Rajol, ha dit fes que passi.
1: Sí, sí.
0: Punxeu-me aquesta.
1: Ens ho deia la nota de veu, eh? 100%. Que és una mica aquest el lema de la cançó.
0: Completem la seva tria, la trilogia, amb la... Mira, per cert, que sempre m'agrada dir el número de la cançó, fes que passi és la 6, sí. Val? Cap al mig del disc, i anem cap al final, a la número 10, Cowboy de mitja nit. Que és la última que ens destaca.
2: I la tercera, també una altra que no set single, vinc a presentar les cançons noves, és Cowboy de mitjanit, que trobo que és un temazo, que al final està escrit en femení, però no deixa de fer com una espècie de fotocòpia a lo que és la meva vida, no? Que és haver marxat de Lleida, arribar aquí amb projectes i, bueno, i portar molts anys sent emergent, que podríem dir, no? Llavors, a vegades les coses no surten com un sent que han de sortir, no és un problema, però sí que és veritat que vaig fer com aquesta cançó com reflexionant una mica sobre... aquest amor als somnis, no? Aquest amor als propòsits que tenim a vegades de lluitar contra gegants contínuament per a arribar a bon port amb el nostre propòsit, i a vegades pues, igual no acaba de sortir, però no passa res. Llavors crec que també és una cançó que és guai que la gent escolti i digui, ah, pues mira, a mi també em passa, o al Rajola també li passa, i, no, i ell se n'en fot, vull dir que si passa això, pues no passa res.

0: Així se les gasta en Iung Rajola a El món no està fet pels romàntics, que és el seu tercer àlbum que el va publicar aquesta mateixa primavera, 15 de maig del 2026, i és el disc que avui tenim a l'aparador del Nota de Veu d'ICAT. Ens hi hem posat a les 5, anem fins a les 7 i estem desgranant algunes de les cançons d'aquest disc d'en Rajola, les que ell mateix ens ha destacat. Aina, ens queda una nota de veu pendent i és també habitual, un cop hem sentit ja les cançons, un cop ja veiem quines vibres ens dona el seu nou àlbum, és com serà això en els concerts i en els directes.
1: Quina il·lusió, eh?
0: Tu com t'ho imagines? T'ho imagines més rotllo format set DJ o en format més de banda?
1: Jo m'imagino un format de banda, però banda petita, saps? O sigui, tinc la sensació que és com que portarà 3 o 4 artistes juntament amb ell, 3 o 4 músics, que seran com molt talentosos, capaços de tocar un instrument i un altre, saps? Com que una mica seran 4 o 5 i entre tots ho faran tot, saps?
0: La mànager d'en Rajola, ara de sobte, eh?
1: No t'ho imagines així, tu?
0: No ho sé, jo el que m'imagino és que en Nil Hernández ens dispara una nota de veu des de l'altra banda del vidre i resolem dubtes.
1: És que no el veig portant una banda gegant de molts pitos, per exemple.
0: 6, 7 i 3 pitos.
1: El veig com molt més pim-pam, saps? Com molt més resolutiu, no ho sé.
0: Com entre nosaltres quatre ens ho maneguem tot.
1: Sí.
0: I aquí tothom toca moltes tecles.
1: Tinc la sensació que va per aquí, no ho sé.
0: Doncs a veure si sortim de dubtes.
2: Doncs mira, el directe serà a partir de la tardor. Val? Vam decidir que aquest estiu ens el donàvem per a que la gent escolti el disc, per a que la gent es familiaritzi amb el disc, i a partir de la tardor ja tenim dates a Barcelona i a Lleida. Encara no les puc dir, evidentment, perquè estaria tirant-me pedres a la meva teulada, però a l'octubre i al novembre ja tenim Lleida i Barcelona tancades, i a partir d'aquí a veure si surt alguna coseta d'aquestes que surten al setembre, octubre, ja sabeu per on van els tiros, pues si surten molt bé, i si no, pues ho defensarem igualment més endavant. Però el directe serà en banda, o sigui, com era fins ara el directe en Peter Pan. Hem de mirar si és amb els mateixos integrants, hem de mirar encara com ho acabem d'encabir, perquè és un disc amb moltes sonoritats i és diferent a Peter Pan, que era molt de guitarres, era molt pop clàssic i a l'uso. Llavors aquest disc, pues, encara hem de mirar ben bé com serà, però sí que és veritat que anirem en banda, sí o sí.
3: Buah, has vist que m'han verificat, tio?
4: Sí, tio.

0: Aquí tenim en Rajola col·laborant amb els seus estimats Sacseni, que això és una norma no escrita. Sempre hi ha la col·lab amb Sacseni, que s'han trobat un munt de vegades i no podien deixar de fer-ho. Per això han tret famós català dins d'aquest disc que avui és protagonista al Nota de Veu. M'agafo això, Aina, del rotllo famós català. Si tu fossis una famosa catalana, cosa que ja gairebé ets...
1: Bueno, pràcticament.
0: És a dir, tu sent una famosa catalana,
1: sí.
0: Què és el que més gaudeixes de ser famosa i què és el que més detestes?
1: Jo crec que si fos una persona molt famosa aquí a Catalunya, el que més gaudiria seria les portes que t'obre ser famós en el sentit de viure experiències que no contemplaves que anessis a viure mai a la teva vida, saps?
0: És a dir, vols que t'ofereixin participar a la travessa.
1: Per exemple.
0: Molt bé, el Travessa 2, apunteu Aina Ostrell.
1: Travessa VIP 2, eh?
0: Clar, la Travessa VIP 2 del Nota de Veu Dicat, l'Aina Ostrell s'hi apunta.
1: T'hi apuntes tu també?
0: Si tu t'hi apuntes, jo m'hi apunto.
1: Perfecte.
0: Fem team.
1: Doncs això, crec que a vegades doncs et trobes en experiències que no hi comptaves i de cop doncs fas la travessa, saps? I crec que el que més mandra em faria serien els altres famosos.
0: Sí, eh?
1: Perquè tinc la sensació...
0: Voldria ser l'única.
1: No, perquè...
0: Que ningú li faci ombra, per favor!
1: No, perquè tinc la sensació que a mi em faria molta mandra com haver de fer aquests quedavients, saps? De...
0: Ah,
1: cada cop que vas a un acte,
0: que
1: doncs haver d'estar...
0: Que us posen juntes allà al VIP,
1: sí.
0: I de cop sembla que t'has de saludar i tot això.
1: I representa que sou automàticament amics perquè sou famosos igual i és com, bueno, potser no ens coneixem de res fins al moment, saps?
0: Clar, perquè no hem coincidit mai, però representa que sabem qui és l'altre.
1: Exacte. Crec que em faria com una mica de mandra tots aquests formalismes, saps?
0: I no et faria pal anar a la platja i que et conegués tothom? O ja saps que estaries allà en un vaixell i ningú arribaria a la teva alçada? Ja has anat molt més enllà.
1: Sí, també el fet que et conegui tothom... Crec que, d'una banda, és com molt agraït, perquè segurament hi ha molta gent que et felicita, que et diu que et segueix, no? Que li agrada el que fas i tal, i això doncs, et fa sentir bé, i perquè també estem fets per agradar, i per tant, doncs, aquí no li agrada agradar, no? Però al mateix temps tens raó que et reconeguin a tot arreu i que no puguis tenir com gens de llibertat en aquest sentit. Pot ser dur.
0: Jo tinc molt clar el que faria.
1: Què faries?
0: Faria el mètode Gavaldà.
1: Què és?
0: M'aniria a viure a l'estranger.
1: Ah, perfecte.
0: En Gavaldà ha triat St. Albans, allà a tocar de Londres. Jo m'aniria a la Provença. Llavors, jo vindria aquí a fer el Nota de Veu, jet privat a la porta, me'n torno a la Provença, allà puc anar a comprar el pa descalç, no em coneix ningú, ningú em faria fotos ni em gravaria.
1: Eh? Si aniries a la Provença per poder anar a comprar el pa descalç.
0: Per exemple.
1: M'encanta perquè estàs en la pell del famós i les seves excentricitats, eh?
0: 100%, oi que sí?
1: O sigui que, per tant... Per tu el millor de ser famós és que pots anar a comprar el pa descalç a la Provença.
0: Bé, perquè mola moure't per llocs on ningú sap qui ets.
1: I el pitjor, que et coneguin.
0: Clar, per això t'ho deia, sí.
1: Jo crec que la clau està en ser famós nivell mig, saps?
0: El millor és el tema dels restaurants, eh?
1: El que et convidin.
0: No, que et convidin potser també, perquè sempre hi hagi taula disponible per tu.
1: Ah,
0: això és guai.
1: Però veus, a mi això no m'agrada, perquè aquesta cosa de que et convidin a tot arreu, de que tinguin taula per tu... No em sembla justa, saps? Em sap com greu.
0: Ja, però...
1: Penso, ostres, sóc famosa, tinc un compte corrent que fa basarda i
0: no
1: tot i així em convides, saps?
0: No tothom pot ser famosa com l'Aina. Ostrell. Perquè hi ha moltes aines, ara no ens confonguéssim d'aines, saps?
1: Bé, no ho sé, haurem d'entrenar amb ser famosos.
0: Per cert, tornant al fil d'en Rajola, tenies raó, pinta concerts en banda, ens ha dit que ho deixen per passat l'estiu.
1: Mira, quan, molt bé.
0: Quan ens encaminem a la tardor, concerts confirmats a Barcelona i a Lleida, que segur que us ho explicarem en el Nota de Veu Dicat, un cop tornem després de l'estiu també,
1: setembre,
0: octubre, segur que n'acabarem parlant algun dia. Rematem i un Rajola amb Somia Truites.
1: Vinga.
0: És que és tan bonic aquest títol.
1: M'encanta.
0: Sí o no? És el vell mig del disc, la número 5, Somia Truites. I un Rajola, recordeu que té disc nou de Trinca, que es diu El món no està fet per als romàntics i que de concerts descanseu, que quan torni després de l'estiu vindran moltes ganes de directe.

De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
4: Oh, yeah!
0: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
3: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a iCat.
1: Aquesta veu m'encanta!
3: A mi m'encanteu vosaltres. Cada diumenge a iCat t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
5: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'iCat.
3: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
6: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem

0: connecten amb l'escena musical catalana.
1: Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Som 6:15 i heu de saber, heu de recordar que a partir de demà, dimecres 3 de juny, la gent d'ICAT ens instal·lem al Parc del Fòrum de Barcelona. Per què, us demanareu? Doncs perquè comença el Primavera Sound 2026 i a ICAT, si alguna cosa som, és la ràdio dels festivals.

0: Us ha agradat, Aina, Nil, això de locutor sexy, de sobte fent promos, i Cat, la ràdio dels festivals. I el cas és que no ens hi posem per poc. Farem un munt de contingut des del Primavera Sound, especial dels companys de l'Independents, especials dels companys i companyes del Loft, especials amb molts concerts, per exemple, en Robert Smith i companyia, The Cure, en directe a ICAT. Quan passarà això, Aina?
1: No, passarà aquest divendres a 11:15 de la nit.
0: Home, mai un divendres tan in love com aquest que ve. I ara direu, escolta, a veure, penya del Nota de Veu, que vosaltres sou full focus escena musical catalana. No punxeu a The Cure. Llavors, què diríem a aquesta gent, Aina?
1: Que no passa res, que també tenim The Cure en català.

0: Ell és la vida i en Jau, que està penjat a YouTube. Aquesta cançó que es diu Divendres t'estimo, de Cure en català. Però tenim més versions. Per exemple...
1: N'has trobat una altra?
0: Sí, sí, sí.
1: Uau,
0: una que sona molt al·lèrgiques al pol. En ja veuràs.

0: veritat, és divendres, sóc tot amor.
1: Oi que sonen molt al·lèrgiques al pol·len?
0: Puja't, la Nil. I tant, podrien ser la Marina Rico...
1: I la Joana.
0: Subirats.
1: Brutal.
0: Dient juntes, és divendres, sóc tot amor, és The Cure en català, The Cure, els originals, els que canten en anglès, els d'en Robert Smith, els tindreu en directe a ICAT, la ràdio dels festivals.
1: Deixa'm dir que aquesta versió que sentim és del grup Versió Limitada.
0: Molt bé, nosaltres també hi anem al Primavera, oi?
1: Sí, tant.
0: No farem especials, però traurem el caparró per allà i gravarem contingut perquè dilluns que ve tindrem com a tema del dia la ressaca del Primavera.
2: Vols fer de DJ el Nota de Veu d'ICAT? També n'estàs anant de les mans. 677 50 61 53.

Hola, gent. Soc en Jordi Gas. Pels que no em coneixeu, vaig produir el primer disc del Sopa de Cabra, vaig estar en bandes com Sau, Jarabe de Palo o cantant del grup de rumba catalana Iaiai. Bé, us envio aquesta nota de veu per dir-vos que surt a les xarxes el meu nou treball, Gas 4. Ja podeu imaginar que és el meu quart disc. M'hi mato jo amb els noms. Ara estic presentant el primer

Senzill, Deus, on queda palès tot el meu univers a l'hora de fer cançons. Harmonies, melodies i lletres d'un marcat segell personal. En aquest cas, sobre una base del que podríem anomenar reggae electrònic, faig una reflexió de com les religions anulen el pensament crític i han estat creades per dominar el poble. Ah, i tot això a quilòmetre zero, o sigui, respectuós amb el medi ambient i amb zero emissions de carboni. Ho disfrutem.

0: Recta final de la primera hora del Nota de Veu Dicat d'aquest dimarts 2 de juny, el que us dèiem, demà és dimecres, comença el Primavera Sound i comença la rastellera d'especials, de concerts i de contingut que a ICAT us portarem des del Parc del Fòrum de Barcelona. Moltíssim, no us l'acabareu. Dimecres, dijous, divendres i dissabte, molt de Primavera Sound a ICAT. Busqueu el web i l'app, que ho tenim tot allà ben detallat i explicat, i nosaltres cada dia aquí al Nota de Veu us hi anirem posant el focus també. Ara, per tancar l'hora, tenim un parell de cançons. La primera és aquesta d'en Jordi Gas, que publica Deus. M'he quedat flipant amb la dada que en Jordi Gas fos el productor del primer disc de Sopa de Cabra.
1: Poca broma. Mira, trajectòria vinculada a bandes com Sau, també, Jarabe de Palo, Ai, Ai, Ai, té aquest projecte més personal i allunyat de grans produccions. I, de fet, ell és músic i productor biguetà, Jordi Gas, i publica Deus, el primer senzill del seu nou treball discogràfic, Gas Quart, escrit amb números romans, eh?
0: Gas Quart. Tu, si haguessis de triar un nom, ara que ve el Papa, si haguessis de triar un número, quin triaries?
1: El 17.
0: Aina 17ena.
1: Sí.
0: Uau. És a dir, hi ha hagut 16 mames...
1: Reinats de...
0: abans d'Aines, no?
1: Que fort, eh?
0: I tu és la 17ena. Jo no sé quin triaria. 13. Frank 13.
1: Frank...
0: Què passa?
1: Frank 13.
0: Què? El sant que anava a comprar descalç al Pal a Provença, no?
1: No, no, des que m'has dit això, no et puc prendre ja amb seriositat, saps?
0: Va, vinga, rematem l'hora amb Erin Hyvin, es diu així?
1: Doncs sí, que ens parla de la connexió entre el cos, la natura i els seus cicles en aquesta cançó Daughters of the Earth.
0: Molt bé, boníssim anglès de Proficiency.
1: Proficiency. Ja.
0: Ha començat molt bé, no ha acabat tan bé.
1: És com una mica italià, saps?
0: M'agrada sempre mesclar cultures.
1: I tant.
0: El bo i el millor de cada casa.
1: Exacte. Doncs aquesta cançó neix d'una imatge molt concreta, caminar, mires com tu, caminar pel bosc.
0: Veus? Descalç.
1: I cantar els elements. Des d'aquí la cançó es desplega com una conversa íntima amb l'aigua, el vent, la terra i el foc, entesos com a forces vives que també habiten el cos. I per cert, la cançó, és que aquesta data t'agradarà molt, Frank.
0: A veure...
1: Ha estat produïda per Ariana Abecassis.
0: Ah, clar que sí. Des de la Seu d'Urgell, que en vam parlar ja fa mesos. No sé si era aquesta temporada o l'anterior. Potser era l'anterior, fins i tot.
1: Recordo que li vam demanar notes de veu...
0: Que vam parlar de dones productores. Jo crec que era final de la temporada passada.
1: Doncs fixa't, hauríem de repetir aquest capítol,
0: És a dir, podia ser tranquil·lament que fos el març, abril, maig del 2025.
1: Sí, fa un any, més o menys.
0: Un any ja, que vam parlar de dones productores amb l'Ariana Abecassis com a exemple, que ella n'és una, per exemple, és la productora d'aquesta cançó que punxarem ara, Daughters of the Earth, de Erin Hyvin. Abans de punxar-la i abans de rematar l'hora, ara de seguida ve l'Àlex Gutiérrez, que avui és dimarts, ja ho dèiem, parlarem de sèries. Llavors, recordeu que tenim aquesta juguesca que li direm a l'Àlex com es diu, a veure si ell està atent i ens respon que es diu Xavier. I llavors li direm, i què veus? Ginebra amb Coca-Cola, i farem el tren de la Ludwig Band amb l'Àlex sense ell saber-ho.
1: A veure si se'n surt.
0: Fem una cosa, si ell no se'n surt, doncs te'l tiro a tu i el fem tu i jo.
1: Vinga, va.
0: I així que prengui nota.
1: Fet.
0: D'acord? Això ho farem de seguida amb l'Àlex Gutiérrez, a veure si s'apunta a jugar avui que ve amb artefactes audiovisuals de caràcter musical, perquè també té el focus posat en el Primavera Sound l'Àlex Gutiérrez, i ja ens ha dit aquest migdia a l'Aina i a mi que avui ve amb molta mandanga musical.

Hola, nota de veu, sóc l'Erin Hyvin. Us volia presentar el meu nou single, Daughters of the Earth, que és una cançó que obre l'univers del meu proper disc i va néixer d'una imatge molt simple, la de caminar pel bosc i cantar-li els elements, i parla d'aquesta connexió entre el nostre cos, la natura i els seus cicles. Espero que us agradi.

0: Bona tarda, són les 6, segona hora del Nota de Veu Dicat. Ho tenim tot a punt, estem ready. En Nil Hernández, a l'altra banda del vidre. Bona tarda, Nil, tot bé? Sí, segona hora pinta guapa, eh? Aquí al meu costat, l'Aina Ostrell, que està acabant de netejar les ulleres, les que fa servir cada tarda per fer el seu clàssic, icònic cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, xoquen sobre l'estratègia del govern espanyol per reformar el model de finançament autonòmic. El líder gallec critica que la resta de comunitats hagin d'anar remolc de la proposta que ha presentat la Generalitat i Illa adverteix que no ha de demanar permís a ningú per agafar la iniciativa. I Catalunya ha rebut entre el gener i l'abril el nombre de visitants més elevat en aquest període de l'última dècada. Segons dades de l'Institut d'Estadística, durant aquests 4 mesos han vingut gairebé 5,4 milions de persones, és a dir, 40.000 més que l'any passat. Els turistes també s'han rascat més la butxaca. La despesa mitjana per persona ha estat de 1.200 euros, un 13% més que ara fa un any. L'augment de despesa ha anat acompanyat d'estades més llargues. Els visitants han passat a Catalunya una mitjana de 6 nits i destaca l'afluència de francesos, seguit dels italians, els anglesos i els nord-americans. I l'aerolínia catalana Vueling ha inaugurat avui un nou vol directe entre Barcelona i la ciutat marroquina de Fes. El trajecte es farà 2 cops per setmana, els dimarts i els dissabtes, i es tracta de la 6ª destinació al Marroc que la companyia ofereix des del Prat. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
2: Bona tarda, notetes, com esteu? Avui parlarem i molt de teatre. Comencem pels Premis Max, que s'entregaven ahir al vespre i que un cop més ha tingut les arts escèniques catalanes com les grans triomfadores amb 11 premis en total. La gran guanyadora és la tercera fuga de Victoria Spumberg i Albert Pijuan amb 3 dels 5 guardons a què optava aquest muntatge del TNC. Ha aixecat els de millor autoria per Spumberg i Pijuan, també millor repartiment i millor actor per Ton Vieira. La tercera fuga, de fet, es va poder veure la temporada passada al TNC, al Teatre Nacional de Catalunya, i es podrà tornar a veure la temporada que ve i anar la història d'una família durant 100 anys i els exilis dels seus protagonistes a través de 3 països i 3 generacions diferents. També del TNC i també guardonada és Los Nuestros, escrita i dirigida per Lucía Carballal, que s'ha emportat el Premi Max a millor direcció escènica. Això sí, el gran guardó dels Premis Max és el de millor espectacle de teatre i aquest ha estat per 1936, una coproducció catalana del Terrat sobre les conseqüències del cop d'estat del 1936, també de la Guerra Civil Espanyola i dels 40 anys de dictadura franquista. Willy Toledo és el protagonista, fa diferents papers i ha defensat que ara més que mai és una obra molt important per anar a veure. En l'apartat de dansa, no, de la companyia La Venidera, dels catalans Irene Tena i Albert Hernández, ha estat la gran triomfadora en aquesta categoria, en dansa, amb els premis a millor espectacle, millor intèrpret femenina per Irene Tena i millor coreografia. A més, el millor espectacle de carrer ha estat per Gota, del català Txema Muñoz. Això és pel que fa als premis, i ens fixem en l'actualitat teatral de la setmana, bé marcada per 2 estrenes. Al Teatre Maldà hi podreu trobar a partir de dijous la comèdia El meu germà, del dramaturg Marc Artigau, un muntatge que beu de l'essència del cabaret i que combina teatre, música, poesia, contes i humor per parlar de tot allò que envolta tenir germans o també no tenir-ne, o també reflexionar sobre, més en general, de la complexitat de les relacions de família. Per cert, com a curiositat, està interpretada per 2 germans a la vida real, els actors Llorenç i Robert González, i estarà en cartell fins al 12 de juliol. I a la sala gran del TNC i a terra també dijous, Cròniques, de la companyia belga Peeping Tom, un muntatge de teatre i expressió corporal sobre el temps, les memòries, allò desconegut i els principis i els finals, que es podrà veure durant 10 dies fins al 14 de juny. I si sou més de poesia, demà arrenca el Transvers, el Festival de Poesia de Tarragona, que vol acostar aquesta disciplina, la poesia, a joves i infants. Fins dissabte s'hi podran veure propostes com el recital del poeta Adrià Targa i el músic Roger Conesa, tots dos tarragonins, a partir del poemari d'Adrià Targa, Arnau. També es recuperaran els versos de la poeta Montserrat Abelló amb l'espectacle sonor Poeta Sisplau, a càrrec de Neus Pàmies i Gerard Marçal, i també, entre molts altres, s'homenatjarà Clementina Arderiu, la poeta de qui aquest any es commemoren 50 anys de la seva mort, amb una conferència performada.

M'he deixat mi trinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
1: Carregam els cotxos, encenem motors.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
3: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
4: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
3: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
4: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
3: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
4: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu.
5: 31! Això sona a París.
6: Primer tan sonar.
5: Aquí sempre l'estiu.
6: Sí.
5: Trágate teo y cariño.
6: La xarra, la família.
2: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 50.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Tota la informació és correcta i és certa. Nota de veu, Aicat, ens hi posem a les 5, anem fins a les 7. Ara estem obrint, inaugurant la segona hora, són les 6 i 10. Tenim aquí assegut a l'Àlex Gutiérrez, el cap de la secció mèdia del diari Ara. El llegiu allà a l'Ara i el sentiu aquí els dimarts, parlant d'artefactes audiovisuals. Abans de saludar-te, tenim un repte per tu.
2: Puc dir hola o...?
1: Bona tarda, Àlex.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Si jo et demano com et dius...
2: Jo em dic Àlex.
1: No, clar. Ho tornarem a intentar.
2: D'acord, vinga, va.
1: Àlex,
2: ara seguiré.
1: Com et dius?
2: Àlex?
1: No!
3: Oh,
1: no!
3: No ho he dit,
1: ella ho ha dit, ella ho ha dit.
2: Un moment, no, com m'he de dir, doncs?
1: Mira, espera. La cosa va així.
2: Alexandra.
1: Aina? La centració?
3: Perdó.
1: Pots fer-lo? Sí?
3: Sí.
1: Només les respostes.
2: Ha pujat dues octaves a cop, eh?
1: Sí, sí. Aina, com et dius?
3: Em dic Xavier.
1: I què veus?
3: Ara. Ginebra amb Coca-Cola.
1: Però si això és molt transparent.
2: Doncs deu ser...
1: Ginebra sol.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: La cosa és que hem fet aquesta juguesca amb l'audiència, a veure si l'Àlex ens segueix el rotllo del tren aquest que s'ha fet popular les últimes hores. Això tot va molt ràpid a les xarxes.
2: Sí, a les xarxes.
1: I l'Aina i jo ho vam perpetrar.
2: Exacte.
1: I la Ludwig ho va compartir. Vam rebre felicitacions. Perfecte, de gent coneguda i de gent anònima.
2: Molt bé.
1: Cosa que sempre fa feliç. I l'Aina abans ha dit, ja veuràs com respondrà Àlex.
2: Clar, home. Perquè, sí, sí, a més, en els minuts previs a entrar en antena hem parlat de neutre. Aquí, fora d'antena, i per tant jo ja venia una mica condicionat. I clar, dius com en dic, doncs he pensat, primer he dit el meu nom com em conec, i clar, a partir d'aquí les variacions.
1: Que ponen su DNI,
2: que
1: no?
2: Que ponen su DNI, bueno, mi DNI posa Alexandra.
1: Alexandra,
2: això és una historieta en 30 segons.
1: I tant, per favor.
2: Sí, jo vaig fer tots els moviments per canviar-me. O sigui, jo, clar, soc nascut al 74, per tant em van posar Alejandro per un tema dels que vam néixer abans del 75. Quan tenia 13 anys o 15 anys, em vaig canviar el nom a Àlex. No em van deixar i em van dir Alexandra. Jo vaig dir, no, però jo em dic Àlex. I per tossut, m'han dit, doncs llavors has de fer un canvi de nom, que és igual que si jo ara em podria haver dit Frank Lluís.
3: Sí, sí, totalment.
1: Sí, sí. O Paperera.
2: O Paperera, exacte. Però és el mateix procés. Però vaig fer Àlex, perquè era el nom.
3: Sí, clar.
2: Vaig portar testimonis i vaig fer tots els tràmits, que era una conya, però em falta l'últim, que és anar, això va ser fa 40 anys, que és anar al registre civil a portar un paper i dir, mireu, ara, en el DNI ja podeu posar-me Àlex. Això ja ho podria fer, però m'ha faltat aquest últim paper.
1: I no ho vols rematar?
2: No ho vull rematar.
1: Ja és el GAC, ara.
2: Ja és el GAC, ja el DNI i posa Alexandra. I per tant, de tant en tant, quan no sé, sóc al metge, Alexandra Gutiérrez. I mira, m'aixeco.
1: No deus ni girar.
2: No, m'aixeco com... Clar, Alexandra Gutiérrez, tinc la sensació de ser un nou
3: molt important.
2: No?
3: Sí, sí.
2: Un nou centista, dir, sí, sí, ara vinc, jo poso veu de iaio, no? Perquè...
3: Vas amb túnica blanca llarga,
2: exacte,
3: eh?
2: Exacte, sí, sí, senador, no? Un senador.
1: La cosa és, si tu sents Alexandra pel carrer, et gires?
2: No. No, no, no, jo difícilment.
3: Només pot ser el seu metge.
1: Per tant, hauries de girar-te.
2: Hauria de girar-me.
1: Pot ser alguna cosa important.
2: Alexandra, la pastilla.
1: Va, vinga, l'Àlex Gutiérrez ve a parlar d'artefactes audiovisuals musicals, més artefactes que mai, perquè demà comença el Primavera Sound 2026. Ja sabeu que a ICAT som la ràdio dels festivals, i per això, doncs mira, l'Àlex, que ja va acreditat... Ja va amb polsareta.
3: Mira-te'l.
1: Nosaltres l'anem a recollir demà, però veig que te'ns has avançat.
2: Home, és que ho tinc al costat del diari.
1: El CCCB, no?
2: El CCCB, exacte.
3: Què vols veure tu, Àlex, aquests dies?
2: Mira, jo veuré...
1: Espera, em deixeu que anem al primer Lololo?
3: Ah, sí, sí.
1: I en parlem.
3: Sí,
1: és que, sí. A més, avui han estat consensuats, eh?
2: Ah, molt bé.
1: Avui s'ha treballat en equip.
2: Hi ha un Lololo, una fumata Lolola.
1: Dos cervellets, quatre mans i uns quants Lololos.
2: Molt bé, fantàstic.
1: El primer és evident. Demà, dimecres, comença el Primavera.

0: Hi haurà molta tralla aquests propers dies al Parc del Fòrum de Barcelona, Primavera Sound 2026. No és conya que hi catxom la ràdio dels festivals, més enllà de que jo posi la veueta de locutor sexy. Ens instal·larem allà i hi haurà molt de contingut. Hi haurà concerts en directe, com el de la Wineta, que sentim, també com el de The Cure. Mai un divendres tan in love com aquest amb The Cure, amb en Robert Smith allà cantant al Parc del Fòrum i sentint-lo en directe a ICAT. Ens esperen coses guapíssimes. L'Aina et demanava, tu què tens ganes de veure? Tu que a més ets molt melòman, que a més tens una cultura musical molt àmplia i que també t'agrada descobrir coses noves. Per tant, ara ens pots treure aquí un desplegable que fa mitja por.
1: No, a veure, jo diria, sí, The Cure, perquè va ser el meu primer concert fa ja molts anys. Sí, sí, el meu primer concert.
2: Ostres!
0: Era... Sí, la teva primera vegada va ser amb The Cure.
1: The Cure, on? Al velòdrom d'Horta, amb entrades aconseguides a Ràdio 4, trucant a un concurs de Ràdio 4.
0: Uau!
2: Uala!
1: Com una èpica.
0: I com les guanyaves, les entrades?
1: Ara no recordo, jo crec que era trucant i...
0: Ah, no era una pregunta supercomplicada.
1: No. Jo crec que jo devia tenir 15 anys, perquè això era l'any 89, la gira del Disintegration, que és per molts el seu disc allò més amunt, no? M'agradarà veure els Goril·les, que no els he vist mai. M'agradarà veure Kneecap, que és aquest grup, aquest trio irlandès entre el hip-hop i el punk, gairebé molt combatius, que això promet bastant. M'agradarà veure uns nois que em fan molta gràcia, que es diuen Viagra Boys, són de Suècia i tenen cançons molt imaginatives. Uns alemanys que es diuen Einstürzende Neubauten, que fan música industrial, tot i que últimament s'han domesticat bastant. Els Yard Act demà, que és gratuït, amb el guitarrista de la Fuente. Després hi ha Yard Act i els Wet Leg. Això
0: doncs
1: també
0: mira, Wet Leg, Yard Act, guitarrista de la Fuente i Wineta, tot a ICAT. Tot,
1: doncs mira,
0: tot a ICAT.
1: Doncs ara ja em fa mandra anar-hi.
0: I vas perquè vols.
1: I vaig perquè vull,
0: perquè ho podries seguir a través d'ICAT.
1: Són ganes d'estar sola de la sabata.
0: Són ganes d'anar allà a suar i a caminar.
1: Efectivament.
2: Però això vol dir que quedarà penjat després de la plataforma i ho pots tornar a sentir.
0: És que tot se'ns alinea quan arriba el Primavera. I l'Àlex avui s'ha empescat un especial, tot de Filmin, tot al voltant del Primavera Sound. El primer Lololo era Diems, de la Wineta, perquè ella demà li toca trencar el gel. El que va fer l'any passat la Llum, que és obrir l'escenari del Primavera. Atenció, anem amb el següent Lololo, que aquest és de filar més primer. Si parlem de Talking Heads, nosaltres et llancem això.

0: són en Lil Dami i en Triquell convergint en quatre gats, una cançó de ja un parell de discos enrere. Talking Heads, Lil Dami amb Triquell, quatre gats.
1: No, no, perquè surten a la tele, que a vegades els Talking Heads, quatre gats.
0: Posa cara a l'Àlex com si hagués saltat un mur sí, i s'hagués sí, quedat espera, sense turmells, eh?
1: Sí, exacte.
0: La típica cara que
1: típica
0: poses.
1: Cara, sí, sí, molt freqüent amb mi.
0: Clar, la cosa sí? És que potser ara no ho recordes, però segur que hi cauràs. En Lil Dami és de Terrassa.
1: Sí?
0: Li van fer un cap gros, que són molt típics allà.
1: Ah, sí,
0: llavors,
1: sí,
0: què
1: clar.
0: És un Talking Head a Catalunya,
1: ah,
0: sinó un cap gros?
1: Clar, clar, clar, clar.
0: Que et parla, perquè tenen una bona boca, els
1: capgrossos.
0: Tenen
1: cap bona boca, sí, sí.
0: Llavors, és com aquesta imatgeria de cultura popular catalana.
1: Sí, dos anys hauria pogut estar intentant-ho. però bé, escolta, m'anem endavant.
0: A veure, la cosa és que hi ha un mític concert dels Talking Heads, Stop Making Sense, que ha estat remasteritzat i que ara tenim a Filmin, i tu creus que val la pena que ens hi passegem per allà?
1: Sí, sí, té la fama... Aquestes coses són de les llistes, que és com quan es deia no, Ciutadà Kane és la millor pel·lícula del món. Clar, com avalues la millor pel·lícula del món, no? El millor concert gravat del món, durant molts anys, sempre s'ha dit que era aquest, el de Stop Making Sense, perquè també el concert és senzillament espectacular. Però, insisteixo, costaria, perquè algú podria dir, home, no, que els Pink Floyd a Pompeia, allà entre les runes de Pompeia l'any 72 també, etc. Sense entrar si és el primer o no, la veritat és que la posada en escena està molt ben feta. És un concert que, amb molt pocs recursos d'efectes especials, perquè no n'hi ha, per entendre's, és a dir, avui dia estem acostumats a grans pantalles de vídeos, a làsers, els Pink Floyd mateix, més tard doncs, van incorporar elements audiovisuals molt bèsties, i avui dia doncs, veiem això, autèntiques filigranes. Aquí no. Aquí és una banda que surt a un escenari amb els seus instruments i toquen. I, per tant, la gravació... justament el que fa és recollir precisament aquest tocar. O sigui, vius la música i entens d'on surt la música. Recordem que els Talking Heads en aquest any, això era l'any 83, quan es va fer aquest concert, la gira... és quan ja havien començat a... ells venien de la New Wave de Nova York i que havien començat a integrar molt la música africana, ritmes de Jamaica, o sigui, un poti-poti de moltes coses. És una banda de bastants membres la que tenen sobre l'escenari, banda dels quatre membres originals, i per tant vius molt i entens la música, o sigui, la manera que està filmat, entens com aquestes cançons estan construïdes, com aguanten, vibres molt realment. Això al darrere hi ha un gran director de cinema fent això. Que no és habitual, per entendre'ns, perquè els concerts doncs, solen filmar-se de manera molt funcional. I és el Jonathan Demme, que és, per entendre'ns...
0: Uau! El director de la meva pel·li preferida.
1: Que és el senyor de...
0: El silenci dels anyells.
1: El senyor dels anyells.
0: Sí, exacte. El naixement de l'Hannibal Lecter,
1: exacte.
0: Amb l'Anthony Hopkins i amb la Jodie Foster.
1: Doncs, abans de fer aquesta pel·lícula, uns anys abans, ell va dirigir això. És una direcció molt esparsa. És que, aparentment, diries, no té res, però ho té tot. Té el David Byrne, hi ha mil memes, els balls del David Byrne són increïbles, realment, hi ha mil gifs animats perquè fa molta gràcia. Ell també, amb un vestit tres talles més gran, també fa una sèrie de coses que es va fer convertir en icònic, també aquell vestit, i al principi de tot ell surt sol amb alguna guitarra espanyola o una guitarra acústica, i aleshores posa un play a una caixa de ritmes pregravada i la primera cançó, que és Psycho Killer, la fa en solitari.
0: Saps que estava pensant ara la relació entre els Talking Heads i el silenci dels anyells amb la cançó Psycho Killer.
1: Exacte.
0: En Jonathan Demme pel mig.
1: Efectivament.
0: Que no s'inspirés en això.
1: No, és que realment el tio estava molt ficat en el món de la música. Un grup que es diuen Afghan Whigs,
0: sí.
1: El grup del Cthulhu, per exemple, eren superamics i hi ha un disc sencer dels Afghan Whigs que està dedicat al Ted, com li deien Teddy, Jonathan Ted, perquè eren supercol·legues.
0: I clar, tens la sensació que, com tu bé deies, ara ja ho hem vist tot, no, perquè em fa 40 anys d'això, era els anys 80,
1: sí, sí,
0: i ara ja ho hem vist tot als anys 20 del segle XXI, llavors era tot molt novedós en aquell moment.
1: Clar, però que el que és interessant és que realment no intentava ser avantguardista, però era fresc, era nou, estava ben fet, i la càmera capta realment... Allò que el secret del cinema és posar la càmera al lloc adequat, tu pots posar la càmera a mil llocs, però només n'hi ha un que és el bo. Si durant una hora i mitja de concert sempre poses la càmera en el lloc adequat...
0: Uau!
1: Però al mateix temps és invisible, és a dir, no et fixes a, oh, quin pla, quin zoom que està fent cap a... No, senzillament recull la música, però és difícil recollir la música, perquè clar, la música està passant en 8 instruments alhora, que dialoguen entre ells, ara aquest altre...
2: I sense massa guió.
1: Exacte.
2: Perquè clar, és un concert, vull dir que...
1: Crec recordar, Ara sí que parlo de memòria, però crec recordar que en realitat és el matxembrat de dos concerts. Crec recordar que en realitat són dos concerts filmats que es juga amb la imatge dels dos concerts. Però vaja, en tot cas, no hi ha guió. Sí que hi havia on es posa... O sigui, cada cançó li donen personalitat. Hi ha un tema molt conegut dels Talking Heads, que és el de This Must Be The Place, Night Melody, que senzillament l'escenari queda bastant a les fosques i hi ha una làmpada clàssica d'aquestes amb pantallot, i senzillament fent una petita coreografia amb la làmpada, la cançó, que és molt delicada, funciona de manera genial. Per tant, és un concert que si no sabria dir per què, però tampoc m'estranya que 40 anys més tard doncs el remasteritzin, el vegis allà i realment et situa. No veus el públic, que és una altra cosa que sovint és interessant, perquè a vegades molts concerts doncs evidentment intenten que tu sentis el públic oferint imatges al públic.
0: Sí, van fent com l'efecte mirall tota l'estona. Sí.
1: Aquí no veus el públic.
0: Home, això és una decisió artística 100%.
1: Exacte. Jo crec que és la música. O sigui, és realment de dir com podem posar tots els elements del llenguatge del cinema en favor a la música i a la creació del que està passant en aquell moment. I curiosament funciona.
2: Que guai. Quin exercici més interessant,
0: sí. Stop Making Sense dels Talking Heads, Where Magic Happens.
1: Exacte.
0: Segur, això ho teniu remasteritzat, penjat a Filmin.
1: També aquest, perdona, deixa'm dir que aquest, és a dir, he triat tres de Filmin perquè Filmin fa poc ha fet una onada d'estrenes en clau musical i em semblava que estava bé reconèixer-los.
0: Segurament ja en clau primavera festivals.
1: Ells tenen un festival de música propi un mes abans, i però per suposo que sí que ja estàvem calculant. Però deixeu-me dir també que a Movistar també hi ha aquesta... Si no teniu Filmin, jo recomano que us en feu. No hi ha comissió ni patrocinatge ni res, Senzillament és recomanació de fan, però que sapigueu que si no també la teniu a Movistar Plus.
0: Ah, doncs mira, ens podem interessar a buscar-la. A qui creus que agradarà? M'imagino que és molt òbvia, Als fans de Talking Heads.
1: T'imagines?
0: Però tu sempre grates una mica més enllà.
2: A veure.
1: Per fans del bricolatge. Perquè, sí, o sigui, ni làsers, ni grans pantalles, sinó amb poc, com fer un concert que te'n recordis de les posades en escena sense la tècnica, sense gastar-te molts diners, sinó allò amb la imaginació. I per tant, jo crec que al qui li agrada el bricolatge diu, hosti, quina idea més bona. O sigui, un radiocasset i posar el play amb una caixa de ritmes gravada. Ja està. Una cosa que es desplaça molt subtilment. Això funciona. I també per qui necessita posar-se de bon rotllo, perquè insisteixo que és un concert que a mi automàticament em posa de bon rotllo. No diria que sigui la meva banda favorita, tot i que m'encanten, però sí que és una de les que és inevitable posar-te en un estat d'anímic determinat eufòric.
0: Com per aixecar-te la moral, eh?
1: Sí,
0: si tens un dia d'aquells baixos...
1: Exacte,
0: cap amunt. Talking Heads, Stop Making Sense, en vena. Va, anem a buscar el segon artefacte de l'Àlex, que, evidentment, té incorporat un segon lololo.

0: Ens encaminem a 6:45, nota de veu, Aicat, amb l'Àlex Gutiérrez. Segon artefacte que ens porta, que en aquest cas el Lololo jo crec que és prou evident pel títol, l'extraordinària Miss Flower.
1: Exacte.
0: Tenim aquí a l'Osa cantant flors i violes. I això és de l'Emiliana Torrini, que tot i que sembla nascuda a Nàpols,
1: exacte,
0: és islandesa.
1: Sí, sí, sí, es volia fer aquí el parany, us volia parar un parany per veure si... Però, efectivament...
0: Home, hi ha hagut la cerca de...
1: Hi ha hagut la cerca.
0: Hi ha hagut la cerca.
1: Sí, sí, és una noia islandesa, però que, efectivament, deu tenir uns orígens diferents, perquè no es diu Torrini Dóttir.
0: Emiliana Torrini.
1: Sí, Emiliana, sí. Torrini, sí, sí. I l'Emiliana Torrini tenia una amiga, molt amiga seva, aquesta amiga tenia una mare, i aquesta mare guardava una caixa, i en una caixa plena...
0: Uau, aquí l'Àlex...
2: Ja ens hi tens, eh?
0: Ja ens té guanyat.
2: Sí.
0: Som dintríssim d'això que estàs explicant.
1: Clar. I en aquesta caixa, tot de cartes, que li havien escrit a la mare.
0: Uau.
2: I qui li havia escrit?
1: Homes.
2: Diferents?
1: Diferents homes.
0: Epístoles.
1: Epístoles. Missives.
0: La cosa epistolar.
1: Epistolar, exacte. Nou homes. Una dona dels anys 60, lliure, amorosa, pel que es veu, diguéssim, activa, i cartes...
0: Era poliamorosa abans del poliamor.
1: Exactament, i aleshores l'Emiliana Torrini descobreix aquest bagul de cartes que li ensenya i diu, mira, la meva mare guardava això, i ella diu, vaig a fer que el meu proper disc sigui a partir d'aquestes cartes.
2: Uau!
1: I aleshores el que veiem a l'extraordinària Miss Flower és la pel·lícula que mostra aquesta conversió de les cartes, d'aquesta investigació de les cartes, perquè a més són només les cartes que ella rebia, però no tenim la seva veu.
0: Oh!
1: Clar,
0: has de construir el relat.
2: Ostres.
0: Només amb una part del puzzle.
1: Només el que a ella li deien, però tu no saps què els hi deia a ella.
2: Clar, però podria ser... O sigui, entenc que tot això passa després que aquesta senyora es morís, entenc?
1: Sí, sí, sí, exacte.
2: Però clar, podria ser que els autors, o sigui, que tots aquests homes, nou homes, que van enviar cartes, estiguin vius?
1: Són més de 9, eh? 9 són els que es veu que li van proposar matrimoni fins a 9 vegades.
0: Uau!
2: Ostres!
1: Una de les quals, ella va deixar el noi a l'altar.
0: Oh! Ostres! Mrs. Robinson, no després, Mrs. Flower.
1: Sí. Després van seguir sent molt amics amb aquesta persona i, de fet, va ser el seu amor més profund, però no s'hi va voler casar.
2: Que fort! És que t'imagina't que estàs un dia escoltant música i tal i sents la història...
1: Exacte, d'una carta.
2: De la teva carta.
0: Exacte. Clar, d'una carta teva de fot, tranquil·lament...
1: Anys.
0: Sí, 60.
2: Clar, és que és espectacular.
1: Clar, si potser en tenies 25 i estàs allà...
0: I ara en tens 85.
1: Jugant al dòmino.
0: Exacte, on em descalça a comprar el pa.
1: Exacte. Per això, i aleshores, la Emiliana Torrini, que fa una música així bastant melòdica, de cantautora, molt suau, és molt agradable. I realment, amb una banda així senzilla, etc, munta aquestes cançons. Sí que hi ha un moment que ella escriu, la mare, escriu un poema. I aquest poema es conserva. I aleshores és l'única veu de la mare que apareix. I algunes d'aquestes cartes, en aquest documental, les llegeixen, per exemple, Nick Cave, o el Richard, aquest actor de D.T. Crowe, espera, que tinc apuntat aquí, sí que he hagut d'apuntar el nom, perquè sempre em despisto el nom, Richard Ayoade, l'actor de Los Informáticos, de D.T. Crowe, el noi que era com una mica més friki.
0: Ah, val, sí, sí, sí.
1: Que clar, tot d'una, quan no fa el friki, llegeix les cartes.
0: Clar, una deuda. Espera, diu, Icat, la ràdio dels festivals.
1: Exacte.
0: Aquest rotllo.
1: Doncs amb això. I aleshores, perquè aquí al darrere hi ha una parella de documentalistes que ja havien fet un documental amb el Nick Cave, un documental que es deia 20,000 Days on Earth.
0: Uau, en Nick Cave, llegint-te una carta amb intensitat, deu ser de caure de cul a terra.
1: Sí, sí, sí. És per tant tot molt bonic, tot molt sensual, llisca molt bé, és una història bonica. Hi ha un moment en què s'insinua que hi ha com una certa clandestinitat en tot plegat. I fins i tot s'insinua com si... I si alguna d'aquestes cartes, l'espionatge que s'esmenta, tingués alguna cosa a veure? Si aquelles quedades no fossin amoroses, es deixa caure així.
0: Uau!
2: Ah, sí?
1: Només una pinzellada, eh? No, són cartes d'amor. No, ningú dubta, però hi ha moments que hom tem que allò...
0: Que fos un llenguatge en clau, per exemple.
1: En què alguna carta suggereix...
0: Ostres!
1: Suggereix que podia haver-hi algun business més. Després, altres són més humorístiques. Clar, és uns moments en què, clar, avui dia som de WhatsApp i hola, què hace, saps? I en aquell moment enviaves una carta i, clar, no deies hola, què hace, doncs t'havies d'esplaiar i t'ha de pencar-ho una mica, no?
2: I la filla no té cap dada més? de tot això?
0: L'amiga de la Emiliana Torrini.
1: L'amiga sí que sap que la història de l'altar, etc, però suposo que també volen, jo crec que deuen voler preservar una mica
2: Clar.
1: el leitmotiv del disc, de dir, anem a construir sobre, en base a unes cartes rebudes però no emeses, la història, no? Una certa història, una certa biografia sonora o musical d'aquesta persona que clarament doncs, vivia l'amor d'una manera lliure i abrandada.
0: És preciós, eh? És molt bonic això que ens expliques. Moltes ganes de veure l'extraordinària Miss Flower a Filmin, aquesta creació de la Emiliana Torrini al voltant del seu últim disc a partir d'aquestes cartes. A qui creus que li agradarà això especialment?
1: Jo crec que això li agradarà perquè ha enviat una postal en els últims 5 anys i ja dono marge. No sé si vosaltres...
0: Jo sí sóc.
1: Sí?
0: M'agrada molt enviar postals a l'estiu.
1: Clar, sí, sí.
0: Quan estàs de vacances Exacte. I això, perquè és més xulo i tot sovint busques la més kitsch,
1: Exacte.
0: No? Depèn de qui li envies i coses d'aquestes.
2: Jo crec que no, eh? No n'he enviat els últims anys.
1: Veus?
0: Jo espero rebre una postal aquest estiu.
2: Doncs què passa?
1: Després de veure aquesta peça, jo crec que t'hi aficionaràs.
2: I d'entrada, no sé si us passa a vosaltres, però recordeu que fa uns quants anys ens sabíem els telèfons de l'altra gent.
0: I les adreces.
2: I les adreces. Però jo ara mateix crec que només podria enviar-me cartes a mi i als meus pares, perquè no sé l'adreça de ningú més, eh?
1: És veritat que, i clar, demanar-ho aixafa una mica la...
0: Clar, la sorpresa.
1: La sorpresa.
0: És veritat.
2: Clar.
1: Jo el que sí que rebo, de tant en tant, hi ha dues persones que m'envien postaletes de Nadal, en dibuixos, etc.
0: Això
1: sí que ho rebo bastant. Postals d'estiu, la veritat és que ni no l'envio ni en rebo.
0: Jo sóc més de postal d'estiu que no pas de postal d'hivern, veus?
1: Sí. Molt bé, molt bé.
0: Va,
1: doncs
0: anem...
1: això li pot agradar...
0: Ah, sí, que en tens una altra, perdona.
1: Sí, tinc una altra que seria, en aquest cas, per als qui saben que el poliamor no es va inventar fa dos estius. O no feia falta posar-li una etiqueta chic.
0: M'agrada molt.
1: Però també això.
0: Molt, molt, molt ben tirat aquest segon motiu. Va, anem al tercer artefacte, que és un documental que jo us he de dir que em moro de ganes de veure perquè m'hi havia passat moltes hores.
1: Sí, ets mobiliari.
0: Moltes hores.
1: D'aquell indret.
0: Carrer Pallars del barri del Poblenou de Barcelona. Pensa que jo vaig viure 5 anys a Pallars amb Espronceda.
1: Ostres.
0: Sí, havia d'anar fent tantines
1: sí.
0: i ja hi era, al portal de casa.
2: Podries anar-hi descalç.
0: Aquí és on vaig. Aquí és on vaig. Descalç, de genolls o com calgués. Parlem del documental de Garatge Club.

0: Punxat a les al·lèrgiques al pol·len, perquè ara que s'han apuntat al grunge, no, amb aquesta sonoritat que ens porta cap als 90s i cap als 2000, doncs és que empelta molt bé amb el que era l'esperit de garatge club. Clar, depèn de l'estil que t'agradi, però jo recordo molt d'allà el naixement del hardcore amb estant estil, quan cantaven en anglès.
1: Exacte.
0: I feien això, doncs, de punk molt contundent, un grup que es deia Aina, tota l'escena...
2: Aina? Per...
0: Aina, sí, sí, es deia Aina.
2: Ah, sí?
0: Ostres, no havia lligat caps, que
2: què
0: fort!
2: Què dius?
0: És que per mi Aina és el grup, sí, sí.
2: Que fort!
0: Però, clar, evidentment, Aina és un nom de noia.
2: Doncs no els he escoltat mai.
0: És que, clar, això, ens n'anem a finals dels 90, principis dels 2000, eh?
2: Imagina't.
0: Ens n'anem a que tu tenies 3, 4, 5 canyets.
2: Ja els buscaré, ja.
0: Aina, està en estil, tota aquella època, Garatge Club, al carrer Pallars, que ja no hi és des de fa anys, però ara tenen un documental.
1: Ara tenen un documental, efectivament, que es diu així, tal qual, Garatge Club, que també trobareu a Filmin. És un documental a l'ús. En aquest sentit sí que no hi ha una qüestió formal com la de Miss Flower. Senzillament expliquen la història d'aquest local, però el que per mi em resulta més interessant és que és, evidentment, la història de l'escena musical catalana als anys 90 i tot plegat, però és també la història de la Barcelona, que ja no hi és, claríssimament. Penseu que és un local que es munta als anys 90. Abans hi havia hagut un altre que els precedents es deia Puerto Urraco. Que...
0: Ostres! Ah. Puerto Urraco era allà?
1: Era per allà a prop.
0: Ah.
1: El gent
0: jo
1: vinculada...
0: recordo de parlar d'aquell embolic d'un assassinat, em sembla,
1: exacte,
0: oi que sí?
1: Sí, Puerto Urraco va ser un assassinat allò fotudíssim de Crònica Negra Espanyola. A partir d'aquí van obrir aquell local i gent vinculada a aquell local va acabar fundant després aquest altre garatge club. Això era l'any 92... i s'expliquen, doncs, els que els van fundar, més periodistes, més promotors i alguns músics, recorden el què. I què és això? Doncs, per què té valor? Doncs pel que dèiem, perquè és una Barcelona que ja no la tenim, perquè és la Barcelona dels pillos, que no tenien, o sigui, que abans d'obrir no tenien escenari, i se'n van, i ara ho expliquen, la revelació periodística que hi ha és que se'n van a un lloc on havien de fer unes sardanes l'endemà.
0: No...
1: i van robar l'escenari. I el van pintar, el van posar a la furgoneta, van robar les tarimes, van posar allà a la furgoneta, van robar unes tanques d'aquestes per protegir, diguéssim, per si havien de posar mai seguretat, etc. I el van pintar de seguida perquè no es reconegués i ara diuen, bé, deu haver prescrit ja, no?
0: Perquè, endavant amb la confessió,
1: encara,
0: eh?
1: Sí, sou una cobla sardanista que encara esteu buscant unes tarimes, que sapigueu que...
0: Al carrer Pallars.
1: Que al carrer Pallars hi van ser durant una pila d'anys.
0: Uau, recordo que, no sé si era que l'escenari era molt alt, el sostre molt baix, però sí que recordo que hi havia com una mena de volta, d'aquesta catalana, diria, i recordo, a vegades, cantants que, amb algun salt o així, gairebé tocaven el sostre o anava de molt poc, eh?
1: Sí, sí, clar, allò era un local que es va fer com es va poder. Van, només abans d'obrir es van enganxar els dits perquè els pobres van gastar-se com 10 milions, van, diguéssim, generar crèdit per 10 milions de pessetes per obrir-lo i l'empresa que els havia de fer tota la reforma, tota l'obra, va tancar. Van poder recuperar part dels diners, però clar, per un moment eren gent normal, diguéssim, no eren grans empresaris promotors de Life Nation, no estem parlant d'això.
0: Clar.
1: Que eren, amb tot el carinyo, tota l'estima, tres matats com podríem ser
0: nosaltres. Sí, pelacanyes com nosaltres.
1: Pelacanyes que van dir, escolta, anem a muntar un local, perquè per què? Perquè volem fer el local de la música que ens agrada.
0: Volem muntar les nostres festes.
2: Ens ve de gust.
1: Exacte, perquè ens ve
0: de gust. I es van entrampar abans ja d'obrir, eh?
1: Abans ja d'obrir es van trobar això que posen, donen tot de diners a una empresa perquè els hi feia les obres i l'empresa... fa fallida i clar, tenien els diners, els havien pagat. Per sort van poder, com deia, recuperar. Aleshores, bé, és aquesta història, és bonica, és una història divertida. Insisteixo, és un documental senzill, de fet, però que permetre trobar-se amb la vida del Poble Nou, amb l'activisme del barri, amb la gent del barri que es coneix i, escolta, és que un era el fill de la modista, no? El fill de l'esteticien, que es munten, i aquest punt també una mica combatiu de fer associació i fer barri a partir de, doncs, en aquest cas, de la música i de portar gent. Ells, evidentment, volien portar concerts, el que passa és que només fent concerts no n'hi havia prou per mantenir el local dempeus i aleshores el que van fer és obrir-lo després també com a discoteca. Uh-huh. Però la seva voluntat primera era només fer, doncs, esdeveniments, festes i concerts.
0: Una història molt semblant a la del Rasmatàs,
1: exacte,
0: que abans era...
1: El Celeste,
0: exacte, o la de la Sala Apolo, per exemple.
1: Sí, sí, és això, segurament més modest. Aquí sí que va haver-hi més l'escena musical del hardcore, per
0: sí,
1: exemple, de l'esca...
0: Era més underground tot plegat.
1: Era tot una mica més underground, exacte. Era una sala més, que era més gran del... O sigui, era més petita de les sales que més o menys es poden venir al cap, però prou gran com perquè concerts que, si no, no es podien fer. Els concerts que fins ara anaven aquests grups eren llocs on hi cabien 100 persones, per entendre'ns. I ara no, tenies una sala on n'hi podies posar doncs, 300 o 400. Doncs, escolta, molta gent va gaudir dels concerts.
0: Clar, i retrata el canvi de Barcelona perquè just allà darrere ja hi passa la Diagonal, que arriba ara doncs, fins a Diagonal Mar i fins al Parc del Fòrum. Clar, tot allò no hi era, però ni de conya.
1: No, clar, ells diuen que allò estava molt a prop de la Rambla del Poble Nou, però que la meitat de les cases estaven buides i, per tant, no tenien problemes de veïns, de soroll, per entendre.
0: Sí.
1: I que ara, en canvi, doncs, evidentment, ja el barri està més gentrificat, com a mínim la banda adjacent a la Rambla del Poble Nou.
0: Doncs molt recomanable aquest documental, Garatge Club, que també tenim a Filmin.
1: També a Filmin, sí.
0: I a qui agradarà això, a banda de mi mateix, segur?
1: Doncs jo crec que, mira, per els noms de Celeste, Galeries Preciados,
0: ostres,
1: o Cepu.
0: Ostres!
1: Això els hi ressona, que no sé si és el cas de l'Aina, per exemple.
2: No, gaire, a mi em sona de lluny, això.
1: Veus?
0: Ostres, a mi Cepu no ho acabo, no tant, però Galeries Preciados sí.
1: Eren uns grans magatzems al Cepu que estaven, eren allà a la Rambla. On,
0: però diu,
1: que...
0: el Coliseum.
1: No, més a la Rambla... No, no, a la Rambla, les Rambles, la Rambla de les Flors, però a la part alta, allà on després hi va haver, no sé si una botiga Nike o la botiga del Barça.
0: Ah, val, com baixant a l'esquerra.
1: Sí, baixant
0: val.
1: A l'esquerra, però just després del Camp Pistoles, que en deien, del Capitol. I també diria que per als qui reivindiquen el català bastard, però genuí de Barcelona, saps? Perquè hi ha un català de Barcelona popular, segurament no molt pur, però molt genuí al mateix temps, i aleshores doncs, és aquesta gent que parla un català que diu un garito,
0: clar,
1: però al mateix temps és inequívocament català, per dir, amb les interferències que vulgueu, però hi ha un català de Barcelona bonic que no és el Xava també més apitxat o més caricaturesc, i la veritat és que sentint els promotors em semblava que era un català molt bonic de recuperar.
0: Doncs un bon prisma també al lingüístic per acostar-nos a aquest documental Garatge Club que tenim a Filmin, també a Filmin l'extraordinària Miss Flower, la gestació del disc de la Emiliana Torrini, que és islandesa, i a Filmin i a Movistar Plus, Stop Making Sense, aquest concert mític dels Talking Heads dels anys 80, que han remasteritzat bons artefactes audiovisuals i musicals avui, eh?
1: Veus, agafant en brenzita.
0: Clar, tot ve a tom del Primavera Sound, que comença demà. Recordeu que a ICAT ens hi plantarem perquè som la ràdio dels festivals. Tenim l'Ololo final.
1: Vinga.
0: Que no me'n recordo qui era, Aina, què havien posat per marxar?
2: Sí, home.
0: Ah, sí, clar.
2: Resulta que una de les artistes que actua els últims dies del Primavera és la Venus, actua el dissabte, no?
0: Divendres o dissabte?
2: Jo diria que dissabte.
0: Sí, dissabte, que és l'última, no? La Paula és divendres.
2: Jo crec que sí. Sí. Doncs això l'hem posat perquè ell actua l'últim dia, per tant, l'últim Lololo.
0: Carmen se fue.
2: Carmen se fue.
0: ¿Dónde se fue?
2: Al Primavera Sound.
0: Veus? Clar. Ben tirat.
1: Molt bé.
2: I això que la Venus té una cançó que es diu...
0: Amb la Maria al PS.
2: Exacte.
0: Però a mi m'agrada més Carmen se fue.
2: Per això fem Lololos.
0: Veus? Gràcies, Àlex.
1: A vosaltres.
0: Fins dimarts que ve. Torna l'Àlex, dimarts que ve.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
1: I el millor de tot és que ara per fi estem sols.
0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
3: Sí,
2: i
3: vam
2: dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
4: Fatal,
2: i ens ha enviat un Excel.
5: No.
2: Mira, amb un... pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
5: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap.

fer. Passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: d'estimar-te.
1: Última cançó del dimarts, ja tanquem el Nota de Veu i demà dimecres comença el Primavera Sound. Recordeu que el viurem intensament com toca aquí a ICAT, que és la ràdio dels festivals. Què et sembla? Em poso rotllo veu de locutor.
2: M'encanta que sigui la ràdio dels festivals, és que només festa, eh?
1: És que s'han gravat unes promos, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Ai, jo no l'he sentida.
1: ICAT, la ràdio dels festivals.
2: Molt bé.
1: Com et dius?
2: Xavier.
1: No, em dic ICAT. Com et dius?
2: ICAT.
1: I què ets?
2: La ràdio dels festivals.
1: Veus? Boníssimes barres. Va, i a veure què ens tira la Laia, que és l'oient que avui tria l'última cançó del Nota de Veu d'ICAT.
4: Hola, Frankie Aina, sóc la Laia i m'agradaria escoltar Equilibri, del Guillem Roma. I dic aquesta cançó, però em podria dir qualsevol altra, perquè hi ha moltíssimes cançons del Guillem que m'agraden. I una de les coses que més m'agrada és el rerefons de les cançons. Normalment els discs tenen com un fil conductor, per dir una manera, i les cançons tenen sempre algun missatge, alguna cosa a explicar, i en els concerts ell això ho fa molt bé, explica doncs com van sorgir les cançons, què ha volgut dir amb aquella cançó i una mica doncs l'imaginari que hi ha a darrere de la seva música.

no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa. Mentre

0: Escolta, Zicat. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents, al programa d'informació musical d'aquesta, la vostra emissora cultural, que és ICAT. Avui farem el programa amb l'equip habitual i amb moltes coses a explicar-vos, com cada dia, però avui potser més que mai. Tenim a la Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep i oients. Doncs mira, segon dia del mes de juny, ahir vam tenir doncs aquell especial que vam dedicar tot una hora al Primavera Sound i avui no ens volíem saltar una mica el que és la nostra norma, buscar una mica quins són tots els concerts interessants que hi ha per aquest mes de juny i tots els discos interessants. Òbviament parlarem del Sonar, parlarem del Primavera Sound i de molts altres concerts, però ens sembla que primer tenim una cançó amb dos protagonistes de divendres del Primavera Sound.
1: Correcte, perquè demà ja ens instal·lem al Parc del Fòrum i farem un parell de programes des d'allà, tant dimecres com dijous, i Cat hi arriba per transmetre un munt de concerts, entre ells The Cure o The XX, i nosaltres ja estem plenament al Primavera, diríem, amb el cap al Primavera ja, i per això hem trobat la cançó ideal per començar el programa d'avui, que és Every Single Weekend, una col·laboració entre els australians The Avalanches i el músic i productor de The XX, Jamie XX. Els The XX estan al festival, els Avalanches fan una sessió de DJ, així que dos protagonistes del festival units en aquesta nova cançó d'Avalanches amb Jamie XX. Benvinguts!

No cal dir que aquesta setmana Barcelona fa olor a Primavera Sound. La gran festa comença oficialment dijous al Parc del Fòrum amb la prèvia corresponent i gratuïta de dimecres, però des d'ahir la música ja sona gràcies al Primavera a la ciutat i amb un munt de propostes realment llamineres com Guis a la sala Paral·lel 62 o aquests que sonen els escocesos Mogwai, que estaran demà resmetats amb les cançons del seu últim disc d'estudi de Bad Fire. Per no perdre el costum, nosaltres muntarem el camp base al Parc del Fòrum dimecres i dijous per viure de prop i minut a minut les primeres hores del Primavera Sound amb entrevistes a grups que hi actuen. També ho recordem que ICAT emetrà un munt de concerts entre dimecres i dissabte d'artistes com Guitar Rica de la Fuente, The Cure, The XX, Wet Leg o Father John Misty.

Doncs al marge del Primavera Sound també hi ha vida musical la primera setmana d'aquest mes de juny. Com a exemple, els colombians Kraken duran dijous el seu rock dur a la sala Upload. L'endemà divendres, Lia Kali i Lil Aiden actuen al Festival Observa de Sabadell. Divendres i dissabte es torna a posar en marxa el Festival Recòndit amb les actuacions de Maria Jaume i La Publicitat, que són aquests que estan sonant de fons, concert que es fa a l'Església dels Sords, i Maika Makovski a Cal Baró d'Esponellà. Hi ha encara una altra proposta per divendres i dissabte. Es tracta de La Patum de Berga, que entre sal i sal també ofereix música en directe a càrrec de Doctor Prats, Mamaduixa i Els Tiets, entre altres.

Amb la ressaca del Primavera Sound, la segona setmana del mes de juny també està molt farcida de cites importants. Per exemple, dijous 11 comença a Sant Pere de Ribes, nova edició del Monocicle. Per resumir-ho, tres dies intensos amb un cartell que inclou Ciutat, Gavina, Punt, MP3, Romàntic Dimoni, Judit Nederman, Cristena i Terrae. Dimecres 10, la Sala Apolo acull el festival Microfusa amb Xico i Jovadarai, i si us agraden de Bombats, no us perdeu el concert que faran el dia 12 a Paral·lel 62. Un altre punt important serà Vic, on els dies 12 i 13 es farà nova edició del Cabró Rock amb reclams musicals com els de La Fúmiga, La Gossa Sorda, Uineta o Casgrasses, Els Tiets, Figaflaues o Lacs amb Busto, entre altres. I si sonen els britànics UB40 és perquè formen part de la programació del festival Port Vell. Comença el dia 12 i fins al 28 de juny, a més de UB40, hi actuaran Kamasi Washington, Cardigans, Nile Rodgers, Joss Stone, James, Alan Parsons, Joel López i Rufus Rainwright, per citar només uns quants exemples.

Arribem ja a la tercera setmana del mes de juny i com a aperitiu a l'estiu, una nova edició del Sónar del 17 al 20 i un cop més. I Cat i l'Independents hi serem per explicar-vos tot el que passa dins del recinte de Fira Gran Via, que per primer cop aixoplugarà les jornades de dia i de nit. Tres dies per fer grans descobertes i també per poder veure el debut d'aquests que sonen de fons, els llegendaris de Prodigy, un debut aquí al Festival Sónar, o també per celebrar el 50è aniversari de Cabaret Voltaire. Dos noms espectaculars als que podem sumar els de Charlotte DeWitt, Emily Lenz, Daito Manabe, Joy Orbison, Kellys, Skepta, Mètrica, Mausti, Mother Selecta o Nia Archives.

Doncs la mateixa setmana del Sónar també coincideix una visita molt especial, i és que no cada dia es pot tenir damunt d'un escenari Mike D, membre fundador de Beastie Boys. Això serà possible el dia 16 a la Sala Apollo, mentre que a Rasmatàs hi trobareu els incombustibles Corrosion of Conformity. En aquesta mateixa sala, el dia 18 es viurà un comiat molt trist, el de Selva Nua, que posen punt final a la seva carrera. També el 18, la Sala Salamandra celebra 30è aniversari amb una festa que inclou Queralt Lahoz i En Paranoia, i a Lleida arrenca el magnífic fest 3 dies de música amb Lori Meyers, Love of Lesbian i The Molotov, entre altres. Més al nord, a l'Estartit, del 19 al 23, nova edició del Festival Ítaca amb La Moda, 31 Fam, Remei de Calafresca, Hipnosi o Cupido. I a tot això, aquesta setmana també hi heu d'afegir el concert que Mika Pinkinson farà el dia 20 a la Sala Apollo.

I la quarta setmana de juny arrenca amb la veu del cantant i model australià Don West, que actua el dia 23 a la Sala Apollo, dos dies més tard, el 25. Es dona el tret de sortida de la Fònica de Banyoles. Fins al dia 28 hi trobareu els Pets, Calavento, Lecoq, Roger Mas amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, Quimi Portet, Tarta Relena i Mar Pujol. I si aquesta veu us sona, és la veu del californià Chris Isaac, sona perquè el dia 27 té concert a la Sala Paral·lel 62 de la capital catalana. I acabem amb Beat, que és la superbanda que recupera el repertori dels tres primers discos de King Crimson. Ells són Adrian Belew, Tony Levin, Steve Bay i Danny Carey de Tool.

I comencem forts amb una de les grans estrelles internacionals del moment, Olivia Rodrigo. Sí, aquesta mes, en les properes setmanes, arribarà el seu nou disc, que inclourà cançons com aquesta titulada The Cure, un dels avançaments que ja han pogut escoltar del que serà el seu tercer disc d'estudi. Es publicarà, com dèiem, el dia 12 i es titularà You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. I segur que encara ens té reservades algunes sorpreses. En tot cas, aquest disc ja té també dates de presentació a Catalunya de cara a l'any que ve, amb 4 dates al Palau Sant Jordi de Barcelona els dies 1, 2, 5 i 6 de maig. Olivia Rodrigo segurament publica el disc més destacat i que es vendrà més d'aquest mes de juny, però n'hi ha d'altres. També ens fixem en la veu exquisida de Beth Orton.

L'anglesa Beth Orton, que la vam conèixer dins de l'escena anomenada folktrònica, combinant el folk amb l'electrònica, però aquí cada vegada hi ha menys electrònica i més folk. Això sí, una veu que ens continua enamorant després de tants anys. The Ground Above és el títol del disc que publicarà el dia 26 de juny. Serà ja el novè disc de Beth Orton, que comença a tenir ja carrera de clàssic, oi? Doncs bé, hi trobarem cançons com Waiting en aquest disc i haurem d'esperar, com dèiem, una miqueta més per poder-lo escoltar el dia 26 de juny. Aquests discos ja tenien la seva data al calendari fixada des de feia força temps. En canvi, n'hi ha d'altres que s'han anunciat gairebé per sorpresa. No esperàvem que aquest mes es publiqués disc de La Fuente.

0: el protagonista.
1: Granada sempre ha sigut una gran capital musical, també del hip-hop. Allà hi ha gent que està marcant el pas del hip-hop i de la música urbana de les últimes temporades, i segurament el més exitós de tots és De La Fuente, nom artístic de Pablo Enoch Bayo Ruiz, fill de Granada, amb pare espanyol, mare brasilera, i bé, aquest home va començar jugant al futbol, però amb una lesió el va apartar del futbol i el va portar a la música. Déu-n'hi-do l'èxit que té De La Fuente. Doncs el 19 de juny publicarà Brigado, amb cançons com aquesta que ja estem escoltant, Caravaggio, ja veieu, influències llatines, diríem, per tot arreu, i orgull de ser de Granada, una ciutat, diríem, extraordinàriament musical. I ja que estem escoltant electrònica, d'aquesta manera particular, com l'entén De La Fuente, ara una altra electrònica totalment diferent. Fa relativament poc, uns 5 anys, va morir als 85 una llegenda de la música jamaicana, que és Lee Scratch Perry. Però va deixar algunes sessions que es van publicant de forma pòstuma, entre elles unes sessions amb el duet alemany de música electrònica Mouse on Mars. Doncs bé, hi haurà disc, i ben aviat, aquest mateix divendres, el dia 5 de juny, es publica Spatial No Problem. És la veu i l'estil inconfusible d'un dels mestres de la música jamaicana i del dub, Lee Scratch Perry, amb l'electrònica experimental i d'avantguarda dels alemanys Mouse on Mars. Són així.

Maus on Mars i Lee Sky Perry, no sé vosaltres, però jo tinc ganes d'escoltar tot el disc, a veure com sona. I un altre disc que, home, ara ja sabem que es publicarà, però fa poques setmanes no en teníem ni idea que aquest mes de juny també seria el mes de retorn dels Strokes.

0: El dia 26 de juny es publicarà el nou disc dels Strokes des de Nova York, Reality Awaits. És un disc que està aixecant reaccions, diríem, diferents, segons anem escoltant avançaments. Però ens haurem d'esperar fins al dia 26 de juny per escoltar complet aquest nou disc dels Strokes, on ja veieu que hi ha la veu retocada aquí de Julian Casablancas, amb una miqueta d'efectes. Veurem com és el resultat de tot el disc en global. I ja tenim data també de presentació d'aquest disc a Barcelona. El 20 d'octubre passaran per al Palau Sant Jordi The Strokes, un dels llançaments indie d'aquest mes de juny, sense cap mena de dubte, i també arribarà a les botigues el mateix divendres, aquest mateix divendres, el nou disc de Dead Cab for Cutie. Es titula I Built You a Tower. Ara, la veritat és que teníem ganes també de recuperar aquest clàssic de l'indie, que és Dead Cab for Cutie, i la veu de Ben Gibbard. Doncs bé, fa ben poc van anunciar una gira, no hi ha concerts a Catalunya, de Dead Cab for Cutie, ja informarem si és el cas, i com dèiem, aquest divendres, això sí, publiquen nou disc, I Build You a Tower, i van passar per al programa de Jimmy Kimmel de la televisió per presentar una de les cançons d'aquest nou disc, Riptides.
1: Their album, I Build You a Tower, comes out Friday, here with the song Riptides, Death Cab for Cutie.

0: Independents. Nosaltres et posem la música. Tu hi poses l'orella.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: El programa que desperta Catalunya.
3: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
0: Pausa.
3: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
0: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
3: Pausa. Independents.

0: amb Josep Martín i David Talleda.
1: Independents. Discos en diagonal.
2: No totes les setmanes es publica un disc nou de Paul McCartney. De fet, ara feia més de 5 anys que l'ex Beatle no editava un disc en solitari, fins la setmana passada, que va arribar a totes les botigues de Boys of Dungeon Lane. És un disc nostàlgic, on McCartney recupera els seus inicis al món de la música a Liverpool, aquell Liverpool de postguerra, i les primeres passes al costat de George Harrison i John Lennon, quan el món encara no havia embogit pels Beatles. En aquest sentit, també destaca el duet amb l'altre Beatle viu, Ringo Starr. Musicalment, les cançons sonen clàssiques, però de seguida es nota que al darrere hi ha un compositor superdotat que ha ajudat a definir el pop de masses i que conserva el seu talent capaç de crear melodies memorables. Però prou de parlar-ne, perquè el millor que podem fer és escoltar-lo. Hem triat 5 cançons perquè es feu una idea de com sona The Boys of Dungeon Lane, el nou disc de Paul McCartney. 1, 2, 3...

Doncs així és com sona aquest nou disc de Paul McCartney, que per cert està molt actiu als seus 83 anys. Ara aquí, a l'Independents Dicat, anem per notícies musicals en format més breu.

L'artista nord-americana Kelly la va donar a conèixer i tres avançaments del seu tercer disc d'estudi, New Avatar, que es publicarà el dia 10 de juliol i que inclourà diverses col·laboracions, com per exemple la de Pink Panthers. Doncs coincidint amb aquest material nou, s'ha anunciat concert de presentació a Barcelona, concretament a la Sala La Paloma, el dia 23 d'octubre, i unes entrades que es posen a la venda aquest divendres a partir de les 10 del matí i al preu de 36 euros. D'altra banda, el duet de pop-rap de Nebraska, Jack and Jack, ens visitarà el 16 de novembre, sala 2 del Rasmatàs, i també el novembre, per al dia 24, hi ha l'Apollo Kingfisher, una de les bandes amb més projecció de l'escena irlandesa actual. També a l'Apollo, visita dels alemanys Riques, de cara al 10 de desembre, i Niña Polaca, el 6 de febrer, a Rasmatàs, presentant el seu tercer disc, que va sortir a l'abril i que es diu ¿Dónde está la ONU cuando más lo necesitas? I encara una altra data, aquesta més pròxima, la del 7 de juliol, aquell dia Dockstar actuaran a Paral·lel 62 per presentar el seu quart disc d'estudi All In Now, que es va publicar divendres passat. Val la pena recordar que el baixista de la banda nord-americana és l'actor Keanu Reeves.

0: Recordeu Holograma amb dues M's? Doncs ara la banda barcelonina enceta una nova etapa i mentre prepara nou disc ens avança una de les cançons.
1: Bones, què tal, companys d'Independents? Esperem que estigueu molt bé. Nosaltres som Holograma amb dues M's i el que avui us presentem és el primer avançament del nostre proper disc. Aquest tema es diu Prometo estar bien i el que us trobareu i escoltareu seran els sons i el core, no? el cor del que serà l'àlbum. Amb aquest tema el que hem buscat és també aquest contrast que a vegades ens trobem a la vida entre moments molt forts i moments de calma, i d'aquí aquests sons a vegades suaus però punyents i aquestes bateries que entren gairebé sense avisar, també acompanyada per la veu preciosa de l'Ignasi, el nostre cantant. Amb aquest tema us fem una promesa: intentarem estar allà, intentarem estar atents i preparats per poder defensar aquesta cançó i les que aniran sortint els propers mesos, per sobretot defensar-les en directe, que és el que més ens agrada. Ens agrada moltíssim composar, tancar-nos a l'estudi i fer aquest moment més de cova, però també pujar-nos a un escenari i tocar i vibrar amb totes les persones que ens acompanyen. Així que res, moltes gràcies i esperem que us agradi. No.

0: Versió o original? Versió o original? Versió o original?
1: Doncs ara que ja tenim aquí el Primavera Sound, recuperem una versió mítica del repertori d'un dels caps a cartell. Però primer, escoltem l'original. Això és Just Like Heaven, de The Cure.

Doncs no sé si la tocaran al concert de divendres que transmetrem en directe a ICAT, però està clar, Just Like Heaven és una de les moltes bones cançons de The Cure. Va ser el tercer senzill que es va extreure del disc que van publicar l'any 87, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, una cançó important en la història de la banda, concretament de la segona etapa, diria, més pròxima al pop. Robert Smith, de The Cure, va escriure a la França i es va inspirar en un viatge que va fer a la platja amb la que més tard seria la seva esposa. Sempre l'ha considerada una de les millors cançons del grup i podríem dir que és la que els va obrir les portes a les llistes nord-americanes. Just Like Heaven s'ha versionat força vegades, però coincidim amb Robert Smith que la millor adaptació és la que em va fer Dinosaur Junior, el grup del nord-americà Jay Massis. A veure si vosaltres també hi esteu d'acord.

0: Doncs així acabem el programa amb The Cure i Dinosaur Junior, que són dos artistes molt del Primavera Sound, on a partir de demà ens instal·lem ja, eh?
1: Sí, estarem demà, estarem dijous, i recordeu que ICAT estarà fins dissabte amb molts concerts de molts dels grans protagonistes d'aquesta nova edició.
0: Per exemple, demà es transmetrà el concert de Guitarrica de la Fuente, però abans un Independents. Us esperem en directe des del Fòrum demà aquí, a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal.
1: I ens ha enviat un Excel. Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Escoltes i cares.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: El llegendari programa Pista de fusta arrenca de nou. Gairebé una dècada de balls de tarda. A la FM dedicat a les 8 del vespre de dilluns a dijous. Sempre Trescat Cultura i les aplicacions per mòbil o tauleta. Un ventall, un pòquer, que pots fer servir com tu vulguis. Miqui Puig, els plats, et diu hola. Avui tenim de nou ball de tarda. Artistes, novetats, versions, remixes, tot serveix si el ball és amb nosaltres. Sabeu que sempre començo de baix a dalt, com si la festa comencés, arribem, ens saludem i tots som a punts per gaudir d'una tarda de ball. Marco Benedetto i Dream Chase. I can't control this bliss.

Quin encert invitar a la Marina, la veu de Dean Keyes, per aquest I Can Control This Bliss. Marco Benevento segueix jugant amb els toc retros, la seva música. Gitkin, guitarres d'un altre món, i aquest Call My Name.

M'encanta que Gibb King es defineixi com a twang funk exòtica. I és això? Un guitarrista dotat amb guitarres punxegures i ritmes per malucs selectes. Ets aïcat a la ràdio inquieta, el programa es diu Pista de Fusta. I ara arriba un doble combo. Un artista d'ara que m'encanta, fent una versió d'un artista que tota la vida he estimat. És el Lado Negro fent una versió de l'Sly. L'increïble Dance to the Music en la recreació de Lado Negro.

0: una petita delicatessa. És el que ha fet l'Ado Negro. Diu que tota la vida ha estimat Sly. Si estimes Sly, t'estimem nosaltres. Dance to the music. Així ens ho escriu en majúscules, amb el 2 en número i el de music amb una A, donant-li un punt retrofuturista amb petits elements electrònics que la fan necessària, com és necessari ballar.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? ¿Y cómo te llamas?
2: Miki Puig.
1: ¿Ah? Funcioné.
2: Pista de fusta amb Miki Puig.
0: Una mica de sobres de leiro. Canto de aldeia. Momo invita Nina Miranda. I el resultat és aquest.

l'artista Marcela Frota, Canto di Aldea i Nina Miranda, posant-hi aquest punt, contrapunt, absolutament folk, bellesa, amb arrels de la música popular brasileira.

quilòmetre zero ara. Nova edició del segell Gazzara. El Gazzara Sound System amb la seva versió discogràfica. We Need Love, Black Sound i Roberto Sánchez.

heu de buscar ja aquest 7 polzades. És una edició tan especial i tan bonica que no us l'heu de perdre. La Marta Romana, darrere de Black Scum, i en Roberto Sánchez cantant d'aquesta manera We Need Love. Algun remix també que punxarem, però sobretot aquesta bellesa, el soul d'inspiració dels anys 70, fet tan meravellosament. És Quilòmetre Zero, és segell de Barcelona, artista de Barcelona, Robert Sánchez, un artista de l'Estat, i la pista de fusta, un altaveu sempre bonic. Love of a Girl, Eddie Barón, com ho feia Turing, i el projecte de Jim Barón.

0: quin tros de cançó. És Jim amb la seva filla Eddie Baron posant-hi la veu. Aquest Love or Go, elegància folk, electrònica puntual i molta, molta bellesa. Ets la ràdio inquieta quan hi ha tardes d'aquestes amb tanta delicadesa. Gairebé parlar sobre em sembla un insult.
1: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure. Cada vespre hi ha ball al Pista de Fusta. La sessió diària que converteix el sofà en pista de ball. Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot.
0: Lolo Sudai. Tout seul à la plage. Ara que ve de gust anar a la platja. La Lolo viu d'anar-hi sola.

Lo Suai és un artista d'ara mateix francesa que coqueteja amb les llistes d'èxits, els TikToks dels vostres fills i els programes d'ancians com jo, Tout seul à la plage. I aquest ja ho saps, és en Charlie Chimi, un cubano que va per lliure.

Fill de dominicans i cubans exiliats a Nova York, gravava per al segell de Coca Maria, aquesta dona experta en trobar llatinitats més enllà de la part comercial. El disc es diu Disco Chimi. Busqueu-lo i trobareu el títol d'aquesta cançó, que no puc pronunciar per l'horari que tenim. Ets aïcat a la ràdio inquieta. I aquests són francesos, jugant amb la part més lúdica de la música. Segur, és simple. Són dubos.

0: un toc d'isalising, una mica de psicodèlia francesa, molt de ritme brasiler. L'àlbum es diu La Poursuite, i aquest segur és simpà, és senzillament una delicatessa que ens fa pensar que anem amb descapotables, que vestim molt elegants i que els pantalons ens queden a la mida justa per sota el llombrígol. Pista de fusta, d'Hugo François, i una tarda que tanta elegància un no pot suportar.
1: Tots a la pista. Miki Puig als plats.
0: I ara una banda sonora.

són els italians Calibro 35 amb aquesta Riot, una peça de la banda sonora del documental sobre l'escriptor James Ellroy anomenat Ellroy versus Los Angeles, capturant l'esperit de Los Angeles amb una Riot necessària. Christian Promer featuring Leon Berlin. Això es diu Struck. T'ho juro que avui la tarda té coses tan boniques que no ens les acabarem.

el disc de Christian Prumé. Es dirà Rhythmic Nocturne. I en aquesta rítmica nocturna la veu de Leona Berlin li dona tot el sentit, tota la gruixesa en aquest estruc. Avui estem amb ritmes no canònics, però sí alhora excitants. El fenomen mundial Nugenea torna. Torna amb un disco i tothom aixeca les celles veient que People of the Moon segueix tenint el mojo dels músics del sud d'Itàlia. Matucci Buo.

Bravo. Nugenea, donant un pas més enllà de la seva llegenda. En aquest àlbum anomenat People of the Moon, segueixen amb el seu sicilià impossible, Matuche Buo. I aquestes reminiscències...

una dosi altíssima de funk en aquest funk star del projecte The Cruz, escrit amb una manera estrambòtica, però bé dir així, The Cruz, funk alternatiu, instrumental, d'ara mateix. Coreografia Midnight Magic.

un so increïble amb la veu de Tiffany Road i sobretot aquest aire tan novaiorquès de coreografia. El projecte Midnight Magic, el segell Razor and Tape i el teu programa de ball favorit, el Pista de Fusta. El projecte Alma Negra, una cançó que es diu Free, i tots a picar de mans, una recta final, la de Pista de Fusta, que té encara groove per donar i vendre. Des del segell berlinès Toytonics, Alma Negra.

0: quan t'arriba un instrumental com aquest, tu has de cantar sobre el sintetitzador. Ell és el que porta vertebra. Tota la imaginació. Alma Negra. El seu EP es diu Free, com aquesta cançó. El segell és el Tònics, de Berlín. I l'emissió radiofònica es diu Pista de Fusta. La fem a ICAT, a la Ràdio Inquieta, amb Miqui Puig als plats cada tarda. De dilluns a dijous, de 20 a 21, de 8 a 9, repeticions els caps de setmana. I sempre 3CAT Cultura. És una festa que no s'acaba.
1: Cap ballador sense la seva dosi de Pista de Fusta.

0: La mateixa pista i un alien que arriba d'un altre món és Pete Manson, que veu com el seu alien remescla per la Phenomenal Hand Club Band. Ja ho saps, una banda que pica de mans, un programa i un locutor, i sempre el ball amb vosaltres. Us estimo molt. Sigueu feliços. Balleu.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat amb Mickey Puig.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
3: Déus guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des d'ICAT, dedicat a aquella persona que et cau com el cul, arriba l'hora del cel obert. Sí, sí, no dissimulem. A veure, tots en tenim un. Tots tenim una persona que és com la nostra nèmesi. Que quan el veiem ja ens agafen tots els mals. Mira, se m'està trencant la veu perquè la tinc absolutament visualitzada i no penso dir-vos el nom perquè el coneixeu tots. I és que en aquesta vida que ens ha tocat viure, tard o aviat ens creuem amb gent que exemplifica el pitjor de la raça humana. I avui volem fer una galeria dels horrors. Sí, volem apuntar-los i disparar també. Perquè hi ha artistes de la història del rock que tenen molta, però molta mala fama.

El Rock and Roll Part 2, la cançó, bueno, la més destacada d'en Gary Glitter, que és el nom artístic del Paul Gatt, un tio que va estar buscant l'èxit de manera poc fructuosa a la dècada dels 60 i que es va apuntar a la moda del glam rock, a l'ombra d'en Bowie, T-Rex i Roxy Music. A veure, la seva proposta no tenia tanta envergadura, tot i que aquestes cançons tribals de guitarres eren uns himnes ideals. I la prova està que encara es fa servir aquesta cançó a les mitges parts dels partits de bàsquet o de béisbol als Estats Units. El problema és que aquest tio va resultar ser un autèntic monstre i poca gent mereix la caiguda als inferns d'una manera tan empírica com en Gary Glitter, condemnat per traficar amb pornografia de menors i que ara mateix, a dia d'avui, continua tancat a la presó sense possibilitat de fiança. Però bueno, ja que hem vist a banda aquest monstre, anem a altra gent que no és tan monstruosa, però sí que és difícil tenir-los com a amic. Un d'ells és el que molta gent diu el pioner del rock and roll, el que el va inventar. Parlem d'en Chuck Berry.

No particular place to go, Chuck Berry, el poeta del rock and roll, un gran lletrista que feia cançons sobre l'adolescència quan tenia 30 i pico d'anys i que tot el que té de genial ho tenia de males vibracions. Hi ha mil anècdotes sobre la gasiveria d'en Chuck Berry. El seu modus operandi era arribar en una actuació, demanar la pasta per adelantat, si no, no sortia, i agafar de grup d'acompanyament qualsevol de la zona quan tal es sentís pagat només per poder tocar amb el seu ídol. O sigui, un ràcano de campionat que, a més, va ser condemnat per posar càmeres en un hotel que regentava i també per fotre un cop de puny a Keith Richards un dia que va gosar a agafar-li la guitarra. En Ryan Adams, de baralles, n'han tingut bastantes, però la seva mala fama és com entre la professió. Diguem-ne, si heu llegit el Meet Me in the Bathroom, aquesta història oral sobre l'escena de Nova York a principis d'aquest segle, veureu que tothom parla malament de Ryan Adams, tothom. Els Strokes es van enganxar a l'heroïna per culpa d'ell i, sobretot, la seva caiguda en desgràcia va ser provocada per una cançó de la Phoebe Bridgers, el Motion Sickness, que va servir per una espècie de moviment Me Too contra ell, en el que moltíssimes cantants van descriure com aquest home era un depredador que les entabanava amb promeses de treure'ls un disc únicament per la seva satisfacció sexual.

New York, New York. En el moment potser més popular a nivell de vendes de la història de Ryan Adams, publicat el 2001. Un Ryan que jo l'he vist en directe i era per pujar a l'escenari i fotre-li un gec d'hòsties, perquè no és que anés begut, sinó que es feia el begut, demanant ampolles de vi a la barra, entre cançó i cançó, i fent un espectacle francament lamentable. Què, però estic portant perles avui, eh? Uf, i espera, que en tinc bastantes més. Per exemple, si haguéssim de buscar una persona que s'ha guanyat a pols la fama de dictador, buscabregues i mal company, aquest seria el Mark Smith dels The Fall.

Totally Wired, que seria una descripció perfecta per mostrar la personalitat del líder de The Fall. Potser el grup que té el rècord mundial de més membres expulsats del mateix per part del seu líder. I és que entre que ningú té collons d'aguantar-lo més d'un parell de temporades i que si ho fan acaben rebent un abús psicològic i físic insuportable, el resultat és que The Fall és poca cosa més que el Mark Smith, el seu mal humor i els quatre replegats que, pobrets, encara no són conscients d'on s'han ficat. De fet, si parlem de músics amb mal humor, gent que és millor no entrevistar-la perquè saps que et fotrà un moc, el campió mundial és en Lou Reed.

0: give the whole thing up for you.
1: Coney Island, baby, tio. Que gran que era Lou Reed. Un autèntic geni. Una de les 10 persones més influents de la història del rock and roll, amb diferència, entre la Velvet Underground i la seva carrera en solitari, el seu llegat és indiscutible. Ara, una altra cosa és haver de suportar el seu humor. I si no, que li preguntin als pocs periodistes que van gosar a intentar entablar una conversa mínimament civilitzada. Monosíl·labs, males cares, insults... Van fer del senyor Reed un dels homes més temuts i més evitats de l'escena del pop. Un altre que tampoc era l'alegria de la huerta és en Van Morrison. Van Morrison, millor que no l'entrevistis tampoc, perquè primer, que no li ve de gust estar allà, i segona, que és un tio amb molt males puces. Els mateixos músics que han tocat amb ell expliquen que en més d'un cas, i en més de tres, i en més de deu, en Van ni tan sols el saluda quan arriba al recital, es tanca en el seu camerino, surt, toca i marxa. Que dius, va, home, va, què et costa de dir bona nit, Van?

The Way Young Lovers Do, que mira, l'altre dia va sortir amb això de l'Spotify, d'aquestes xorrades que foten, que és la primera cançó que vaig escoltar en aquesta plataforma. Que dius, bé, per ser la primera, prou que la vaig encertar. Aquí estem avui, al cel obert, repassant la gent més odiada de la història del rock, els músics amb més mala premsa, i el que ve ara tampoc es queda curt, eh? És el senyor Ike Turner, conegut principalment per ser el marit de la Tina Turner, que la pobra al final no va poder més i va explicar en una biografia el tracte denigrant que va patir per aquest home enganxat a la cocaïna, infidel, violent i dèspota. De fet, era tan desagradable que quan el Phil Spector va triar la Tina Turner per cantar la seva nova cançó, el River Deep Mountain High, explica la llegenda que va agafar per banda a l'Ike i li va dir, mira, tio, et donaré aquesta pasta. I l'Ike va dir, hòstia, molt bé, i què he de fer, tocar la guitarra? Diu, no, el que has de fer és no ser-hi en tota l'estona.

River Deep Mountain High. Aquestes cançons que són com minisinfonies cortesia del Phil Spector, que també podria entrar en aquesta llista, però com que no toca, encara en salvarà. El que no se salva, però, és en Roger Waters.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for bruising.
2: Money, que seria una mica la definició perfecta de la baralla entre Roger Waters i la resta dels Pink Floyd quan aquests van decidir conservar el nom i continuar girant, la qual cosa va treure el pitjor d'en Roger, que ja és molt de dir, perquè si hi ha una persona enfadada amb el món, aquest seria l'ex-líder d'aquest gran grup de Cambridge. Només cal entrevistar en David Gilmour per adonar-te'n de que la personalitat d'en Roger era senzillament tòxica i plena de violència verbal. Va, vinga, fem una petita pausa per respirar, però encara tinc uns quants energúmens que, malgrat la seva manera de ser, van fer grans cançons.
3: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes ICAT. Música amb història, per gent amb geografia.
2: Seguim aquí amb geografia, història i artistes amb mala fama a nivell de personalitat. Per exemple, Ray Davies. Molta gent es pregunta com és que els Kings no són tan reconeguts com els Beatles o els Rolling Stones. No serà per les cançons, i és veritat. Els Kings tenen tantes cançons bones o més que qualsevol d'aquests altres grups. El problema és el Ray Davies, que és un tio desagradable, asocial, mentider i roí. I això no ho dic jo, ho diu el seu propi germà, el qual explica la biografia que va fer, que un dia ell i el rei, o sigui els dos germanets, se'n van anar a una festa i en Ray va flipar de la mansió que tenia aquell home. Era com una espècie de palau ple de tot tipus de luxes. I no se li va acudir una altra cosa que proposar-li a l'amo que, a canvi de que li deixés estar allí unes temporadetes cada estiu, se podia quedar amb son germà. Sí, sí, li va oferir el Dave Davies, de penyora,

This Time Tomorrow, els Kinks, tota la vida barallats, principalment per el caràcter poc afable del seu líder, en Ray Davies. Un altre home que també té una habilitat especial perquè tothom parli malament d'ell és en Ritchie Blackmore, un dels grans guitarristes de la història del heavy metal, però que, en un fet que és gairebé còmic, pots comprovar el documental que van fer sobre la seva trajectòria de que no hi ha ni un sol músic que hagi passat pel grup que digui alguna cosa agradable d'ell. Però alguna cosa serà, clar.

Highway Star! Oh, mare meva, Richie, que bé que tocaves i quina mala llet que tens. Bueno, si aneu al YouTube trobareu concerts d'aquells en què a mig concert ell fot el camp, llença la guitarra i engega la merda a tots els altres. Pobre Ian Gillan, el que va haver de patir. Igual que van patir també els membres dels Talking Heads el caràcter dictatorial i manipulador d'en David Byrne.

Psycho Killer, que molta gent diu que li quedava perfecte per la personalitat del David Byrne, perquè té una mica de pinta d'Anthony Perkins, a Psicosi, fins i tot físicament. Vinga, va, acabarem el programa d'avui i ho farem amb David Crosby, un home que ens va deixar no fa gaire i que va reconèixer que cap dels seus excompanys de grup, ja sigui de Crosby, Stills and Nash o els The Byrds, el dirigia la paraula. El motiu, ser un bocamoll, un mal company, un ególatra i no parar de malparlar dels seus exsocis de grup. Amb aquest long time gone, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà us diu en salut i fins la propera. Adeu.

0: Escoltes ICAT.
1: Andrea, quin llibre recomanaries a aquells que no suporten la calor i veuen amb impotència com està arribant un estiu infernal més?
2: Doncs El nedador, de John Cheever, perquè ja saps, Marc, que una bona piscina és la millor solució a les calorades estiuenques.
1: Doncs saps què et dic? Que em sembla molt bona idea. Comença la pila.
0: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Cerrudo i Andrea Genovart.

0: Comença juny, un mes meravellós on donem la benvinguda a l'estiu i acumulem llibres per llegir amb calma a la platja, a la muntanya o al sofà de casa. Per als amants de la música i melòmans com l'Andrea, també és un mes de festivals imprescindibles. Aquest cap de setmana se celebra el Primavera Sound a Barcelona i tant l'Andrea com un servidor serem per allà donant voltes. Si ens trobeu i ens reconeixeu, saludeu-nos i us farem una recomanació lectora personalitzada. Si la trobada és a altres hores de la matinada, no ens fem responsables dels llibres recomanats, això sí. Reconèixer-nos, per cert, és molt fàcil. L'Andrea és una noia menuda i amaura d'escriptora maleïda i jo sóc un noi alt i amaura de ser un tio pesat que a les festes diu que no va arribar a ser futbolista professional per culpa d'una lesió de genoll. Més enllà de tot això, el programa d'avui el començarem parlant de la polèmica eterna entre literatura i intel·ligència artificial. Després us recomanarem un parell de llibres, xerrarem amb la Llucia Ramis sobre el seu nou llibre Un metre quadrat i acabarem rebent a la nostra estimadíssima Irene Jaume, que amb la secció Per cert culminarà un programa absolutament històric, llegendari i fins i tot, Andrea, apoteòsic.
1: Respira. Moltes coses, eh?
0: Moltes coses.
1: Moltes coses. Un moment, sóc escriptora maleïda, carinyo.
0: Tens aura d'escriptora maleïda.
1: Sí,
0: una miqueta sí.
1: Però com, perquè vaig com corejadeta per la vida i vesteixo sempre de negre.
0: Vas molt vestida de negre, a vegades fas cara de mala llet pel carrer, i algun cop t'he vist pel carrer que ens hem trobat i fots cara de mala hòstia.
1: Sí?
0: Sí, algun cop de fet he passat una mica, he canviat de...
1: No m'has saludat.
0: Per no saludar-te, sí, perquè em feies por. I a més, ja saps, la nostra doctrina de no parlar entre setmana. Si ens trobem pel carrer,
1: és veritat,
0: hem de canviar de vorera.
1: A tothom li poso bona cara menys a tu.
0: quina sort, quin luxe. Doncs anem ja, no?, amb tema intel·ligència artificial. Perquè
1: vinga,
0: és que
1: anem a enfadar-nos una setmana més.
0: Els últims 7 dies hi ha hagut moltes notícies al respecte i la més sonada segurament és una polèmica amb la Olga Tokarczuk. Ho he dit bé, Andrea, que últimament estàs molt tiquismiquis amb els
1: cognoms. Amb el pilet, sí, tot val. Som demòcrates, respectuosos i polifonètics.
0: Molt bé. Polifonètics.
1: T'agrada, el concepte?
0: Potser volies dir políglotes, que és la paraula que vam aprendre aquí fa un parell de setmanes.
1: No, polifonètics té a veure amb la pronunciació, o m'ho acabo d'inventar sobre la marxa, del rotllo, ser obert amb la pronunciació.
0: M'agrada molt. A partir d'ara em considero una persona polifonètica. Doncs la Olga Tokarczuk, com sabeu, segurament és una escriptora polonesa, Nobel de Literatura l'any 2018, o sigui, no estem parlant de poca cosa, i autora d'obres com Un lloc anomenat Antany, que podeu llegir a Proa. La polèmica és perquè fa uns dies va saltar la notícia que la senyora Tokarczuk utilitzava la intel·ligència artificial per escriure. En una taula rodona d'un festival literari va dir que la IA pot ser una eina molt útil pels escriptors. Diu que a vegades ella li escriu una idea a la intel·ligència artificial i li pregunta, carinyet, li diu carinyet, carinyet, com podríem desenvolupar això de forma magistral? Heavy.
1: O sigui, no es corregeix ortogràficament aquesta paraula.
0: Li posa una idea i diu, què podríem fer d'això? A més, fixa-t'hi, primera persona del plural. O sigui, hi ha una coautoria aquí. Tokarczuk, Nobel de Literatura.
1: No m'esperava,
0: No només va dir això, també va dir que ella és conscient de les al·lucinacions i els errors de les intel·ligències artificials en el camp de les dades objectives, però que ella ha d'admetre que en la fluidesa de la ficció literària aquesta tecnologia és un avantatge de proporcions increïbles. A la vegada, per això, Andrea, sent una pena profunda perquè està desapareixent una era humana, no? Aquella època de l'escriptor que es tancava en una habitació durant mesos en solitud per escriure, això ha mort completament.
1: O sigui, li sap greu pel que ella mateixa està fent, no?
0: Sí, una miqueta sí.
1: Es dissocia a l'hora d'explicar la contradicció.
0: Sí, hi ha una mica de contradicció aquí. Es va liar tant que quan es va saber això, quan va sortir públicament aquestes declaracions, que en el seu Facebook...
1: Clar, és que és un Nobel.
0: Clar, va aclarir una mica el que va dir. Ma mare d'això, fa servir la intel·ligència artificial, però a la vegada encara el Facebook, que és com la prehistòria de les xarxes socials. Doncs al seu Facebook, la Olga Tokarczuk va dir que ella sempre revisa la informació que li dona la intel·ligència artificial i que només la fa servir per la documentació, no per escriure. O sigui, en cap cas, el
1: mira,
0: que apareix
1: Olga,
0: als seus llibres...
1: Mira, Olga, no ens ho creiem, perquè...
0: No, no te la creus.
1: Home, tu creus que si ella pregunta carinyet... Primer, carinyet, és com estrany, no? Perquè, no ho sé, és com podríem desenvolupar això de forma magistral? Això no té res a veure amb revisió de dades.
0: Jo també sóc molt amable, amb el ChatGPT, he de confessar.
1: Jo, al contrari, jo li renyo, jo li dic, no vull que siguis tan... O sigui, no, que no em desenvoluquis, vés al gra. Vull frases sintètiques, expeditives, ja em demana perdó.
0: Doncs,
1: perquè he de llegir 5 línies...
0: El dia que revoltin les intel·ligències artificials...
1: jo picaré.
0: Tenen memòria, tu pillaràs i a mi, en canvi, em tractaran com un sabidor.
1: Però és que em fa ràbia, perquè jo moltes vegades veig que vol engatussar o que jo li dic una cosa i em porta per uns altres camins.
0: Diu
1: i...
0: moltes mentides, diu, sí, diu moltes mentides.
1: Sí, és que les ha d'educar, eh?
0: Sí, sí, sí, les ha d'educar, com un Tamagotchi.
1: Sí, és que cuidado amb... És que és el típic zalamero, no sé com es diu
0: és
1: en català.
0: És zalamero.
1: La Daria de Tormes. Però vull dir, és que va de maco i et porta a camins que dius, per què ha arribat aquí? És que jo no volia, per tant, no vull...
0: No et fies. I
1: em posa emojis, que no em posis emojis, que vull les coses clar i català.
0: És molt pilota, això, sí. Això és veritat.
1: I algú, no ens podem enrefiar.
0: La Olga Tokarczuk va posar un exemple de consultes que li fa la intel·ligència artificial i m'agrada molt, que és que li pregunta, per exemple, quina cançó podrien haver ballat els seus personatges en una època determinada.
1: Mira, un moment, en sèrio, Olga, t'agrada escriure, tia? O sigui, a mi és una pregunta que a mi m'encanta fer-me quan escric.
0: És que hem tocat la música més aquí, eh?
1: Ja, o no, sigui... però escolta'm, és com un... No, estic creant una història amb personatges i, mira, no m'ho passo bé pensant quin seria el seu plat preferit o si arribaria a saltar a paracaigudes. Per què no m'ho respon? O sigui, t'agrada escriure, llavors?
0: Doncs...
1: O t'agrada fer diners?
0: Ah, mira, aquesta és una altra. Però el que està clar és que l'Olga Tokarczuk, abans de l'existència de les intel·ligències artificials, escrivia, clar, i molt bé. Per què s'ha passat al costat fosc de la força?
1: És que potser hem d'analitzar els seus darrers llibres en els quals sí que hi ha la intel·ligència artificial per mig i pensar, ja no és tan bona escriptora.
0: El que segur que s'analitzarà és el següent, sigui quin sigui, i
1: ja,
0: quan surti aquest sí que la gent estarà amb lupa
1: i
0: a veure si troba
1: algun
0: error. Sí.
1: L'ha fotut fora allà.
0: Seguirem la pista de l'Olga Tokarczuk. I seguim amb més intel·ligència artificial. Tinc una altra notícia, en aquest cas la vaig llegir al diari Ara, en un article del Jordi Nopca, que explicava que un tal Jamir Nazir, m'agrada molt el nom, una mica perillós el cognom, sort de la R.
1: Perquè és poètic, Jamir Nazir.
0: Sí, és un rodolí.
1: És un rodolí, sí, per això t'agrada, no?
0: És un gust de dir-ho. Jo, si el conegués personalment, aquesta persona, sempre li diria pel nom i pel cognom.
1: Ja.
0: No li diria Jamir, no li diria Nazir, li diria Jamir Nazir.
1: I té la sort que tothom que no van veia a classe el recorda.
0: El Jamir Nazir.
1: Clar.
0: Home, evidentment. I també el recordaran el jurat dels Premis Commonwealth 2026, un premi que convoca la revista Granta, que està dotat amb 2.500 lliures i que el tal Jamir Nazir ha guanyat amb un relat que es diu The Serpent in the Grove, entre els 8.000 que es van presentar. Atenció, 8.000 relats es van presentar en aquest premi. Què passa? Que un lector del relat el va agafar, el va copiar i el va enganxar a Pangram, que és un programa que permet verificar si el text analitzat ha estat creat per una intel·ligència humana o per una intel·ligència artificial. Resultat, què diries, Andrea?
1: Acabo de llegir que el 100%.
0: Doncs no ho diries en condicional.
1: Ni
0: perquè has mirat el guió. Pues es veu que sí, que el 100% del text, segons aquest programa, va estar escrit amb intel·ligència artificial.
1: A mi ja m'està preocupant el jurat.
0: Ja.
1: O sigui, mira, que hi hagi persones una mica grimpadores, mira, de sempre, però que un jurat que ha fet de jurat molts anys, segurament són editors, segurament, o sigui, tenen un bagatge d'autor enorme, no tinguin la mínima sospita, amb un premi prestigiós, amb 8.000 manuscrits...
0: Això és que ha millorat molt també l'escriptura de la intel·ligència artificial.
1: O que s'està descobrint que potser els jurats hi hagi una miqueta massa en diagonal, també t'he de dir, eh?
0: També podria ser, sí. En tot cas, no he trobat informació de si li han retirat o no el premi al Jamir Nazir, però la polèmica està servida.
1: 2.500 euros em semblen pocs. Podria fer el comentari de Repa, 2.500 euros, 8.000 manuscrits, és la Commonwealth.
0: Són poquets, sí. Podrien haver donat més pasta. També et dic, respecte a aquesta notícia, que jo he vist publicacions a xarxes socials i tal, d'eines com aquesta, com Pangram, que algunes no són molt fiables, perquè hi havia gent posar el primer paràgraf de 100 anys de soledat, i que la resposta sigui, està fet 100% amb intel·ligència artificial. O sigui, que això també a vegades agafem una mica amb pinces, perquè no funciona tampoc a la perfecció.
1: Ara es veu que just avui tenia una conversa amb uns editors d'aquí, Catalunya, que deia que rebien molts més manuscrits ara que abans, i tenien la sospita que era per la intel·ligència artificial.
0: Molt probable.
1: I que es recomanaven això, programes que ara detecten la intel·ligència artificial en els textos.
0: I per acabar aquesta secció sobre literatura i intel·ligència artificial, ho farem molt ràpid perquè realment és una història tan grotesca i tan fosca que li podríem dedicar un monogràfic sencer. Però el resum és bàsicament que companyies de Silicon Valley, vinculades a la intel·ligència artificial, estan contactant amb tot de llibreries de vell de l'estat espanyol i els hi plantegen comandes enormes, però comandes potser de 3.000 llibres. L'objectiu, segons apunten diverses fonts, és amb aquests llibres entrenar els seus models d'intel·ligència artificials abans de destruir tots aquests llibres físics i reciclar-ne el paper. és a dir, doble benefici per a aquestes empreses. Entreno gratis a les meves intel·ligències artificials i amb aquest paper que ja no vol ningú perquè estem a l'era digital i ningú llegeix llibres, doncs el venc a una altra empresa que el recicli.
1: Però això d'entrenar entenc que hi haurà un procés d'escaneig, que escanegen les dades...
0: Sí, però hi ha de tenir màquines que escanegen automàticament, foten el text a l'intel·ligència artificial i l'alimenta.
1: Possibles estructures literàries i tot això.
0: De fet, he rascat una mica i he trobat una investigació de The Washington Post que va revelar el gener passat un projecte secret d'Anthropic, que és ara la gran multinacional de la intel·ligència artificial als Estats Units i al món. De fet, és la que coneixes, Cloud, la intel·ligència artificial. No la fas servir?
1: No, i crec que me n'alegro ara mateix.
0: Doncs mira, quasi que sí. Doncs Anthropic està darrere i el que està fent aquesta empresa, o el que vol, segons assenyalava un informe intern de la companyia, al qual va tenir accés The Washington Post, és que vol escanejar i destruir tots els llibres del món.
1: Què?
0: Que és una cosa
1: Hitler
0: de...
1: Hitler Returns, em perdó, què és això?
0: Més que de Hitler, és com de dolent de James Bond.
1: Sí, o sigui, què
0: li
1: passa?
0: És com de megacorporació malèfica que volen destruir tots els llibres del món.
1: Però per què?
0: És que és una fumada espectacular. No tenim temps, de veritat que no tenim temps, però busqueu una mica d'informació al respecte perquè fa molta por, perquè realment és la idea que tenen. O sigui, volen aconseguir tots els llibres, tota la informació dels llibres, volcar-les en intel·ligències artificials i aprendre pel sac tot lo físic.
1: Però perquè no quedi història, humanitat, ni res. Això es mereix una altra secció, un altre programa, un altre especial.
0: Sí, algun dia farem...
1: Potser podríem convidar una persona especialitzada en això i que ens ho expliqui bé en l'entrevista.
0: Sí, de fet, hi ha un llibreter de Vell, d'aquí a Catalunya, que un dels que ha rebut totes aquestes Marçal? Comandes al Marçal, sí, que estaria bé convidar-lo algun dia per parlar-ne amb més deteniment, perquè és un tema realment que posa els pèls de punta, sobretot per la gent que estem ficada dins el món del llibre. Avui ens hem allargat amb aquesta conversa inicial, però valia la pena. Realment hi havia molta xitxa en aquests temes d'intel·ligència artificial i molta por, però ara ja sí que passem a les recomanacions.
1: Jo vaig...

0: Mira, Andrea, t'ho he de dir. M'ha encantat aquesta cançó.
1: Ho sabia, és que és un grupàs.
0: Estava preparant el guió fa un parell de dies, la vaig escoltar, que vaig veure que l'havies posat, i vaig dir, espectacular, molt bé, per fi...
1: A més, es diu Broken by Design, és una mica emo que
0: ens
1: agrada.
0: Per fi, després de mesos, l'Andrea Genovart...
1: Com que després de mesos?
0: Ha posat una cançó que val la pena al guió de la Pili. T'imagines? Aquesta punyalada...
1: Ho estàs dient en sèrio? Perquè si no, quan acabem, anem a fer un cafè i anem a xerrar les coses seriament.
0: Totes les cançons que posa són meravelloses, però aquesta especialment.
1: Aquesta especialment. Sí. Doncs acaben de treure un nou disc i el grup es diu Basement. I un altre dia ja us explicaré cosetes. Va, aquest xerro. Xerro d'un llibre, i no d'un llibre, és a dir, el llibre es diu Un llibre per parlar amb els fantasmes de Ramon Mas, editat per Males Herbes. Qui no ho sàpiga, Ramon Mas també és editor d'aquesta mateixa editorial. I de què es tracta? Doncs una breu crònica personal on Ramon Mas reflexiona sobre la seva pròpia experiència del dol i de com intentar dur més amablement aquesta càrrega que ens deixen els morts. L'autor fa pocs mesos va patir el suïcidi d'una persona molt propera. De fet, es tractava d'un autor també de Males Herbes, un autor que va publicar un llibre que es diu 100.000 candeles, el seu nom és Jordi Sangles. I en Ramon Mas, a través d'aquesta experiència, aprofita per reflexionar sobre com confrontar el dol i com confrontar-lo d'una forma alternativa a la que normalment ens han venut, no? Normalment, Marc, tu ja saps que ens diuen aquesta cosa d'intenta distreure't, no pensis gaire, no parlis molt d'ell perquè el fas present, i a ell tot això, amb altres suïcidis que ha patit de prop, o també la mort de la seva mare que relata, no li ha servit. Llavors, ell proposa fer-se amic o reconvertir aquesta idea del mort i fer-lo com viu, que seria, per tant, un fantasma, i donar-li un altre espai dins de la teva quotidianitat, però sense llançar-lo al passat, sinó assumint-lo al present, simplement des d'un altre rol.
0: Incorporar-lo, no? Com si diguéssim, aquí ets.
1: Com si fos amb tu, com si fos amb tu al cinema, i acceptar que tu li preguntaries coses i li preguntaries inclús tenir diàlegs amb ell, no? En el teu cap, però sense que això fos un símptoma de que no ho has superat, un símptoma que no ho has de fer i negar-t'ho. Uh-huh. Llavors, per tant, per això es diu, no? Literalment, un llibre per parlar amb els fantasmes. I diu que aquesta xerrada, aquest diàleg constant amb persones que ja no hi són físicament, poden seguir estant tu amb tu, i precisament a ell, personalment, li serveix molt més que no pas fer aquest tipus de dol convencional amb els morts que tenim en aquesta societat.
0: Jo no ho he fet mai, la veritat, però potser em llegiré el llibre i provaré a veure què passa.
1: Clar, també és veritat que hi ha morts que deixen moltes incògnites, no? Moltes preguntes, moltes converses, com és el cas de que algú mori repentinament o d'un suïcidi, i per tant té molt de sentit que tu necessitis un diàleg, i jo crec que inclús confabular amb aquest diàleg i desenvolupar-lo i aprofundir-lo i descobrir-lo pot ser molt, molt més reconfortant que no pas assumir que hi haurà silenci.
0: Sempre molt a favor d'aquests llibres que parlen tan desacomplexadament de sí, temes que acostumen a ser tabú, ja sigui el dol, ja sigui el suïcidi. Sí que molt bé pel Ramon, i el llegirem. A més, veig que és curtet, no?
1: Es sí, pot llegir ràpid. Sí, és una tiradeta. Una tiradeta.
0: Sí, que també va bé que sigui una tiradeta, que potser...
1: És com, sí, un cop de puny a la taula.
0: Ah, mira que bé, has vist?
1: Ara són dos.
0: No sé si s'ha sentit, però ho has fet molt bé, aquest efecte sonor. Doncs jo vinc a parlar-te d'un tal Dalí. Com et queia, com et cau, Salvador Dalí?
1: Uf, figura controvertida, eh? Una miqueta covardeta en termes polítics, potser, tot i la seva genialitat.
0: En termes personals també no era la millor persona del món, es veu. Ja, jugava una miqueta amb brutot. Qui tenia al voltant, sí. Una
1: I a
0: mica.
1: Sobre li va robar la nòvia al Pol Eluard, no? A la gala, vull dir que ja va començar la història...
0: Sí, Buñuel també tindria algunes coses a dir sobre
1: ell. Bueno, tots els homes,
0: Federico
1: artistes.
0: García Lorca, sí, bueno, en fi.
1: De l'època tenen allà una miqueta, una Red Bordeaux flag.
0: Dalí era Dalí, però en aquest cas, si sabrem l'obra de l'artista, és evident que era un geni en la pintura, i potser també literàriament, perquè el llibre que et porto avui es diu Carta oberta a Salvador Dalí, que és un intercanvi epistolar entre Salvador Dalí i Salvador Dalí. Són cartes que s'escrivia ell als seus diferents alters ego.
1: O sigui, no és un muntatge editorial, és
0: no,
1: s'escrivia cartes...
0: Sí,
1: ell mateix sent
0: Sí, sí, és una obra literària on Salvador Dalí s'escriu cartes a ell mateix, ara publicada per Edicions del Cràter, amb traducció de la Valèria Gallar, i els dos Dalís que protagonitzen aquest intercanvi de cartes són el Dalí geni, el Dalí artista, i el Dalí avi de dòlars. Coneixes lo d'avi de dòlars? Que és l'anagrama que l'André Breton, pare del surrealisme, va crear amb el seu nom.
1: Però signa així.
0: Sí, sí, sí.
1: A les cartes signa així.
0: Es refereix a ell com a Dalí avi de dòlars. Sí, sí.
1: Fortíssim.
0: És que és fascinant, de veritat que és fascinant. És un personatge, com hem dit amb l'Andrea, polèmic. A mi personalment no mai m'ha caigut massa simpàtic, però és que aquestes cartes són absolutament
1: increïbles. Sisplau, llegiu un fragment o alguna cosa.
0: És que mira, només llegint ja les introduccions de les cartes, com es saluda a ell mateix, et fa un retrat del personatge espectacular.
1: El psicòleg fregat a les mans.
0: Una carta la comença dient: estimat i diví Dalí.
1: No!
0: Dient-s'ho ell mateix. Apreciat i fidel Dalí. Estimat i venerat.
1: Quina
0: Dalí.
1: Quina por! És un puto narcís.
0: No, un boig. Un
1: no,
0: boig.
1: Però també narcís. O sigui, és un tirà. Vull dir, tu pensa, un tirà que s'estima molt a si mateix. Perdona, Trump? S'escriuria aquestes cartes d'aquesta manera.
0: És un autoculte a la personalitat i llavors, després d'aquestes salutacions, el contingut és absolutament delirant. Hi ha discussions sobre temes, les dues personalitats s'enfrenten, també hi ha ponts, no? Tota l'estona està parlant d'aquest sentiment d'estar sol i contracorrent de la seva època. Ell diu que el contingut d'aquestes cartes no s'atendrà fins al cap de 40 anys, no? Perquè la societat no ha arribat als punts de
1: genialitat.
0: Ja,
1: està per sobre
0: del bé i el mal. I llavors a les cartes et parla tant des dels punts negres que tenim al nas i que s'han de treure fins a, cito textualment, una dissertació sobre el surrealisme espectral de l'etern femení prerrafaelita.
1: Què?
0: Sí, tot això està en aquestes cartes. Ja també és brutal, un bif al·lucinant a Le Corbusier.
1: En sèrio?
0: L'odi a mort, celebra que s'hagi mort. O sigui...
1: Però i s'ho diu en una carta a si mateix.
0: A si mateix, sí,
1: o sigui,
0: sí, sí.
1: Com en comptes a un diari personal s'ho diu del rotllo. Estimat Dalí, estic molt content que s'hagi mort aquesta setmana.
0: És que és tal qual.
1: És delirant.
0: Sí, sí, és delirant. Mira, molt bé, és delirant. En molts sentits.
1: El millor terme piles que hem inventat fins ara.
0: Sí, sí, sí, el programa 40 de temporada. Al final del llibre hi ha una taula de classificació d'artistes segons la seva genialitat i altres paràmetres. El puntua com si fos fossin personatges de videojoc. I segons aquesta puntuació, ell està molt a favor, li agrada molt Velázquez, Rafael, Picasso i Dalí, ell mateix també es posa les notes que flipes. En canvi, Mondrian, Pollock i Cézanne, molt
1: què
0: malament.
1: Què dius, Pollock? Pollock i Mondrian?
0: Doncs fot uns zeros a Pollock, que és al·lucinant.
1: En sèrio?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Hòstia, però un moment, és que és carn de manicomi, això, ara mateix el 2026.
0: Sí,
1: jo m'imagino una psicòloga, o sigui, com estudiant aquest cas d'ara, el 2026, a dir, bueno, m'és igual la teva genialitat artística, realment tens com un trastorn mental.
0: Sí, no, o sigui, aquestes cartes, o sigui, veus aquí el trastorn ególatra d'aquesta persona, però hi ha una frase molt curiosa a la contracoberta, que jo crec que tu també et crida l'atenció, que és la següent. Va dir el propi Salvador Dalí: crec que sóc millor escriptor que pintor i arribarà el dia que això serà acceptat. És que és molt fort, aquest tio.
1: Potser és el millor còmic.
0: També, còmic involuntari, com l'altre dia el llibre que comentàvem de l'Irene Idelfeix. Doncs, ja et dic, si és un personatge... molt curiós, molt polèmic, poseu-li els adjectius que vulgueu, però aquest carta oberta a Salvador Dalí, de veritat, que és una lectura obligada perquè és divertidíssim.
1: Com ha trigat tant en venir aquí?
0: Home, jo entenc que ja havia sortit, que això ha de ser una reedició i que aquest llibre ja hauria d'estar disponible amb altres editorials, evidentment, però ara aquesta nova edició que ha fet Edicions del Cràter és l'excusa perfecta per tornar-hi. I que m'ha fet pensar una mica en altres obres de pintors que fossin literàries, que jo he llegit, i em va venir al cap les cartes de Teo de Van Gogh, que en aquest cas sí que em va impressionar perquè vaig arribar a la conclusió que Van Gogh era tan bon pintor com escriptor. Aquestes cartes literàriament són espectaculars. Jo te les recomanaria també llegir. Fes el duplet, primer comença amb aquestes del Salvador Dalí per riure i després ves amb el Van Gogh i les cartes al seu germà Teo. I dit això, déu-n'hi-do quin començament de programa, Intel·ligència artificial, Salvador Dalí, el Dol.
1: Estem molt postmoderns, no?
0: Sí, sí, sí, jo crec que això una mica la calor que ens ha tornat bojos també a tu i a mi i a Andrea.
1: És carn de plat combinat de xiringuito.
0: Sí, una miqueta, però ara, si et sembla, baixarem una mica el ritme i tindrem una conversa pausada amb la Llucia Ramis per parlar del seu 1 metre quadrat.
2: Boca orella.

0: La veu de la Llucia Ramis és una de les més reconegudes de la literatura catalana contemporània. Va iniciar la seva carrera en el món de les lletres com a periodista i ben aviat va començar també a publicar narrativa. La seva novel·la de debut, Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys, va assolir un èxit de crítica i públic que l'ha acompanyada al llarg de tota la seva carrera fins a dia d'avui. Guanyadora del Premi Anagrama, el 2024 va rebre el Premi No Ficció Libres de l'Asteroide amb un metro quadrado, un llibre que avall entre l'assaig i la crònica i que avui l'entrevistem per la seva traducció al català, també de la mà d'Anagrama, una obra que tracta d'antigues llars, memòria i la situació desesperant de l'habitatge. Benvinguda, Llucia.
1: Què tal, com anem?
0: Doncs molt bé, molt contents, i no tan contents per al tema del que tracta aquest assaig obra crònica que ara ens explicaràs, però bé, molt necessari també tenir-te aquí. Com hem dit, Llucia, és un llibre, és a dir, que tu vas guanyar pel projecte de No Ficció Llibres de l'Asteroide al 2024, és a dir, quan t'hi poses, no, a treballar sobre aquest tema. Com és ara la situació, ara que estem gravant aquesta entrevista al 2026 i que han passat tantes coses en aquest tema, és a dir, com sents tu el llibre? Desactualitzat, no, que li falten coses, com el sents?
1: Mira, doncs quan vaig començar a treballar el tema vaig adonar-me de la dimensió que tenia, que era immensa, i vaig dir, ostres, on m'he ficat? I vaig veient que tenia por, no?, que el tema passés de moda, pensava, ostres, quan surti el llibre tinc tanta feina per davant que no sé si quan surti encara se parlarà del tema, no?, i encara se'n parla molt més, no? Llavors, hi va un moment, jo vaig acabar el llibre el 2026 al gener, em sembla, o una cosa així.
0: Fa res.
1: Exacte, exacte. I fins i tot encara hi ha, a la bibliografia hi ha alguns articles, no, del gener del 2026, perquè els anava afegint a l'últim minut, perquè és que tota l'estona s'estava... No ha acabat mai, no, aquest llibre, perquè sempre Clar. Hi ha informació sobre el tema de l'habitatge i sembla que no s'ha resolt.
2: És un llibre, Llucia, que té una estructura molt interessant, no?, que es basa en tornar als llocs on has viscut anys després i relatar què t'hi trobes. M'agradaria que ens expliquessis com ha estat, no?, aquesta experiència de veure com han canviat totes aquestes cases, tots aquests habitatges, i aquesta experiència en general, que és pràcticament fantasmagòrica, no?, de tornar al passat d'un mateix tant temps després.
1: Sí, i a més és un exercici de memòria, no?, de veure fins a quin punt les coses són com tu les recordes i fins a quin punt també la memòria corregeix la realitat, perquè moltes vegades quan anava en aquests pisos i tornava, jo veia encara el passat allà, no? O sigui, encara hi veia la meva habitació, encara veia moltes coses que hi havia abans d'ara, no? I era un joc, jo me vaig proposar aquest joc, sempre m'havia fet molta il·lusió tornar a totes les cases que jo he sentit que eren casa meva, encara que fossin pisos de lloguer. Volia saber fins a quin punt, de quina manera, no?, construïm un sentiment de pertinença pels llocs que no ens pertanyen, i jo crec que els pisos de lloguer no ens pertanyen perquè no en som propietaris, i volia tornar i veure qui vivia, qui viu ara, quina relació té amb el pis, quant paga ara per mateix pis, per saber si jo ara me'l podria permetre, aquestes coses, no? I llavors era un impacte. Primer fa una mica de vergonya, tocar la porta, a més si t'obrin o no t'obrin, fa una mica de com d'això, però després és molt interessant, no? Perquè també una mica reconfortant veure que tot allò que ha estat casa teva encara existeix com a llar, no? No totes existeixen com a llar, hi ha llocs que ja no existeixen, però els que hi són sí que dona com una certa pau de dir, això encara és un pis on hi viu qualcú.
2: Que volia dir que quan vaig començar a llegir el llibre de la Llucia vaig veure aquesta estructura de tornar a una casa que havia estat teva en el passat, em va venir al cap el meu avi de petit va estar exiliat a França als anys 30 i 40 després de la Guerra Civil i no va tornar a la seva casa francesa fins que ell en va tenir 70 i pico i té una foto d'ell a la porta d'aquesta casa que havia estat la casa de la seva infantesa i primera adolescència i no saps el somriure que fa en aquella foto, un somriure que jo potser mai li havia vist al meu avi, no? I vaig pensar en això, que hi ha una certa màgia en el fet de tornar als llocs on en certa forma has estat feliç, infeliç, però que en general has estat.
0: Clar, sí, per això també una pregunta, Llucia, que ha estat per tu un procés emocional també, no?
1: Molt, molt emocionant. És que és molt bèstia, perquè de sobte te retrobes a tu mateixa, però molts anys enrere, no? Perquè de sobte recordes moltes coses que d'una altra manera no serien possibles. Hi ha una vocació directa dels records allà. I també veus la transformació del barri, veus la transformació no només de la casa, sinó també de tot el que l'envolta. I com hi ha coses que ja te sonen com si ja no te pertanguessin, no? I era molt emocionant per això, també per veure, no? Perquè en dos dels casos... hi ha persones que conec que jo no sabia que vivien en els pisos on jo havia viscut l'any 96-97, no? I va ser molt impressionant també veure que Barcelona és molt petita, perquè al final tots vivim més o manco en els mateixos pisos. Va ser casualitat, va ser pura casualitat, però me va impactar molt això. I també vaig descobrir com una espècie de màgia, ara comentàveu això de la màgia, com una espècie de comunicació entre les cases, no? Perquè també explico que vaig a una casa a Sant Martí Vell que resulta que allà descobres que l'havien construïda o que les havien reformades aquelles cases uns al·lots que comencen al començament del llibre, que són els artistes de s'espai. S'espai era una nau industrial on vivien uns amics meus, artistes, i que jo passava molts caps de setmana allà. I llavors vaig descobrir, no, després de molts anys, que jo havia estat a una de les cases que ells havien reformat. Coses d'aquestes, no? És com si hi hagués com un llenguatge entre totes les cases que he habitat. I no ho he explicat tot, perquè és que hi havia tantes casualitats que al final era com, és que no s'ho creurà ningú, això no, ja, no va semblant.
0: Això és ficció, no és no ficció, és ficció.
1: Sí, exacte. Sí.
2: Com bé ha dit l'Andrea abans, a un metre quadrat també hi ha molta part d'assaig. Al llibre, Llucia, ens parles de la bombolla immobiliària, de la competitivitat entre els bancs, de desnonaments, de fons voltors, de la famosa infausta gentrificació. Després de tot això et volíem preguntar amb una mica de por si un cop t'has endinsat, t'has cambussat en aquesta bogeria i complexitat del tema de l'habitatge, si creus que hi ha solució o si ets pessimista.
1: Sí que hi ha solucions. El problema és que no sembla que hi hagi una voluntat per solucionar-ho per part de les administracions públiques, per part dels polítics, supos que pressiones pels lobbies i per les grans companyies i les grans entitats, o no ho sé, no? Però sí, solucions n'hi ha unes quantes i els que en saben t'ho diuen i t'expliquen quines són. Jo el llibre no en dono de solucions, explica el problema, intentava retratar la complexitat del problema i també volia doncs aquest assaig que travessa, més que un assaig, és una espècie de reportatge literari, no?, que travessa la part més autobiogràfica i la part més de crònica de la transformació de Barcelona i també de les Illes Balears. Volia explicar de quina manera llegir assajos i molts articles sobre el tema de l'habitatge fa que vegis el món d'una manera completament diferent, perquè entens el perquè, no?, de les coses, i entens perquè som on som. I això per mi era interessant, no? Era important remarcar això. No, jo no faig cap teoria, no faig cap tesi, no, per això no és pròpiament un assaig, perquè jo no trec cap conclusió, però sí que volia explicar de quina manera sobre què està passant mos fa entendre perquè som on som, no? I també el fet de tornar en els llocs on hem viscut i veure aquesta transformació també mos ajuda a veure aquestes transformacions, no? Llavors, jo sí, penso que hi ha solucions, però no les posen al llibre, i sóc pessimista perquè crec que encara que sapiguem que hi ha aquestes solucions, socialment no sé si estem preparats moltes vegades per assumir-les, no? Aquesta és una societat que s'ha creat des de fa moltes dècades basada en la propietat, al començament del llibre, no? Pues l'article de la Constitució sobre la propietat privada i l'article de la Constitució sobre l'habitatge digne, i moltes vegades quan parlem d'habitatge digne ens centrem només en la propietat, en el dret a la propietat, i no tant en el dret a l'habitatge. I crec que com que s'ha fet aquesta societat de propietaris, que hi ha un economista que entrevist que diu és quasi epigenètic, és molt difícil ara proposar opcions que moltes vegades no passen per la propietat, no? Llavors no sé si sí que n'hi ha de solucions, però no sé si se duran a terme o no.
0: A mi m'agradaria, Llucia, també xerrar una mica de la teva mirada particular, perquè crec que, per exemple, no podria ser la meva, nascuda i criada a Barcelona, o la de Marc, corregeix-me, Marc, Terrassa Malarrasa, no?
2: Terrassa Malarrasa, sempre.
0: Ho dic perquè, Llucia, tu ets de Mallorca, de Palma, i crec que el sentiment de pertinença, igual el sentiment de casa, almenys amb persones de la teva generació, que moltes vegades doncs veu una Barcelona a estudiar, no?, a la universitat o a fer feina més sofisticades que no hi són a les illes, doncs juga un paper fonamental a l'hora de preguntar-se o cercar o perseguir aquest sentiment de trobar una llar.
1: Mm. Sí, sobretot perquè, clar, hi ha aquesta cosa de que si no funciona, com més vincles vas fent a Barcelona, més costa tornar a casa teva, perquè no és que te'n vagis a casa dels pares que està al poble del costat i ja estàs una estona fins que s'arreglin els problemes, sinó que has de tornar a Mallorca, no? Has de tornar a 200 quilòmetres per mar a un altre lloc i llavors està molt enfora, en realitat, no? Llavors, sempre, quan arribes, jo vaig arribar per estudiar periodisme, no sabia si quedaria, no me quedaria, si me'n tornaria, no sabia que seria de mi, no? I comences amb aquests pisos bastant xerecs, pisos que caien a trossos, no? Que deies, bé, això serà temporal perquè estic compartint, perquè som estudiant, però la cosa anirà millor, no? Anirà millorant la cosa. I llavors te n'adones que no, que després comences a tenir contractes precaris, contractes temporals, després continues tenint una situació de molta precarietat que fa que cada vegada sigui més difícil trobar pis. I en comptes de pensar que anaves a millor, cada vegada és més complicat. I sobre quan nosaltres arribàvem als 30 anys, que se suposava que havíem d'incorporar-nos a la vida adulta i que hi hauria una certa estabilitat, va arribar la crisi va esclatar la bombolla immobiliària i allò ens va trasbalsar a tots perquè de sobte ens quedàvem bastant desnortats, no? I llavors, clar, a mi me van retear moltes col·laboracions, jo som periodista freelance i no gosava dir-li al propietari del pis si me podia fer una rebaixa, perquè tu no vols que el propietari pensi que ets insolvent, no? I tampoc no li explicava a ningú els meus problemes econòmics, no? Llavors, què fas? T'acerques la vida tota l'estona, cerques qualcú amb qui compartir pis per dividir despeses, o cerques, bé, salot que tinguis de torn el fiques a viure amb tu també per dividir despeses, o que en dos mesos ja estava vivint amb tots els meus salots, no? I en els 4 mesos ja no mos aguantàvem, òbviament, no? I si no, cerques altres pisos que estiguin per, no?, que siguin encara més barats que això, no? Llavors, en comptes d'anar cada vegada a pisos millors, sovint anaves a pisos pitjors i a situacions bastant complicades, no? Perquè jo amb 35 anys tornava a compartir pis quan jo em pensava que 35 anys ja tindria una vida completament establerta, no? I encara era mileurista en aquell moment i llavors, bé, era molt difícil. I llavors és com una espècie de tota l'estona de fer un esforç per quedar a Barcelona, perquè Barcelona és on has establert tots els teus vincles, no? És allà on tens els teus amics, la teva feina, la teva parella, és on ho tens tot, no? És que teva en aquell moment. Llavors, clar, perdre això, al final és com dir, ostres, ho perd tot, no? Si ara jo me'n torno a Mallorca, sí que hi ha mon pare i mon mare allà, però la meva vida ara és a Barcelona.
2: En un moment del llibre, Llucia, expliques que quan un establiment històric tanca, el segueixen d'altres, no? I que llavors s'obren negocis pensats pel turista i la gent local acaba relegada a un paper totalment secundari dins del seu propi barri. Aquesta és una mica la mateixa història que ens explica la sèrie Rebelejar, que es va estrenar fa un parell de setmanes a HBO Max, i no crec que sigui casualitat, no?, que tant la sèrie com el teu llibre surtin exactament al mateix moment. Tots som conscients d'aquest fenomen de la gentrificació i de tot el que comporta, i m'agradaria preguntar-te si creus que la cultura, en qualsevol dels seus àmbits, des de la literatura, des de l'audiovisual, pot jugar un paper important a l'hora d'intentar revertir-lo o, com a mínim, assenyalar el problema.
1: No sé què dir-te. Guillem Frontera deia que mai s'ha fet tan poc cas als intel·lectuals com a l'actualitat, no? A les Illes Balears fa molt de temps que els escriptors, els músics, la gent que es dedica al món cultural parla molt de la gentrificació, parla del turisme massiu, parla dels efectes de tot això, no? A la literatura, insistes, que la música, a les obres de teatre, a tot, a l'art, a tot. I també parla molt d'aquesta pèrdua del que teníem, del que som, no? I tot i així, és a dir, fa molts anys que hi ha aquest moviment cultural que parla d'aquests temes, no ha canviat res. És a dir, sí que forma part d'una literatura, sí que forma part d'un moviment cultural, però més enllà d'això, no. Llavors jo me deman si al final els autors, els escriptors, escrivim sobre les coses que perdem. No sé si per constatar-ne la desaparició o per intentar retenir aquelles coses que perdem de qualque manera, no? Llavors, al final fa l'efecte que les Illes Balears actualment ja només són literatura, perquè no s'assembla en res allò que nosaltres recordam del que, som, del que era Mallorca, per exemple, en allò que s'ha convertit Mallorca, en això que s'està convertint Mallorca, no? Nosaltres sempre deim, els ibisancs mos diuen als mallorquins que ells estan 5 anys per davant nostre, i nosaltres els deim als peninsulars que estem 5 anys per davant vostre. Llavors, fa una mica l'efecte que quan tu observes una illa, veus el futur, perquè tot és més petit, tot està més delimitat i, per tant, tot passa abans allà, no? Llavors, si tu mires el que passa a les Illes Balears, pots veure el que te passarà a tu poc després. Nosaltres allà n'hem parlat molt de tot aquest tema de la gentrificació, hem parlat molt de tot el tema de la pèrdua, tot això, i no ha canviat res. Llavors, no soc massa optimista en aquest sentit. Hi haurà molta creació en aquest sentit, però no sé si això servirà per canviar les coses.
2: Doncs amb aquesta reflexió tan potent, que deixa bastant espai a reflexionar i pensar, passem al Caixa o Faixa, on no hi ha temps per pensar ni per reflexionar.
3: Caixa o Faixa?
0: Va, Llucia, sense pensar gaire, dilemes, el Putxet o Gràcia?
1: El Putxet.
2: Llogar un pis molt gran o ser propietària d'un pis petitet?
1: Ara, ser propietària d'un pis petitet.
0: Pis amb sauna i jacuzzi o àtic lluminós amb terrasseta?
1: Àtic segur.
2: Aquesta que et diré ara l'escric l'Andrea, ja ho viso als nostres oients. Llançar les coses que el teu ex s'ha deixat a casa o guardar-les per escriure novel·les després?
1: Guardar-les sempre.
0: Harakiri.
1: Aquí hi ha material, ja que sí.
0: I aquesta espero que no la pensis gaire. Sindicat de llogateres al Parlament, sí o no?
1: Ai. Sí, jo crec que sí.
0: Doncs jo moltíssimes sí. Gràcies, Llucia, per ser aquí tan poca estona amb un tema que dona per tant i per tant i per tant, i que espero que la pròxima vegada que en parlem s'hagi resolt una miqueta més.
1: Tant,
0: i
1: tant
0: que et millori, òbviament, tu també.
2: Que millori moltes tot, gràcies. La situació de l'habitatge i també el virus aquest que té la Llucia. Llucia, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, moltes
1: gràcies
0: Llucia.
1: Adéu. Que vagi molt bé, una ferrada.
3: Per cert, una secció d'Irene Jaume.

0: Ja la tenim aquí, ja tenim aquí a la Irene Jaume. Què tal, Irene? Com va?
1: Hola, com esteu? Jo m'estic morint. Jo té molta calor.
0: Però és que moment, aquesta calor és horrible.
1: Hem posat una miqueta d'aire condicionat. Bueno, hem no, han posat...
2: An. No, home, normal, estem a 32 graus, oh.
0: Sí, sí, no està horrible.
1: És que som a maig,
0: maig,
1: eh?
0: Estem gravant això encara el mes de maig.
1: Queda gairebé un mes per Sant Joan. Queda gairebé un mes per entrar a l'estiu.
0: I què passa a Sant Joan? Què passa, ràpid?
2: Què
0: 24
2: passa?
0: De juny, 24 de juny, Sant Joan.
2: Què passa?
0: Aniversari de Mercè Rodoboda.
2: En sèrio? Ets el dia 24 de juny?
0: 24 de juny,
1: que mala amics, que mala amiga som.
2: Jo sóc de 9 mesos justos després de Sant Joan.
0: Mira, això també és un senyal còsmic.
1: No sé. Jo sóc del 22 de desembre, per tant...
0: No, estàs exclosa del grup.
1: Ah, no, vale, acabo de fer 6 i 6.
0: Abans de començar la secció, deixeu-me aplaudir a la Irene per una story que va penjar fa un parell de dies al seu Instagram i una cosa que em vaig sentir molt, molt identificat, i és que si ens veieu pel carrer les persones que són molt blanquetes de pell aquest estiu i no estem morenos, us podeu posar pel culet el...
2: Sí.
0: Ai, que blanc estàs!
2: Sí.
0: Ai, que blanc estàs!
2: Sí,
0: ja
2: més,
0: ho sé, que estic blanc.
2: Ja, és que, a més, jo crec que gent que se deu pensar que no tenim miralls a casa.
0: Clar.
2: O sigui, que no ho veiem nosaltres.
1: És com la gent que et diu, ai, sou bessons, o ai, t'has maquillat, o ai, t'has tallat el cabell. Sí, no, no te diu...
2: Sí, com... tenc miralls a casa,
1: clar.
2: ho veig. Bueno, tenc miralls i, sobretot, estic a prop de gent que no està tan blanca com jo.
1: Clar. Que et fan això del braç, te l'estan a comparar...
2: I feim una mica anunci Benetton.
0: Sí, sí,
2: vos en
0: sí.
2: Recordeu d'aquells anuncis?
1: No.
2: De Benetton, que sempre sortia un negre, un blanc, un mulato, saps? Doncs pues jo seria la blanca nuclear.
0: La blanca nuclear.
2: La blanca nuclear. Ai, en fi, bueno, sé gent que té molt poques feines, de veritat. Llavors, com que fa tanta calor i a jo me queden 3 programes...
0: Oh, ja. És que se'ns acaba ja la temporada,
1: fort,
2: Bueno,
1: eh?
2: Sense comptar... O sigui, comptant aquest, queden 3. Sense comptar-lo, queden 2. Llavors, he pensat... que dedicaré els darrers 3 programes a fer recomanacions per aquest estiu ja, perquè jo amb aquesta calor ja ens venga llibres per llegir.
1: Recomanacions que heu d'anar a buscar a la Ciutat Invisible si viviu a Barcelona.
2: Per favor,
0: clar,
2: per
0: clar,
2: favor, sobretot. Llavors, avui començarem amb narrativa. He intentat no tirar de novetats, perquè crec que com que se publiquen tantes coses, a vegades mos oblidam de llibres que mos han agradat molt i que van sortir fa anys, o de recomanar coses que això que mos han agradat, però com que ja no estan a la vista, com que se mos oblida una
0: sí,
2: mica.
0: Com si llibres que si no estan a la taula de novetats ja no existeixen.
2: Sí, sí, sí. I això ara mateix, en qüestió de 6 mesos, ja passa.
0: Sí,
2: o sigui, un llibre
0: sí,
2: de fa 6 mesos ja és
0: ja,
2: com...
0: Sí, sí, és
2: ja no és una novetat.
0: Sí, sí.
2: És superantic. Val, no puc començar aquesta secció d'avui sense citar a la millor escriptora, la escriptora que m'ha d'atrapar, i ja no la vaig deixar anar mai més, que és... I, important, jo mai no l'havia citat a la meva secció, cosa que és raríssim, però no ho he fet, que és Annie Ernaux. Vosaltres sí que vareu...
0: Vam parlar d'Annie
2: Ernaux, sí. Que
0: vareu
2: xerrar,
0: sí.
2: I de fet, hi va haver gent que m'ha dit, hòstia, que raro que no hagis estat tu, sé que ho hagi dit, però jo sóc molt pesada amb aquesta dona. Llavors, jo aquesta dona me torna loca. Per què? Perquè toca els meus temes preferits, que són el gènere i la classe. I ho fa molt bé. Jo recomano començar per La dona gelada, perquè crec que a partir d'aquí després tu pots estirar dels altres fils. A més, aprofit per donar les gràcies a Angle Editorial perquè està traduint les obres d'Ernaux en català, perquè fins fa 2 o 3 anys aproximadament només la podíem llegir en castellà o en francès, però no és el meu cas perquè jo no sé francès. I està bé donar les gràcies a Angle Editorial perquè crec que ho estan fent molt bé i estan traduint un munt de coses d'Ernaux. I ara veure que Cabaret Voltaire, que és qui té la majoria d'obres en castellà, Tusquets en té 4, però per lo que m'han dit, l'any que ve, 2027, passen a Cabaret per petició expressa de l'autora.
1: Ostres, que fort, que
2: sí,
1: guai, no?
2: Perquè se li acabaven els drets
1: i, vol una
2: i llavors ella va dir no, que estigui tot a Cabaret, que són els que realment han apostat per la meva obra perquè han traduït a tota la resta.
0: Quina il·lusió de fer això, com a editorial.
2: Sí, sí. I això, però bueno, podeu llegir tots els que Angle i si vos quedeu encara amb més ganes i no podeu esperar que Angle ho tradueixi tot, a Cabaret en teniu molts. Què més? A veure. Els darrers anys jo he intentat llegir més literatura llatinoamericana i la veritat és que m'agradava també donar alguns títols que, demà perdó perquè tot són en castellà, que m'han flipat i fins i tot m'han impressionat o m'han deixat una mica loca. El primer que vull recomanar és Come Tierra, de Dolores Reyes. Jo aquest el vaig llegir el 2019, quan el va publicar Sigilo, però ara el trobau a Alfaguara. I és la història d'una lota que, quan menja terra, té visions amb persones mortes. I són unes visions que estan molt vinculades en els feminicidis. No sé si vau seguir la polèmica del govern argentí de Milei, que va fer com un llistat de llibres que els volien prohibir en els instituts.
1: Sí.
2: Oh, sorpresa, un feixista. Volen prohibir llibres. I aquest, de Come Tierra, estava a la llista. De fet, l'autora va rebre un munt d'odi per xarxes i se va arribar a publicar a l'adreça on feia feina i se va arribar a demanar que li traguessin la custòdia dels fills.
1: Què dius?
2: O sigui, aquest és el nivell.
0: Mare meva, quin nivell.
2: Sí, sí, molt fort. Llavors, les altres autores que m'han flipat aquests anys ha estat la Margarita García Roballo, amb un llibre que és increïble, que és La Encomienda, que el trobeu a Anagrama, o Luciana de Luca amb El amor es un monstruo de Dios, que aquest està a Barret. Jo, és veritat que no soc gran lectora de terror o de coses així molt... com molt fosques, però aquestes dues dones en concret me varen atrapar des del minut zero, perquè crec que no és fàcil generar atmosferes asfixiants i terrorífiques sense caure en lo típic i en els clichés, no? De tirar de fantasmes, de, bueno, de coses que ja estan una mica rebregadetes. I crec que elles ho aconsegueixen d'una manera meravellosa. I una altra autora que ho aconsegueix molt bé també és Fernanda Trías, amb un llibre que es diu La Azotea, que va publicar Tránsito, diria que no és 2018 o 2019. O sigui, el llibre és molt loco, és un llibre que jo me va pertorbar bastant. La protagonista viu atrinxerada a casa seva amb son pare, la seva filla i un canari dins una gàbia, perquè ella està com a convençuda que tot el que hi ha en el món exterior és una amenaça molt gran. Llavors ella vol protegir a la seva família i amb aquesta obsessió per protegir la seva família pues comença una batalla amb ella mateixa perquè s'ha d'enfrontar precisament en el seu propi món interior. Et droga dura, aquest llibre, sí, avís. Es droga dura. Pentura, hi haurà gent que dirà, no, això no és un llibre d'estiu. Sí que és un llibre d'estiu. O sigui, estic farta que els llibres d'estiu se vinculin també en aquest rotllo de lectures...
1: A la piscineta... Sí.

0: independència d'Angola, construeix un mur de totxanes dins casa seva i sa illa del món. I crec que és un llibre preciós, perquè crec que està superben escrit, però a part crec que està molt bé per entendre la història del país i també com de paralitzant pot arribar a ser sa por. I jo m'ha flipat aquest llibre i el teniu a Periscopi.
1: A mi m'agrada molt també. I sabeu quina és la llibreria preferida del José Eduardo Alusa?
0: El Tahir. Oh.
2: I com ho saps?
1: Perquè surt a les seves novel·les.
2: En sèrio?
1: A l'última novel·la surt el Tahir.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ai, no me l'he llegit.
1: Crec que és el de Venedor de Passats.
0: Ah, sí,
1: crec que
0: el Venedor de Passats.
1: Allà surt
2: que
1: el Tahir.
2: Que fort!
1: Sí.
0: Hòstia, que fort! Boníssim. Llavors, ara que deia això d'entendre la situació d'Angola a través d'una novel·la, a jo m'agraden molt les novel·les que m'ajuden a entendre també els contextos polítics i socials d'altres països, i vos recomanaria també una autora que m'agrada molt, que és la Copano... No ho sabré pronunciar.
1: Matlua.
0: Que té dues novel·les que recomano moltíssim, que són Coconut i Florescència. En té una altra que s'hiu Aigua Passada, però aquesta encara no me l'he llegit. Els ha publicat Sembra, que són una editorial cooperativa valenciana, i aquesta autora crec que explica molt bé, està ambientada a Sud-àfrica, llavors crec que explica molt bé la confusió de tota una generació de gent jove que varen créixer amb aquesta idea d'alliberament, no?, de Mandela i tota aquesta història, però que s'acaben trobant amb la realitat social i política de casa seva travessada per la corrupció, la xenofòbia, el masclisme i una pobresa que, en certa manera, destrueix la majoria de somnis que puguin tenir. Seguim. Una altra autora que m'encanta i que crec que fa bastant d'estiu també és la Maggie O'Farrell, que serà lo mainstream que vulgueu, però jo m'encanta llegir a Maggie O'Farrell. Bé, el darrer el retrat d'un matrimoni, pintures els que menys m'agraden, però el meu llibre preferit de l'O'Farrell, que a més crec que és un dels menys coneguts, que és L'estranya desaparició de Melenox, que si no l'heu llegit, vos ho promet, és un dels llibres més trepidants que he llegit mai. Perquè és història. Si vosaltres imagineu-vos que un dia està a boca vostra i vos telefonen i vos diuen... Escolta, que ja pot venir a buscar la teva tieta al manicomi. I tu dius...
1: Quina tieta?
0: Jo no tinc cap tieta.
1: M'agrada molt això.
0: Bueno, o sigui...
1: M'agrada molt.
0: Te flipa.
1: De fet, abans, mentre estàvem fent l'entrevista a la Llucia Ramis, he rebut una trucada d'un número no identificat. Potser ara, quan els truqui, és que tinc una...
0: Ah, tens un tiet.
1: Un tiet per allà com una campana que he d'anar a recollir.
0: I l'has d'anar a cercar. Vos promet que és un dels llibres amb més... girs de guió que he llegit mai. O sigui, és un llibre que fins a la penúltima pàgina passen coses. O sigui, és un llibre que van passant coses i cada vegada que passa qualque cosa tu dius, vale, ja era això.
2: Ja no pot haver-hi més.
0: L'objectiu era arribar aquí. No, fins a la penúltima pàgina, vos ho promet.
2: Mira que d'això, jo que només m'he llegit Hamnet i el retrat de matrimoni, no ho diria d'aquesta autora.
1: A la Maggie O'Farrell, amb aquest tipus de
2: llibres. Sempre con un to bastant estable, no?
0: És força
2: estable.
0: O sigui, vos el recoman molt. Lo que passa és que... o sigui, també el que m'agrada molt d'aquesta novel·la és que és una novel·la per entendre com fins fa no gaire, i no estic xerrant del segle XIX, estic xerrant dels anys 50 o 60 del segle XX, quan tu ets una dona que no passes per segons quins adreçadors, pues te fiquen, te tanquen un manicomi perquè estàs loca, bàsicament. Llavors, sí que és veritat que és un llibre que és curtet. Llavors, si voleu, perquè hi ha gent que li agrada agafar estotxo, no?, en l'estiu, hi ha gent que li agraden més llibres grans, sí que un altre que vos recomanaria d'ella, que també fa bastant d'estiu, és el de Aquest deu ser el lloc, que és més totxo, és història entre un tio i una tia, el tio després apareix una dona del seu passat, i bueno, passen moltes coses en aquesta novel·la. I això, però que jo no m'hagués fer-li, la recomano molt, perquè sí que és vera que jo crec que ara, en tot lo de Hamnet, va tenir com aquest superboom, però que crec que, per exemple, el de Visc, Visc i Visc també és increïble, si no l'heu llegit vos el recomano molt, que són com tot d'històries on representa que ella ha estat a punt de morir.
1: Ostres.
0: I són increïbles. O sigui,
2: sí, és que s'ha eclipsat molt la seva figura.
0: Sí, exacte.
1: El fenomen de Hamlet no ha eclipsat la resta de l'obra.
0: Total. Llavors, ja per acabar, un tipus de llibres que crec que s'estiu també són interessants són els contes. Hi ha gent que en s'estiu aprofita també com per llegir contes. Un dels meus preferits és el de Satèl·lits, d'Analitzant de Solsona, publicat per Males Herbes. A més, amb ella tinc una anècdota boníssima que, òbviament, t'explicaré, que és que una fira literal, jo m'acabo

0: Acaba de llegir a Canto jo i la muntanya balla de l'Irene Sola, tal, molt bé. I de camí a Sa Literal me'n vaig endur, com que jo visc a Sants i Sa Literal és allà a Sant Andreu, me'n vaig endur pues, un altre llibre, que era aquest, Satèl·lits, i jo dins el metro venc a llegir i jo estava, però... I vaig entrar que flipes, vale? Llavors, jo arribo a Literal, no sé què, estic allà currant, i de cop... arriben dues ties allà a la paradeta, se posen a mirar i just agafen el de la Irene Solà. Mm-hmm. I jo, buah, tia, és boníssim, m'ha encantat, no sé què, i dic, però és que n'hi ha un altre que és encara millor, que m'estic llegint ara, que m'està flipant, no sé. Bueno, jo els vaig muntar un pollo i li dic, sí, sí, és un que se diu Satèl·lits. I les dues, tia, se me queden mirant, una se posa de color granate i jo, què passa? I l'altra me diu, és ella.
1: Oh.
0: I jo, com que és ella? I me diu... que ella és la Elisenda Solsona, ella és la que l'ha escrit, i jo...
1: Ostres! Ja! Increïble!
0: Boníssima, aquesta. És una de les meves anècdotes preferides de llibretera.
2: I segur que ara també la Ciutat Invisible és la llibreria preferida de l'Elisenda Solsona.
1: Com per no ser-ho.
0: La millor,
1: quina meravella.
0: Yeah. Pues és un llibre de contes que són 8 contes i tots tenen una cosa en comú, que és que un dia la lluna no surt. La lluna no apareix en el cel. I a partir d'aquí, pues allò teixeix 8 històries que m'agraden flipar. I una en concret m'ha trasbalsat, de fet, i és molt recomanable. Llavors, ja, ara sí que hi ha cap. Si xerrem de contes, no puc deixar de dir que vos recoman moltíssim llegir a les dues grans, que són Víctor Català i Mercè Rodoreda, que crec que no fa falta ni dir per què, perquè, de fet, jo encara recordo la primera vegada que vaig llegir La infanticida, de Víctor Català, i no m'ho podia creure, realment, mai quedava bastant...
1: trasbalsada també.
0: Sí, m'hi quedava bastant tocada, vaig dir.
2: M'encantaria veure aquella
0: això.
2: Imatge de la Irene com d'adolescent, no?
0: Clar, és que devia tenir jo 15 anys o 14 o 15 anys. Vaig llegir això i m'hi quedava un poc traumatitzada, la veritat. Però bé, això, que si vos agraden els contes, jo crec que aquestes tres autores pues, són fantàstiques i meravelloses perquè les pugueu llegir.
1: Doncs molts deures per aquest estiu. I espereu-vos, perquè les següents seccions
2: clar,
1: de l'Irene
2: encara vindran
1: més llibres de més gèneres. Així que paper i bolígraf, jo em llegiré de la Maggie O'Farrell, m'has convençut.
0: És que boníssim, t'encantarà.
1: Amb això que sigui tan trepidant. I l'Andrea ja ens explicarà.
2: Sí, jo encara estic pensant quin triar encara.
1: També està trasbalsada per aquest volum de lectures que té per davant l'Andrea. Passem ja al comiat del programa.
3: La pila de llibres que no para de créixer. Amb Marc Ferrú.

0: I com sempre, acabem fent una recopilació de tots els llibres que hem anat apilant al llarg del programa. Si voleu descobrir les moltes personalitats de Dalí, llegiu Carta oberta a Salvador Dalí, publicat per Edicions del Cràter.
1: Si voleu llegir una altra perspectiva sobre el dol i la mort, llegiu Un llibre per parlar amb fantasmes de Ramon Mas a Males Herbes.
0: Si sou dels que a cada mudança heu de moure amunt i avall desenes de llibres, llegiu Un metre quadrat, de la Llucia Ramis.
1: I si feu cas a alguna de les recomanacions de narrativa de Nairene, que és el que heu de fer, llegiu títols com Come Tierra, La dona gelada, Satèl·lits o Aquest deu ser el lloc, de Maggie O'Farrell, i molts més que ha dit en minuts abans del programa. Per tant, rebobineu i escolteu-los de nou.
0: Florescència, Maggie O'Farrell, Mercè Rodoreda, si és que ha estat una meravella.
1: Vinga, català!
0: Aquesta secció de la Irene, de veritat que a mi m'ha emocionat, m'ha encantat. Tinc molt deures per davant i això sempre m'agrada. Oients, moltíssimes gràcies una setmana més. Ens escoltem la setmana que ve, ja van quedant pocs programes d'aquesta temporada.
1: Ai, perdoneu, sobre la vivenda, un metre quadrat de la Lucía Ramis.
0: Sí, ja ho he dit jo, el que passa que no m'escoltes quan parlo.
1: Ostres.
0: En fi, bona setmana i bones lectures. Menja l'Andrea.
2: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Cerrudo i Andrea Genovart.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Escoltes, ICAT.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, setmana de Primavera Sound. Ja us vaig dir, us vaig avançar ahir, que parlaríem del Primavera Sound durant tota aquesta setmana perquè hi ha tantes coses que val la pena agrupar-ho, diguéssim, per dies i fer una mica de recorregut d'aquelles coses que són recomanables de veure en aquest Primavera Sound 2026, que comença a partir de demà. I justament amb una de les bandes que estarà actuant demà. Demà és un d'aquells dies gratuïts, és una mica, doncs, el que organitza Primavera Sound amb Estrella Damm, que és el patrocinador principal d'aquest festival, i hi ha algunes bandes gratuïtes que la veritat valen molt la pena. Manual d'instruccions de com aniran aquests programes. Avui parlaré de les coses de dimecres i de dijous, i a partir d'aquí successivament parlarem de les de divendres i de les de dissabte, sempre des de la perspectiva de Delicatessen i una mica buscant aquelles coses que jo crec que valen la pena des del meu punt de vista particular, per si voleu fer la vostra guia de seguir. I a l'hora de triar cançons, doncs depèn de les bandes. Algunes he triat les últimes coses que han publicat i d'altres he triat coses, doncs, com més clàssiques. Hem començat amb Wet Leg, que és una banda de la illa de Wight, una illa, diguéssim, que molt marcada per la presència de festivals. És un d'aquests àlbums que va quedar com un dels destacadíssims de la temporada passada i que s'estaran presentant en aquesta primera jornada d'obertura gratuïta de dimecres. Mateix dia que hi haurà també la presència d'un dels grans triomfadors de l'escena nacional espanyola aquesta temporada, com és Guitarrica de la Fuente.

0: Guitarrica de la Fuente. Aquest Spanish Leader em sembla un àlbum excepcional i possiblement d'aquells tipus que s'escapa una mica del perfil habitual del Primavera, tot i que el Primavera sempre ha estat festival de portes i finestres ben obertes per a tot tipus d'estils, tot tipus de propostes del tot diverses, com també aquest any. Aquest any també hi ha moltes divas, diguéssim, divas d'aquestes amb una carretada de reproduccions, que segurament seran les que no escoltarem aquí el programa, perquè per mi són les que més s'escapen, segurament amb bons espectacles en directe i segurament que amb bones posades en escena, però musicalment a mi ja us ho dic ara que és el que menys m'interessa. I dir-vos que dimecres, per completar la presència de Wet Leg de Guitarrica de la Fuente, també teniu una superbanda com són els Yard Act.
1: I was woken by a bang and I could already taste the pain, the sudden fear that grips and shakes you when you face the truth. Whose sofa was this?

Sens dubte és una de les notícies bomba del Primavera Sound 2026, ja que fa 15 anys que no publiquen cap disc nou. Els Massive Attack, que porten, a més, molt de temps dedicats a les seves carreres particulars. Sembla que tindrem la presència, evidentment, del el Nucli Udú, el Robert del Naja, 3D, i el gran Marshall, el DDG, i a partir d'aquí, doncs, a veure si també hi apareix la veu, per exemple, de la Liz Fraser, la cantant habitual dels Cocteau Twins, o la presència de Tricky. Banda mítica, els Massive Attack, i una oportunitat daurada de recuperar una època també daurada del trip-hop des de la ciutat de Bristol i que feia tants i tants anys que no podíem veure en directe. Un altre dels caps de cartell que jo destacaria d'aquest dijous, la presència de Mac DeMarco.

A mi hi ha alguns artistes que em sorprenen, i molt, perquè la seva proposta, diguem que no és excessivament comercial o per a tots els públics, i en canvi tenen unes xifres de seguidors, de reproduccions, tot allò que marquen ara les tendències així de lo digital, que són espectaculars. És el cas de Mac DeMarco. Primer artista no britànic, després d'haver passat per Massive Attack i Art Attack i els Wedleg, doncs Mac DeMarco és canadenc, presentant, suposo, no sé si coses noves. L'últim àlbum és del 2025, que va ser aquell Guitar que va publicar ara fa un parell d'anys. I una banda extraordinària, que també estarà en el Primavera el dijous. No us la podeu perdre de cap de les maneres, experimental com poques, però alhora assequible. Són els grans Panda Bear.

Una de les cançons de l'últim treball de Panda Bear, que es deia Sinister Grief, del 2025. Jo, per mi, és una banda que no us la podeu perdre en directe i és de les coses interessantíssimes que hi ha per aquest dijous. Jo estic dient que no us ho podeu perdre, però jo m'ho perdré. Entre altres coses, perquè dijous és que toca Caetano Veloso a Madrid. I segurament deu ser l'últim concert ja que Pobre Home farà per aquí. I, per tant, perquè ja ho està dient ell mateix a xarxes, està dient que és de les últimes vegades que viatjarà des de l'altra banda de l'Atlàntic. Antic, per tant, doncs, em sacrificaré per anar a veure Caetano Veloso dijous. Però això ja són coses meves, i si voleu seguir el que passa pels puestos, doncs ja sabeu que ho podeu fer a través de l'Instagram i allà us explico una mica tota la història. Albert Puiggròs, diguéssim que és el meu nom complet, i allà us explico històries de concerts i de coses que es fan més enllà del Delicatessen. Panda Bear, i un altre dels caps de cartell indiscutible d'aquesta jornada de dijous del Primavera. Ell és Alec G.

Doncs un altre d'aquells personatges amb xifres espectaculars, Alex G, un músic nord-americà de Pensilvània, d'aquests que practica allò que alguns van etiquetar com la inditrònica, per dir-ho així, no ho sé, mig camí entre el folky, amb bases electròniques en alguns casos, no era el cas d'aquesta cançó que s'anomena Hope, que és una cançó antiga, és una cançó d'un àlbum del 2019, tot i que ell té àlbum el 2025, però vaja, una de les referències inevitables que jo crec que dintre dels grans monstres d'aquesta jornada gran del dijous, doncs crec que s'ha d'anar a veure. I hi ha una banda que diguem que la podreu gaudir des de dues bandes o des de dues perspectives diferents. Són els Guis, que ha estat una de les grans bandes revelació de la temporada del 2025. Diguem que ha estat considerat el seu últim àlbum com un dels millors de la temporada. A mi em sembla una gran banda, tot i que crec que encara és una d'aquestes formacions que ha de demostrar, i és una bona manera de mostrar-ho en un festival com el Primavera Sound. Però és que a més el seu cantant, el Cameron Winter, també té carrera en solitari, també ha fet àlbum el 2025 i també està al Primavera. Per tant, doncs, per a fans de Guess i de Cameron Winter, doncs la cosa està servida. Primer comencem per la banda. Això és el gran èxit de Guess, es diu Cobra.

Doncs una de les bandes, insisteixo, que segurament aplegarà moltíssima, moltíssima gent amb moltes ganes de veure. Una d'aquestes bandes, allò que se'n diu Hype, o una de les bandes de la temporada, sense cap tipus de dubte. El disc es diu Waiting Caylet i jo diria que és la primera vegada que venen aquí a presentar-lo. Això sí, qui vulgui complementar la presència o la visita de Guess amb la del seu cantant i líder, el Cameron Winter, que és cert que fa coses ben diferents en el seu àlbum en solitari, doncs s'haurà de llevar d'hora, perquè crec que és cap a les 5 de la tarda i per fortuna és a l'auditori. Això vol dir que com a mínim s'estarà fresquet, però vaja, que s'ha de matinar per anar a veure a Cameron Winter i després poder-ho complimentar amb la presència de Guess. És evident que dos partits en un mateix dia requereixen de tenir temps per poder descansar entre l'un i l'altre. Així sona Cameron Winter.

petita correcció en quant a dates. No va coincidir que els dos discos van publicar el 2025, però vaja, és del 2024. Heavy Metal es diu l'àlbum de Cameron Winter i, com us deia, a l'Auditori. Estem repassant avui, és el primer capítol de tres que dedicarem al Primavera Sound, avui parlant de la programació de dimecres i de dijous, perquè aneu amb temps, perquè pugueu preparar-vos-ho, si és que us ve de gust seguir les indicacions que us estem dient des d'aquí. Us vingui de gust o no, aquest concert no us el podeu perdre de cap de les maneres. Ja que me'l perdré jo perquè estaré a Madrid, però vosaltres no us l'heu de perdre de cap de les maneres. Per mi és el moment clau de la jornada de dijous del Primavera Sound. Apunteu amb lletres grosses a l'agenda i us subratlleu en vermell o amb groc, si us agrada més. Estic parlant del senyor Father John Misty.

Per mi, insisteixo, que és del milloret que es pot veure en aquesta jornada. Father John Misty, amb un últim àlbum, i ha anat publicant coses també recentment, EPs i moltes cançons. És un tio que no para. La veritat és que em queda un quart d'hora i tinc encara moltes coses que volia recomanar-vos. Aniré més per feina. Aquesta és la música de Berlioz.

Qui deia que el primavera només hi havia indie, només hi havia grans divas, també hi ha jazz, i jazz de primeríssima, com el que practica Berlioz, un músic sud-africà que estarà presentant també cançons noves. Són aquelles petites coses que s'han d'anar buscant en el cartell i en el programa. Jo no em posaré ara a parlar-vos ni d'horaris ni d'escenaris, això ja sabeu fer-ho vosaltres, però hi ha coses així més petites, que són les que he deixat cap al final del programa, que valen molt... Ei, encara no ens hem recuperat del tot, que valen molt la pena, com per exemple la música de la Gisela Joao.

És una de les veus referencials del fado actual que es fa a Oporto, i jo m'imagino que com que el Primavera també tenen la seva versió a la ciutat portuguesa, doncs hi ha un viatge d'anada i de tornada. Però d'aquelles perles a descobrir dins de la programació de dijous del Primavera, com per exemple la presència també de Lucrecia Dalt.

Ella és colombiana, tot i que viu als Estats Units, i jo crec que també serà una d'aquestes coses a descobrir. M'havia apuntat també noms com Caroline o New Eves, però acabarem amb Renaldo i Clara, perquè és presència catalana, n'hi ha poca, en aquesta jornada de dijous. Demà seguirem amb més propostes del Primavera Sound i ens centrarem en tot el que passarà divendres. Però ara acabem amb la que va ser protagonista de l'aparador d'ahir del programa, Renaldo i Clara. Gràcies per ser-hi. Ens veiem pels festivals aquests dies.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira,
4: no.
1: Amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
5: 3.000 programes el divendres!
6: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: aquest és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda. I just love to say it.